senza solo l'album. Nella sua mente si impassa mal phantom. Mi sa mio, contro me, non stas tu. E fa molt de temps que ja no parlo. Portat-ho per dins, que fora només l'estatus. He fet el que cal per demostrar-ho.

canviar el bàndol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar-ho.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar. Humanoid.
2: Oi! Yeah!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT.

0: Galatia, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
3: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, que...
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, ai, cat.
1: Wow.

Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. PatCat, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Andrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.

Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT.

divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra. Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. Casa Babylon. El cap de setmana comença i

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Pluja de crítiques a Salvador Illa en la segona jornada del debat de política general al Parlament, tant de l'oposició com dels socis d'investidura. Mentre que Junts ha reclamat reprovar el president, Esquerra i els comuns li han exigit que es posi les piles amb els acords pendents de complir. Sentim la juntaire Mònica Sales, el republicà Josep Maria Jové, Jèssica Albiach dels comuns i les respectives rèpliques d'Illa.
2: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
3: Si li sembla, deixem que siguin els ciutadans i la història que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
4: No arrossegui els peus en complir tots els compromisos que va signar amb nosaltres, perquè se li acaba el temps.
3: Reitero el meu compromís en complir els acords d'investidura.
5: Vostè per això se queda amb la feina a mitges, sempre a mig camí del que la gent necessita.
3: Es pot fer més amb habitatge? Digui'm en què. Jo ja he dit que no em tanco a res.
1: La CUP també ha acusat Illa de falta d'ambició en habitatge i el Partit Popular ha posat l'accent a demanar rebaixes fiscals. Vox, per la seva banda, ha titllat els socialistes d'organització criminal i Aliança Catalana ha insistit a vincular immigració amb delinqüència. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
6: Els decrets d'habitatge no tenen garantit el suport dels grups perquè el Congrés els convalidi aquest divendres. Junts considera que els textos són decebedors, però no aclareix el sentit del seu vot. També mantenen la incògnita des del PNB. La Moncloa confia que s'aprovaran algunes de les mesures, però el segon decret, que recull la pròrroga indefinida dels lloguers, es dona per fet que ha de caure.
1: Activat en fase d'alerta el pla Inuncat per la previsió que d'avui de pluges torrencials a diversos punts del país. Les tempestes podran superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i afectaran aquest matí el litoral central i de Tarragona. A la tarda s'estendran cap a l'interior i també al sud del país.
6: Els ajuntaments de Barcelona i Tarragona volen demanar a la DGT una moratòria per la nova regulació de semàfors que entra en vigor aquest dijous. La norma prohibeix que coincideixi el semàfor en groc intermitent per als vehicles amb el semàfor verd per als vianants.
1: Divendres arrenca la temporada de l'Auditori amb un increment inusual d'espectadors. Ja s'han venut una quarta part de les entrades d'una temporada que l'OBC encara amb ambició musical. Les glaceres de Suïssa han perdut aquest any un 5,5% del seu volum de gel.
6: Aquesta pèrdua s'atribueix a les onades de calor i a la poca neu caiguda durant l'hivern passat. De fet, en només 5 anys, Suïssa ha perdut gairebé una cinquena part del volum de les seves glaceres. Entre juliol i setembre, la fusió ha fet desaparèixer uns 2,2 bilions de litres d'aigua, l'equivalent a buidar més de 3 vegades tots els embassaments de les conques internes de Catalunya. Els experts alerten que la situació és especialment preocupant. Algunes glaceres suïsses han perdut entre 2 metres i 4 metres de gruix aquest any.
1: Esports, el Barça ha golejat la Roma per 0-6 en la segona jornada de la fase Lliga de la Champions femenina. Els gols els han fet dos Graham, dos més Pina, un d'Eva Payor i l'altre Oladipo amb pròpia porta.
6: El davanter del Barça, Rafinha, torna cap a Barcelona i no jugarà amb el Brasil al pròxim amistós contra l'Índia. Quan arribi li faran més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties que arrossega la cuixa dreta.
1: A l'Eurocup masculina de bàsquet, el Manresa ha perdut a la pista del PAOK grec per 93-78 en la seva estrena en la competició. També en bàsquet, l'Uni Girona ha caigut a casa davant de l'Elmak Konut de Turquia i no jugarà a l'Eurolliga femenina aquesta temporada.
6: L'Atlètic Barceloneta s'ha endut la Supercopa Europea de Waterpolo després de derrotar el Marsella per 10-8.
1: El Freiking Granollers ha debutat amb derrota a la Lliga Europea d'Handbol. Els ballesans han perdut a la pista del Flensburg alemany per 40-31.
6: I encara en handbol, el Barça jugarà aquest dijous la final del Mundial de Clubs a Egipte contra el Veszprém hongarès.
0: Fins aquí les notícies.
7: Ai, matiners, molt bon dijous. Engeguem un nou mes, avui és 1 d'octubre. Avui, bon dia a tots, per cert.
8: Bon dia.
7: Avui m'he despertat una mica més aviat del compte, m'ha sonat el despertador... M'he llevat abans de que sonés el despertador, a les 3 ja m'he despertat.
8: Et fas gran,
7: Gràcies, Lara, també t'estimo, carinyo. He sortit de casa cap a 3:45 del matí. M'he trobat asseguts a la cantonada de casa una parelleta que no devia passar dels 18 anys. M'han demanat un cigarro. Jo els he preguntat què feien desperts aquelles hores de la nit.
9: Realment t'estàs fent gran, eh?
7: Mira, que t'acabi d'explicar, per favor, vols fer el favor? Van dir que tenia la seva primera cita.
9: Oh,
7: és que ho veus, com m'estàs aixafant la guitarra només començar? Oients, fem una regressió en el temps. Recordeu la vostra primera cita quan éreu adolescents? La primera, la que veu tenir important. D'aquell noi, d'aquella noia que us agradava, aquells nervis a la panxa, aquelles papallones. Maiol Roger, estàs tancant els ulls com...
10: No,
7: reflexionant.
10: Estava pensant si la recordava. Prefereixo quedar-me amb l'última, la veritat.
7: Oh. I tu, Àlex?
1: Jo també estava pensant si la recordava i crec que sí que la recordava i va ser un fracàs absolut.
7: Sant Joan de les Abadesses?
1: Sí, exactament.
7: Lara?
9: Jo sí, que me'n recordo.
7: On va ser?
9: Al Parc de Vallparadís, de Terrassa.
7: Apa!
9: És un clàssic, eh?
7: Jo ja també hi he anat. Marta?
11: Jo, mira, jo com el Maiol, la veritat és que em quedo l'última, per si de cas.
7: Ah!
11: Estic bastant d'acord.
7: Doncs mira, si hi ha algun oient que a aquestes hores del matí està fent el cafè, que esperem que siguin moltíssims, recordeu com va ser la vostra primera cita d'adolescència.
12: Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Estava pensant que els oients que avui ens truquin per aconseguir entrades de teatre els hi preguntaré quina va ser la seva primera cita d'adolescència. A veure què és el que ens expliquen. Serà d'aquí uns moments. Arrenquem el primer dia del mes d'octubre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que comença un nou mes, evidentment, l'octubre, i es manté la inestabilitat dels últims dies. Durant el matí s'esperen pluges a la costa central i daurada. Els ruixats s'estendran i s'intensificaran a tot el país, si bé s'espera que siguin localment torrencials al Prepirineu i al sud del país. Protecció Civil, això sí, activat en fase d'alerta al Pla Inuncat. Marta Viana, bon dia de nou.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Vilafranca del Penedès el sol sortirà a les 7:50 i aquí el dia durarà 11 hores i 45 minuts.
0: La meva xafa guitarres favorita.
1: No, perdona.
0: Lara García, bon dia.
1: Bon dia, matiners. Avui comencem amb una cita del fundador, compositor i guitarrista d'Antoni Afont, Joan Miquel Oliver, que ha dit en una entrevista a la revista Enderrock: la música es guia per intuïció, no hi ha cap llei.
0: El meu sotsdirector preferit, Maiol Roger, molt bon dia.
2: Sí, que et siguis, Xavi Canalies, bon dia.
0: Què tal?
2: Molt bé, molt bé.
0: Quan volies em pots explicar què passarà avui al matí.
2: T'explico què passa al matí a Catalunya Ràdio. Vull molt pendents al
0: matí. Estaves pensant a la teva última cita.
2: No,
0: torna.
2: Com que t'he dit bon dia, pensava que em diries i avui al matí de Catalunya Ràdio, ok, per això m'estava esperant, donant espai, que és el que no fa la de García.
1: Ai,
2: molt bé. Mira, avui parlem dels decrets d'habitatge. Tindrem la secretària d'Estat d'Habitatge, la Leire Iglesias, perquè ens expliqui els detalls dels decrets que s'han de votar demà. També farem taula d'alcaldes, perquè són, sovint ho diem, la primera barrera de molts problemes, l'habitatge, la seguretat, els serveis socials. Parlarem amb el Marc Aloi de Manresa, l'Antoni Balmont de Cornellà i president de l'àrea metropolitana, i l'Albert Castells de Vic. Obrirem la taverna, i avui, que és el Dia Internacional de la Gent Gran, a les 11, Pilarín Vallès i Roser Capdevila, juntes al matí de Catalunya Ràdio.
0: M'ho deixes perfecte, perquè tal com estava dient el Maiol, casualitats de la vida, i tal com està l'actualitat d'aquestes últimes setmanes, avui 1 d'octubre és aquest Dia Mundial de la Gent Gran.

0: Ai, la pel·lícula, quina meravella de pel·lícula. No sé si hi haurà molta gent que ens està escoltant ara mateix que no l'ha vist, però en tot cas teniu molta feina perquè ja la podeu estar veient. Aquests dies, malauradament, el desnonament de la Mari Carmen ha estat protagonista d'un moviment en massa, i és que quan les injustícies són flagrants i toquen les persones grans, cal reivindicar el dret a la seva tranquil·litat, que prou han fet per nosaltres. Per tant, protegim les persones grans, cuidem-les, respectem-les i, sobretot, escoltem-les, perquè són sàvies, perquè han viscut més que nosaltres i ens porten anys d'avantatge. I l'experiència és un tresor preuat que cal defensar amb dents i ungles. I, sobretot, que ningú se n'oblidi, perquè, si tot va bé, nosaltres algun dia també serem grans.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Vinga, va, bon dia. Benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Va ser una primera cita que millor oblidar, a Sant Joan de les Abadesses.
2: Jo també m'hauria deixat. Entens, no, del fracàs?
0: Perfectament, perfectament. Però escolta'm, a vegades aquestes coses passen. Això sí, sempre ens explica què ha passat al món mentre dormíem, Àlex.
2: Doncs mira, avui la notícia ens situa a l'Equador i els ingredients són droga i productes capilars, això promet, eh?
0: Caramba.
2: La policia d'aquest país ha interceptat 6 quilos i mig de cocaïna a l'aeroport de Guayaquil. Estaven amagats en 7 potets que aparentaven contenir productes capilars i alimentaris. En realitat, els potets contenien cocaïna líquida.
0: No tenen un pèl de tontos?
2: No. Ah, espera't, que avui tinc preparat un acudit. Eren a l'equipatge d'una passatgera que tenia la intenció de viatjar cap a Europa. De moment, ha fet escala a la comissaria. Aquesta és la primera
0: petita
2: roba,
0: parada.
2: Perquè els gossos de l'aeroport van detectar aquesta droga. La cocaïna que duia, aquests 6 quilos i mig, haurien permès fer més de 66.000 dosis. I segons la policia, podria haver arribat a valer uns 300.000 euros al mercat europeu. Per tant, poca
0: parlant
2: broma,
0: de molts diners, eh?
2: I ara prepara't per la broma de...
0: Ep, alerta, alerta. Matías Prats Matiner. A veure, sorprèn-me.
2: En tot cas, segur que els productes capilars que transportava no eren gaire bons, perquè se li caurà el pèl.
0: Bon matí, Prats, avui.
2: Va.
0: Avui bé. Àlex, que tinguis bon dijous.
2: Vaja bé.
0: Vinga, som-hi. 3 minuts, un quart de 6 del matí. Avui el món serà un lloc millor perquè... Ai, encara hi ha esperança per al català. Andreu Merino.
3: Ho llegim al diari Nació. El català encara és majoritari en els esports extraescolars, segons l'enquesta dels hàbits esportius dels escolars a Catalunya. Les dades ens diuen que gairebé la meitat de monitors i entrenadors es dirigeixen en català als infants i joves menors de 16 anys, mentre que només un de cada 4 ho fa només en castellà. Pel que fa als joves, el 43% s'expressa en català, mentre que un de cada 3 ho fa en castellà i el 20% diu que ho fa indistintament en les dues llengües. Com dèiem, encara hi ha esperança.
0: 2 minuts, arribem a un quart de 6 del matí, mentre l'Ara Garcia s'està repassant els llavis amb un pintallavis que avui ens ha portat a l'estudi. 3 bones notícies per començar el dia. Ara me'n passes una miqueta, que jo també m'he pintat llavis per estar guapos.
4: Ara us tots guapos i guapes, de bon matí.
0: Un programa de l'Hospital Clínic de València aconsegueix que el 90% dels pacients deixin de fumar després d'un infart.
4: Sí, investigadors han comprovat l'eficàcia d'un programa que incorpora el tractament contra el tabaquisme a la rehabilitació cardíaca. Als 6 mesos, els resultats diuen que el 90% dels pacients havien deixat de fumar i al cap d'un any, el 80% continua sense fumar. Aquest programa el que combina és tant el seguiment mèdic amb medicaments per deixar el tabac.
0: I del tabac a dormir, perquè es pot dormir precisament millor sense recórrer fàrmacs. Això, encara que sembli mentida, és possible. Hi ha aliments que ens hi poden ajudar. Ot Serra.
5: Sí, un d'aquests és el kiwi, que és ric en serotonina i antioxidants. Les cireres contenen melatonina, que és l'hormona que regula el cicle son-vigília. I per acabar amb les fruites tenim el plàtan, que conté magnesi i potassi i ajuda a relaxar els músculs i calmar el sistema nerviós. En aquesta línia, el magnesi també el trobem en fruits secs, com ara nous i ametlles, i en espinacs i xocolata negra. L'omega 3 i la vitamina D són nutrients que ajuden a regular la serotonina i en trobem en peixos com el salmó o la sardina. Van bé per sopar i després agafar el son. I per acabar, les infusions també ens preparen el cos per anar a dormir.
0: Com que hi ha molts matiners que a aquestes hores ens escolten i segurament us passa com a nosaltres, que hi ha nits que costa anar a dormir, apunteu-vos la recepta del doctor Ott.
4: Doctor Ott, m'agrada molt.
0: Doctor Ott, m'encanta. Doctor Ott. I avui, que és el Dia Mundial de la Gent Gran, el nostre particular homenatge a la Dolors Sureda, perquè celebrem els 110 anys, com estic avui, de la veïna més longeva de Girona.
4: Sí, la veïna del barri de l'Eixample de Girona és també la segona persona més gran de les comarques gironines i la cinquena de Catalunya. Sureda va rebre ahir la tarda la visita de l'alcalde, Lluc Salelles, i de la regidora de Ciutat que Cuida i de Serveis Ambientals i Benestar Animal, Gemma Martínez, que l'han felicitada en nom propi del consistori i de la ciutat. I durant aquesta trobada doncs, han mantingut una breu conversa amb Sureda i li han entregat un ram de flors i una carta de felicitació.
0: Un petonàs des de la ràdio, 110 anys. Clar que sí. I els que vindran, Dolors Sureda, felicitats.
1: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vale, tu, The Wall. M'encanta aquesta cançó, per favor. És que, vaja, és que això és un temàs, per favor, un temàs. Tamacle, tamacle, que es diu en català. Tal dia com avui, un 1 d'octubre del 2007, les Spice Girls anunciaven concert de retrobament al London.
1: I atenció, perquè les entrades es van exaurir en només 38 segons.
2: Uau.
1: Més d'un milió de persones al Regne Unit es van registrar per aconseguir una entrada per veure-les totes 5. El primer concert era el 15 de desembre del 2007 a l'Arena de Londres, amb entrades a partir de 55 euros, que això serien uns 64 euros.
0: No són cares, eh?
1: No,
0: no són cares per ser Spice Girls, eh?
1: Estem parlant del 2007.
0: Clar.
1: Sí, jo crec que ara no costarien el mateix si tornessin. La demanda d'això es veu que va ser tan, tan alta que es van afegir, evidentment, més dates i el grup va acabar fent 17 concerts a Londres dins d'una gira de retrobament. Era el primer cop que les 5 actuaven juntes des de Kerry Halliwell havia deixat el grup el 1998.

0: A Catalunya Ràdio passen coses. Canalies?
1: Vinga, i a la tele, els Cadis van visitar cara el show de Marc Giró.
2: Oh, sorpresa, i van anar per parlar de la bola negra. I van explicar algunes de les persones que tenen a l'agenda dels seus telèfons.
3: Vosotros os ha llamado muchísima gente, porque claro, tenéis una agenda repleta de maravillosas estrellas, sí, y amigos y familiares, pero ¿alguna Madonna os ha llamado, por ejemplo?
4: Madonna ya llamó, hace mucho.
5: O sea, Madonna tengo un WhatsApp del otro día.
4: O sea, Madonna, tuvimos todo un periplo con Madonna en su día, sí, que fuimos hasta su casa y todo. Y luego yo pensaba que se había olvidado de nosotros.
5: Bueno, pero luego tuvimos un momento difícil.
3: ¿Con Madonna un momento difícil?
5: Bueno,
4: a ver.
3: Es que Madonna...
5: Lo que pasa es que ahora hemos vuelto a retomar contacto, claro.
3: Y eso se puede contar un poco. ¿Cómo tienes ¿En qué momento notas tú que Madonna...
5: Bueno, porque de repente recibes un WhatsApp.
3: ¿Cómo?
5: Recibes un WhatsApp, ¿qué
4: y
5: tal?
4: Y además que la guardas Madonna porque no tiene otro nombre.
3: Eso te voy a decir. ¿Cómo guardas
4: porque
3: el teléfono
4: Porque se llama Madonna. Si fuera Madonna, como le diga, que se llama Estefanilla Hermanota, pero es que Madonna se llama Madonna.
3: ¿Y vosotros el móvil tenéis a todas estas...?
5: Es que yo tengo el móvil aquí, si no te enseñaba.
6: Et dic una cosa, és que Madonna envia missatges a tothom, perquè recordeu la història que Úrsula Corberó, quan feia La Casa de Papel, se la va trobar a l'avió i van intercanviar-se els telèfons. Algú publica algun vídeo d'ella o fent alguna performance amb alguna de les seves cançons i Madonna respon. Recordo també, crec que era el campió de patinatge sobre gel, la parella que va fer una de les cançons de Madonna, que Madonna també els hi va enviar un missatge. M'encanta aquesta proximitat de la reina del pop.
2: M'agrada molt, que a veure si escolta matiners, ens envia un missatge, també us ho dic.
6: Potser no ens acaba d'entendre gaire bé, però Madonna...
2: Però li posem música i et
6: comprendrà. Jo rebo un missatge al mòbil que posa Madonna...
2: I no ens ho creiem.
6: No, és que m'han de venir amb un desfibrilador perquè jo moro. I ja t'ho dic ara. A veure si avui el tenim despert. Tot i així, Àngel Llàcer continua buscant el català més català.
2: El Soc i Ser es viu en moments de tensió amb preguntes que inicialment poden semblar molt evidents, però que a vegades no ho són tant.
7: El 47% de la població catalana viu a l'àrea metropolitana de Barcelona.
8: Més.
9: Àrea metropolitana?
7: Més o menys?
8: Àrea... Si tenim el Pirineu amb un 30% del territori està buit.
10: 10. Esteu segurs? No us flipeu, eh?
11: Estem parlant d'un 50%. O sigui, estem parlant de quasi 4 milions de persones, eh?
12: Jo soc de la metropolitana, hi ha molta gent allà.
13: És que l'àrea metropolitana és Barcelona i...
14: És que arribes a Manresa, eh?
15: Jo soc molt de Palpits, o sigui, de seguida, allò que tens una impressió i no saps el que és, però ho saps. He tingut el Palpit, he tingut el xup Palpit.
16: Tu saps quan sents una cosa?
6: És menys.
16: Xup-xup, collons, no m'heu fet cas. Ma mare que us ha parit. Què?
6: Menys, menys.
16: Què?
6: Una mica, et dic una cosa, aquesta pregunta està inspirada en Dada Maria,
2: sí, total.
6: Estava a Llàcer, ens estàs copiant. Escolta, jo encantat de la vida, eh? Que el Soc i Seré és una meravella, l'heu de veure sempre a TV3 i a la plataforma 3CAT. Però això és... Dada Maria! No sé si estarà despert l'Àngel a aquestes hores, en tot cas, si avui participa, li diré. I acabem amb la revuelta.
2: Ahir, per primera vegada, hi va anar l'actor mexicà Diego Luna.
17: Nunca lo había visto, no mienta, Diego.
18: Veo pedacitos, la verdad.
17: ¿Qué habías visto? ¿Qué te suena?
18: Bueno, cuando venía para acá me dijeron, prepárate.
17: ¿Qué has notado? ¿Qué has notado? Porque has visto programas antiguos, a lo mejor.
18: Tú, por lo menos, ahora sí te vistes bien. Las zapatillas todavía.
17: Bueno, voy más o menos. Aquí la gente se les da todas las comodidades. Es un público de élite. O sea, viene
18: como... élite, los dejan contar chistes, aunque no sean graciosos.
6: Deu minuts, 4:06 del matí, fent els matiners a Catalunya Ràdio. Us recordo una vegada més també en emissió conjunta per ICAT, la ràdio inquieta. I en aquests moments obrim la revista del cor dels matiners. Ara parlarem d'aquest tema, eh? Perquè Anna Guerra ha anunciat que s'ha sotmès a una operació de pit.
2: Flipant en aquest vídeo, vale?
6: Anem a posar una miqueta en context i explicar-los als oients. Marta.
2: Anna Guerra ha penjat un vídeo a les xarxes socials, ha anat explicant pas a pas com ha anat tot plegat. Primer, escoltem què l'ha portat a operar-se. Ha dit això.
19: Hace un par de años me cambió el cuerpo de niña a mujer, es decir, se me ensanchó aún más la espalda, que yo ya tengo espalda porque hice gimnasia rítmica muchos años. Las caderas, bueno, pues tuve un proceso hormonal, humano, animal, que sucedió en mí, y cuando estaba aceptando mi cuerpo y mi nuevo yo, me di cuenta que había algo con lo que no terminaba de estar a gusto, y era el tamaño de mi pecho. Todo había crecido y me sentía descompensada en la ropa, me dio algo que no me había pasado, que era como estar insegura.
9: Si no diré res.
2: Això no, no diem res. Posem els talls i avall,
1: tu. Ho escoltem i ja està.
2: Sí, sí. Després explica que està una mica nerviosa per l'operació, apareix ella a l'hospital, després surt ja operada i dues setmanes més tard acaba parlant amb la doctora que l'ha operat.
19: Ha pasado dos semanas desde mi operación y ya piso de otra manera, me siento con una seguridad completamente diferente. Ya no equilibrio en el cuerpo de niña mujer. Era muy guapa y sigue siendo muy guapa, un poco más ella. Porque así quería ser y así está siendo.
1: Però a veure, si el problema sí, és que... Però si, a veure, jo estic, bueno, estem aquí tots a favor de les operacions d'estètica, que cadascú faci el que vulgui amb els seus cossos, per favor.
2: Ara no
1: però
2: cal.
1: El tema és com ho expliques.
2: No cal aquesta intensitat.
1: A mi la frase de niña mujer, de veritat...
2: Però si té 32 anys. I diu que fa dos anys li ha canviat el cuerpo de niña. Bueno, vale, no sé.
1: Bé, escolta'm, en tot cas, el petonet és de la ràdio Anna Guerra. Netflix, per cert, també estrena el tràiler de The One About Matthew Perry, una sèrie documental de 3 capítols sobre la vida de l'actor que va interpretar Chandler a Friends i que va morir el 2003.
20: I said, God,
2: 2023.
1: 2023, perdó. If you want to me, just please make me
20: famous. I got a phone call.
21: Hello?
20: And I instantly knew my...
2: El documental repassa la seva trajectòria a Hollywood, però també la seva lluita contra l'alcoholisme i les addiccions. Inclou testimonis d'amics i de la seva germana, la Mia Perry, i material inèdit de l'arxiu familiar. Els seus amics expliquen com era la intimitat i com, malgrat els seus problemes amb les addiccions, va arribar a ajudar amb el seu bon humor a moltes persones del seu entorn.
1: 7 minuts, 6:15 del matí. És moment de saber quin so ens ha deixat la ràdio. Ot Serra.
7: Al matí de Catalunya Ràdio, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, feia una crida molt clara als llogaters que se'ls acabi aviat el contracte.
22: És una realitat de molts dels nostres ciutadans i ciutadanes que els hi arriba al final del contracte, els hi renoven el contracte i el seu llogater els hi decideix posar 400-500 euros i han de marxar perquè no ho poden afrontar. I, per tant, què poden fer a partir d'avui aquests llogaters? Perquè el decret ja està en vigor. Demanar la pròrroga. Ja la poden demanar perquè un cop publicat el BOE, un real decret llei ja està en vigor. I, per tant, vull aprofitar aquesta entrevista per demanar i per dir a tots els llogaters d'aquest país i de Catalunya i del reste de l'Estat que ja poden demanar la pròrroga. I demanar, per favor, que el decret es convalidi perquè aquesta situació pues no segueixi existint.
7: Amb tantes hores de ràdio en directe hi ha vegades que les paraules no surten.
23: L'actual, que té més de 700 alumnes, està exposat a un risc elevat deslliversament.
7: A la tarda, Francesc Garriga va parlar amb l'Eva Artés. De petita dormia amb ratpenats, diu que no li feien res, i ahir explicava la seva particular relació amb els dragons que li entren a casa.
24: A mi quan m'arriba algun bitxo així que dius pot matar algun mosquit, pot matar algun cul, jo el deixo entrar tranquil·lament, li poso un nom i a casa tenim un animal de companyia nou.
7: Quins noms els has posat, als dragons aquests?
2: Ai,
24: o Paco, o Josep Maria.
2: Josep Maria.
24: Sí, arriba la meva filla i em diu, ai, perquè ella és molt d'així. Ah, què tenim? Dic, sí, home, aquest és el Josep Maria, que ja va venir l'any passat. Ja està, cap problema.
7: Tu creus que els identifiques com per identificar-los d'un any per l'altre, eh?
24: Ah, no, jo no els identifico pas, però jo els hi poso nom.
7: Ben fet, home, i per Nadal un detallet.
24: Sí. A veure si em venen a dinar, a què no? Deixa'ls, que faig.
7: Que bé, molt bé. Doncs,
24: és que aviam, és que aquí hem de conviure tots.
25: Els matiners.
1: Moment als matiners de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Ens ho expliquen Sergi Tous, d'astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
26: Bon dia, matiners. Comencem octubre amb la lluna transitant per Bessons. I Urà també es troba en aquest signe. Així que prepareu-vos per un dia de ment ràpida, curiositat, idees i molta conversa. I precisament avui diguem que la conversa segur que no en faltarà. Podem tenir ganes de qüestionar coses, descobrir noves maneres de veure-les o canviar de plans sobre la marxa. El repte serà no voler fer 5 coses alhora. Si avui et ve una idea diferent, no la descartis només perquè no sigui la de sempre. Bon dijous!
1: I Lara, qui li diem en Gians per molts anys?
2: Doncs avui felicitem la cantant Nina. Patudo el ganador. Avui en fa 60. També felicitem, a veure com la presento, el personatge televisiu Sònia Monroy. Avui arriba als 54 anys i acabem per la porta gran...

0: Avui fa anys Julie Andrews, la mítica actriu, avui en fa 91 per molts anys.
1: Cada dia als matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
2: Bon dia, matiners.
3: Regina Rodríguez Sirvent, escriptora i guionista.
2: Autora de Les calces al sol i de Crispetes de matinada.
3: Tenim la sort d'escoltar-la al matí de Catalunya Ràdio.
2: Quan m'he de llevar molt d'hora i he de ressuscitar, hi ha una cançó infal·lible que si no ho ressusciteixo no ressuscitarà res. Es diu All for Me Grog. És del grup El Pony Pisador, que són catalans, i aquesta és entrar directament a un pub irlandès. És igual l'hora que sigui, però entres en un altre univers i és infal·lible. O sigui que si aquesta hora esteu llevats i la necessiteu, no tingueu por. Bon dia!
3: Els matiners.

0: Diners, amb Xavi Canalies.
1: Són 6:15, bon dia matiners, benvinguts i benvingudes al dijous 1 d'octubre. Agustí Serrat, bon dia.
2: Bon dia.
1: Amb l'Agustí repassem els titulars d'aquest matí. Molta atenció avui, perquè hi podria haver pluges torrencials a bona part del país.
2: Sí, Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Inuncat davant la previsió de tempestes que, segons el Servei Meteorològic, podrien superar localment els 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Els ruixats afectaran al llarg del matí les comarques del litoral de Tarragona i el litoral central i durant la tarda s'estendran cap a l'interior i al sud del país. De moment, el grau d'intensitat i perill se situa en un 4/6 i, per tant, no s'han anunciat restriccions.
1: Avui és l'últim dia del debat de política general. Aquesta tarda es votaran les conclusions de cadascun dels partits.
2: Això després que ahir Salvador Illa s'emportés una pluja de crítiques. Des de l'oposició, Junts va demanar la reprovació del president, mentre que Comuns i Esquerra li van reclamar que compleixi els acords. Sentim la juntaire Mònica Sales, el republicà Josep Maria Jové, Jessica Albiach dels Comuns i les rèpliques d'Illa.
3: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
4: Si li sembla, deixem que siguin els ciutadans i la història que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
5: No arrossegui els peus en complir tots els compromisos que va signar amb nosaltres, perquè se li acaba el temps.
4: Reitero el meu compromís en complir els acords d'investidura.
6: Vostè, per això, se queda amb la feina a mitges, sempre a mig camí del que la gent necessita.
4: Es pot fer més amb habitatge? Digui'm en què. Jo ja he dit que no em tanco a res.
2: La CUP també va acusar Illa de falta d'ambició en habitatge i el PP va posar l'accent a demanar rebaixes fiscals. Vox, per la seva banda, va titllar els socialistes d'organització criminal i Aliança Catalana va insistir a vincular immigració amb delinqüència.
1: El govern espanyol encara no té lligats els suports per aprovar els decrets d'habitatge que s'han de votar divendres al Congrés.
2: Junts diu que està decebut pel contingut dels decrets, però manté la incògnita del seu vot, igual que també ho fa el PNB. Podem, per la seva banda, es reunirà amb el sindicat de llogateres per decidir la seva posició. El president espanyol Pedro Sánchez, però, confia poder aprovar el paquet principal de mesures.
7: Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista sobre la convalidación.
2: En canvi, es dona per fet que caurà el segon decret, que és el que inclou els lloguers indefinits que demanaven des de Sumar.
1: I als carrers continua la mobilització. En el segon dia d'acampada, a la plaça de Catalunya de Barcelona, hi han passat la nit unes 200 persones.
2: Els integrants de l'acampada, repartits en més de 70 tendes, volen reivindicar la defensa del dret a l'habitatge i un marc legislatiu que impedeixi els desnonaments. I ja avisen que es quedaran a la plaça de Catalunya almenys fins després de la votació dels decrets al Congrés divendres. Donen per fet que almenys un dels dos decrets no tiraran endavant i que, per tant, caldrà continuar la mobilització.
1: L'Euríbor s'enfila al nivell més alt en dos anys i encareix les quotes hipotecàries.
2: Ha tancat el setembre el 3,24%, un punt percentual més que fa un any. Això significa que aquells que hagin de revisar la quota hipotecària a partir d'ara se'ls encarirà uns 100 euros mensuals. A més, les perspectives immediates apunten que l'Euríbor continuarà pujant per l'augment de la inflació i la pujada dels tipus d'interès.
1: Però des d'avui, omplir el dipòsit surt més barat.
2: Sí, perquè amb el primer dia d'octubre entra en vigor la bonificació de 20 cèntims per litre en el preu de la gasolina i el dièsel. El descompte s'aplicarà durant tot el mes. Forma part de les mesures que l'executiu ha aprovat aquesta mateixa setmana amb l'objectiu de contenir una mica l'impacte de l'augment de preus dels carburants com a conseqüència de la guerra a l'Orient Mitjà.
1: Barcelona i Tarragona demanaran una moratòria a la DGT per la nova regulació dels semàfors que entra en vigor avui.
2: La nova llei prohibeix el semàfor groc intermitent que fins ara permetia el pas de vehicles coincidint amb el verd pels vianants. A partir d'ara, quan els vianants tinguin el semàfor en verd per passar, els vehicles l'hauran de tenir en vermell i s'hauran d'aturar, sense excepció. L'Ajuntament de Barcelona demana criteris clars per aplicar la norma i adverteix que tot plegat congestionarà el trànsit rodat i també afectarà la fluïdesa de vianants i ciclistes.
1: Israel investiga com a atac terrorista l'inèdit incident que ha obligat a desviar a l'Aràbia Saudita un avió que volava entre Dubai i Tel Aviv.
2: El govern sosté que el copilot ha apunyalat el pilot amb la intenció de segrestar l'aeronau i estavellar-la. Els passatgers han aconseguit neutralitzar l'atacant i l'avió ha pogut aterrar. El copilot està detingut a l'Aràbia Saudita i el pilot està ingressat en un hospital del mateix país.
1: Les glaceres suïsses han perdut aquest any un 5,5% del seu volum de gel.
2: Sí, i en només 5 anys gairebé una cinquena part. Les onades de calor i la poca neu caiguda a l'hivern són les causes principals. Aquest estiu han desaparegut 2,2 bilions també de litres d'aigua, més de 3 vegades la capacitat de tots els embassaments de les conques internes de Catalunya.
1: Fas molt bona cara, eh? Sí. Comences el cap de setmana, eh?
2: Ara ja puc anar a dormir i vinga.
1: Bona nit i descansa.
2: Vagi bé.
1: Dos quarts de 6 del matí, 4 minuts, aquestes hores. Com cada dia, fem un cop d'ull a les portades del dia. Saludo Marc Jurado, bon dia.
8: Què tal, bon dia.
1: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
9: Molt bon dia.
1: Avui encara amb l'habitatge.
8: Sí, Junts manté la incògnita sobre el vot als decrets d'habitatge, titula Lara. Sánchez pressiona Junts i Podem amb el cost polític de tombar els decrets, diu el periòdico, i La Vanguardia explica que el decret topa amb recels de Junts, PNB i Podem.
9: Les grans fotos de portada se les endú, però el vol d'Israel que va fregar la catàstrofe després que un pilot n'apunyalés un altre. A La Vanguardia veiem els passatgers arribant a l'aeroport amb una nena en primer pla, més passatgers custodiats per la policia a El País, i amb Benjamin Netanyahu felicitant un dels passatgers ensangonat perquè hauria ajudat a reduir el copilot de l'avió. El Mundo hi afegeix que Israel ho investiga com un atac terrorista.
8: També en portada, sintonia Sánchez-Macron, diu Lara, l'amistat en friccions, diu El Periódico, tot plegat en relació amb la visita d'Emmanuel Macron a Espanya. El veiem en diferents fotografies amb Sánchez, amb el ministre Cuerpo i també amb el rei Felip.
9: Això en un dia on el debat de política general també treu el cap en algunes portades. Esquerra i Comuns pressionen Illa, però es deslliguen de Junts en la seva reprovació. Ho diu El Periódico, mentre que La Vanguardia explica que Illa planteja elevar les penes per ús d'armes i 800 milions per a residències.
1: L'habitatge, un dia més, continua centrant bona part dels articles d'opinió. Comencem amb La Vanguardia, que titula l'editorial Pla de xoc en l'habitatge, però insuficient, i remarca que les mesures del govern espanyol pretén calmar el malestar, però no resolen el problema.
9: El diari de Godó urgeix a emprendre mesures per afavorir la construcció d'habitatges i generar més confiança en propietaris i inversors perquè posin més pisos a lloguer.
8: L'editorial de l'Ara coincideix amb els decrets aprovats donant solucions d'emergència per evitar més casos com el de la Mari Carmen, però no resolen el problema principal de l'habitatge, la falta d'oferta.
1: A veure, anem a parar maquinàries perquè estem llegint els articles d'opinió d'ahir. Tenim els articles d'opinió d'avui. Un momentet.
9: Aquí hi ha hagut una fuita.
1: Que no passa absolutament res. I expliquem-ho. Expliquem-ho bé. A veure, un momentet. Parem maquinària, que això és la ràdio. A vegades aquestes coses passen. A veure, no ho podem fer. Que no ho podem fer? Sí, tenim els articles d'opinió. Que no? Anem per la premsa digital amb la Sílvia Solanes, que sé que la tinc per aquí. A veure si... No passa res, no passa res, que la ràdio és això. No passa res. Tirem endavant. Sílvia, bon dia.
10: Hola, bon dia, què tal?
1: Què tal, com estàs? Hauràs d'anar una mica sola, perquè avui, a veure un moment, vaig a buscar els articles...
10: Si vols, t'explico jo,
1: eh? No, no passa res, no passa res. Espera't, que els tinc per aquí. Deixa'm que obri això. Els articles d'opinió, no.
10: El primer va d'en Surs.
1: Primer de Badensurs, a veure un momentet si tinc per aquí la premsa digital de la Sílvia Solanes. Ara sí, qui vol evitar més ensurs?
10: Doncs espera't, perquè ara és a mi que se m'han anat, eh?
1: Doncs mira, t'ho dic jo, el parc d'atraccions de Califòrnia.
10: Ah, sí.
1: Ho tens o no?
10: Sí, sí que ho tinc.
1: Vinga, va, avancem.
10: Sí, es diu Six Flags Magic Mountains, no sé si hi heu anat mai.
1: No.
10: Tanca de manera permanent la seva muntanya russa més famosa, l'X2, inaugurada el 2002, després que centenars d'usuaris han al·legat tenir lesions cerebrals després de pujar-hi i després que fa 4 anys hi morís un noi. Era una de les principals atraccions del parc, assegura que passava tots els controls de seguretat, es caracteritzava per tenir seients que giren 360 graus mentre anava la muntanya russa en marxa. Sí, ho hem vist a la BBC.
1: Què tornarà?
10: Doncs els botons dels cotxes. No sé si tens algun cotxe d'aquest que quan hi entres sembla més un avió que un cotxe. Llegim a La Vanguardia que diverses marques han admès que s'han passat digitalitzant-ho tot i recuperaran els botons en nous models. Han vist que les pantalles obliguen a tenir contacte visual i apartar la vista de la carretera. En canvi, els botons físics es poden localitzar sense mirar més fàcilment amb les mans mentre la vista s'hagués posat a la carretera. Entre les marques que ho han admès, hi ha Volkswagen, Audi i fins i tot Tesla.
1: I si ja penseu en un viatge per l'any que ve, Lonely Planet ja ha fet la seva recomanació.
10: I entre els destins més imprescindibles europeus hi ha el Benet a Itàlia, Dessau, Alemanya, Šibenik a Croàcia o la ciutat espanyola de Lleó, que és l'únic lloc de l'Estat que apareix en aquestes recomanacions. Lleó.
1: Home, és bonica, la ciutat és molt, molt bonica.
10: Jo que no hi he estat.
1: No?
10: No.
1: Vés-hi, és molt bonica, val la pena.
10: Doncs sí, fora d'Europa es fixa en Nou Mèxic, als Estats Units, Rabat al Marroc o Bariloche a l'Argentina. I en el capítol de turisme sense presses, rutes enològiques a la vall de Guadalupe, a Mèxic, senderisme per Sainz Cathbert's Way, Escòcia, o safaris a peu al Parc Nacional de Gombe, Tanzània. És a dir, que aniria a tot arreu.
1: Sí, jo també m'escaparia. Un tauró que s'ha convertit en un fenomen.
10: A Corea del Sud, un tauró gris s'ha convertit en una mascota després de quedar encallat en un canal del port de Busan, la ciutat portuària més gran del país. Ja hi porta gairebé dues setmanes i fins i tot l'han batejat, li han posat Bukangi, que és el mateix nom del port. Ha tret ja milers de turistes, mentre que les autoritats esperen que retorni al mar de manera natural.
1: Vinga, va, 10 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí. Bon dia a tots els matiners que ja esteu connectats amb la Ràdio Pública i Nacional. Estem fent, com sempre, el primer programa en directe de la ràdio en català i a Catalunya. Marta Viana, bon dia de nou.
11: Molt bon dia.
1: Moment, com sempre, de repassar alguns apunts culturals amb la Marta. Amb què comencem, Marta?
11: Doncs mireu, amb molt bones notícies per a aquells que siguin fans de Thor.
1: Déu-n'hi-do, la notícia, eh? No sé
11: fortíssim.
1: Si ho sabeu, però estigueu alerta, estigueu alerta.
11: Fortíssim. Carles Porta i els Javis faran una sèrie sobre els crims de Thor. Això es podrà veure a HBO Max. Com a guionistes hi haurà Eduard Sola, que recordem que és el de Casa en Flames, i Fran Araujo, que ha treballat moltíssim a Misaki la Cuesta i està nominat també a l'Emmy Internacional per Anatomia d'un Instante. No hi ha detalls ni del repartiment ni de quan es començaria a rodar, però vaja, boníssimes notícies per tots aquells fans de la sèrie Thor.
1: I un èxit pràcticament assegurat. Més coses, perquè parlem de música.
11: Sí, Julià Colom, Maria Jaume i Maria del Mar Bonet s'han emportat els principals els Premis Underrock de la Música Balear. Colom s'ha emportat el guardó al millor disc per Paradís. Més premis, Maria Jaume és l'artista de l'any pel disc San Domingo Forever, mentre que el Premi Especial del Jurat ha anat a parar a L'aigua no cansa de Maria del Mar Bonet. El 18 de novembre s'entregaran els guardons en una gala que es farà a Palma.
1: Algunes previsions per avui mateix, també.
11: Mireu, comencem al Teatre Lliure, on avui s'estrena Bou Betoia, a veure si ho pronunciat bé. La necessitat d'una illa amb un repartiment de luxe amb Mireia Xalam, Ivan Benet, Cristina Genevà, Xavier Ricaro, Mar Rodríguez. Tot això al Lliure, mentre que al Coliseum avui arriba Berto Romero amb l'espectacle Lo Nunca Visto, i s'hi estarà fins al 18 d'octubre. I si us agrada la fotografia, avui arrenca el Festival Internacional de Fotografia Analògica a Vilassar de Dalt. Hem d'acabar aquest recull parlant de l'Osa, també. A l'Osa s'acomiadarà d'aquesta primera gira de debut. Ha preparat concerts pel novembre, el gener i el febrer a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Madrid. Les entrades ja estan a la venda.

0: 3 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí.
1: Què toca ara?
0: Home, ara toca la Dana Maria. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
2: Bon dia de nou.
0: Escolta'm, que estàvem dient abans que el Soc i Seré som font d'inspiració pel programa presentat per
2: l'Àngel
0: Llàcer.
2: Ho he vist,
0: ho he sentit. Ho has sentit,
2: sí, o no? Sí, sí.
0: A veure si tenim l'Àngel despert, que últimament ens està fotent el salt. Ara té canvi d'horari.
2: Afortunat ell, que pot dormir.
0: Home, sí. Però m'agradaria també que estigués despert, perquè això vol dir que tenim molta gent escoltant el programa. De moment no em diu res, per tant, entenc que està fotent un cop de cap. Sí, sí que ronca una mica l'Àngel, sí. També t'ho he de dir. Dada Maria d'avui, a veure, què?
2: Avui és 1 d'octubre.
0: Sí, no m'ho diguis.
2: Sí, tot el dia.
0: Tot el dia.
2: Fa 9 anys d'aquell 1 d'octubre del 2017, en què es va fer el referèndum per la independència, però recordem que aquell 1O va tenir una espècie de preqüela, podríem dir, que va ser el 9N.
0: Val.
2: La consulta sobiranista o procés participatiu que es va fer el 9 de novembre del 2014 i que va ser liderada per l'aleshores president de la Generalitat, Artur Mas. Sí, senyor. Per això, avui us pregunto...
0: Un moment, que tenim un participant sorpresa.
2: Yep.
0: Macià, tu també participes, eh? Però avui tinc, a veure... Hola, bon dia.
3: Bon dia. I tant sorpresa.
0: I vostè qui és?
1: Anava a dir-te una veu molt similar a la de l'Eloi.
2: S'assembla.
0: Eloi Cordomé, avui també participa a la Dada Maria, per tant, tenim.
3: Ah, ha estat un atracament amb armada. M'acabo de connectar, em diuen, participaràs a la Dada Maria, pam.
0: Ja, home, la ràdio és això, la ràdio és viva, escolta'm, no passa res. Tothom preparat. Maria, t'escoltem.
2: La pregunta és, quantes persones van votar en la consulta sobiranista del 9 de novembre del 2014?
0: Ai, Déu meu.
1: Vinga, Eloi.
0: Eloi, comença tu, va, estrena.
3: Ai, de començar jo, a més tinc el marrón de començar.
0: Pobre.
3: Jo crec que 850.000.
0: 850.000. Macià!
2: Hola.
0: 1.100.000. Espera, que també tenim el Maiol.
1: Jo diré... El Maiol ho sabrà, això.
0: El Maiol el deixo per l'últim. Va,
1: jo
0: Lara.
1: Dic 1 milió, ajustat.
0: 1 milió.
1: Jo crec que una mica més, no?
0: Marta?
1: No sé.
0: Jo
1: 1.500.000.
0: 1.500.000. Jo dic...
3: Ai, quins nervis, eh? És emocionant, eh?
0: Sí, crec que sí.
3: M'està agradant, això.
0: Jo dic 1.200.000. I Maiol diu... Ui, ho guanyarà. Sí, diu que s'ha confós.
1: No pot canviar, eh? Vull dir que no...
0: No es pot canviar, la Marta aquí. 1,8? Val, a veure. Eloi Cordomí, 850.000. Va damunt dels nostres caps. Aixequem una senyera. Macià Closes, 1.100.000. Lara Garcia, 1 milió. Marta Viona, 1.500.000. Maiol Roger, 1.800.000. I jo dic 1.200.000. Però qui guanya la Dada Maria d'avui?
2: Maiol Roger! Maiol!
0: A veure, explica-m'ho.
2: I encara li han faltat mig milió de votants, perquè van ser 2,3 milions. En concret, 2.305.290. Una miqueta més que en el referèndum de l'1 d'octubre, que van votar 2,2 milions de persones. 2.286.217. Hem de dir, però, que el cens, el 9N, era una mica més ampli perquè podien votar els majors de 16 anys.
0: És veritat, és veritat. Clar. Doncs bé, escolta, Maiol, molt bé.
3: Us he esbiaixat a tots.
2: Sí, però m'ha encantat que participis, eh?
0: Eloi,
2: mira cada dia.
0: Quin pessimisme, 850.000.
3: No, però pensava que...
1: Ens has confós.
0: Jo crec, Eloi, que hauries d'entrar cada dia, eh? A la Dada Maria.
3: Sí, per desviar-vos així com avui, no?
0: No et preocupis, però sí, escolta'm, sí. Nosaltres hem dit cada bestiesa en aquest programa, la Dada Maria.
1: Tampoc és que
0: no t'ho pots ni imaginar.
1: No estem gaire bé.
0: Exacte. Ara parlem, Eloi.
3: Vinga, fins ara.
0: Vinga, fins ara. Gràcies, Maria.
2: Fins ara.
0: Que vagi bé, adéu. Avui us convidem a anar al teatre. Ja podeu començar a prémer el 93207474. 93207474, exactament. Avui us convidem a anar al teatre. Tenim per vosaltres un val per dues persones, per l'obra L'Orques Indòmites, meravellosa, al Teatre Romea de Barcelona. I seran del 7 al 11 d'octubre. Teniu molt pocs dies per veure aquesta obra, que és la... que vaja, tracta sobre la força femenina contra el destí. La força femenina contra el destí. 93207474, L'Orques Indòmites, d'aquí uns moments Comencem a escoltar tots aquests oients que esteu desperts ja a aquestes hores del matí. Veieu, Roger, a partir de les 6, d'aquí 13 minuts, engega el matí de Catalunya Ràdio. Molt... I avui, què ens heu preparat?
4: Doncs mira, molt pendents, falten 24 hores, o més de 24 hores, però demà serà la votació dels decrets. Seguirem detallant-los amb la secretària d'Estat d'Habitatge, Leire Iglesias, i també resoldrem dubtes amb el Pablo Feu, que és jurista i expert en dret administratiu, sobre com ha de funcionar aquests decrets i com afecta propietaris i llogaters. Després tindrem una taula d'alcaldes, perquè, ho dèiem abans, són la primera línia sovint de la majoria dels problemes dels ciutadans, entre ells l'habitatge. Tindrem l'alcalde de Manresa, Marc Aloi, a l'alcalde de Cornellà i president de l'àrea metropolitana, Antoni Balmón, i a l'alcalde de Vic, Albert Castells. Després obrirem la taverna i a partir de les 11, Pilarín Vallès i Roser Capdevila en una conversa deliciosa que crec que ens farà, si no oblidar-nos, almenys relaxar-nos de tot aquest món convuls en el que vivim.
0: I tant, i avui, que a més és el Dia Internacional de la Gent Gran, quina meravella tenir-les a totes dues plegades, perquè són fantàstiques i ens... si jo sempre que les escolto penso, hem de viure més.
4: I tant, hem de viure més.
0: Gràcies, Maiol.
4: Fins ara. Fins ara.
5: La tarda de Catalunya Ràdio, sempre amb tu.
6: Rosita, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
6: Com es troba, Rosita?
7: Anem pirant.
6: T'has trobat que t'estàs gastant molts diners per poder veure la tele, no?, a l'hospital.
7: Ah, això mateix, sí. Bueno, tenim habitació compartida i llavors paguem la meitat cada un.
6: També escoltes la ràdio, tu, de tant en tant, eh?
7: Home,
6: les nits.
7: Sempre, la nit dels ignorants, al dematí, Ricardo Ullestrell.
6: Ullestrell, sí, home, està molt bé, eh?
8: A la nit, al matí i, esclar, també a la tarda. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
6: Rosita, quan et recuperis, vine'ns a veure un dia a la ràdio, aquí a la tarda.
7: Vaig amb tacatà, però ja miraré de venir.
9: Estem en plena siga, tot un any darrere d'aquesta feina, però...
8: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
10: Que la castanya era un menjar habitual, bueno, molt puntual a l'època de la tardor, perquè...
8: De la tardor que encén els boscos, a l'hivern que emblanquina els cims. Un viatge pel paisatge canviant de Catalunya.
11: Sí, les cabres, en lloc de castanyada, fan la aglanada, podríem dir.
8: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
12: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
8: Camí de Cabres, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
13: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: Vinga, va, només 10 minuts arribem a les 6 del matí. Eloi Cordomí, 850.000 votants el 9 de novembre. Bon dia de nou.
2: Ja. Bon dia, bona hora.
3: No, va, no, per què rius? Tu n'has dit un milió, eh?
1: No, home, un milió, jo crec que he dit 1.100.000, Pere't.
2: Va, és igual.
1: He dit 1.200.000.
4: Eloi, Eloi,
1: no et preocupis gens, no et preocupis gens, que nosaltres...
4: S'han dit animalades.
1: Absolutament, absolutament. Hem d'estar molt pendents, per això, a Eloi, del temps que ens espera per avui, perquè, novament, arriben ruixats que, si no vaig errat, engegaran a les Terres de l'Ebre, pentinaran també tota la part de Tarragona i també a la costa central, correcte?
3: Sí, hi ha molts més llocs.
1: Hi ha molts més llocs.
3: Realment avui tornarà a ser un dia molt inestable. Ara tenim una mica de treva, una estoneta de treva, però ràpidament això, eh? Aquest matí podem tenir les primeres tempestes entre el Camp de Tarragona i el litoral i prelitoral de Barcelona. Sobretot més cap al Camp de Tarragona, és on preveiem que puguin ser més fortes en aquest sector. I ràpidament s'estenen a molts altres llocs, eh? A les Terres de l'Ebre, a la Catalunya central, a tot el sector del Prepirineu. Potser avui on menys plourà serà el sector de la Costa Brava, on bufarà una mica la tramuntana, i aquest en quan giri de mar cap a terra, una mica més cap al sud, és aquest el que pot afavorir, doncs, la formació de totes aquestes tempestes. Molts llocs, i que avui tornarà a deixar més de 40 litres en mitja hora en alguns llocs, poden arribar a deixar fins a 90 litres en 3 hores, per tant, pluges molt, molt intenses, i que, a més, la pròxima nit i matinada s'allargaran especialment a les Terres de l'Ebre, i aquí podem tenir una altra situació, doncs, complicada, amb acumulacions a més de 100 litres per metre quadrat, entre els que caiguin avui i, sobretot, les que caiguin a partir de la pròxima nit i matinada.
1: Pendents, doncs, d'aquestes pluges que seran protagonistes d'aquest dijous, d'aquest 1 d'octubre, i com sempre connectats a la Ràdio Pública Nacional, quan anirem explicant també al llarg del matí. Una abraçada forta, Eloi, fins demà.
3: Fins ara, adéu-siau.
1: Adéu-siau.
0: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
1: Vinga, va, moment de regalar teatre al programa, perquè ja sabeu que som partidaris de que consumiu cultura dojo, i regalar teatre és el regal perfecte. Que dius, com ho faig? Doncs molt senzill. Entra a regalateatre.cat i demana les teves entrades. Compra-les, consumeix cultura. Regalateatre.cat. I gràcies a regalateatre.cat avui tenim un val per dues persones per l'obra L'Orcas Indòmitas al Teatre Romea de Barcelona, i seran pocs dies, del 7 a l'11 d'octubre. Per tant, us recomanem que aneu a veure aquesta meravella. 93 201 7474. Aquest matí començo saludant en Joan. Joan, bon dia.
5: Bon dia.
1: Què tal, Joan? Com va el matí?
5: Molt bé. Ara ja estic anant a treballar. I a Mataró. Soc de Llinars, però treballo a Mataró.
1: I escolta'm, et lleves molt aviat, Joan?
5: Sí, sobre a les 4.
1: Escolta, m'estan dient que és veritat que t'assembles, en recordes molt el calet del quiosc d'aquí a la ràdio. És veritat que tenen el mateix to de veu? Sí, senyor, és veritat. Avui, escolta, ja veuràs que t'hi sembles. És veritat? Sí, sí. Joan, també una abraçada. Tens el número 1. Que vagi molt bé el dijous.
5: Moltes gràcies.
1: Adéu, adéu. Saludo també la Roser. Roser, bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Com estàs, Roser?
6: Pues mira, mitja dormida, però és el que toca aixecar-se, no tapar treballar
1: és el
6: i agafar novament el paraigua.
1: Exactament.
6: A veure si amb la pluja ens passa una mica la calor, perquè això està fent molt llarg ja.
1: És cert que ahir feia molta xafogor, eh?
6: Molta xafogor.
1: La tarda hi va ser horrorós. Roser, cap on vas ara? Te'n vas a treballar, entenc? De què treballes tu?
6: Pues mira, sóc mestra.
1: Ui, molt bé. I a quina hora ens hi posem?
6: Pues a les 7 surto i a les 8 ja estic allà al peu del canó.
1: I mestra de primària?
6: Bueno, d'adolescent. Secundària. Sí,
1: quina
6: sí.
1: Paciència, Roser, quina paciència.
6: Ens ho passem molt bé, estem entretinguts.
1: Avorrir-te no t'avorreixes, eh?
6: No m'avorreixo.
1: Doncs escolta'm, a veure si aconsegueixes aquest val per dues persones. Tens el número 2, Roser.

0: clitxar i vas dir, ep, que aquest m'agrada?
1: Sí.
2: Ah.
1: Va ser mutu.
0: Va ser mutu, eh? Amor a primera vista, Maria Antònia?
1: Sí, sí.
0: Ai, que bé. I quants anys porteu casats?
1: Pues 53.
0: Uau, quina meravella. Doncs escolta'm, a veure si podem seguir alimentant l'amor amb aquest parell d'entrades per anar al teatre. Maria Antònia, tens el número 3.
1: Molt bé, gràcies.
0: Una abraçada, bon que vagi bé. Adéu. Número 4 per la Susana. Bon dia, Susana. Tinc la Susana per aquí? Si no, passem a... Hola, ara sí que la sento. Susana.
3: Hola, què tal?
0: Com estàs, Susana? Des d'on ens truques?
3: Pues mira, estic ara mateix a Santa Perpètua de la Moguda, al cotxe, esperant empenjar amb vosaltres i poder entrar a la feina.
0: Molt bé. De què treballes?
3: Pues el Cim Vallès és un polígon tot ple d'empreses de transport. Treballo en una empresa de transport i logística.
0: I fins a quina hora hi estarem treballant, Maria Antònia? Susana?
3: Fins les dues.
0: Fins les dues. Molt bé, perfecte.
3: Però doncs sempre s'allarga una miqueta més, però bueno.
0: A veure si tenim sort i t'emportes aquest parell d'entrades. Una abraçada, Susana.
3: Moltes gràcies.
0: Que vagi bé, adéu.
3: Adéu.
0: I acabo la ronda matinera saludant l'Enriqueta. Enriqueta, molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Enriqueta, tu te'n recordes de la teva primera cita o no, d'adolescent?
4: Sí.
0: Ui, ha sigut un sí molt sec.
4: Sí, sí, que me'n recordo, sí, que me'n recordo. Me'n recordo bé.
0: Et puc preguntar on va ser?
4: Mira, va ser amb uns campaments.
0: Amb uns campaments?
4: Sí, sí.
0: D'estiu?
4: Amb uns campaments d'estiu... No, amb uns campaments d'estiu o... Sí, d'estiu, serien d'estiu, perquè... Ara no me'n recordo l'època, però era amb, els noi, amb un noi del meu grup, de l'agrupament.
0: Ah, que bonic! I devia ser allò una trobada de nit, no entenc, o què?
4: Sí, ah. Sí, sí.
0: Va anar bé?
4: Sí, va ser tota una experiència.
0: Podríem dir la primera experiència de la vida, o una d'elles...
4: La primera experiència de la vida. I... Però no l'última. No.
0: Home, per sort, per sort.
4: Sí, però està bé, perquè no teníem pressa.
0: Ah, això està molt bé. Xup-xup, a foc lent, que és com s'han de fer les coses. Enriqueta, tens el número 5.
4: Perfecte.
0: Una abraçada. Que vagi molt bé. Adéu. És moment, per cert, als matiners, com cada dia, de rebre Agnès Marquès. Perquè ja sabeu que l'Agnès, quan acaba el Catalunya a nit, s'enfila al cotxe i fa la seva particular reflexió. Així va acabar el dia quan tornava cap a casa després de fer el Catalunya a nit. Bon dia, Agnès.
5: Bon dia, matiners. Com esteu? Aquesta nit me n'he anat a casa pensant en el fet inevitable de fer-nos grans, d'envellir, tot plegat a partir de l'anunci que ha fet el president Illa d'aquestes noves places en residències per a persones grans. Al Catalunya nit hem parlat amb el sector de les residències i ens diuen que de places en faltaran moltes més els pròxims anys. Ara mateix hi ha 18.000 persones esperant en llista d'espera per poder accedir a una residència per a persones grans. I a més també ens diuen que faltaran professionals del sector de les cures perquè ja en falten ara també, els hi costa molt de trobar-ne perquè, pel que sigui, doncs és una feina que no molta gent vol fer. La qüestió, el que pensava és que si tot això estigués més ben organitzat, si no hi haguessin llistes d'espera i tot estigués més ben planificat, tenint en compte també l'envelliment de la població, aquesta etapa de la vida, l'envelliment, doncs no seria percebuda com una càrrega social, sinó senzillament com la culminació digna, viscuda amb dignitat de tota una vida, que és el que en realitat, oi, ens mereixeríem tots plegats. Au, que vagi bé, bon dijous, adéu, adéu.
0: La reflexió d'Agnès Marquès. I quanta raó, estimada Agnès. Amb només un minut arribem ja a les 6 del matí, moment de saludar Ricard Ostrell. Ricard, molt bon dia. Tinc el Ricard per aquí? Ui, no em sent, si està
6: hola,
0: aquí...
6: Hola.
0: Ara, no, Ricard.
6: No tinc els auriculars posats.
0: Ah, no et preocupis. Escolta'm, abans d'acabar, avui hem parlat amb molts matiners, però m'has de dir un número de l'1 al 5.
7: He perdut els auriculars.
0: Ja et veig, a veure.
8: El 4.
0: Doncs mira, la Susana, que se'n va cap al teatre. Avui, per cert, Ricard, un dels temes importants del programa, evidentment, serà l'habitatge. Però què fas?
6: És que no puc parlar amb tu, perquè no em van els auriculars.
0: Ah, doncs avisa.
6: No et sento bé.
0: La ràdio és viva, la ràdio és això. Doncs escolta'm, tot teu.
6: Bueno, tot meu no.
0: Home.
9: Hola, bon dia, Ramblers i Rambleres. Doncs
2: ja podem agafar el xiulet i celebrar que tenim la verema.

0: acabat de pipiripipiripi, almenys al camp. Al celler encara els hi queda quasi un meset de gaudir, perquè entre que han de descobar, remuntats, encara tenen un rato de feina al celler. Però al camp, pipiripiri, ja m'ha acabat. Així que fantàstic, ja ho tenim enllestit. Ara el que estem fent és passar, fer neteja, estem netejant les caixes, estem recollint palets, estem ficant una mica d'ordre a les nostres vides, que ha estat un mes i mig molt intens, allò com deia aquell de l'època del Covid, tots els dies són lunes, així que res, fem fenyes, una fenya superficial de camp, perquè estem esperant que plogui, que aquí a la nostra zona encara no ha plogut, i res, a gaudir, a aprofitar aquests moments i a ficar una mica d'ordre al camp i als nostres caps. Vinga, una abraçada.
1: Això és Rambla 54 a Ràdio Castellà.
2: Sí, hi ha una cosa que m'agrada especialment d'aquest programa del Rambla 54, és descobrir nous veïns i veïnes i tafanejar en les seves vides, les seves històries. En un temps d'individualisme màxim, nedar contracorrent reivindicant escoltar l'altre és un luxe, i fer-ho de forma coral amb totes les ràdios de la xarxa que hi participen, doncs és d'allò més top. No sé si hem anat perdent aquesta filosofia del bé comú i el sentiment col·lectiu, o és natura humana i sempre ha estat així. Això ens ho podrien explicar els dos veïns de Castellà del Vallès que descobrim avui, que són l'Armomir i la Riquila. Llàstima que van morir fa uns mil anys. Albert Sant Andrés, ben tornat al Rambla 54.
3: Gràcies, Anna, un plaer.
2: Fem una mica tard, no?, per aquests veïns.
3: Doncs sí, crec que l'Armumi i la Riquila no poden resoldre la teva pregunta, però sí que han col·locat el municipi de Castellà al mapa arqueològic europeu. De fet, des del passat mes de maig formen part dels noms il·lustres de Castellà del Vallès, com són el Dani Pedrosa, l'Evard Darius o el Pere Joan Ventura.
2: I d'on han sortit aquesta parella?
3: Doncs els han localitzat durant la darrera campanya d'intervencions arqueològiques 2025-26 al jaciment de Castellavell, que és un dels primers nuclis urbans de la vila. S'hi han descobert dues sepultures excepcionals amb construcció funerària del segle X, atribuïdes a aquesta parella, l'Hermomir i la Riquila, que eren dos rics esposos d'aquella època, del segle X. I dic que són excepcionals perquè de tombes se'n van trobar moltes. Des dels anys que porten s'han trobat 243.
2: Déu-n'hi-do, són moltes, eh?
3: Sí, sí. Però totes elles eren iguals i senzilles. O sigui que no eren igual que aquestes. Totes, com diem, menys l'Armomir i l'Arquila, que tenen un caràcter ja de més de mausoleu, amb gairebé 2 metres de fondària i que estan recolzades sobre la paret de l'església preromànica que hi ha a Castellavell. Per explicar-te aquesta troballa, que per què és tan important, he anat a veure l'arqueòleg Jordi Roig, que és el director de les excavacions de Castellavell, i ell ens posa més en context d'aquesta troballa.
4: Doncs el que hem trobat amb les excavacions a Castellavell ha estat tombes monumentals, uns sepulcres funeraris construïts d'època medieval, del segle X, és a dir, de bastanta antiguitat, atribuïbles a dos personatges, a dos rellevants, a dos magnats d'aquest període. Aquest tipus de tombes són bastant exclusives, no en tenim pràcticament exemples ni a Catalunya ni a la resta d'Europa. I l'estat de conservació en el que s'han trobat encara doncs, les fan més singulars, més rellevants, no? més úniques, el seu estat de conservació. D'una banda, el tipus de resta arqueològica, aquestes tombes construïdes del segle X tan antigues, i de l'altra que estaven en un estat de conservació pràcticament intacte, com si les haguessin acabat de fer fa uns dies.
2: I, és clar, com que estan tan ben conservades, doncs són tombes molt estudiables, diguéssim, suposo.
3: Ah, exactament, sí, així és. El Jordi Roig em deia que gràcies a aquest gran estat de conservació han pogut esbrinar moltes coses. De fet, estan estudiant ara mateix tota aquesta informació històrica sobre com eren aquests magnats vinculats a l'elit comtal de l'època.
4: Doncs en aquest cas reuneix totes aquestes condicions, no? Vull dir que l'estat de conservació òptim o quasi impecable, clar, fa que aporti molta informació o molt coneixement d'un tipus de sepultures, de construccions funeràries que desconeixíem, no? De manera que l'aportació d'informació històrica, clar, és molt important. Sabem com eren les tombes d'aquests personatges magnats vinculats a això, a l'èlit comtal, no? de l'etapa medieval de tota Europa. Doncs, clar, fa que aquests dos exemples siguin o esdevinguin ara com el model de referència, no? A nivell d'aquest tipus de restes a Europa. I després, doncs, la informació pròpia dels que hi havien enterrats.
2: Però, Albert, aquesta no ha estat una troballa d'aquelles pim-pam de la nit al dia, oi? Hi han hagut de picar molta pedra, si em permets la broma fàcil.
3: Sí, sí, mai millor dit. Efectivament, fins a arribar a aquesta descoberta s'ha hagut de recórrer un llarg camí, ja que des de l'inici de les excavacions a final dels anys 90, ja parlem, que van començar, i el retorn després, anys després, al 2024, aquestes tombes, per sort, s'han mantingut inalterades, i gràcies a que estaven situades en un entorn que no s'ha modificat durant segles.
4: Doncs en el marc d'aquestes excavacions, a la zona de la banda nord de l'església, que és on hi havia l'antiga necròpolis, el cementiri alt medieval, doncs van aparèixer aquestes restes tocant a l'església, perquè originàriament estaven com construïdes al costat i lligades amb el que era l'obra de l'església preromànica del segle X, doncs vam localitzar-les doncs directament per sota la capa vegetal, no? Que és també la gràcia d'aquest jaciment de Castellavell, que té aquesta singularitat de que les restes apareixen inalterades directament sota la capa de 20-30 centímetres dels camps de cultiu, no? Vull dir que això és el que també el fa una mica singular, no? Que no té ocupacions posteriors, ni afectacions posteriors, ni remodelacions de cap tipus, no? Vull dir que aquest és diguem-ne, el context en què van aparèixer aquestes tombes.
2: I un cop trobades, Albert, ara què estan fent el Jordi i el seu equip?
3: Doncs ara mateix estan investigant qui eren exactament l'Hermomir i l'Arquila i quin va ser el seu paper dins de la societat del segle X. El Jordi apunta que és un aspecte força complicat quan es tracta de tombes, ja que en la major part dels casos s'han perdut les referències amb el pas del temps.
4: Generalment, a les necròpolis, els cementiris i les tombes, difícilment saps de qui es tracta, no? Perquè s'han perdut, doncs, les referències, làpides, que hi poguessin haver, etc. No? Vull dir que, i a vegades, doncs, quan s'excaven aquests cementiris o tombes, doncs, bueno, queden que els personatges, els individus allà enterrats, com a personatges anònims, no? Per exemple, aquí a Castellavell ja es porten 220 i pico tombes excavades, de les quals les úniques que podrem associar amb un nom i amb unes persones concretes que van viure en aquest període del segle X són aquestes dues. La resta no s'han pogut, diguem-ne, vincular a cap nom i a cap persona, personatge ni res, no? Vull dir que això encara ho fa més atractiu, més rellevant, no? El fet d'associar-ho a aquests dos personatges que apareixen en els documents, vull dir, la recerca que ara estem fent, que encara és incipient, és la que permetrà, doncs, confirmar el que ja observem, el que ja s'apunta, que es tractaria de l'Hermomir i la seva esposa Arquila, que eren dos personatges, dos magnats de l'èlit comtal, al medieval, que controlaven aquest territori d'aquí, del castell de Castellà, i que van ser enterrats en aquest tipus de tombes tan rellevants. Doncs hi ha alguns documents, això s'està fent recerca, que esmenten en un parell o tres d'anys aquests dos personatges.
3: Doncs, Anna, ja hem vist el que han trobat a Castellà, tant les tombes més anònimes com les de l'Hermomir i l'Arquila, que són descobertes molt importants. Però al Jordi encara li queda molt camp per córrer perquè només s'ha excavat un 20% de la superfície total d'aquest jaciment.
2: Doncs sí que els queda terreny per explorar, sí. Albert, moltíssimes gràcies per acostar-nos avui la història de l'Armomir i la Riquila, aquests veïns honorífics i mil·lenaris de Castellar del Vallès. Una abraçada ben forta des del Rambla i fins aviat.
3: Gràcies, fins aviat.

0: Mama, què et ve el cap si et dic Rambla 54?
1: Rambla 54 és el meu lloc al món.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ona Malgrat.
1: Ets fan de la sèrie Joc de Trons? Jo, sí, i nivell premium. Em pots preguntar el que vulguis sobre les cases, que si els Stark, que si els Baratheon, que si els Lannister, que dolenta la Cersei i quina gran supervivent, o els Targaryen amb la seva inclinació per la megalomania. Una de les coses que més em crida l'atenció és la cura que han posat els productors en l'heràldica de la cosa, la bandera blanca amb el llop, el cèrvol negre amb fons daurat o el lleó d'or sobre fons grana i, és clar, el drac de tres caps roig sobre fons negre, que ha acabat fins i tot amb sèrie pròpia. Bé, doncs avui volem traslladar aquest joc, el Joc de Trons, a les banderes de casa nostra, als municipis catalans. A Vilanova i la Geltrú, per posar un exemple.
2: Ja comencem. Així a l'atzar, no?
1: Exacte. Després fem un Google per veure el teu d'escut.
2: D'acord.
1: Deia que el de Vilanova és minimalista, o sigui, elegant, i que té un castell amb tres torres sobre fons blau i les quatre barres per sota, i com que som els reis del mambo, doncs una corona dalt.
2: Com els Hightower. A partir d'ara direm Alicent.
1: Mira que nets. A veure el teu. Va, quin escut et busco?
2: Jo vaig néixer a la Barceloneta, però sóc fill adoptiu de Sant Andreu.
1: A veure, un moment. Ivan, doncs aquí a l'ordinador diu que Sant Andreu, atenció, és un dels dos únics barris de Barcelona que té bandera històrica. A veure si endevines quin és l'altre.
2: Per la cara que poses, Gràcia.
1: Bingo.
2: Segur.
1: No diré més. Per parlar de tots aquests escuts i de molts altres, Ivan, avui hem convidat al Rambla un expert en el tema, que és el Joan Pinya, que ja és als Estudis d'Ona Malgrat amb la Laura Espanyol. Joan, Laura, benvinguts tots dos al Rambla 54.
3: Moltes gràcies.
4: Bona tarda. Joan, abans de posar-nos a parlar d'escuts, jo ja m'he presentat al programa, però volem saber de tu. El teu coneixement dels escuts municipals ve perquè has estudiat Història de l'Art, veritat?
3: Doncs sí, va ser la disciplina Història de l'Art que em va obrir aquest món dels símbols, d'aquests elements, no?, que ens intenten transmetre un missatge, tot i que en la seva senzillesa sembla que no l'hagin de dir, però que ens poden donar tot aquest missatge. I clar, quan vaig descobrir el món dels escuts personals, municipals, no?, em va obrir tot un món al voltant de la simbologia.
1: Joan, dèiem que a Catalunya n'hi ha molts d'escuts, de fet, tants com municipis, no?, que són 948, em sembla, però només 730 d'aquests escuts són oficials. Per què? Què fa que un escut sigui legal o no?
3: Per sort, cada any anem engreixant una miqueta més, aquest número dels escuts legals. Mm-hmm. Però sí que és veritat que hi ha molts ajuntaments que els hi costa o es senten molt aferrats a uns escuts que han sigut dissenyats sense seguir cap tipus de llei heràldica, no?, o de recomanació heràldica, si més no. Per què? Estem davant d'una disciplina que no deixa de ser, a ulls de molta gent, fer un dibuixet maco, no? Jo tinc un poble, doncs mira, alguna cosa que el caracteritzi, hi fico colors que cridin l'atenció, una corona maca i ja tinc un escut fet. I no, de la mateixa manera que ningú s'atreviria, sense tenir coneixements, a anar a arreglar una dent caiguda d'una persona, doncs una persona sense coneixements heràldica no s'hauria d'atrevir a fer una cosa tan seriosa com l'emblema d'una comunitat. I per desgràcia ens ho trobem tot sovint, d'aquí que hi hagin tants escuts que oficialment es reconeguin com a incorrectes o a inquirir.
4: Mm-hmm. De fet, malgrat es va oficialitzar l'escut ara fa un o dos anys, com va anar i per què és important oficialitzar-lo?
3: El cas de Malgrat és paradigmàtic, eh? El cas de Malgrat l'ensenyaven justament com a exemple d'escut incorrecte. Era un escut que no complia amb la forma que li pertocava, no complia amb la corona que li pertocava, no complia amb les armes, o sigui, la representació del seu interior, i justament una cosa que sí que complia, que era les creus de la família dels Palafolls, els hi van, no sabem per què, en el moment de fer-ho, els hi van canviar l'ordre dels colors. Per tant, era un escut que era absolutament incorrecte. Tot i això, es va insistir contínuament des de que es va fer en què s'havia de rectificar i que havia de canviar-se, fins i tot des del propi Institut d'Estudis Catalans, on tenen la secció els correctors heraldistes, insistien. Però els diversos ajuntaments que anaven passant donaven oïdes buits o no li feien cas o no consideraven que fos important. Que també és cert, un escut, encara que sigui incorrecte o no oficial, acaba convertint-se en un emblema del poble. Per tant, de cop i volta dir-los a la gent que potser no estan dins d'aquest debat que aquest escut és incorrecte, que n'hem de fer un altre, també és un fet que té un punt traumàtic. Però bé, Malgrat finalment vam aconseguir que un ajuntament s'hi posés i van fer el procediment que pertoca.
1: Joan, perdona, tu ho has dit ara? Quan preparàvem aquesta entrevista amb la Laura, ja va sortir aquest terme i tu l'acabes de pronunciar. Inquirir un escut, què és això?
3: Un escut, quan no és oficial, s'anomena que és un escut a inquirir, perquè vol dir que és un escut que s'ha d'investigar, no? L'hem d'explorar una miqueta, li hem de fer preguntes, l'hem d'anar desmuntant, veient què serveix, què no serveix, per què hi ha això... I llavors aquest procés és com una espècie de procés d'inquisició, no? De fer-li preguntes, de fer aquest inquirir. També, aviam, la paraula també més habitual és escut no oficial, Potser és la que més s'utilitza.
4: Perquè com es crea un escut? Hi ha elements permesos i altres que no?
3: Mira, això, si vols, puc explicar una mica el procés habitual. Normalment un escut el genera algú que li ha encarregat un ple municipal. O sigui, és un ajuntament d'un poble que diu hem de fer un escut o hem de fer un escut nou.
1: Sempre és un ajuntament, eh?
3: Sempre... Ha de ser un ajuntament, sí. Sí, perquè l'ha d'aprovar un ple municipal, l'escut nou. Ara bé... Què passa? Que hi ha ajuntaments, doncs, mira, aquesta persona que sap dibuixar molt bé, fes-nos l'escut. O aquesta persona que sap disseny gràfic, fes-nos l'escut. No, un escut no el fa una persona que sap dibuixar o sap dissenyar. Un escut el fa una persona que sap d'heràldica. Per descomptat, sap de la història del municipi, sap de la identitat d'aquell municipi i té unes nocions d'heràldica. Per tant, el procés més habitual i més correcte de fer-lo és anar a l'Institut d'Estudis Catalans, on hi ha la secció d'heràldica, i demanar que recomanin un disseny d'escut. I en allà et faran diverses propostes, s'anirà discutint amb el ple municipal i finalment se trobarà un acord, que aquest acord serà el votat en el ple municipal. Hi ha ajuntaments que no, que fan primer el seu escut, l'encarreguen a algú, però clar, tenen el risc de que un cop vagi a l'Institut d'Estudis Catalans, en allà li diguin que és incorrecte i que per tant aquell escut no pot funcionar. Per tant, el millor és això, ja començar d'aliats amb ells. I llavors hi ha l'escut que surti, per descomptat, ja un cop aprovat en el ple, l'Institut d'Estudis Catalans l'aprovarà, perquè ells mateixos han col·laborat en la seva factoria.
1: I pel que fa als colors, Joan, hi ha algun color o combinació de colors que estigui prohibit? Pot ser val qualsevol?
3: No, ja has dit la paraula correcta, prohibit. L'heràldica és una disciplina molt, molt seriosa. I igual que qualsevol altre ofici o coneixement acadèmic, té el seu vocabulari i té les seves lleis i les seves normes. I de la mateixa manera que uns que no ho dominem no entendrem quan parla un advocat o quan parla un cirurgià, doncs quan parla un heràldic tampoc l'acabem d'entendre, perquè justament han anat desenvolupant tot un vocabulari propi que els ha permet d'expressar-se molt millor. I un exemple d'aquests és els colors. Uh-huh. Els colors en heràldica no s'anomenen com els nosaltres els diríem. Aquest escut és blau i groc. No, aquest escut serà atzur i or. Vale? Cada color té un nom diferent en heràldica.
1: O sigui que ho he fet fatal, a l'hora de començar a descriure els escuts de Joc de Trons.
3: Sí, però és un error que caiem tots, perquè realment és un vocabulari molt complex. Pensa, mira, el verd és el sinople, el negre és el sable, el vermell és el gules, el blau és l'atzur. Per tant, groc i blanc no existeixen, són or i plata. Per tant, realment són noms molt diferents de com els anomenem nosaltres, els colors. I alhora també tenen lleis, i una de les lleis més curioses, no?, és aquesta, que genera una prohibició. En heràldica està prohibit que es combinin o toquin dos colors que s'anomenen metalls o dos colors que s'anomenin esmalts. Metalls només n'hi ha dos, or i plata. Per tant, molt rarament trobarem en un escut que toqui el color blanc amb el color groc. I de la mateixa manera els esmalts. Molt rarament trobarem un escut en què toqui el color blau, el vermell, el negre o el verd. Pocs colors més s'utilitzen en heràldica. Vale? I sí que ho trobem, per exemple, en moments en què hi ha tres elements. Per descomptat, dos elements, si són tres elements que es toquen, hi haurà dos que per descomptat seran metall o esmalt. Però ja veureu, si feu l'experiment. Escuts, per exemple, el propi escut de Catalunya. És un fons daurat, or, metall, amb unes barres de color gules, per tant, esmalt, vermell. I si aneu mirant escuts, veureu que normalment es compleix aquesta llei. I a què respon? És un caprici que els heraldistes van dir, mira, doncs farem que així, que ja ens inventarem aquesta llei. No. Això, moltes vegades aquestes coses surten d'una qüestió històrica i fins i tot funcional. Vosaltres ara imagineu-vos que en el moment en què es funda l'heràldica, el moment en què estan els cavallers lluitant al camp de batalla, en un escut es barregés el color daurat amb el color plata, per tant, dos metalls. Aquest escut, a la que li toqués el sol, faria un reflex que seria impossible veure què s'hi està representant. En canvi, el moment en què aquest escut platejat, per exemple, hi fem un esmal o un dibuix amb color blau, color atzur, aquí podríem distingir molt més fàcilment a distància quin és l'emblema d'aquella persona.
4: I quina formació se sol tenir per crear els escuts? És una formació que està en perill, podríem dir?
3: No, gens ni mica. Realment és un col·lectiu que funciona molt bé, els heraldistes. Hi ha fins i tot entitats d'heraldistes que estudien, assessoren, publiquen, no, al voltant d'aquest fet tan important a Catalunya, que és el de l'heràldica, que no només existeix, el que estem parlant ara, que és en l'heràldica municipal, sinó que realment hi ha institucions, o sobretot la més potser nombrosa, l'heràldica personal, de persones que generen el seu escut i que el podem trobar a tantes i tantes làpides o elements que han promocionat aquestes persones, sobretot en el nostre patrimoni històric. Quina formació ha de tenir un heraldista? Bàsicament és una formació d'historiador. És la carrera d'història, en la qual tu destines la teva formació, un cop feta aquesta carrera d'història, destines la teva formació específicament l'heràldica. I entres amb més detall a una formació específica, per tant acabes formant-te com a heraldista.
1: I aquest heraldista, diguéssim que pot fer igual un escut o assessorar en aquest camí que ens deies que és bo començar a l'Institut d'Estudis Catalans per l'escut d'un ajuntament com per l'escut d'una casa, no? D'un cognom o...
3: Exacte. Un heraldista serà qui farà un informe, per tant, una recerca, en la qual acabarà generant tota una informació i això, recerca, que et dirà, mira, a tu et pertoca, per la teva història, en el cas d'una persona, no? Per la teva genealogia, per els teus avantpassats, per el lloc on vius, per alguna característica pròpia, o en el cas d'un municipi igual, per un edifici emblemàtic, per l'ofici del teu poble, per la teva història, us pertocaria això, això, això i això. Per exemple, l'escut de Malgrat, que en parlàvem al principi, es va afegir l'emblema de la casa dels Cabrera, que va ser una casa, el vescomtat de Cabrera, que va ser molt influent en el nostre municipi, i l'escut antic no portava l'emblema de la cabra dels Cabrera.
1: Joan, una cosa, com que fa dies, de fet, que sabíem que venies, hem fet una crida a diferents ràdios del Rambla 54 perquè ens expliquin els escuts dels seus municipis i així poder-los anar comentant una mica amb tu. Ens han enviat tot un seguit de notes de WhatsApp, que és una cosa que aquí al Rambla 54 fem anar força, i si et sembla, doncs les anem escoltant i comentant.
5: Hola, Anna, sóc el Dani Grau, de Ràdio Canet. Doncs a l'escut de Canet hi trobem un gos llebrer, un galgo, caminant per sobre el mar sobre una corona. És l'escut oficial de Canet des del 18 de juny de 2025. Fins a aquesta data, doncs, els heraldistes de la Generalitat de Catalunya no ens van fer oficial l'escut de Canet perquè no complia els seus paràmetres. Doncs sí, és un curiós, perquè pensàvem que venia de canya i, segons l'escut oficial, ve de gos. I per això tenim un llebrer en l'escut de Canet, que ara sí que és oficial.
3: Bé, l'escut de Canet és també, com el de Malgrat, oficialitzat des de fa poc, perquè anteriorment disposaven d'un escut que era eminentment un escut romàntic, un escut que englobava molts emblemes, tenia una forma que no tenia res a veure amb la forma que legalment ha de complir un escut, que és la forma caironada. Això ja des dels anys 50 es va fer un congrés a Roma d'heraldistes i es va decidir recomanar que l'heràldica municipal, per distingir-la, tingués els escuts de forma caironada, que vol dir romboidal. Això, després, la Generalitat també ho va adoptar-ho quan va rebre la Generalitat les competències per poder ser ells qui oficialitzessin els escuts. La Generalitat això ho té des del 1981, que és des d'aquell moment que pot oficialitzar. I després això ho acabarà convertint en llei. Per tant, ja no és una recomanació, sinó que avui dia és llei, és obligatori, que els escuts municipals tinguin forma caironada, per tant, forma de romba, que no és la que complia l'escut anterior de Canet. Sí que és veritat que l'escut anterior de Canet tenia un emblema que ara ha perdut amb el nou. Diguem-ne que l'actual s'ha simplificat i només ens representa aquest gos amb aquestes onades, però l'anterior també tenia les canyes, no? Que sembla que Canet, la seva etimologia, sí, vindria sobretot d'això, d'una agrupació, d'un canyissar, i d'aquí el nom. Però passa molt amb l'escut, que els escuts s'acaben convertint en emblemes parlants, no? Que tenen un dibuix o un element que ens fa pensar en el poble, I clar, Canet, aquest K, un gos, Canet, un gos petit, de mar, per tant, què millor doncs, que l'escut tingui aquest gos, el K, i les onades del mar, que és el que, amb el que han acabat no, ara l'actual escut. Que un escut representi això no ens ha de donar cap dubte a que això sigui l'origen del nom del poble. No vol dir que, com que l'escut surt al K, vol dir que l'escut, el nom del poble, ve de gos.
1: Ah, la majoria jo ja els hi he enxufat, que ve de gos.
3: No. I el problema principal que tenim a Catalunya i tants altres llocs és que de la majoria de pobles no sabem d'on ve el seu nom. Mm-hmm. I en tenim dues, tres, quatre o cap teoria no, que ens diguin d'on ve. Per tant, si a la paraula del poble s'assembla alguna cosa, doncs ho tenim bé per fer l'escut. Hi ha pobles pobres que tenen molts problemes en aquest aspecte.
1: Joan, doncs fem un salt cap al Vallès perquè en tenim un altre.
6: Hola, què tal, Anna? Soc Pol Peiró, de Ràdio Sabadell. I no podria ser d'una altra manera. L'escut de Sabadell, el que tenim principalment, el que més destaca al mig de l'escut, és una ceba, és una hortalissa ben gran de color verd acompanyada de la corona mural que indica que Sabadell és una ciutat i també a la part inferior doncs, la senyera amb les quatre barres. I és ben curiós no?, que tinguem a l'escut una hortalissa, crec que és una curiositat que ens fa únics, però també t'he de dir que està extesa la llegenda urbana que Sabadell, el nom de Sabadell prové perquè aquí en el passat hi havia molts camps de cebes i això ho han descartat molts historiadors que tenen altres teories, però cap s'ha pogut verificar al 100%.
1: Joan, i és així? La ceba els fa únics, els de Sabadell?
3: Sí, la veritat és que és un emblema molt, molt estrany. Si comencem a trobar escuts...
1: Els de Terrassa estarien d'acord amb tu de que són molt estranys, els de Sabadell.
3: Sí, el que no sé si són de la ceba, no sé si són tossuts, els de Sabadell. Però la veritat és que no els hi ve per ser com a insult, sinó que, com bé diuen, és un emblema molt honorífic, a més per l'antiguitat. Fa més de 500 anys que arrosseguen aquest emblema. I, per tant, a part de fer-los especials, perquè no és un emblema normal en heràldica, també és la antiguitat, no? El pedigrí que ha acabat assolint aquesta hortalissa en l'escut. Alhora també ha assenyalat dues coses que són molt interessants. Primer tot, la corona. Ha dit que la corona els marca com a ciutat. I és veritat, fixeu-vos que la corona de Sabadell ha de ser una corona de 5 torres amb matacans entremig, uns matacans de color blanc. Aquests matacans distingeixen una vila d'una ciutat. Una vila seria el mateix, 5 torres, però sense aquests matacans. Uh-huh. D'acord? I un poble o una entitat inferior només tindria 3 d'aquestes torres. Després hi ha altres tipologies de corones. Hi ha les corones nobles, que depèn de si una família noble ha viscut en aquell poble. L'altra cosa és les barres catalanes. Molts dels escuts que existeixen ara no oficials i que la Generalitat no els oficialitza és perquè tenen les barres catalanes. No només per ser un poble de Catalunya tens dret a utilitzar les barres dels comtes catalans. Llavors tots els escuts portarien les barres catalanes. Les barres només les poden portar aquells pobles que hagin rebut un privilegi dels comtes catalans. Quan en un escut municipal hi ha un emblema d'una casa noble, com deia abans els Cabrera a Malgrat, per exemple, mm-hmm. vol dir que aquesta casa noble ha donat un privilegi en aquell poble. En el cas de Malgrat, ens va atorgar el privilegi de fundar ajuntament propi i de fundar mercat municipal. Per tant, tenim el dret de poder ficar aquest emblema. En el cas de Sabadell, desconec quin deuria ser, però de ben segur algun comte català va donar un privilegi a aquesta ciutat i, per tant, tenen el dret de lluir aquestes barres. Finalment, l'origen del poble, ho dèiem abans, no perquè hi hagi una ceba vol dir que el poble vingui de ceba. És més, segur que no. Hi ha d'haver-hi algun altre motiu. Jo de Sabadell he sentit aquella teoria que el nom ve del llatí, de dissabte en llatí, el Sabadellis, que pot ser que potser el feien al mercat aquest dia o potser tenien algun acte important els dissabtes. Per d'aquí el nom va acabar derivant a Sabadell. Però... torno a dir-ho, és una teoria, com tantes altres que poden sorgir.
1: Això de que el nom fa la cosa es dona en altres casos, no? La Laura m'explicava Cornudella, Corçà, Caldes de Montbui, d'Estrac, de Malavella, no?
3: Clar, Cornudella i Corçà, com dius, tenen un cor en l'escut. De ben segur que aquests pobles no ve de cor, el seu nom, vindrà d'algun altre motiu. Ara, el cas de Caldes d'Estrac, Caldes de Montbui, Caldes de Malavella, tots són diferents, però tots tenen la caldera I tampoc el seu poble ve de temes de calderes, ve de termes, de les aigües termals. Per tant, les caldes és una paraula llatinitzada que ve d'aigua calenta, el caldum. Per tant, vindria d'aigua calenta, no de caldera. I si no, hi ha tants altres. Parlàvem dels gossos de Canet, però hi ha una pila de pobles com Cambrils, Inca, no? Calella, que tenen aquest ca, i llavors ja amb aquest ca ja tenen com la facilitat de dir, doncs mira, deu ser que ve de gos. Pratdip també, el Baix Camp també té un gos, però això és per una qüestió d'una llegenda, no seria pel nom. Passa el mateix amb la mà. Manlleu, Mediona, Mataró, apareixen mans, no?, en els seus emblemes.
4: I també em vas comentar els casos de Sunyer o Sió, per exemple.
3: Ostres, aquests són molt xulos. L'escut de Sunyer, si algú no el coneix, convido a buscar-lo i que no s'espanti. Perquè quan obriu el sí, perquè,
1: veure,
3: clar, quan obriu el cercador...
1: Vaig a fer un Google en directe, Sunyer.
3: Fes-ho. Busca escut municipal Sunyer, en Menya.
1: Sunyer, escut municipal. A veure què surt aquí. Ostres! Sembla entre allò... Encuentros en la tercera fase i ET l'extraterrestre.
3: Sí. Veus? Clar, aquests ulls, molt probablement per aquest ull, no?, aquesta proximitat sonora amb la paraula, però clar, és un escut que quan el veus la primera vegada fas com un bot, no?, d'ostres, sí. Són uns ulls mirant-me. I a més aquest color verd, no?, que alhora acompanya amb aquesta connotació alienígena, no?, com
1: sí,
3: hem fet de broma.
1: Sí, jo t'anava a dir, és un color molt poc d'escut, vull dir... Molt modern,
3: sí,
1: però...
3: És com un verd així,
1: I
3: però
1: és legal?
3: Això li dona origen... No sé si aquest està oficialitzat, però bé, ho podria estar-ho, Els ulls són un emblema heràldic, l'escut és caironat i la corona és correcta, la de poble. I a més, també et convido, si busques l'escut de Sió, S-I-O accentuada, també pots tenir un petit espant, depèn de si tens aracnofòbia o no.
1: Sió. Posem-ho aquí. Ui, ara... Ostres, déu-n'hi-do.
3: El que tenim aquí, Sió, és un poble format per dos entitats, no?, que són Pallarès i Aranyó. I clar, en el moment en què es funda Sió d'aquestes dues entitats, volen que en el seu escut consti aquesta naturalesa dual de que són dos grups de població. Pallarès són aquestes tres palles creuades i l'Aranyó, com no podia ser d'altra manera, tot i que l'Aranyó és una fruita, ells el que han volgut és vincular-ho amb l'aranya, no?, amb aquest animal.
1: Exacte.
3: Per tant, són elements heràldics, que com la ceba de Sabadell o els ulls de Sunyer, que són molt poc habituals i realment els hi dona un caràcter i una personalitat que jo la trobo interessantíssima.
1: Sí, molt, molt Spiderman. Escolta'm, Joan, et sembla si continuem escoltant WhatsApps?
3: Vinga.
1: Anem pel següent.
7: Hola, Anna, què tal? Soc en Sergi Ferrer, de Ràdio Calella Televisió. Mira, t'explico. L'escut de Calella és caironat, troncat i semipartit, i té tres elements principals. Un gos negre passant sobre fons daurat, un mig vol o ala de color argent sobre fons blau i tres estrelles daurades de sis puntes sobre fons vermell. A la part superior hi ha una corona mural de ciutat. I aquí hi ha una curiositat. El gos i l'ala són armes parlants que tradicionalment fan referència al nom de Calella, mentre que les tres estrelles són un atribut de Santa Maria, patrona de la ciutat. A més, l'escut actual es va aprovar l'any 1989.
3: Vinga, fixeu-vos en el vocabulari que ha utilitzat, correctíssim. Però clar, no és el mateix tallar un escut en horitzontal que en vertical. Si el tallem en horitzontal, l'estem troncant. Si el tallem en vertical, l'estem partint. En el cas de Calella, només està partida la part de baix, per tant, està semipartida. És tot un vocabulari complexíssim que cadascun dels talls o formes rep noms diferents. Ells també tenen un gos, hem estat parlant dels gossos. Aquí, en aquest cas, el cas de Calella, el gos, molta gent pot dir que ve per la llegenda de la lloba, no?, de Calella, però en realitat no, ve per també com a emblema parlant. Molts dels escuts tenen això, armes parlants. Què vol dir? Que ens diuen el nom del poble. Calella, aquest ca, es representa amb aquest gos. L'ala de Calella, aquest joc fonètic que sembla ala, es representa amb aquesta ala que té un dels triangles inferiors. I aquest ella, no?, vindria de les estelles o estrelles que serien les que es representen en aquest tercer quadrant, que també pot fer referència a aquesta advocació mariana del poble, les tres estrelles, però realment aquest és un dels escuts, el de Calella, un dels més interessants a nivell geogràfic, no?, o d'escuts parlants, ja que no és només un sol element, sinó que ajunta tres elements per formar el nom del poble.
8: Hola, hola, sóc la Laia Batlle Urgell, directora de Domenys Ràdio, la ràdio de Sant Jaume dels Domenys. I què us he de dir del nostre escut? Doncs és un escut molt senzillet, però molt, molt identificable. Per què? Doncs perquè a part de tenir doncs, aquesta corona típica dels escuts i predomina el color verd, que és el color que també hem utilitzat perquè sigui símbol de la ràdio del municipi, i com a símbol central hi ha una petxina, que en aquest cas és la que identifica també i se li atribueix a Sant Jaume, que és el nostre patró. Un escut preciós que ens agrada molt i que, evidentment, doncs, identifica Sant Jaume dels Domenys.
4: Joan, una petxina, per què?
3: Aquest cas és molt interessant perquè, clar, el nostre poble es diu Domenys. Molt bé, jo quin objecte, quin element fico, no?, per identificar un poble que es diu Domenys? Domenys ve d'una paraula que vol dir dominis. Per tant, no hi ha cap objecte que ho puguem vincular, no? Que ho puguem relacionar. Doncs què fan? Molt senzill. Tenen un patró amb especial devoció, que és Sant Jaume. Doncs agafaran l'emblema de Sant Jaume, que és aquesta petxina de peregrí, i l'utilitzaran com a emblema del seu poble. Per tant, no tenim cap element que com a poble o de la nostra història que sigui identificatiu, doncs utilitzarem l'emblema de la nostra devoció municipal. Fixeu-vos que és el primer escut que trobem amb només la corona amb només tres torres, eh? Per tant, vol dir que Domenys vindria a ser un poble petit. Vale? No té les cinc torres que podria arribar a tenir una vila, eh? Un poble de més grans dimensions.
9: Ei, hey, Anna, sóc el Sergi de Ràdio Sant Sadurní. El nostre escut té elements molt lligats a la nostra activitat econòmica. Una premsa i dos raïms que aboquen un poble de vinya amb accent 100% penedès, i que, com no, som un centre mundial a l'elaboració de vins i escumosos. Durant dos segles van pertànyer a sobirats fins que Ferran el Catòlic el va incorporar a la jurisdicció reial i d'aquí la corona de Vila i les quatre barres.
4: Algun comentari sobre la imatge de Sant Sadurní, Joan?
3: Sí, doncs mira, fixeu-vos que ha dit, com que el rei va donar un privilegi, poden tenir les quatre barres d'aquests comtes. Perfecte. La corona mural ens està dient que és un poble gran. I, finalment, l'emblema o element parlant no ens està parlant ni d'un edifici o un monument característic, no? Com podria ser Vilanova i la Geltrú que parlàvem abans, amb el castell. No ens està parlant del nom del poble, no ens està parlant del sant patró. Què ens està parlant aquí? Ens està parlant de la seva activitat econòmica. Això és poc habitual en els escuts, eh? Però, clar, quan és un cas tan excepcional com Sant Sadurní d'Anoia, em sembla a mi que té tot el motiu de ser que en el seu escut facin constar una activitat que dona feina quasi bé a la meitat de la població d'aquell poble.
1: Joan, i n'hem deixat un de gran pel darrer. Escoltem-lo.
10: Ei, Anna, què tal? Molt bones, Joan. Com esteu? Mireu, soc l'Adrià Tella, de Ràdio Ciutat de Tarragona, i evidentment us volia parlar de l'escut de la nostra ciutat, un escut que de ben segur ha de tenir moltíssima història darrere. Tarragona va ser capital de la Tàrraco romana, és ara mateix capital de província, per tant, tot això s'ha de notar en aquest escut. Un escut, segons el que diuen també, amb moltíssima relació, no només amb aquest passat de la ciutat, sinó també amb la corona d'Aragó. La imatge principal, un camp daurat amb quatre verats ondats de color vermell col·locats en vertical. A primera vista, poden recordar, evidentment, les quatre barres que tots tenim al cap, però en realitat són una representació pròpia i diferenciada del senyal reial, amb aquests elements ondulats que formen part de la simbologia tradicional de Tarragona, que es troben també, per exemple, en la bandera de la ciutat. Una de les coses més curioses és que aquests símbols ja apareixen documentats en representacions antigues de la ciutat, com en llibres d'actes municipals dels segles XIV i XV, cosa que demostra la seva llarga vinculació amb la ciutat de Tarragona. A més, l'escut ha incorporat al llarg del temps altres elements, com la corona i la palma, relacionats diuen amb privilegis i reconeixements històrics concedits a la mateixa ciutat. També, en alguns casos, hi apareixen alguns lemes en aquest escut de Tarragona. Al final, és interessant veure com un escut no és només una imatge que representa un municipi, un poble o una ciutat, sinó que és una peça que explica moltes vegades d'on ve aquesta ciutat, quina ha estat la història i quins elements han definit la seva identitat. Ens fa molta il·lusió participar en aquesta conversa que teniu i descobrir amb vosaltres totes aquestes curiositats que s'amaguen darrere els escuts municipals i darrere del de Tarragona.
1: Joan, doncs l'Adrià ens ha fet una gran exposició. Res a afegir?
3: Sí, i tant, que tinc a afegir. L'escut de Tarragona és molt interessant, no? Ell parla de que com a capital de província és un escut especial. No, això no es distingeix, en heràldica. En heràldica, si us fixeu, per exemple, l'escut de Lleida o l'escut de Girona, són escuts que poden arribar a ser molt simples, molt senzills. El que sí que es distingeix en heràldica molt clarament és si en aquell lloc hi ha hagut una seu nobiliària, si en allà hi ha hagut un marquès, un comte, un príncep, no? Per exemple, en el cas de Girona, la corona és de príncep, perquè és el principat de Girona. En el cas de Barcelona, la corona és de rei, perquè va ser seu del regne. En el cas de Tarragona, desconec si va ser seu d'algun noble. Sí que l'escut té una corona, sembla de príncep o de marquès, per tant, potser en algun moment va ser seu també, però el que sí que puc dir és que de Tarragona és d'aquests escuts que no han fet els deures, que són no oficialitzats.
1: Ostres!
3: Sí, i ho entenc, perquè realment és un escut molt pompós, un escut molt maco, amb tot d'elements vegetals, tant de la part superior la palma, com aquesta alzina i llorer, el llaç inferior, però clar, l'escut també té una forma molt, molt curiosa, que no s'assembla o no s'aproxima al caironat legal. Per tant, Tarragona, suposo que com a poble enamorat d'aquest emblema, és d'aquests que els hi costa, no, de fer aquest canvi i de simplificar-lo i acostar-lo al que realment mana l'heràldica.
1: I a més
3: un
1: a
3: detall,
1: més... Digues.
3: Sí. No, un detall molt interessant, que és aquestes onades que ens ha explicat, que també les podem trobar en altres escuts, com el de Badalona o el de Girona. Aquestes zones, en heràldica, s'anomenen vair. El vair era una forma de decorar els escuts que no era pròpiament afegint-hi símbols, sinó afegint-hi com una decoració que avui en dia en diríem un estampat. Recordem que els escuts provenen d'objectes físics, escuts defensius. Molts d'aquests escuts es cobrien amb elements que els donaven esmorteïment quan algú li donava un cop. I moltes vegades aquests elements d'esmorteïment eren pells. Aquest vair, i aquest, el vair d'ones, pròpiament, que és el més típicament català, que és aquest més ondulant, el vair normal és més geomètric, de cantos més afilats, és un estampat que prové de l'antic costum de col·locar pells d'esquirol. En el moment en què traiem la pell a un esquirol, ens queda la zona de la panxa i la zona de l'esquena. Que a l'obrir-lo, com si fos un llibret, no, ens queden aquestes marques, no, com de les potetes i del coll, que ens fan aquesta forma d'aquest ondulat. Si busqueu per internet el vair, vair heràldica, veureu que és una forma així que marca molt bé el coll i les dues potetes inferiors. I aquesta successió d'aquesta geometria és la successió que farien les pells d'esquirols col·locades una al costat de l'altra.
1: Doncs, Joan, molt curiós, com tot el que ens has explicat. Moltíssimes gràcies per aquesta lliçó magistral d'heràldica que ens has fet avui. Gràcies també a la Laura per portar-te fins a la ràdio, fins a Ona Malgrat. Una abraçada enorme a tots dos i, escolta'm, algun dia tornem a parlar d'escuts, que està tothom aquí amb ulls com plats.
3: Un plaer.
1: Gràcies. Sí.

0: Hola Anna, què tal? Com estàs? Soc l'Ona del 9FM. Escolta, que m'agradaria portar-te un tema que no sé si t'encaixa o no, però ostres, crec que és un tema xulo de parlar i em faria il·lusió portar-te en Josep Prat de Saba, que és escloper, un ofici que ara mateix no és el més sentit i ell és l'últim escloper de Taradell. O sigui, al final et portaré una relíquia, un tresor de la nostra comarca. Va, a veure si t'agrada i en parlem en els propers dies.
1: Hola, bona tarda, Anna i oients del Rambla 54. Mira, sóc el Jordi Abril, el tècnic de Ràdio Ciutat de Badalona. Estem preparant un reportatge sobre l'anís del mono. El Martí Villegas va venir l'altre dia i van començar a fer-lo, a buscar coses, anècdotes, històries sobre aquesta fàbrica i aquest licor tan famós al món sencer. Espero que us agradi.
2: Soc el Carlos, hem vingut a viure aquí al carrer Sant Miquel ara fa 6 mesos pel naixement de la Lila, de la meva filla. I bé, és la primera vegada que ens trobem això. La meva dona sí que és de Rubí, sí que coneixia aquesta cosa que feien cada any, i els seus cosins també, però jo no l'havia vist mai. La veritat és que és una cosa molt xula, molt participativa, comptant a tots els veïns, encara que siguem nous. I bueno, m'ha agradat molt. Crec que vindrem cada any. Està molt bé.
3: A la ciutat de Rubí hi ha molts carrers amb noms propis. Sant Jaume, Santa Maria, Sant Magí... I és molt típic celebrar el sant del carrer fent festa. Però hi ha una festa que és una mica diferent. La festa del carrer Sant Miquel, de la que ens parlava el Carlos. El carrer Sant Miquel es troba al centre de Rubí, a prop d'escoles i del mercat municipal. És un carrer que, com molts altres, sempre ha estat ple de famílies. Algunes, com el Carlos, acabades d'arribar, i altres de tota la vida, com la de la Marta.
4: Doncs jo porto visquent aquí des de petita, ara tinc 27 anys i ho recordo de sempre, de pintar el carrer, de sortir al sopar, de sortir al dinar, de córrer per aquí amb la bici, amb el patinet, i bueno, és una festa que ens encanta, la veritat.
3: Com diu la Marta, cada setembre, pels volts de Sant Miquel, que és el dia 29, organitzen un cap de setmana de festes on celebren la familiaritat, la comunitat i la història que uneix el carrer. Aquest any ha estat la 46a festa del carrer i, com cada any, les activitats estrella van ser les mateixes, el sopar i el dinar veïnal i la pintada gegant. I és que és aquesta pintada gegant el que fa que el carrer Sant Miquel es conegui també amb un altre sobrenom, el carrer dels dibuixos.
5: Em dic Txell Martí i he vingut a pintar el carrer per les festes de Sant Miquel. Estic pintant uns dibuixos d'uns vídeos que es diuen Digital Circus. La pintada sí que és el més xulo.
3: I és que els veïns més petits del carrer, amb ajuda dels adults, pinten l'asfalt. Dibuixos animats, sèries, videojocs, de tot. I no és temporal. Ho pinten amb pintura i els dibuixos queden allà tot l'any, acompanyant els veïns i veïnes. I tot i que els dibuixos canvien cada any i són cada cop més moderns, la tradició ve de lluny. I ens ho explica Dani Bové, president de l'Associació de Veïns del carrer Sant Miquel.
6: Jo des de ben petit jo sempre he viscut la festa del carrer. El meu pare, junt amb el Joan Turó, van ser els que van començar a iniciar tot això. I nosaltres, doncs, quan ells es van anar fent grans, i vam dir, doncs, bueno, donem una empenta a nosaltres. Quants anys? No, molts anys. Potser fa, no sé, 14, 15 anys, ben bé que ho portem nosaltres. El que som el jovent, que ja no ho som tant.
3: Però quan van començar les festes, fa 46 anys, el carrer no era pas com ara.
6: Abans, doncs, mira, tot el que eren el carrer, la banda de baixant, venint del carrer Sant Isidre avall, eren cases i horts. Cases i horts, i llavors, doncs, hi havia l'alçada d'on hi ha el local de la Sardana, tot allò era una paret, que era un hort, i la pintada que ara es fa a terra, doncs, es feia en aquella paret. Es pintava tota de blanc i allà es pintava fins que, clar, van començar a fer pisos i van començar a quedar sense paret.
3: Va ser llavors que la pintada gegant, que ja es feia fa una quarantena d'anys, va passar a ser feta a l'asfalt. Com amb aquest canvi, molts altres canvis han passat en el veïnat i cada cop són més necessàries les activitats de comunitat per poder conèixer a la resta de veïns.
6: Ha canviat i és veritat que hi ha molts veïns, molts no participen, doncs, perquè no els hi ve de gust. És... Però clar, ha canviat a tot. Quasi bé tothom ens coneixíem allà. I ara, doncs, ja coneixes a molts veïns, però al final els blocs d'edifici porten aquestes coses. El dia a dia, un va amunt, l'altre va avall, no coincidim amb horaris i és difícil de conèixer tothom.
3: Però tornem de nou al passat. Tot i que ara la festa del carrer és autofinanciada pels veïns i els negocis locals, en el seu inici va poder ajudar-se, almenys un any, de les ajudes de l'Ajuntament. I és que hi ha una menció al diari local La Rubricata de setembre de 1980, on s'anuncia que es donaran ajudes a tres carrers de Rubí per fer les seves festes populars, entre ells el carrer Sant Miquel. Però i si anem més enrere? Perquè aquest carrer porta des de molts, molts anys el mapa de Rubí. Com a curiositat, abans de les festes i del sobrenom del carrer dels dibuixos, es coneixia com el carrer dels llauners. Això es deu a que antigament els comerciants nòmades de la zona s'ajuntaven al torrent de l'Alba, un torrent que ara dona nom al carrer que fa cantonada amb Sant Miquel. Òbviament, les festes van tardar encara més d'un segle a prendre forma. Quan ho van fer, va ser gràcies als pares dels actuals organitzadors que van portar endavant la iniciativa. Però la seva essència era la mateixa que ara, una festa veïnal amb una gran pintada que fes somriure i divertir-se als infants. Però el que sí que expliquen és que el panorama dels dibuixos animats que pinten al carrer era molt diferent del que és ara.
6: Els que coneixíem els nens que ens feien gràcia, suposo que n'hi havia molts menys, però bueno, es feien personatges de la tele o de TVOs, el Mortadelo, el Super López, tots aquests pues, es feien a la paret, es feien... De vegades no eren personatges de televisió, a la millor doncs, era, no sé, papallona, o era un cotxe, o era... Saps? No s'havia d'omplir molta paret i no... No hi havia tanta possibilitat com ara, són molts, ja ni els coneixem, els que són més grans ja ens perdem amb aquestes coses. Però era una altra, la televisió no és com ara, que hi ha moltes plataformes, moltes sèries, molta... I sí, es buscaven dibuixos d'aquella època, però al mateix temps, doncs alguns que no era cap personatge en si, sinó era més el cotxe, l'avió, el camió, coses d'aquestes.
3: Lluny d'aquests avions, camions, mortadelos i filemons queden ara els dibuixos actuals. Aquest any han quedat a l'asfalt els Minions, Stitch, el Titó, Digital Circus, Magic Animals i altres dibuixos que queden ben lluny de les antigues generacions. Però al final del carrer hi ha una pintura que no és de cap sèrie ni pel·lícula, el Drac de Gaudí. I és que cada any la festa agafa una temàtica diferent, amb la que decoren l'entrada i les cases. I aquest any ha estat Gaudí. I han decorat la porta amb les seves obres, incloent un dels dracs del Parc Güell. Però cada any pensen idees noves i diferents.
6: De temes, doncs, mira, va haver-hi un any que vam decidir fer la República del carrer Sant Miquel, vam fer una bandera, la vam fer un escut, bueno, vam fer el mar... Sí, se n'han fet de tot tipus, i molt variats, i uns anys amb més feina, uns altres amb menys feina. L'any passat els vam fer de cuina catalana, perquè era l'any mundial de la cuina catalana, una cosa d'aquestes. I vam decidir, doncs, vam fer plats, vam fer com si fos una cuina, amb fogons, amb una mica la imaginació dels artistes.
3: I tot i que cada cop som més veïns, l'essència de la festa es manté en coses com el dinar popular amb la paella de l'Adela.
6: Està boníssim. I l'Adela, doncs, des del principi que va començar a fer la paella, jo no en soc conscient quan va començar, però des de fa molts anys és ella la que se'n cuida. Ara sí que és veritat que és la de la Vera Tamayo, que viu és veïna del Sant Miquel de tota la vida. I ara sí que s'ha buscat ajudants, perquè clar, ja ens anem fent grans tots, no? Però és el seu arròs, i és surt boníssim cada any. I, de fet, ja l'esperem, i per això ja és l'arròs de l'Adela. Ja quedarà per la història, això, no?
3: Però el més important és que, com va passar d'avis a pares, ara ho volen fer seguir amb els fills del carrer.
6: Van decidir fer això per fomentar el veïnatge, per crear una amistat. Bueno, van anar passant els anys i ens van anar fent, fins que va arribar un moment doncs, que, evidentment, es van cansar, i llavors vam ser els fills els que vam continuar. I ara estem nosaltres i esperem que els nostres fills s'hi afegeixin quan toqui.
3: Aquesta és la història de la festa del carrer Sant Miquel, que va fer canviar el sobrenom del carrer dels llauners al carrer dels dibuixos. Una festa que fa veïnatge i poble.

0: Des de ben jove, Gauss va destacar per la seva capacitat matemàtica. D'ell s'explica l'anècdota que quan tenia 9 anys, durant la classe d'aritmètica, el mestre va proposar el problema de sumar els nombres de l'1 al 100, tot pensant que els alumnes estarien una bona estona ocupats fent càlculs amb les seves petites pissarretes. Per sorpresa del mestre, Gauss va trobar la resposta correcta amb una enorme rapidesa, a diferència dels seus companys, que van necessitar molt de temps o fins i tot que es varen equivocar en el munt d'operacions que havien de fer. Us proposem de pensar com ho faríeu per trobar la resposta de manera ràpida, tal com va fer el jove Gauss, tan sols fent unes poques operacions.
1: Continguts en xarxa. Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Quanta aigua hem de beure per evitar la deshidratació?
3: Per evitar la deshidratació, es recomana beure almenys d'un litre i mig a 2 litres d'aigua al dia. Aquesta quantitat pot variar segons diversos factors, com l'activitat física, la temperatura ambiental, la humitat i la condició de salut individual. Durant l'exercici físic intens, o quan fa molta calor, la quantitat d'aigua necessària pot augmentar. També és important tenir en compte que altres líquids, com infusions, sucs naturals i fins i tot alguns aliments amb alt contingut d'aigua, com fruites i verdures, poden contribuir a la ingesta diària de líquids. Recorda beure aigua regularment al llarg del dia i no esperar a tenir set, ja que la sensació de set pot ser un signe que el cos ja està començant a deshidratar-se.
1: Salut Activa.
4: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
5: Doncs per evitar deshidratar-nos necessitem sobretot escoltar les senyals del nostre

un cafè descafeïnat amb gel, o tipus un gazpacho, per posar alguns exemples, o la clàssica llet. Si tu ets de les persones que no escoltes el teu cos perquè vas molt de pressa o te n'oblides de portar l'ampolleta d'aigua, doncs llavors és important marcar uns hàbits. Llavors, normalment la dona necessita uns 2,4 litres i l'home un 3,2. El que passa que si fem una dieta equilibrada, menjant fruita, verdura, pasta, cigrons, llegums, no? etc., carn, pollastre, tot això, doncs la idea és que un litre ja el podem aconseguir. Per tant, amb una alimentació saludable ja aconseguim aquesta part.

0: Sabies que...
1: Els tardígrads o ossos d'aigua són uns embrancaments d'animals microscòpics. Són petits i aquàtics, tenen 8 potes, estan segmentats i tenen una cutícula que muden regularment. Són similars als artròpodes i probablement hi estan emparentats i se'n coneixen unes 1.150 espècies. La majoria dels tardígrads són fitòfags i s'alimenten absorbint el citoplasma de les cèl·lules d'algues, molses i líquens, tot i que alguns són carnívors. Els tardígrads es troben més fàcilment en els líquens i molses. Una manera fàcil de trobar tardígrads és submergint un tros de molsa en aigua durant un parell d'hores. Els tardígrads són capaços de resistir condicions ambientals extremes que matarien a quasi qualsevol altre animal. Alguns poden sobreviure a temperatures de menys 273 graus centígrads i temperatures elevades fins a 151 graus centígrads. Poden suportar 1.000 vegades més radiació que altres animals i poden passar fins a una dècada sense aigua. També poden sobreviure a pressions 6 vegades superiors a les del més profund dels oceans i resistir la immersió en alcohol pur o èter i l'exposició a condicions de buit.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ara sentirem un poema d'aquells tan bonics i divertits que dubtarem si és una poesia o un embarbussament.
4: A la Quioca, un ànec i una oca damunt d'una roca, embullen la troca i toca qui toca. Ni l'ànec que soca, que sembli una lloca, ni l'oca és tan oca que arribi a tan oca.
3: Ens ha agradat moltíssim aquest poema, Àlex. O és un embarbussament? Vosaltres què penseu? Fins al proper Embaladits. Adeu.
4: Adeu, Embaladits.
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: Continguts en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Helena Puigdueta.
1: Vine al debat de política general amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels grups. Serà el tancament de tres sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició i els mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per a gent gran fins al 2030 i la proposta per plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 1 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. Jornada intensa de negociacions aquest dijous.

0: La vigília de la votació al Congrés dels dos decrets d'habitatge que no tenen garantits els suports. El BOE ha de publicar avui el segon dels textos que obligaria els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. Mentrestant, creix la participació en l'acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona, que culmina la segona nit. Avui entren en vigor noves normes de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial, els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Els encreuaments ja no podran coincidir el verd dels semàfors per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta de la Fundació Arrels. És el primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment en què augmenten els discursos que criminalitzen aquestes persones. Dels esports, el Barça ha sumat la segona victòria a la Champions femenina amb una golejada per 0-6 davant la Roma. Dos doblets de Graham Hansen i Clàudia Pina i els gols d'Eva Payor i Oladipo en pròpia porteria situen les de Pere Romeu líders de la competició. I en cultura, la Fundació Òpera Catalunya portarà el Teatre Líric a 13 localitats catalanes en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. Passen 3 minuts ara mateix de les 7 del matí. Volem saber com se circula la xarxa viària aquesta catalana a aquesta hora. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous, destacant que tenim de fa uns minuts 2 accidents prop d'un mateix tram de la A2. Un ha estat a l'altura de Cornellà de Llobregat, en direcció Lleida, que haurà de tallar fins a 2 carrers de circulació i ja provoca 2,5 quilòmetres de retencions. L'altre accident, doncs, també ha estat a la A2, com dèiem, però en aquest cas a l'altura de Sant Joan d'Espí en direcció Barcelona, que talla un carril i ja provoca fins a 4 quilòmetres de cues, unes cues que arriben també en aquest enllaç amb la B23 en direcció a la capital catalana. Per altra banda, doncs, més enllà d'aquestes incidències, comencem a tenir també alguns punts ja amb cues habituals. Per exemple, tenim congestió en tot el vessant Besòs, cues arreu del nus de la Trinitat, que de retruc doncs deixen fins a 3 quilòmetres de lentitud en direcció Llobregat, tant a la ronda de dalt com a la ronda litoral. Al Vallès també ja trobem congestió, com per exemple a la C58 amb retencions a Sant Quirze del Vallès, també cap a Barcelona, o a la AP7, que pateix retencions d'un quilòmetre i mig entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud. En sentit nord, aquesta via també pateix cues en aquest enllaç amb la D23 del Papiol fins a Sant Cugat del Vallès. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: I atenció al temps, perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per un nou episodi de pluges fortes que pot afectar diverses parts de Catalunya ja des d'aquest matí, segons les darreres actualitzacions del Servei Meteorològic de Catalunya. S'esperen precipitacions intenses a la franja del litoral i prelitoral des del Baix Camp fins a la Selva. Ampliem aquesta previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia. Comença el mes d'octubre amb una situació delicada pel que fa a les tempestes. De moment, aquest matí n'hi haurà poques, però sí que els núvols són i seran, de fet, abundants a molts indrets de les comarques de Tarragona, de la Catalunya Central, de les valls del Prepirineu. Tenim fins i tot boires. Els núvols més trencats a la Costa Brava, per bé que a hores d'ara hi ha una bona llampegada mar endins, i ja al voltant del mig matí i migdia, primeres tempestes al Camp de Tarragona i al Penedès, també en alguns indrets del Vallès. D'una forma local, ja aquesta tarda, a primera hora de la tarda, les tempestes més fortes al Camp de Tarragona i, com dèiem, al voltant del Penedès. Avançada la tarda cap al Prepirineu. Compta entre l'Alt Urgell, el Solsonès i el Berguedà. I ja a última hora de la tarda i aquesta propera nit, fortes pluges, atenció, amb inundacions a les comarques de l'Ebre, però sempre amb un ambient molt xafogós. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Votació aquest dijous de les conclusions en el tancament del debat de política general al Parlament, marcat pels retrets al govern tant dels socis d'investidura com dels grups de l'oposició. Junts buscarà una reprovació del president de la Generalitat que no prosperarà mentre Esquerra i els Comuns han collat Salvador Illa perquè compleixi els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, més enllà de qüestions com l'habitatge i l'educació, el president ha proposat que el Parlament impulsi endurir les penes per tinença il·lícita d'armes. Ens ho explica Lamón Carvajal.
3: Els grups han fet les seves propostes i el president els hi ha anat responent. Ha començat Mònica Sales de Junts assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec i anunciant que el vol reprovar.
4: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. I no ho dic per provocar-lo, ho dic perquè Catalunya no havia tingut mai un president tan incapaç de governar-la i tan poc disposat a defensar-la. I el Parlament no pot fer com si res. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
3: Pel que fa als socis d'investidura, Esquerra Republicana i els Comuns li han exigit que no s'adormi, que acceleri els acords i els intensifiqui. Josep Maria Jové, d'Esquerra Republicana, li ha reclamat avançant la resolució del conflicte polític.
5: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució del conflicte polític, sense més demora. Vostès, president, i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser refrendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar.
6: Hi ha acords en què sigui al final la ciutadania que acabi dictaminant cap on vol conduir el país. I hem de buscar els instruments per fer-ho. No dic que no, no he dit mai que no. Amnistia, punt de sortida, no punt d'arribada.
3: I Jèssica Albiach dels Comuns li ha reclamat més valentia en habitatge i, per exemple, incrementar les multes. D'altra banda, Illa vol que el Parlament proposi refer el Codi Penal espanyol per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes.
0: En el marc del debat que avui acaba, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat també la intenció de crear 20.000 places residencials per a gent gran i persones amb discapacitat fins al 2030. Illa ha recordat que ja s'havia compromès a crear 6.000 places noves aquesta legislatura. Per aconseguir el nou objectiu, el president ha anunciat la construcció de 15 noves residències públiques i la incorporació a la xarxa pública de gairebé un terç de les places privades existents. El pla suposarà una inversió de prop de 900 milions d'euros. La votació de les conclusions al Parlament coincideix avui amb el 9è aniversari de la consulta de l'1 d'octubre, una qüestió que també ha planat en les intervencions dels diferents grups parlamentaris. Sentim Mònica Sales, de Junts, Josep Maria Jové, d'Esquerra, i Alejandro Fernández, del Partit Popular.
4: Vostè, que es posa tan a la boca la democràcia, hauria de recordar que vostè el dia 1 d'octubre estava al costat de les porres i no al costat de les urnes. Aquell dia, però, 2 milions de persones vam anar a votar, malgrat la violència. Aquell dia vam demostrar que hi ha una cosa més forta que la temor, la voluntat d'un poble de decidir el seu futur.
5: A alguns es pot semblar una quimera tornar a posar el dret d'autodeterminació al centre del debat polític. Per això, justament, des de que fa un parell de setmanes, les tres forces que governen, Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord, varen fer.
7: Vostè i jo, manifestant-nos a favor de la unitat d'Espanya. Temps era temps, oi? Que bonic, tot allò. Ho dic perquè jo puc entendre, a mi em costa, però jo puc entendre que un polític tingui una certa flexibilitat ideològica, adaptabilitat, però vostè no és que sigui flexible. Vostè és blandiblup.
0: Avui acaba a l'Audiència de Barcelona el judici contra la Policia Nacional per la bala de goma que va buidar un ull a Roger Espanyol, 1 d'octubre, també just avui fa 9 anys. Aquest matí han de comparèixer els 4 acusats per qui l'acusació demana 13 anys de presó. Són l'escopeter, 2 subinspectors i un inspector que van donar les ordres. En la sessió d'ahir, els Mossos d'Esquadra van descartar que el policia que va disparar l'apuntés directament. Asseguren que, segons les imatges, l'arma està inclinada apuntant a terra i la bala de goma rebota abans d'impactar en Espanyol. A més, asseguren que l'acusat tenia diversos agents que li podien tapar el camp de visió.
8: Com la imatge se ve, està en circulito de la pelota, donde rebota, se ve que rebota en el suelo y sigue progresando en dirección a, a la persona que recibe luego el impacto.
9: El bocachero tiene a alguien delante, sí, que le pueda tapar parcialmente, sí, el campo de visión.
10: Sí, en el lado, en su parte derecha. En el momento del disparo se ven los agentes que tiene. Tiene otro bocachero que está justo pegado a la pared, dos agentes más, otro agente que va en su dirección, pero que va justo paralelo, que es el subinspector.
0: Set i 11, a 24 hores del debat dels decrets Mari Carmen al Congrés, avui el BOE ha de publicar el segon dels textos que obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. En total, són prop de 2 milions els contractes que s'haurien de veure beneficiats d'aquesta actualització. És la lletra petita d'aquest text aprovat al Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica de contractes, però amb algunes excepcions. El primer decret, de més consens polític i que ja s'ha publicat oficialment, concreta, entre d'altres punts, que el fons voltor, que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Ens n'informa la Carina Bellbé.
11: La indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data de venciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació que pel lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
12: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests ja, demà, ja estaran posats en el mercat de la compra-venda. Els que ja estan, mira, també tenim molts inputs al respecte. Escolta'm, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
11: El primer decret publicat al BOE contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes de lloguer a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers de temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
0: La vigília d'aquesta votació al Congrés, doncs, el PP ja ha expressat el seu rebuig als textos, mentre Podem i Junts mantenen encara la incògnita sobre el seu vot. A la sessió de control d'aquest dimecres a la Cambra Baixa, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha demanat responsabilitat als de Carles Puigdemont, que són la clau per aprovar els decrets. Així li ha respost la diputada de Junts, Marta Madrenas.
13: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant. Però després de 8 anys governant, acabar legislant així, a correcuita, amb un govern dividit i sense explicar ni què han aprovat, és absolutament inadmissible.
14: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras. Le pido que en un momento complejo de dificultad en esta Cámara, pero sobre todo para la gente, seamos capaces de ver todas esas bondades en este texto que está pensando sobre todo en la gente.
0: De la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es mostra optimista i diu que espera que els decrets puguin ser convalidats aquest divendres al Congrés. En una declaració que ha fet després de la trobada amb el president francès Emmanuel Macron de visita a Espanya, ha acusat el Partit Popular de no haver fet res en relació a l'escut social en habitatge. Sánchez fa una crida als partits polítics a tirar endavant el text.
15: Hemos hecho todos un esfuerzo enorme de diálogo, de negociación, de llegar a un acuerdo. Yo lo que le pido ahora a los grupos, insisto, ese es mi deber como presidente del Gobierno de España, el que tengamos esa dosis de responsabilidad, porque esta no es una cuestión ideológica, es una cuestión de humanidad.
0: A Barcelona, mentrestant, segona nit d'acampada a la plaça de Catalunya a favor del dret a l'habitatge. Els participants s'hi quedaran en aquest indret com a mínim, deia, fins demà divendres, quan el govern de Pedro Sánchez portarà al Congrés dels Diputats els 2 decrets d'habitatge en un ple extraordinari. En aquesta acampada hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Els manifestants mantenen la pressió i avui dius que ja hi ha més persones que no pas ahir.
16: Bon dia, Elena. Sí, almenys el nombre de tendes de campanya instal·lades ha augmentat respecte ahir i ja són més de 60 les tendes que s'han instal·lat en aquesta acampada a la plaça Catalunya, emulant l'acampada a Sol, a Madrid. La situació en aquests moments, Elena, és de molta tranquil·litat. Us podem mostrar una imatge relativament tranquil·la. Alguns dels participants sí que s'han llevat, però fins a 7:45 aproximadament, que no incrementarà l'activitat aquí en aquesta acampada, perquè un dels participants ens han explicat que a partir d'aquella hora està previst que la gent comença a llevar-se, a esmorzar i comença a organitzar les primeres assemblees per després determinar quina serà l'agenda d'avui, una agenda que coordinaran amb el sindicat de llogateres amb la mirada posada demà divendres, quan sí, els dos decrets d'habitatge aprovats pel Consell de Ministres arribaran al Congrés dels Diputats per a la seva aprovació. Per tant, sí que podem confirmar que ha augmentat la participació, s'ha ampliat aquesta acampada a plaça Catalunya, són més de 60 les tendes instal·lades en aquests moments i, per tant, també ha augmentat el nombre de participants. La situació, però, Elena, és aquesta. La gent dels participants en aquesta acampada comencen a llevar-se i esperarem d'aquí uns minuts perquè ens puguin ampliar i explicar quines seran les accions que duran a terme aquest dijous, que segurament passarà per la convocatòria i celebració de diferents assemblees per després decidir quines accions concretes anant repartint al llarg del dia.
0: I suposo, Anna, també amb la mirada fixada al cap de setmana, que també es preveuen mobilitzacions i manifestacions aquí a Barcelona com a la resta de ciutats espanyoles. Gràcies, Anna. Estem en contacte. A Catalunya, mentrestant, cada municipi té la seva casuística respecte a la crisi de l'habitatge i els diagnòstics i les solucions que aplica cada ajuntament depenen en bona part, en bona mesura, del color polític d'aquest ajuntament. Així ha quedat palès en el debat que han mantingut l'alcalde de Badalona, el popular Xavier García Albiol, i les alcaldesses socialistes de Santa Coloma de Gramenet i Sabadell, Mireia González i Marta Ferrés, respectivament. Ens en dona més detalls la Raquel Moreno, de Televisió de Badalona.
17: Segons Albiol, la demanda de la societat ha canviat en els darrers 20 anys. El col·lectiu més vulnerable s'hi suma ara, ha assenyalat, la classe mitjana o mitja-baixa, que tampoc pot accedir als preus que ofereix el mercat lliure. Precisament el decret d'habitatge en què treballa el govern espanyol arran del cas de la Mari Carmen ha generat discrepàncies entre els diferents batlles. Albiol assegura que aquesta aprovació provocaria que els propietaris no lloguin pisos a la classe mitjana i ha afegit, a més, que els propietaris es veuen perjudicats pel que considera una inseguretat jurídica.
18: Defiendo que tiene que haber un replanteamiento en lo que se refiere a vivienda social con lo que también es vivienda asequible. Yo creo que ahí se tiene que hacer un esfuerzo porque la realidad en este momento es totalmente distinta a la demanda que había hace 15 o 20 años.
17: En el cas de les alcaldesses de Santa Coloma i Sabadell, han coincidit a situar els orígens de la crisi de l'habitatge en el posicionament dels grans tenidors com els fons voltors i no pas en els petits propietaris.
19: Primero, los cambios legislativos se pueden venir de la mano de los decretos, de las leyes que se puedan modificar, y luego, evidentemente, un cambio de cultura en relación a lo que representa la vivienda para nosotros. La vivienda es un bien esencial, no puede ser un bien de consumo, y por tanto, para eso lo que necesitamos son políticas públicas que así lo blinden y que así lo bloqueen.
20: Pero es que el gran problema que tengo de alquiler en Sabadell es con los fondos buitres. Dejarme decir así, si los que me retienen ahí el mercado son los fondos buitres, que estos señores no saben ni lo que tienen, que yo me he encontrado en Sabadell pisos que voy a buscar el propietario y el propietario, que es un fondo de inversión, no sabe ni lo que tiene ni dónde está el piso.
17: González i Ferrés han assenyalat que calen canvis legislatius per donar resposta a l'emergència habitacional i aplicar una normativa que garanteixi l'accés a l'habitatge públic.
0: Pràcticament no hi ha treva. Tornem a mirar al cel perquè Protecció Civil alerta d'un nou episodi de pluges fortes des d'aquest matí i al llarg del dia a diferents punts del país. Les precipitacions s'espera que siguin intenses des del Baix Camp fins a la Selva. Es podrien superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora entre les 8 del matí i les 2 del migdia al litoral i prelitoral de Tarragona i Barcelona. Els xàfecs s'espera que arribin a la Catalunya Central, Ponent, Tarragona i l'Ebre de cara al migdia i durant la tarda. Al sud del país es mantindrà de nit i matinada un risc alt de perill per pluja intensa de 4 sobre 6. Protecció Civil manté activada, com us dèiem, l'alerta del Pla Inuncat. I avui entra en vigor un bon grapat de noves normes de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial, els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Incompliments que poden comportar sancions de 200 euros. Ens en dona més detalls en Marc Dalmau.
1: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto, que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Bardagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
21: Això és un canvi molt rellevant respecte a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, seran multats.
1: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
21: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril, el més a l'esquerra possible, és a dir, entre el carril que està més a l'esquerra i el següent, deixar un corredor de pas perquè puguin accedir, doncs, no, als vehicles d'assistència, la policia, les ambulàncies, els bombers.
1: Per avançar un ciclista a la via caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès, una norma que en carreteres de velocitat limitada a 30 o 40 km per hora farà que a la pràctica no es pugui avançar als ciclistes.
0: Una altra novetat fa referència als encreuaments regulats per semàfors. A partir d'ara ja no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. Es vol així reforçar la seguretat per als vianants i evitar confusions. Algunes ciutats, però, han demanat una moratòria abans d'introduir aquesta norma. És el cas de Barcelona o Tarragona. A la capital catalana, per exemple, hi ha més de 1.500 cruïlles que funcionen amb aquest format. L'Ajuntament alerta que, si la nova norma s'aplica de forma estricta, podria augmentar la congestió i reduir el temps de verd per als vianants. 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta feta a aquest col·lectiu per la Fundació Arrels. I un de cada 4 ha patit aporofòbia, és a dir, insults o verbalitzacions dels agressors pel fet d'haver de dormir al carrer. Ho denuncia aquesta organització amb el primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment en què augmenten els discursos que criminalitzen aquestes persones. És una informació de la Maite Polo.
22: Gairebé la meitat de les persones sense llar a Barcelona asseguren haver patit com a mínim una agressió física. Una de cada 10 diu que ha estat una agressió de tipus sexual, sobretot dones, i 6 de cada 10 expliquen que han estat insultats, humiliats o bé amenaçats. José Luis Miralles ha estat atès per Arrels. Va viure 18 anys al carrer.
23: Un dia la guagua, que eren 5 chicos, i bueno, empezaron a insultarme, que si eres un mendigo de mierda, que si... Todas estas palabras me decías y eso, ¿no? Que te dice, bueno, ¿y por qué, no?
22: La directora de Arrels és Beatriz Fernández. Ha fet autocrítica i ha assenyalat la manca de compliment de funcions de les administracions.
24: Moltes vegades les institucions encarregades de protegir aquestes persones, i no solament estic parlant dels cossos policials i judicials, sinó moltes vegades doncs, els serveis sanitaris, els serveis socials, fins i tot nosaltres mateixes, les entitats, que som els garants o hauríem de protegir aquestes persones, no ho fem.
22: Dues de cada 3 agressions que pateixen les persones sense sostre no les denuncien per por, per desconeixement o bé per manca de confiança en el sistema.
0: Nova golejada del Barça a la Champions femenina. Va imposar-se a la Roma per 0-6 a la segona jornada de la fase Lliga. Graham Hansen i Clàudia Pina van signar un doblet cada una i els gols d'Eva Payor i Oladipo en pròpia porteria van completar el marcador. La victòria se suma a l'aconseguida davant el París i situa líders les blaugranes a la competició europea abans de la visita del Real Madrid a la Lliga. L'Europa s'ha classificat per a la tercera ronda de la Copa de la Reina amb una victòria per 4-0 sobre el Villarreal. Dues dianes de Júlia Serrat a la primera meitat van encaminar la victòria i a la represa, Natàlia de Penal i Paula Arcos van arrodonir la golejada. Les escapolades coneixeran el proper rival en el sorteig que es farà dilluns i en què ja entraran 8 equips de la Lliga F. I l'Atlètic Barceloneta és el nou campió de la Supercopa d'Europa. El conjunt mariner ha aconseguit el títol amb una victòria sobre el Marsella en la final disputada a la piscina barcelonina per 10-8. El duel va arribar igualat al tram final, però els locals van saber patir i defensar el marcador per acabar aixecant el trofeu per segon cop en la seva història. Només 4 minuts per arribar a 8:15 del matí, la Fundació Òpera Catalunya portarà el Teatre Líric a 13 localitats catalanes en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. Ens ho amplia el David Navarro.
2: La temporada arrenca el proper 14 d'octubre amb una nova producció de l'Elisir d'Amore, de Donizetti, que farà 4 funcions al Teatre de la Faràndula de Sabadell i després passarà per 10 ciutats més. Enguany, el cicle arriba a les 54 funcions en 14 ciutats, de Sabadell a Lleida, passant per Girona, Tarragona, Barcelona o Viladecans. La temporada, com ha explicat el director general de la Fundació Òpera a Catalunya, Òscar Lanuza, busca l'equilibri entre cantants amb carrera consolidada i veus emergents, amb 15 solistes debutants.
3: En l'àmbit de la lírica és molt difícil iniciar una carrera, és molt difícil debutar, tant pels cantants com pels directors d'escena, i no per enllà, pels directors d'orquestra, i per tant és important que reservem aquest espai per donar-los entrada, debutant en un títol del qual podran fer 10, 12, 15 funcions i que segur que marcarà la seva carrera.
2: Entre les noves produccions destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra i Aïda, que tancarà la temporada al Cursal de Manresa per celebrar el centenari del teatre, que es va inaugurar justament amb l'òpera de Verdi.

0: La xarxa de comunicació local. El diccionari Termcat.
1: 40 anys, 40 paraules.
2: 1991. Família monoparental.
3: Família constituïda o bé pel pare o bé per la mare i un o més fills.
4: Cristina Bofill.
5: Des de final del segle passat, els models familiars han canviat. La família tradicional ha passat a conviure amb nous models fruit de canvis socials i legals. És en aquest context que sorgeixen termes com família monoparental, recollit ja l'any 1987, i família homoparental, incorporat més tard el 2005. Des del punt de vista lingüístic, aquests compostos es formen a partir de mono, que vol dir un de sol, homo, el mateix, i l'adjectiu parental, que significa relatiu al pare i a la mare, derivat del llatí parens, parentis, que ha donat lloc a altres mots de la llengua com parent o parentiu. Família monoparental responia a una realitat cada cop més present, la criança en solitari, especialment per part de dones. I família homoparental reflecteix el reconeixement de les famílies amb pares o mares del mateix sexe, especialment a partir de l'aprovació de lleis d'unió civil i adopció per part de parelles homosexuals. Aquesta diversitat ha fet necessari disposar d'una terminologia precisa i inclusiva per descriure i reconèixer aquestes noves realitats i fer-les presents en l'espai públic i institucional.
1: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
6: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
7: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que avui acaba al Parlament el debat de política general amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels grups. Serà el tancament de 3 sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició i els mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta de Junts per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per a gent gran fins al 2030 i la proposta per plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 1 d'octubre. Jornada intensa de negociacions aquest dijous, la vigília de la votació al Congrés dels 2 decrets d'habitatge que no tenen garantits encara els suports. El BOE ha de publicar avui el segon dels textos que obligaria els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. Mentrestant, creix la participació en l'acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona que culmina la segona nit. De seguida hi tornarem en directe. Avui entren en vigor noves normes de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial, els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Els encreuaments ja no podran coincidir el verd dels semàfors per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta de la Fundació Arrels. És el primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment en què augmenten els discursos que criminalitzen aquestes persones. Dels esports, el Barça ha sumat la segona victòria a la Champions femenina amb una golejada per 0-6 davant la Roma. Dos doblets de Graham Hansen i Clàudia Pina i els gols d'Eva Pajor i Oladipo en pròpia porteria situen les de Pere Romeu líders de la competició. I en cultura, la Fundació Òpera Catalunya portarà el Teatre Líric a 13 localitats catalanes en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha dos accidents en un mateix tram de l'A2. Un a l'altura de Cornellà, en direcció Lleida, que talla dos carrils de circulació i provoca 2 quilòmetres de retencions. L'altre accident, també a l'A2, a l'altura de Sant Joan d'Espí, en direcció Barcelona, que talla un carril i que deixa cues de fins a 7 quilòmetres a l'A2 i també a la B23. Pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per un nou episodi de pluges fortes que pot afectar diverses parts de Catalunya ja des d'aquest matí, segons les darreres actualitzacions del Servei Meteorològic de Catalunya. S'esperen precipitacions intenses a la franja del litoral i prelitoral des del Baix Camp fins a la Selva. De moment, a hores d'ara, encara hi ha poques tempestes amb abundant, això sí, nuvolositat a les comarques de Tarragona, de la Catalunya Central i de les valls del Prepirineu. A mig matí, primeres tempestes al Camp de Tarragona i al Penedès, i també en alguns indrets del Vallès. A primera hora de la tarda, les tempestes més fortes cauran al Camp de Tarragona i al voltant del Penedès, i avançaran cap al Prepirineu. Ja a última hora de la tarda i a la nit, sobretot, atenció amb les inundacions a les comarques de l'Ebre.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
7: I quan passen 4 minuts i mig de 8:15, tanquem portada i entrem en matèria. Us ho dèiem suar en titulars. Votació aquest dijous de les conclusions en el tancament del debat de política general al Parlament, marcat pels retrets al govern, tant dels socis d'investidura com dels grups de l'oposició. Junts buscarà una reprovació del president de la Generalitat que no prosperarà, mentre Esquerra i els comuns han collat Salvador Illa perquè compleixi els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, més enllà de qüestions com l'habitatge i l'educació, el president ha proposat que el Parlament impulsi endurir les penes per tinença il·lícita d'armes. Ens ho explica Lamont Carvajal.
4: Els grups han fet les seves propostes i el president els hi ha anat responent. Ha començat Mònica Sales de Junts assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec i anunciant que el vol reprovar.
8: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. I no ho dic per provocar-lo, ho dic perquè Catalunya no havia tingut mai un president tan incapaç de governar-la i tan poc disposat a defensar-la. I el Parlament no pot fer com si res. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
4: Pel que fa als socis d'investidura, Esquerra Republicana i els comuns li han exigit que no s'adormi, que acceleri els acords i els intensifiqui. Josep Maria Jové, d'Esquerra Republicana, li ha reclamat avançant la resolució del conflicte polític.
9: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució del conflicte polític, sense més demora. Vostès, president, i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser refrendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar.
10: Hi ha acords en què sigui al final la ciutadania la que acabi dictaminant cap on vol conduir el país. I hem de buscar els instruments per fer-ho. No dic que no, no he dit mai que no. L'amnistia, punt de sortida, no punt d'arribada.
4: I Jéssica Albiach dels Comuns li ha reclamat més valentia en habitatge i, per exemple, incrementar les multes. D'altra banda, Illa vol que el Parlament proposi refer el Codi Penal espanyol per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes.
7: En el marc del debat que avui acaba, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat també la intenció de crear 20.000 places residencials per a gent gran i persones amb discapacitat fins al 2030. Illa ha recordat que ja s'havia compromès a crear 6.000 places noves aquesta legislatura. Per aconseguir el nou objectiu, el president ha anunciat la construcció de 15 noves residències públiques i la incorporació a la xarxa pública de gairebé un terç de les places privades existents. El pla suposarà una inversió de prop de 900 milions d'euros. I avui acaba l'audiència de Barcelona el judici contra la Policia Nacional per la bala de goma que va buidar un ull a Roger Espanyol l'1 d'octubre, just avui, fa 9 anys. Aquest matí han de comparèixer els 4 acusats per qui l'acusació demana 13 anys de presó. Són l'escopeter, 2 subinspectors i un inspector que van donar les ordres. En la sessió d'ahir, els Mossos d'Esquadra van descartar que el policia que va disparar l'apuntés directament. Asseguren que, segons les imatges, l'arma està inclinada a apuntant a terra i la bala de goma rebota abans d'impactar en Roger Espanyol. A més, asseguren que l'acusat tenia diversos agents que li podien tapar el camp de visió.
11: Como la imagen se ve, está en un circulito, de la pelota, donde rebota, se ve que rebota en el suelo y sigue progresando en dirección a la persona que recibe luego el impacto.
12: El bocachero tiene a alguien delante que le pueda tapar parcialmente el campo de visión.
13: Sí, en el lado, en su parte derecha. En el momento del disparo se ven los agentes que tiene. Tiene otro bocachero que está justo pegado a la pared, dos agentes más, otro agente que va en su dirección, pero que va justo en paralelo, que es el subinspector.
7: A 24 hores del debat dels decrets Mari Carmen al Congrés, avui el BOE ha de publicar el segon dels textos que obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. En total són prop de 2 milions els contractes que s'haurien de veure beneficiats d'aquesta actualització. És la lletra petita d'aquest text aprovat al Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica de contractes, però amb algunes excepcions. El primer decret, de més consens polític i que ja s'ha publicat oficialment, concreta, entre d'altres punts, que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Ens ho explica, ens ho amplia la Carina Bellbé.
14: La indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data de venciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació que pel lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
15: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests ja, demà, ja estaran posats en el mercat de la compra-venda. Els que ja estan, mira, també tenim molts inputs al respecte. Escolta, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
14: El primer decret publicat al BOE contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes de lloguer a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers de temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
7: La vigília d'aquesta votació al Congrés, el PP ja ha expressat el seu rebuig als textos, mentre Podem i Junts mantenen encara la incògnita sobre el seu vot. A la sessió de control d'aquest dimecres a la Cambra Baixa, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha demanat responsabilitat als de Carles Puigdemont, que són la clau per aprovar els decrets. Així li ha respost la diputada de Junts, Marta Madrenas.
16: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant. Però després de 8 anys governant, acabar legislant així, a correcuita, amb un govern dividit i sense explicar ni què han aprovat, és absolutament inadmissible.
17: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras. Le pido que en un momento complejo de dificultad en esta Cámara, pero sobre todo para la gente, seamos capaces de ver todas esas bondades en este texto que está pensando sobre todo en la gente.
7: Us ho destacàvem també en els titulars. Segona nit de l'acampada a Plaça de Catalunya de Barcelona a favor del dret a l'habitatge. Els participants s'hi quedaran en aquest indret com a mínim fins demà divendres, quan el govern de Pedro Sánchez portarà al Congrés dels Diputats els 2 decrets d'habitatge en un ple extraordinari. En aquesta acampada hi tenim muntant guàrdia el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Els manifestants mantenen la pressió i ja són més que no pas ahir. I comença a haver-hi moviment a aquesta hora aquí?
18: Hola, Elena, sí, bon dia. Comença a haver-hi moviment, els participants de l'acampada comencen a llevar-se i a organitzar-se perquè al llarg del dia celebraran diferents assemblees. També ens han dit que assistiran a un dels desnonaments previstos per aquest matí al barri de Sant Andreu a Barcelona. tot s'anima. A aquesta hora ja és la segona nit que els participants de l'acampada passen la nit a Plaça Catalunya emulant l'acampada de sol a Madrid. Ja són dos dies, s'ha augmentat el nombre de tendes de campanya, més de 60 també el nombre de participants, i es multipliquen també les històries humanes i de solidaritat que s'apropen aquí a l'acampada, com és el cas de l'Enric, ell és veí de Barcelona. Enric, bon dia.
19: Bon dia.
18: I tu has vingut aquí a portar l'esmorzar als participants
19: de
18: la campanya.
19: Sí, una mica d'aliment per ells. Sí, un bon esmorzar, sí.
18: Què has portat?
19: Els he portat musli i suc ecològic.
18: T'han dit alguna cosa?
19: M'ho han agraït molt.
18: Aquest gest solidari per part teva té també un rerefons ideològic. Què n'opines tu de tot el que està passant?
19: Que potser demà ens toca a nosaltres, els que guanyem poquets diners i vivim a Barcelona. Que una dona estigui 7 anys defensant-se perquè no la facin fora amb un 50% de discapacitat i que hi hagi jutges que puguin arribar a executar una sentència tenint un 50% de discapacitat i tenint 87 anys, em sembla que això interpel·la la democràcia i és un tema molt greu.
18: Moltíssimes gràcies, Enric, per atendre'ns aquests minuts. Sabem que has de marxar a la feina, així que t'agraïm doblement la teva intervenció aquí al Notícies en Xarxa. És, Helena, una de les històries humanes que corren en paral·lel a l'acampada, que ja passa la seva segona nit aquí a Plaça Catalunya. Tal com et dèiem, sí, ha augmentat el nombre de tendes de campanyes instal·lades, ja són més de 60, i ha augmentat el nombre de participants. S'hi quedaran aquí a Plaça Catalunya com a mínim fins demà divendres, quan arribaran al Congrés dels Diputats els dos decrets en matèria d'habitatge aprovats pel Consell de Ministres.
7: Doncs veurem si queden més dies encara, tenint en compte això que ens comentaves, aquest nou desnonament previst aquest matí al barri de Sant Andreu de Barcelona. Gràcies, Anna, de nou per aquesta fotografia. També concentració aquest dimecres a Tarragona per reclamar el dret a un habitatge gratuït, universal i de qualitat. La mobilització d'unes 150 persones s'ha fet davant la seu de la subdelegació del govern espanyol i sota la pluja. Els manifestants han denunciat desnonaments com els de l'Olga i la Mari Carmen. Des del col·lectiu han afegit que els decrets que el govern espanyol sotmetrà a votació no solucionaran la problemàtica. Finalment, els concentrats han fet una marxa per la plaça Imperial Tarraco. Avui també haurem d'estar molt pendents del cel perquè pràcticament no hi ha treva. Tornem a mirar cap amunt perquè Protecció Civil alerta d'un nou episodi de pluges fortes des d'aquest matí i al llarg del dia a diferents punts del país. Les precipitacions s'espera que siguin intenses des del Baix Camp fins a la Selva. Es podrien superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora entre les 8 del matí i les 2 del migdia al litoral i prelitoral de Tarragona i Barcelona. Els xàfecs s'espera que arribin a la Catalunya central, a Ponent, a Tarragona i a l'Ebre de cara al migdia i durant la tarda. Al sud del país es mantindrà de nit i matinada un risc alt de perill per pluja intensa, de 4 sobre 6. Protecció Civil manté per això activada l'alerta del Pla Inuncat. També avui és notícia que entren en vigor un bon grapat de noves normes, ara sí ho dic bé, de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial, els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Incompliments que poden comportar sancions de fins a 200 euros. Ens en dona més detalls en Marc Dalmau.
20: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto, que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Verdagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
21: Això és un canvi molt rellevant respecte a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, seran multats.
20: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
21: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril, el més a l'esquerra possible, és a dir, entre el carril que està més a l'esquerra i el següent, deixar un corredor de pas perquè hi puguin accedir doncs, no, els vehicles d'assistència, la policia, les ambulàncies, els bombers.
20: Per avançar un ciclista a la via caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès, una norma que en carreteres de velocitat limitada a 30 o 40 km per hora farà que a la pràctica no es pugui avançar als ciclistes.
7: Una altra novetat fa referència als encreuaments regulats per semàfors. A partir d'ara ja no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. Es vol així reforçar la seguretat per als peatons i evitar confusions. Algunes ciutats, però, han demanat una moratòria abans d'introduir aquesta norma. És el cas de Barcelona o de Tarragona. A la capital catalana, per exemple, hi ha més de 1.500 cruïlles que funcionen amb aquest format. L'Ajuntament alerta que si la nova norma s'aplica de forma estricta, podria augmentar la congestió i reduir el temps de verd per als vianants. També us expliquem avui que els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical han presentat una queixa als serveis territorials d'educació a Lleida per denunciar pressions als docents que s'han adherit a la decisió de no fer sortides i colònies aquest curs. Els agents socials assenyalen les direccions dels centres Inspecció d'Educació i els mitjans. Ens en parla la Carla Rodrigo des de Lleida Televisió.
2: USTEC, CGT i la Intersindical han denunciat a Educació pressions als docents que rebutgen fer sortides i colònies aquest curs. Asseguren que algunes direccions i inspecció intenten fer-los canviar de decisió. Més de 1.500 centres s'han adherit a la iniciativa.
3: El professorat ha entès que amb aquesta mesura de pressió el que ens situàvem era en una pressió cap a la conselleria perquè s'assegui a negociar el que realment és important, que són les mancances estructurals que pateix el nostre sistema educatiu.
2: Els sindicats també denuncien que alguns centres intenten esquivar els acords dels consells escolars amb noves votacions o recuperant activitats. Reclamen, a més, garanties i suport legal per als docents que fan sortides i colònies.
22: I pel que lluitem els docents és pel dret a l'educació pública de qualitat. Aquest és el dret i el que s'ha de manifestar i on volem posar el focus també, que és pel que reivindiquem.
2: Els sindicats demanen a Educació que recordi als centres que han de respectar els acords dels consells escolars i garantir una participació efectiva dels claustres.
7: 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta feta a aquest col·lectiu per la Fundació Arrels, i un de cada 4 ha patit aporofòbia, és a dir, insults o verbalitzacions dels agressors pel fet d'haver de dormir al carrer. Ho denuncia aquesta organització amb el primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment en què augmenten els discursos que criminalitzen aquestes persones. És una informació de la Maite Polo.
23: Gairebé la meitat de les persones sense llar a Barcelona asseguren haver patit com a mínim una agressió física. Una de cada 10 diu que ha estat una agressió de tipus sexual, sobretot dones, i 6 de cada 10 expliquen que han estat insultats, humiliats o bé amenaçats. José Luis Miralles ha estat atès per Arrels. Va viure 18 anys al carrer.
24: Un dia la guagua, que eren 5 chicos, i bueno, echaron a insultarme, que si eres un mendigo de mierda, que si... Todas estas palabras me decías y eso, ¿no? Que te dice, bueno, ¿y por qué, no?
23: La directora de Reels és Beatriz Fernández. Ha fet autocrítica i ha assenyalat la manca de compliment de funcions de les administracions.
25: Moltes vegades les institucions encarregades de protegir aquestes persones, i no solament estic parlant dels cossos policials i judicials, sinó moltes vegades doncs, els serveis sanitaris, els serveis socials, fins i tot nosaltres mateixes, les entitats, que som els garants o hauríem de protegir aquestes persones, no ho fem.
23: Dues de cada tres agressions que pateixen les persones sense sostre no les denuncien per por, per desconeixement o bé per manca de confiança en el sistema.
7: Nou minuts i ens plantarem a les 8. Nova golejada del Barça a la Champions femenina. Va imposar-se a la Roma per 0-6 a la segona jornada de la fase Lliga. Graham Hansen i Clàudia Pina van signar un doblet cada una i els gols d'Eva Payor i Oladipo en pròpia porteria van completar el marcador. La victòria se suma a l'aconseguida davant el París i situa l'equip blaugrana líder de la competició europea abans de la visita del Real Madrid a la Lliga. El tècnic, Pere Romeu, elogia la bona actuació de l'equip.
0: Ha sigut un partit un pèl diferent del que ens esperàvem perquè l'equip rival ens ha fet un canvi en el plantejament del que veníem fent. Vale? Per tant, ja només per això fa que sigui un partit totalment diferent. Crec que ens hem adaptat molt i molt ràpid en el partit. Per tant, és algo que crec que mostra la bona variabilitat que té aquest equip. Hem controlat molt bé el mig del camp, hem jugat força bé, així que la versió nostra d'avui és super, super, super positiva.
7: L'Espart Girona no podrà competir aquesta temporada a l'Eurolliga de bàsquet després de perdre en la prèvia contra l'Emlak Konut per 69-81. L'Uni va anar per darrere de les turques en el marcador des de l'inici i un parcial de 0-18 en el tercer quart va acabar sentenciant el duel. La derrota deixa les de Roberto Íñiguez sense el bitllet per a la màxima competició europea i fa que hagin de competir en la segona, l'Eurocup. El tècnic lamentava els errors comesos.
1: Es normal estar tristes, se lo he dicho a ellas, y creo que hay que estar tristes, pero también aceptando la realidad de lo que somos y de lo que hacemos ahora, dónde podemos llegar y lo que podemos hacer, ¿no? Que en eso reconozco que el equipo ha tenido esfuerzo, con mucho desacierto, con equivocándonos, decisiones, tal. A veces las cosas salen bien y hoy no han salido bien, pero creo que un poco merecido, a pulso, ¿no? Es decir, mejores ellas y ya está.
7: També del Quinzenàs Manresa en el debut de l'Eurocup a la pista del PAOK de Salònica. Va caure per 93-78 després d'haver mantingut el marcador ajustat fins al darrer període. El duel es va haver d'aturar mitja hora per un problema que va obligar a canviar les cistelles i després de la interrupció, els de Diego Ocampo ja no es van reactivar. Un 32-22 en l'últim quart va ser definitiu. Darius McGee i Kurt Cuat estan cridats a convertir-se en dues peces clau aquest curs a l'Ilerna Lleida. Tots dos aspiren a ser decisius en els plans de Gerard Encuentra. És una informació de Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
5: 21 punts, 6 rebots, 4 assistències i 28 de valoració. És la carta de presentació que ha deixat Darius McGee en el primer partit de la Lliga i a la pista del vigent campió. El jugador assegura estar encantat amb el projecte Bordeus i especialment amb el tècnic Gerard Encuentra, raó per la qual va decidir fitxar pel conjunt lleidatà.
6: Coach Gerard, he's...
8: L'entrenador Gerard és molt intel·ligent. Òbviament, em va semblar que eren molt bons i tothom parlava de l'afició que tenen i de com eren d'intensos. Sabia que volia estar en un entorn on tothom era molt apassionat.
5: Una altra de les cares noves d'aquesta temporada és un vell conegut. Es tracta del pivot Kurt Cuat, que torna a Lleida amb ganes de ser un jugador important, però sobretot per tornar a jugar a l'Espai Fruita Barris Nord.
9: El bàsquet és divertit de jugar aquí. El Barris Nord és una de les pistes més divertides de jugar. No és la més gran, però sents l'energia dels aficionats quan entres a la pista.
5: McGee farà el debut i Cuat el redebut aquest diumenge a les 12 del migdia, quan l'Ilerna Lleida buscarà la segona victòria consecutiva davant el Sant Pablo Burgos.
7: La Fundació Òpera Catalunya

0: com pels directors d'escena i no per renyar pels directors d'orquestra, i per tant és important que reservem aquest espai per donar-los entrada en debutant en un títol del qual podran fer 10, 12, 15 funcions i que segur que marcarà la seva carrera.
1: Entre les noves produccions destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra i Aïda, que tancarà la temporada al Cursal de Manresa per celebrar el centenari del teatre, que es va inaugurar justament amb l'òpera de Verdi.
2: I ja s'ha estrenat Duel a 8.000 metres, un documental que recupera la cursa de dos alpinistes catalans, Ferran Latorre i Òscar Cadiach, per convertir-se en el primer català a completar els 14 8.000 del planeta. Coproduït per Ràdio Televisió Espanyola, 3CAT i La Xarxa, és una història de muntanya, competició i, sobretot, de germanor. I es podrà veure a partir de dilluns 12 d'octubre a les televisions locals i a La Xarxa Més. Aquest dimecres ja s'ha presentat al Cinesa Diagonal de Barcelona.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Prevenció de caigudes.
6: Les caigudes són un problema comú, especialment entre les persones grans, i poden tenir conseqüències greus per la salut. Evitar les caigudes és fonamental per mantenir una vida activa i independent. Hi ha diverses mesures preventives que es poden adoptar, com mantenir una bona forma física, assegurar-se que la llar està ben il·luminada i lliure d'obstacles, i utilitzar calçat adequat. També és important revisar regularment la vista i l'oïda, ja que aquests sentits tenen un paper clau en l'equilibri i la coordinació. Amb aquests senzills consells es pot reduir significativament el risc de caigudes i millorar la qualitat de vida.
4: Salut activa.
7: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
8: Ser conscients, sobretot, dels nostres límits i evitar riscos innecessaris és molt important per evitar les caigudes. Llavors, el que també és molt recomanable és mantenir un bon estat físic. O sigui, fer un treball de força, fer un treball d'equilibri, de coordinació, ens serveix molt per la prevenció de les caigudes. També és important prestar atenció a l'entorn, a el que ens envolta, no anar per llocs complicats, llocs que podem controlar més o menys. Molt important a casa tenir una bona il·luminació i vigilar molt amb les catifes i de més, sobretot que estiguin ben subjectades per no caure.
4: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
9: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
10: Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. Avui s'acaba al Parlament el debat de política general amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels grups. Serà el tancament de tres sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició i els mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta de Junts per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per a gent gran fins al 2030 i la proposta de plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous, 1 d'octubre, i al punt de les 8 repassem més titulars. Jornada intensa de negociacions aquest dijous, la vigília de la votació al Congrés dels dos decrets d'habitatge que no tenen garantits encara els suports. El BOE ha de publicar avui el segon dels textos que obligaria els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. Mentrestant, creix la participació en l'acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona, que culmina la segona nit. Parlarem d'aquesta i d'altres qüestions socials tot seguit amb la secretària general de Comissions Obreres de Catalunya, Belén López. Avui entren en vigor noves normes de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial, els

0: repartidors que, a partir d'ara, hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Els encreuaments ja no podran coincidir el verd dels semàfors per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta de la Fundació Arrels. És el primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment en què augmenten els discursos que criminalitzen aquestes persones. Dels esports, el Barça ha sumat la segona victòria a la Champions femenina amb una golejada per 0-6 davant la Roma. Dos doblets de Graham Hansen i Claudia Pina i els gols d'Eva Payor i Oladipo en pròpia porteria situen les de Pere Romeu líders de la competició. I de la cultura destaquem que la Fundació Òpera Catalunya portarà el teatre líric a 13 localitats catalanes en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. Atenció avui perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per un nou episodi de pluges fortes que pot afectar diverses parts de Catalunya ja des d'aquest matí, segons les darreres actualitzacions del Servei Meteorològic de Catalunya. S'esperen precipitacions intenses a la franja del litoral i prelitoral des del Baix Camp fins a la Selva. Ampliem la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
1: Bon dia, Helena. Doncs pendents avui de la meteo. Comença el mes d'octubre i ho fa per la porta gran de l'aspecte mediterrani de casa nostra, que porta tempestes fortes i locals d'una forma força freqüent. De moment, a hores d'ara, i de fet gran part del matí, el temps ha de ser més tranquil. Sí que hi ha hagut, i de fet hi ha una bona tempesta a hores d'ara sobre el mar, que es veu des de moltes comarques de Girona, aquí no ens arribarà a afectar, a terra ferma, però sí que aquest matí el que despertem és amb força núvols baixos, hi ha boires amb moltes fondalades interiors, per tant, precaució al volant. Primers ruixadets cauran a cavall del Maresme del Vallès Oriental. Ja que en migdia, de cop i volta, apareixeran tempestes fortes, sobretot al Penedès i al Camp de Tarragona, i especialment entre la Conca de Barberà i l'Alt Camp. Aquestes comarques tindran fortes tempestes ja cap allà a les 12:01-2 del migdia. Durant la tarda, entesa? L'hora, les 3:15 de la tarda. Ja aquestes tempestes es desplaçaran també a gran part de l'àmbit metropolità, sobretot interior, al Vallès, per exemple, també al Penedès i al Baix Llobregat. Independentment, tempestes fortes al Pirineu, especialment compta al Berguedà, al Lluçanès, també a la comarca del Solsonès i a la de l'Alt Urgell. I compta ja, per acabar-ho d'adobar, amb les tempestes que apareixeran a l'Ebre, que sobretot aquesta propera nit i demà, molt possiblement, Helena, ens portaran un episodi molt torrencial. Més de 300 litres per metre quadrat és més que probable que caiguin en aquesta zona al sud de l'Ebre. N'estarem molt pendents.
0: Doncs tancarem portada sabent o volent saber quina és la situació que hi ha ara mateix a les carreteres catalanes, perquè són les 8:05 i això vol dir hora punta. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb el Roger Serra perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Roger.
2: Bon dia, Helena. Efectivament, l'encerta, estem en plena hora punta. Això, com gairebé sempre, vol dir problemes. Molt trànsit en general en tota aquesta àrea metropolitana de Barcelona, també la zona del Vallès o les mateixes dues rondes de la capital catalana. Però és que, a més, volem repassar una incidència que complica molt el trànsit a les principals vies que baixen des del Baix Llobregat cap a Barcelona. Hi ha hagut un accident a l'autovia A2 a la zona de Sant Joan d'Espí. De fet, l'accident és sortint de Barcelona. Hi ha dos carrils tallats al trànsit i cua d'uns 3 quilòmetres entre Cornellà i Sant Joan d'Espí. Això a l'autovia A2 sortint de Barcelona. D'entrada, però, a causa de la gent que s'atura a veure el punt de l'accident, la cua és encara molt més llarga. Parlem de retencions de més de 7, 8, 9 quilòmetres gairebé des de Castellbisbal fins a Sant Joan d'Espí. Per tant, l'autovia A2 avui en sentit Barcelona amb aquestes retencions molt importants. I a més també afecta una via propera, és l'autopista B23. Pensa que en aquesta via també trobarem aturades, gairebé cua, de més de 7 quilòmetres des del Papiol fins a Sant Feliu en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Votació aquest dijous de les conclusions en el tancament del debat de política general al Parlament, marcat pels retrets al govern tant dels socis d'investidura com dels grups de l'oposició. Junts buscarà una reprovació del president de la Generalitat que no prosperarà, mentre Esquerra i els Comuns han collat Salvador Illa perquè compleixi els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, més enllà de qüestions com l'habitatge i l'educació, el president ha proposat que el Parlament impulsi a endurir les penes per tinença il·lícita d'armes. Ens ho explica Lamón Carvajal.
3: Els grups han fet les seves propostes i el president els hi ha anat responent. Ha començat Mònica Sales de Junts assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec i anunciant que el vol reprovar.
4: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. I no ho dic per provocar-lo, ho dic perquè Catalunya no havia tingut mai un president tan incapaç de governar-la i tan poc disposat a defensar-la. I el Parlament no pot fer com si res. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
3: Pel que fa als socis d'investidura, Esquerra Republicana i els Comuns li han exigit que no s'adormi, que acceleri els acords i els intensifiqui. Josep Maria Jové, d'Esquerra Republicana, li ha reclamat avançant la resolució del conflicte polític.
5: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució del conflicte polític, sense més demora. Vostès, president, i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre'n acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser refrendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar.
6: Hi ha acords en què sigui al final la ciutadania que acabi dictaminant cap on vol conduir el país. I hem de buscar els instruments per fer-ho. No dic que no, no he dit mai que no. Amnistia, punt de sortida, no punt d'arribada.
3: I Jèssica Albiach dels Comuns li ha reclamat més valentia en habitatge i, per exemple, incrementar les multes. D'altra banda, Illa vol que el Parlament proposi refer el Codi Penal espanyol per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes.
0: En el marc del debat que avui acaba, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat també la intenció de crear 20.000 places residencials per a gent gran i persones amb discapacitat fins al 2030. Illa ha recordat que ja s'havia compromès a crear 6.000 places noves aquesta legislatura. Per aconseguir el nou objectiu, el president ha anunciat la construcció de 15 noves residències públiques i la incorporació a la xarxa pública de gairebé un terç de les places privades existents. El pla suposarà una inversió de prop de 900 milions d'euros. I avui acaba a l'Audiència de Barcelona el judici contra la Policia Nacional per la bala de goma que va buidar un ull a Roger Espanyol l'1 d'octubre, just avui fa 9 anys. Aquest matí han de comparèixer els 4 acusats per qui l'acusació demana 13 anys de presó. Són l'escopeter, 2 subinspectors i un inspector que van donar les ordres. En la sessió d'ahir, els Mossos d'Esquadra van descartar que el policia que va disparar l'apuntés directament. Asseguren que, segons les imatges, l'arma està inclinada apuntant a terra i la bala de goma rebota abans d'impactar en Roger Espanyol. A més, asseguren que l'acusat tenia diversos agents que li podien tapar el camp de visió.
7: Com la imatge se ve, està en circulito de la pelota, donde rebota, se ve que rebota en el suelo y sigue progresando en dirección a la persona que recibe luego el impacto.
8: El bocachero tiene a alguien delante, sí, que le pueda tapar parcialmente, sí, el campo de visión.
9: Sí, en el lado, en su parte derecha. En el momento del disparo se ven los agentes que tiene. Tiene otro bocachero que está justo pegado a la pared, 2 agentes más, otro agente que va en su dirección, pero que va justo paralelo, que es el subinspector.
0: A 24 hores del debat dels decrets Mari Carmen al Congrés, avui el BOE ha de publicar el segon dels textos que obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. En total, són prop de 2 milions els contractes que s'haurien de veure beneficiats d'aquesta actualització. És la lletra petita d'aquest text aprovat al Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica de contractes, però amb algunes excepcions. El primer decret, de més consens polític, i que ja s'ha publicat oficialment, concreta, entre d'altres punts, que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Ens n'informa la Carina Bellvé.
10: La indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data de venciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació que pel lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
11: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests ja, demà, ja estaran posats en el mercat de la compra-venda. Els que ja estan, mira, també tenim molts inputs al respecte. Escolta, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid, o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
10: El primer decret publicat al BOE contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes de lloguer a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers de temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
0: I en aquest context, segona nit de l'acampada a Plaça de Catalunya de Barcelona a favor del dret a l'habitatge. Els participants s'hi quedaran en aquest indret com a mínim fins demà divendres, quan el govern de Pedro Sánchez portarà al Congrés dels Diputats els 2 decrets d'habitatge en un ple extraordinari. La presència de manifestants s'ha incrementat. Ja hi ha una 60ena de tendes de campanya i prop de 300 persones acampades. També concentració aquest dimecres a Tarragona per reclamar el dret a un habitatge gratuït, universal i de qualitat. La mobilització d'unes 150 persones s'ha fet davant la seu de la subdelegació del govern espanyol i sota la pluja. Els manifestants han denunciat desnonaments com els de l'Olga i la Mari Carmen. Des del col·lectiu han afegit que els decrets que el govern espanyol sotmetrà a votació no solucionaran la problemàtica. Finalment, els concentrats han fet una marxa per la plaça Imperial Tarraco. Sobre la crisi de l'habitatge i els decrets en suspens, en parlem amb Belén López, secretària general de Comissions Obreres de Catalunya, per analitzar què pot canviar amb aquest decret, quin paper hi vol jugar Comissions Obreres i si se senten interpel·lats per les entitats com el Sindicat de Llogateres. Bon dia i gràcies per atendre'ns, senyora López.
12: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
0: El govern Sánchez, ho explicàvem, ha optat per una fórmula fragmentada per desencallar el bloqueig polític d'aquests decrets, Mari Carmen. Quin és el balanç que en feu des de Comissions Obreres? És una resposta sòlida a l'emergència habitacional o penseu que és un joc de malabars per acontentar tothom?
12: Bé, a nosaltres ens hagués agradat que hagués sigut un únic decret, perquè pensem, i ja fa molt temps que nosaltres venim situant quina és la situació, no, del mercat de la vivenda i que actualment és el principal problema de la classe treballadora. Actualment tenir un sou no et garanteix que puguis accedir a una vivenda, no? Encara que sigui un sou relativament bo. Per tant, és un dels principals problemes de desigualtat del nostre país. Aquests decrets no solucionaran el problema de la vivenda. Són solucions pal·liatives que s'han de prendre perquè hi ha una situació d'emergència amb aquests desnonaments i amb aquestes situacions de vulnerabilitat i perquè necessitem començar a prendre mesures de tot tipus. Mesures legislatives, però no només, mesures en el curt termini, mesures en el mig termini i en el llarg termini. Per tant, tot el que es faci, benvingut, però aquests decrets no solucionaran la crisi habitacional que tenim en aquests moments.
0: Molts moviments socials, també el Sindicat de Llogateres, defensen que ha estat la pressió al carrer el que ha obligat el govern a moure fitxa. I aquest cap de setmana, precisament, els mateixos sindicats de llogateres tornen a cridar a la mobilització. I, de fet, increpen els sindicats de classe com el seu perquè exerceixin més pressió. Com ho interpreten?
12: Bé, nosaltres estem participant activament en totes les mobilitzacions, convocant i estan presents, i nosaltres pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores, i en tenim diverses. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etc, etc. I aquests són els temes de debat que hi han de ser i s'han de situar en el centre del debat polític a partir de la pressió que es fa al carrer. Per tant, nosaltres estem participant en totes les mobilitzacions, estem cridant a la mobilització als treballadors i treballadores, als nostres delegats, als nostres afiliats i afiliades i a la ciutadania en general. No descartem cap tipus de mobilització, veurem què passa aquest divendres, però nosaltres estem participant a tot arreu i continuarem participant a tot arreu amb fronts amplis i amb, intentant sumar el màxim d'interessos que vagin en la línia d'avançar en allò que pensem que cal per solucionar els problemes de la gent treballadora.
0: Una darrera qüestió abans d'entrar en un altre tema que també m'interessa. El debat polític és intens, però els desnonaments no s'aturen. D'aquí una estona al barri de Sant Andreu de Barcelona hi fa un parell de dies a Mataró una paradoxa, senyora López, que és difícil d'entendre.
12: Totalment. Per això, quan es fan aquests debats polítics i es posen algunes posicions maximalistes, el que s'ha de situar és que hi ha gent que està patint en aquests moments. Hi ha gent que està perdent la seva llar, que els estan desnonant, que estan tinguent problemes greus, inclús que els estan portant a solucions extremes o prendre decisions extremes. Per tant, des d'aquí també apel·lar a la responsabilitat de tots els partits polítics per afrontar aquesta situació. Més enllà dels posicionaments que poden ser legítims de cada un, el que hem d'intentar és donar respostes a les persones i a les necessitats de les persones treballadores. Aquests decrets no solucionaran, però són un primer pas. Per tant, nosaltres apel·lem a la responsabilitat dels partits perquè els convalidin i a partir d'aquí continuar treballant, continuar situant la pressió al carrer perquè la vivenda es prengui mesures estructurals de canvi que garanteixin el dret a l'habitatge de totes les persones de totes les persones.
0: I ara sí, acabo. Valoració també que ens interessa sobre la proposta de Foment de Treball. La sentíem ahir de recuperar l'acomiadament objectiu per absentisme. És una mesura que el Tribunal Constitucional ja va avalar en el passat, però que genera molta controvèrsia.
12: Bé, el primer que m'agradaria és que és indecent. És indecent que amb el que està passant a casa nostra, la proposta de la patronal sigui tornar a acomiadar la gent quan està malalta. Això és una indecència. I nosaltres, com a sindicat, serem absolutament beligerants amb això. Més quan està absolutament demostrat que estan barrejant en el tema de l'absentisme permisos que són permisos constitucionals, permisos de les persones treballadores per poder fer front a una sèrie de situacions, des de baixes de maternitat, etc etc. Per tant, no barregem naps amb cols. Una cosa són permisos i l'altre és absentisme. L'absentisme és absolutament residual. I el que estan qüestionant és el dret a la salut de les persones treballadores. Qualsevol baixa té darrere un criteri d'un facultatiu que diu que aquella persona no està en condicions d'anar a treballar. Per tant, el que no podem és qüestionar el dret a la salut de les persones. Per tant, per nosaltres, ni un pas enrere, no permetrem que es perdin drets i que es torni a poder acomiadar a la gent perquè es posa malalta. I més, quan precisament a Catalunya no tenim delegats territorials de prevenció de riscos laborals a les empreses per la negativa de Foment. Per tant, el que no pot ser és no vull assumir la meva responsabilitat en quant a prevenció de riscos laborals a l'empresa, en quant a evitar que les persones s'emmalalteixin al seu lloc de treball, però sí que vull que se'ls castigui quan emmalalteixen per culpa de la feina. Per tant, és absolutament indecent.
0: Belén López, gràcies i bon dia, que vagi molt bé.
12: Bon dia, gràcies a vosaltres. És que el de Foment és de traca i
0: vigor un bon grapat de noves normes de circulació a pobles i ciutats. Els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets que s'hauran de protegir millor. En especial els repartidors que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Incompliments que poden comportar sancions de fins a 200 euros. Ens en dona més detalls en Marc Dalmau.
13: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Bardagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
14: Això és un canvi molt rellevant respecte a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, seran multats.
13: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
14: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril, el més a l'esquerra possible, és a dir, entre el carril que està més a l'esquerra i el següent, deixar un corredor de pas perquè puguin accedir doncs, no, els vehicles d'assistència, la policia, les ambulàncies, els bombers.
13: Per avançar un ciclista a la via caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès, una norma que en carreteres de velocitat limitada a 30 o 40 km per hora farà que a la pràctica no es pugui avançar als ciclistes.
0: Una altra novetat fa referència als encreuaments regulats per semàfors. A partir d'ara ja no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. Es vol així reforçar la seguretat per als transeünts i evitar confusions. Algunes ciutats, però, han demanat una moratòria abans d'introduir aquesta norma. És el cas de Barcelona o Tarragona. A la capital catalana, per exemple, hi ha més de 1.500 cruïlles que funcionen amb aquest format. L'Ajuntament alerta que si la nova norma s'aplica de forma estricta, podria augmentar la congestió i reduir el temps de verd per als vianants. I marxem cap al Baix Ebre perquè Víctor Colomines ha estat proclamat nou alcalde de l'Ampolla després d'obtenir 6 vots que li han donat la majoria absoluta en el ple extraordinari celebrat per escollir precisament nou batlle. Colomines, fins ara primer tinent d'alcalde, ha assumit el càrrec després de la renúncia de Francesc Arasa la setmana passada. En el seu discurs d'investidura ha reivindicat una alcaldia de proximitat amb les portes obertes als veïns i ha assegurat que continuarà els projectes iniciats durant els últims anys.
15: A acceptar el nou repte, el que vingui, i a treballar pel poble, intentar fer-ho de la millor manera possible. Tinc un equip que és molt bo, que és molt treballador, i entre tots farem que el futur del poble continuï endavant.
0: Nova golejada del Barça a la Champions femenina. Va imposar-se a la Roma per 0-6 a la segona jornada de la fase Lliga. Graham Hansen i Clàudia Pina van signar un doblet cada una i els gols d'Eva Peyor i Aladipo, en pròpia porteria, van completar el marcador. La victòria se suma a l'aconseguida davant el París i situa l'equip blaugrana líder de la competició europea abans de la visita del Real Madrid a la Lliga. El tècnic, Pere Romeu, elogia la bona actuació de l'equip.
16: Ha sigut un partit un pèl diferent del que ens esperàvem perquè l'equip rival ens ha fet un canvi en el plantejament de lo que veníem fent, vale? Per tant, ja només per això fa que sigui un partit totalment diferent. Crec que ens hem adaptat molt i molt ràpid en el partit, per tant, és algo que crec que mostra la bona variabilitat que té aquest equip. Hem controlat molt bé el mig del camp, hem jugat força bé, així que la versió nostra d'avui és super, super, super positiva.
0: L'Atlètic Barceloneta és el nou campió de la Supercopa d'Europa de waterpolo. El conjunt mariner ha aconseguit el títol amb una victòria per 10-8 sobre el Marsella en la final disputada a la piscina barcelonina. El duel va arribar igualat al tram final, però els locals van saber patir i defensar el marcador per acabar aixecant el trofeu per segon cop en la seva història. L'Espart Girona no podrà competir aquesta temporada a l'Eurolliga de bàsquet després de perdre en la prèvia contra l'Emlak Konut per 69-81. L'Uni va anar per darrere de les turques en el marcador des de l'inici i un parcial de 0-18 en el tercer quart va acabar sentenciant el duel. La derrota deixa les de Roberto Iñiguez sense el bitllet per a la màxima competició europea i fa que hagin de competir en la segona, l'Eurocup. El Freiking Balonmano Granollers ha perdut a la pista del Flensburg alemany en l'estrena a la Lliga Europea d'handbol per 40-31. Després d'arribar al descans amb empat a 20 gols, els locals van imposar la seva superioritat per certificar la desfeta dels vallesans. També en handbol, el Barça buscarà avui el trofeu de campió del Mundial de Clubs. Els de Carlos Ortega, que han signat una fase de grups perfecta, intentaran revalidar el títol davant el Vespre hongarès en la final que arrencarà al Caire a les 8 del vespre. I arribarem a 9:15 amb la cultura i, en aquest cas, parlant primer d'òpera, perquè la Fundació Òpera Catalunya portarà el teatre líric a 13 localitats catalanes. Entre les estrenes destacades hi ha la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. Ens amplia el David Navarro la informació.
17: La temporada arrenca el proper 14 d'octubre amb una nova producció de L'Elisir d'Amore, de Donizetti, que farà 4 funcions al Teatre de la Faràndula de Sabadell i després passarà per 10 ciutats més. Enguany, el cicle arriba a les 54 funcions en 14 ciutats, de Sabadell a Lleida, passant per Girona, Tarragona, Barcelona o Viladecans. La temporada, com ha explicat el director general de la Fundació Òpera a Catalunya, Òscar Lanuza, busca l'equilibri entre cantants amb carrera consolidada i veus emergents, amb 15 solistes debutants.
18: En l'àmbit de la lírica és molt difícil iniciar una carrera, és molt difícil debutar, tant pels cantants com pels directors d'escena, i no per renyar, pels directors d'orquestra, i per tant és important que reservem aquest espai per donar-los entrada en... debutant en un títol del qual podran fer 10, 12, 15 funcions i que segur que marcarà la seva carrera.
17: Entre les noves produccions destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra i Aïda, que tancarà la temporada al Cursal de Manresa per celebrar el centenari del teatre, que es va inaugurar justament amb l'òpera de Verdi.
0: Jana, el musical és una nova producció teatral que es representarà al Teatre Ullastrell el 12 i 13 de febrer i que també passarà per l'Auditori de Granollers i pel Poliorama de Barcelona. La presentació oficial del musical s'ha fet a l'Institut Goodman de Badalona, un lloc clau en la vida de la protagonista. L'obra apropa la història de la Jana Arimany, que va quedar en cadira de rodes després d'un accident a Indonèsia i va fer la rehabilitació precisament a l'Institut Goodman, on després es va incorporar a l'equip de comunicació.
19: La xarxa de comunicació local.
20: Nutrició amb Laura Crosas.
21: La figa. La figa és la infructescència de la figuera, Ficus carica, típica del Mediterrani i altrament coneguda com la fruita dels filòsofs pel seu vincle amb la cultura grega. Si es consumeix fresca, és de pell suau, polpa carnosa i sabor dolç. Conté sucres en forma de sacarosa, fibra, vitamines i minerals, entre els quals destaquen la vitamina C i les del grup B, el calci, el potassi i el magnesi. És saciant i el seu consum és recomanable en cas de patir restrenyiment o hipercolesterolèmia. Per altra banda, també poden ser consumides seques la resta de l'any, ja que la seva conservació és més llarga. Són més calòriques perquè concentren els sucres, perden part de les vitamines hidrosolubles, però en canvi són més riques en calci i ferro. Per aquest motiu, les figues seques són interessants per prevenir l'osteoporosis o assegurar una bona salut òssia en la pràctica esportiva o en cas de patir anèmia. Podeu trobar forces varietats de pell verda negra i de polpa blanquinosa morada i també de diferents formes i mides. Algunes de les que es conreen a Catalunya són la de Coll de Dama, la del Bacó, la de Bordissot o la Blanca. És important escollir les madures, les de pell negra, com més fosques i toves millor, i les de pell verda és recomanat pelar-les. A la cuina es poden usar tant per plats dolços com per salats i es poden consumir fresques, seques o cuites. Les fresques combinen d'allò més bé amb amanides, plats de cereals com el cuscús, per acompanyar proteïna animal o sobre torrades a l'esmorzar. També se'n poden fer confitura per a la posterior elaboració de rebosteria o bé menjar-les seques com a snack nutritiu en dies de més activitat durant l'hivern o per esmorzar juntament amb granola.
19: La xarxa de comunicació local.
22: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
0: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que aquest dijous s'acaba al Parlament el debat de política general amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels grups. Serà el tancament de 3 sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició, però també dels mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta de Junts per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per a gent gran fins al 2030 i la proposta per plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. Jornada intensa de negociacions aquest dijous, la vigília de la votació al Congrés dels 12 decrets d'habitatge que no tenen garantits encara els suports. El BOE ha de publicar avui el segon dels textos que obligaria els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. Mentrestant, creix la participació en l'acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona, que culmina la segona nit. La secretària general de Comissions Obreres, Belén López, ha parlat al Notícies en Xarxa de la feina activa en pressió social que veuen a l'horitzó.
12: Pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores, i en tenim diverses. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etc, etc. I aquests són els temes de debat que hi han de ser.
0: Doncs just a pendents aquesta hora d'un nou desnonament previst aquest matí al barri de Sant Andreu de Barcelona, el sindicat de llogateres s'ha mobilitzat per intentar aturar-lo. I anirem tot seguit en directe. Avui entren en vigor noves normes de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial, els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Els encreuaments ja no podran coincidir el verd dels semàfors per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. Aprofundirem en tot plegat en breus minuts en conversa amb Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit. Protecció Civil alerta d'un nou episodi de pluges fortes des d'aquest matí i al llarg del dia a diferents punts del país. Les precipitacions s'espera que siguin intenses des del Baix Camp fins a la Selva. Es podrien superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora entre les 8 del matí i les 2 del migdia al litoral i prelitoral de Tarragona i Barcelona. Al sud del país es mantindrà de nit i matinada també un risc alt de perill per pluja intensa de 4 sobre 6. Dels esports, destaquem que el Barça ha sumat la segona victòria a la Champions femenina amb una golejada per 0-6 davant la Roma. Dos doblets de Graham Hansen i Clàudia Pina i els gols d'Eva Payor i Oladipo en pròpia porteria situen les de Pere Romeu líders de la competició. I en cultura, la Fundació Òpera Catalunya portarà el teatre líric a 13 localitats catalanes en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra.
19: Notícies en Xarxa, edició matí.
0: Votació aquest dijous de les conclusions en el tancament del debat de política general al Parlament, marcat pels retrets al govern tant dels socis d'investidura com dels grups de l'oposició. Junts buscarà una reprovació del president de la Generalitat que no prosperarà, mentre Esquerra i els Comuns han collat Salvador Illa perquè compleixi els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, més enllà de qüestions com l'habitatge i l'educació, el president ha proposat que el Parlament impulsi endurir les penes per tinença il·lícita d'armes. Ens ho explica Lamont Carvajal.
3: Els grups han fet les seves propostes i el president els hi ha anat responent. Ha començat Mònica Sales, de Junts, assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec, i anunciant que el vol reprovar.
1: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. I no ho dic per provocar-lo, ho dic perquè Catalunya no havia tingut mai un president tan incapaç de governar-la i tan poc disposat a defensar-la. I el Parlament no pot fer com si res. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
3: Pel que fa als socis d'investidura, Esquerra Republicana i els Comuns li han exigit que no s'adormi, que acceleri els acords i els intensifiqui. Josep Maria Jové, d'Esquerra Republicana, li ha reclamat avançant la resolució del conflicte polític.
5: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució de conflicte polític, sense més demora. Vostès, president, i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser refrendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar.
6: Hi ha acords en què sigui al final la ciutadania que acabi dictaminant cap on vol conduir el país. I hem de buscar els instruments per fer-ho. No dic que no, no he dit mai que no. L'amnistia, punt de sortida, no punt d'arribada.
3: i Jèssica Albiach dels Comuns li reclamen més valentia en habitatge i, per exemple, incrementar les multes. D'altra banda, Illa vol que el Parlament proposi refer el Codi Penal espanyol per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes.
0: En el marc del debat que avui acaba, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat també la intenció de crear 20.000 places residencials per a gent gran i persones amb discapacitat fins al 2030. Illa ha recordat que ja s'havia compromès a crear 6.000 places noves aquesta legislatura. Per aconseguir el nou objectiu, el president ha anunciat la construcció de 15 noves residències públiques i la incorporació a la xarxa pública de gairebé un terç de les places privades existents. El pla suposarà una inversió de prop de 900 milions d'euros. La votació de les conclusions al Parlament coincideix avui amb el 9è aniversari de la consulta de l'1 d'octubre, una qüestió que també ha planat en les intervencions dels diferents grups parlamentaris. Sentim Mònica Sales, de Junts, Josep Maria Jové, d'Esquerra, i Alejandro Fernández, del Partit Popular.
2: Vostè, que es posa tant a la boca la democràcia, hauria de recordar que vostè el dia 1 d'octubre estava al costat de les porres i no al costat de les urnes. Aquell dia, però, 2 milions de persones vam anar a votar, malgrat la violència. Aquell dia vam demostrar que hi ha una cosa més forta que la temor, la voluntat d'un poble de decidir el seu futur.
5: A alguns es pot semblar una quimera tornar a posar el dret d'autodeterminació al centre del debat polític. Per això, justament, des de que fa un parell de setmanes, les tres forces que governen, Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord, varen fer.
4: Vostè i jo, manifestant-nos a favor de la unitat d'Espanya. Temps era temps, oi? Que bonic, tot allò. Ho dic perquè jo puc entendre, a mi em costa, però jo puc entendre que un polític tingui una certa flexibilitat ideològica, adaptabilitat, però vostè no és que sigui flexible. Vostè és blandiblup.
0: Precisament és avui, quan acaba a l'Audiència de Barcelona el judici contra la Policia Nacional per la bala de goma que va buidar un ull a Roger Espanyol l'1 d'octubre, just avui fa 9 anys. Aquest matí, volíem dir, han de comparèixer els 4 acusats per qui l'acusació demana 13 anys de presó. Són l'escopeter, 2 subinspectors i un inspector que van donar les ordres. En la sessió d'ahir, els Mossos d'Esquadra van descartar que el policia que va disparar l'apuntés directament. Asseguren que, segons les imatges, l'arma està inclinada apuntant a terra i la bala de goma rebota abans d'impactar en Roger Espanyol. A més, asseguren que l'acusat tenia diversos agents que li podien tapar el camp de visió.
7: Como la imagen se ve, está en un circulito de la pelota, donde rebota, se ve que rebota en el suelo y sigue progresando en dirección a la persona que recibe luego el impacto.
8: El bocachero tiene a alguien delante que le pueda tapar parcialmente el campo de visión.
9: Sí, en el lado, en su parte derecha. En el momento del disparo se ven los agentes que tiene. Tiene otro bocachero que está justo pegado a la pared, 2 agentes más, otro agente que va en su dirección, pero que va justo paralelo, que es el subinspector.
0: A 24 hores del debat dels decrets Mari Carmen al Congrés, avui el BOE ha de publicar el segon dels textos que obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. En total són prop de 2 milions els contractes que s'haurien de veure beneficiats d'aquesta actualització. És la lletra petita d'aquest text aprovat al Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica de contractes, però amb algunes excepcions. El primer decret, de més consens polític, i que ja s'ha publicat oficialment, concreta, entre d'altres punts, que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Ens n'informa la Carina Bellver.
10: La indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data de venciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació que pel lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
11: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests ja, demà, ja estaran posats en el mercat de la compra-venda. Els que ja estan, mira, també tenim molts inputs al respecte. Escolta, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet o ràpid o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
10: El primer decret publicat al BOE contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes de lloguer a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers de temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
0: General de Comissions Obreres Catalunya, Belén López, creu que aquests decrets són mesures pal·liatives i que no solucionen l'emergència habitacional actual. En declaracions al Notícies en Xarxa fa pocs minuts, López defensa que s'ha de mantenir la mobilització social per pressionar les administracions i obligar-les a moure fitxa, tant en l'habitatge com en d'altres àmbits que afecten directament el benestar de la ciutadania.
12: Pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores, i en tenim diverses. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etc, etc. I aquests són els temes de debat que hi han de ser. I s'han de situar en el centre del debat polític a partir de la pressió que es fa al carrer. Per tant, nosaltres estem participant en totes les mobilitzacions, estem cridant a la mobilització als treballadors i treballadores, als nostres delegats, als nostres afiliats i afiliades, i a la ciutadania en general. No descartem cap tipus de mobilització, veurem què passa aquest divendres, però nosaltres estem participant a tot arreu i continuarem participant a tot arreu.
0: Segona nit de l'acampada a Plaça de Catalunya de Barcelona a favor, evidentment, del dret a l'habitatge. Els participants s'hi quedaran en aquest indret com a mínim fins demà divendres, quan el govern de Pedro Sánchez, us ho estem explicant, portarà al Congrés dels Diputats els 2 decrets d'habitatge en un ple extraordinari. La presència de manifestants s'ha incrementat. Ja hi ha una 60 de tendes de campanya i prop de 300 persones acampades. També concentració aquest dimecres a Tarragona per reclamar el dret a un habitatge gratuït, universal i de qualitat. La mobilització d'unes 150 persones s'ha fet davant la seu de la subdelegació del govern espanyol i sota la pluja. Els manifestants han denunciat desnonaments com els de l'Olga i la Mari Carmen. Des del col·lectiu han afegit que els decrets que el govern espanyol sotmetrà a votació no solucionaran la problemàtica. Finalment, els concentrats han fet una marxa per la plaça Imperial Tarraco. I en aquest context, on l'habitatge centralitza l'activitat política i institucional, marcant el contingut del debat de política general al Parlament i a l'espera de l'arribada de demà al Congrés d'aquests 2 decrets aprovats pel Consell de Ministres, un dia més us hem de parlar d'un desnonament. El sindicat de llogateres s'ha mobilitzat aquest matí per intentar aturar un nou llançament, en aquest cas al barri de Sant Andreu, a Barcelona. A la porta de l'immoble afectat hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, hem canviat d'escenari. Dóna'ns més detalls d'aquest cas en concret.
13: Sí, Elena, hem canviat d'escenari, però evidentment l'acampada que s'està produint, que es produeix durant 2 dies seguits a la plaça Catalunya, té molt a veure amb l'escenari on ens trobem ara mateix, al casc antic de Sant Andreu, a l'espera del desnonament del pis afectat, aquel que tenim aquí darrere, aquí en aquest punt del barri del casc antic de Sant Andreu. Es preveu que a partir de 2:15 del matí arribarà la comitiva encarregada d'executar el desnonament de la Maca. Aquesta dona de gairebé 40 anys s'enfronta al segon desnonament en un període de 2 anys. En aquests moments, la Maca, la llogatera d'aquest pis, ha esgotat la prestació de l'atur i tampoc no té cap altre ingrés com a conseqüència dels problemes de salut mental els quals està travessant com a conseqüència de la seva situació vital en aquests moments. Es dona la circumstància, a més, que en aquest cas no hi havia cap contracte signat legal entre el propietari del pis i la llogatera, la qual cosa obre noves derivades al voltant del món de l'habitatge que s'hauran d'anar analitzant en aquest context d'atracció mediàtica, política i institucional pel que fa l'accés a l'habitatge. Així que, Elena, estem a l'espera que arribi aquesta comitiva. S'espera cap a 9:45 del matí per executar aquest segon intent de desnonament del pis de la Maca. Ja són molts els activistes del sindicat de llogateres, també del COSAC, que s'han aprovat a aquest punt del barri de Sant Andreu per intentar evitar aquest desnonament.
0: Doncs us deixem aquí, Anna, perquè sigueu els nostres ulls en aquesta història. Gràcies, bon dia. és una altra de les notícies destacades d'avui, que entra en vigor la primera gran reforma del Reglament General de Circulació en més de 20 anys. Un canvi que afecta patinets, ciclistes, motoristes i conductors i que vol reforçar la seguretat dels usuaris més vulnerables. Però, més enllà de les normes, el Servei Català de Trànsit afronta també reptes de fons com la sinistralitat, el possible retorn dels peatges i l'ús de la tecnologia per detectar imprudències o distraccions al volant. De tot plegat, o del que puguem, del que el temps ens deixi, en volem parlar amb Ramon Lamiel. Ell és director del Servei Català de Trànsit. Bon dia, senyor Lamiel, i gràcies per atendre'ns.
14: Hola, molt bon dia. Gràcies a vosaltres.
0: La reforma arriba, deia, després de més de 20 anys sense canvis. Quin és l'objectiu real i què s'espera millorar de manera tangible o què espereu des del Servei Català de Trànsit millorar?
14: Aquest decret que reforma el reglament de circulació, el que es coneix és com el decret de vulnerables, precisament perquè el que afecta especialment totes les mesures que recull el decret són aquests col·lectius que en matèria de seguretat viària i trànsit es diuen vulnerables. Patinets, bicicletes, motoristes i vianants. Pràcticament són aquests col·lectius. I llavors, aquí el que s'intenta donar és mesures de seguretat passiva perquè aquestes persones que condueixen aquests vehicles o que van a peu tinguin més seguretat. Per exemple, que portin casc tant les bicicletes en àmbit interurbà com els patinets també portin casc homologat. Per exemple, que els patinets, els majors de 15 anys, són els que tindran permís per conduir, a partir d'aquesta edat, tindran permís per conduir aquest vehicle. O, per exemple, que les bicicletes puguin circular en àmbit urbà pel mig del carril per intentar que no les arraconin i, per tant, millorar la seva seguretat. O també el decret apel·la a la responsabilitat compartida de la via i per fer avançaments de bicicletes, per exemple, o de vianants o de col·lectius vulnerables, es demana una reducció d'aquests 20 km per hora abans de fer l'avançament deixant el metre i mig. Això és molt especial i molt específic, sobretot per als ciclistes que circulen. I en quant a motos, també hi ha seguretat passiva, com pot ser guants i calçat tancat, però això ja, amb l'anàlisi de sinistralitat, vèiem que el motorista ja ho porta. S'ha perdut l'ocasió de començar a introduir l'airbag, creiem que era una bona oportunitat per l'airbag del motorista, i llavors hi ha una circulació permesa pel motorista, pel voral, que nosaltres no hi estem d'acord i no la senyalitzarem.
0: Una mica volia entrar també, a banda d'aquest esquema general que ens ha fet ara així a grans trets, amb pinzellada, volia entrar en alguns dels temes una mica conflictius, com per exemple aquest que vostè ens deia, no? El dels motoristes, que en aquest punt controvertit de que la DGT permet que les motos circulin pel voral dret en cas de congestió, però a Catalunya ho rebutgeu. Quins criteris tècnics o de seguretat sustenteu per haver pres aquesta decisió?
14: El que diu la modificació del reglament, i per tant el que diu el decret, el Reial Decret, és que es podrà senyalitzar un fragment de voral, no?, a 30 km per hora en casos de congestió, i es pot permetre circular pel voral a les motos a 30 km per hora. Això, a grosso modo, dit així, amb traç gruixut, nosaltres veiem que és molt difícil d'aplicar a les nostres carreteres i especialment a la regió metropolitana, que podria ser el lloc on els abusos són permanents, els embussos són permanents en carreteres concretes, no? O en vies d'alta capacitat concretes. I llavors hi ha un argument que és per nosaltres incontestable, que és que el voral en aquesta conurbació metropolitana, i només hem de pensar, per exemple, en l'AP7, que també en forma part de la metròpolis, el voral per nosaltres és un espai d'emergència, on resolem l'emergència, on s'hi acumulen cotxes avariats, s'hi acumulen cotxes accidentats, on els bombers també hi fan operacions, per exemple, quan hi ha un incendi de vehicle o en el voral hi ha incendis de vegetació, i on els serveis mèdics atenen accidentats. Per tant, el voral l'hem de preservar. L'hem de preservar com un espai de resolució d'accidents. I en algunes autovies de la metròpolis també poden circular ciclistes. Provocaries una barreja de trànsit de vulnerables que nosaltres no considerem que sigui adequada. Això, sumat a que hi ha entrades i sortides de les vies i que, per tant, afecten els vorals i la continuïtat dels vorals, no ho veiem. I l'altre tema també important és que el voral no té la mateixa constitució física que el que és la calçada, els tres carrils o dos carrils de calçada. Té menys paviment, té un manteniment diferent i, per tant, caldria, en tot cas, convertir els vorals en carrils. Caldria dotar de carrils el que seria la conducció en moto. I això nosaltres ja ho permetem en el bus bau de la C-58 i en el bus bau de la C-31, que les motos puguin circular de manera segura per entrar a la conurbació i, en aquest cas, a la ciutat de Barcelona.
0: Doncs teníem una pila de preguntes per fer-li, però se'ns ha esgotat el temps, senyor Ramon Lamiel. Entre altres coses, la moratòria dels semàfors, també volíem saber la seva opinió, però en tot cas li preguntarem un altre dia. Gràcies per haver-nos atès aquest matí, a veure com va tot plegat la posada en marxa avui, 1 d'octubre. Gràcies i bon dia.
14: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.

0: I reprenem el fil de l'obertura de l'informatiu, aquesta jornada intensa de negociacions que s'ha de viure avui, la vigília, com dèiem, com us estem explicant, de la votació al Congrés dels dos decrets d'habitatge que no tenen garantits encara els suports. El BOE ha publicat ja aquests moments, en aquests moments, el segon dels textos que demana la renovació automàtica dels lloguers. També obliga els propietaris a indemnitzar els llogaters si no els prorroguen el contracte sense un motiu justificat. I abans dels esports, us expliquem que Setcases, el Ripollès, és la zona zero d'origen d'una nova plaga vegetal amb afectació als freixes. Ben a tocar del poble, s'ha detectat un fong que afecta aquesta espècie i els pronòstics no són optimistes. No hi ha cap tractament que es pugui aplicar als arbres i el fong els causa la mort, pel que s'espera un gran impacte paisatgístic a mitjà termini. Ens ho explica en Guido Sengiarotti, de Televisió del Ripollès.
1: Investigadors del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya han detectat per primer cop al territori la presència d'un fong que afecta els exemplars de freixa. La zona zero es troba a la sortida nord de Setcases i possiblement la malaltia ha arribat per espores des de la vessant nord del Pirineu, a França. Aquest fong entra als arbres per les fulles, penetra fins al tronc i l'anella, i la seca i li causa la mort. No hi ha tractament possible per aquests arbres, pel que els experts només podran preveure la seva afectació, observar quins i quants exemplars resisteixen i, a posteriori, si cal, actuar.
2: Quan arribi aquesta malaltia, el que passarà serà que els arbres més susceptibles moriran primer, però també seran probablement els que faran moltes més espores. A mesura que aquests arbres susceptibles van desapareixent, doncs també la malaltia va baixant una miqueta.
1: Zones com Setcases i les valls altes de la comarca es veuran notablement afectades. Es preveu que aquests arbres s'assequin i morin en massa els propers anys, amb un elevat impacte paisatgístic a la zona.
0: Arribarem a les 9 amb els esports i amb la Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
3: Bon dia.
0: Nova golejada del Barça a la Champions femenina.
3: Sí, va guanyar per 0-6 davant la Roma en partit de la segona jornada de la fase Lliga. Victòria que se suma a l'aconseguida davant el París i situa l'equip blaugrana líder de la competició europea abans de la visita del Real Madrid a la Lliga. Graham Hansen i Claudia Pina van signar un doblet cadascuna i els gols d'Eva Payor i Oladipo en pròpia porteria van completar el marcador. L'Atlètic Barceloneta és el nou campió de la Supercopa d'Europa de waterpolo. L'equip mariner ha aconseguit el títol amb una victòria per 10-8 sobre el Marsella en la final disputada a casa als Banys de Sant Sebastià. El duel va arribar igualat al tram final, però els locals van saber patir i defensar el marcador per acabar aixecant el trofeu per segon cop a la història. En bàsquet, l'Espart Girona no podrà competir aquesta temporada a l'Eurolliga després de perdre en la prèvia contra l'Emlak Konut per 69-81. L'Uni va anar per darrere de les turques en el marcador des de l'inici i un parcial de 0-18 en el tercer quart va acabar sentenciant el duel. La derrota deixa les de Roberto Íñiguez sense el bitllet per a la màxima competició europea i fa que hagin de competir en la segona, l'Eurocup. Derrota també del Kitsanàs Manresa en el debut a l'Eurocup a la pista del PAOK de Salònica. Va caure per 93-78 després d'haver mantingut el marcador ajustat fins al darrer període. El duel es va haver d'aturar mitja hora per un problema que va obligar a canviar les cistelles i després de la interrupció els de Diego Campos ja no es van reactivar. Un 32-22 en l'últim quart va ser definitiu. El Fraikim Balonmano Granollers ha perdut a la pista del Flensburg Alemanya en l'estrena a la Lliga Europea d'handbol per 40-31. Després d'arribar al descans amb empat a 20, els locals van ser molt superiors al segon temps i van deixar els ballesans sense opcions. I també en handbol, el Barça buscarà avui el trofeu de campió del Mundial de Clubs. Els de Carlos Ortega, que han signat una fase de grups perfecta, intentaran revalidar el títol davant el Vespre hongarès en la final que arrencarà al Caire a les 8 del vespre. Doncs demà us expliquem si han guanyat aquest primer títol al Barça d'handbol.
0: Doncs esperem que sí.
3: Vinga, tant de bo.
0: Gràcies, Cristina. Fins demà. I a vostès també els diem adeu fins demà. A partir de les 7 estarem pendents de tota l'actualitat i us l'explicarem. Adéu-siau, que vagi bé. Bon dijous.

0: La xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Dia, són les 9 al territori 17.

0: És dijous 1 d'octubre de 2026, soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17, un magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí. I no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui al Territori 17, a partir de 9:45, primer repassarem l'actualitat de les nostres comarques i després serà el moment per l'entrevista. Avui la Laia de Déu, des d'una codinenca, parlarà amb Anna Bufarull i Marta Torrecillas. La primera és directora i la segona és la protagonista del film Rebel, per parlar del film i també de la presentació d'aquest dissabte 3 d'octubre a Mollà. Després de 9:45 serà el moment de veure qui s'hi cou a Twitter, com sempre, de la mà d'en Guillem Sánchez. I acabarem el programa parlant sobre gastronomia. Avui a la Foc Lent nosaltres parlarem sobre l'onzena edició de Benvinguts a Pagès amb l'alcaldessa de Viladrau, Margarida Feliu. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. La passera sobre el riu Gurri que connecta Vic i Santa Eugènia de Berga ja pren forma. Aquesta setmana s'hi han col·locat els elements prefabricats que configuren l'estructura de la nova passera després de l'enderroc de l'antiga Andreu Jiménez del 9FM.
1: A finals de juliol van començar les obres de substitució de la passera sobre el riu Gurri que connecta Vic i Santa Eugènia de Berga, un itinerari utilitzat diàriament especialment pels treballadors del polígon industrial de Santa Eugènia. Ja s'ha enderrocat l'antiga passera i s'han executat els treballs estructurals de la nova, d'uns 13 metres de longitud. Aquesta setmana s'hi han col·locat els elements prefabricats que en configuren l'estructura. En les properes setmanes s'hi faran els ferms i els paviments amb l'objectiu d'acabar-la a finals de mes i obrir-la a circulació durant el novembre. L'actuació permetrà millorar la seguretat i donar una millor resposta davant d'episodis de crescuda del riu, ho explica la regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Vic, Esther Coma.
2: La veritat és que el terreny ha sigut el que ens esperàvem. Teníem cates de terreny geotècnics i no ens hem trobat cap imprevist.

0: Hem pogut fer doncs, una estructura ferma, sòlida, i per tant tenim una passera que té molta més capacitat d'inundabilitat en aquesta zona, permetrà el pas d'aigua amb molta més facilitat i sobretot l'important és que no col·lapsarà amb troncs, branques i branquillons que en èpoques doncs, de pluges fortes baixen pel riu i és el que podia generar doncs, aquesta inundabilitat, sobretot en aquesta zona.
1: Durant les obres s'ha habilitat un pas provisional per a vianants, bicicletes i vehicles de mobilitat personal que permet mantenir la connexió entre les dues ribes durant pràcticament tota l'execució dels treballs. Aquest pas alternatiu no està obert al trànsit de vehicles de motor. La reclamació d'una nova passera ve de lluny. El detonant va ser l'abril del 2020, quan dos homes van morir accidentalment en ser arrossegats pel Gurri mentre travessaven el Gual. Les dues víctimes es dirigien a treballar a l'escorxador Le Port Gourmet. Aquest juliol, treballadors del mateix escorxador es van concentrar per exigir la conclusió de l'obra, davant la preocupació per possibles pluges de tardor i les crescudes del riu.
0: Quan acabem ara les obres es col·locarà doncs, una placa en memòria de les dues víctimes que hi va haver en una de les inundacions i així doncs, fer el record a la memòria d'aquestes víctimes.
1: L'obra té un pressupost de 240.000 euros i està finançada conjuntament pels ajuntaments de Vic i Santa Eugènia de Berga, que aportaran 95.000 euros respectivament, i per l'empresa Le Port Gourmet amb una aportació de 50.000 euros.
2: Polèmica per una moció d'Esquerra que defensava el comerç de proximitat de Ripoll i Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan.
3: La moció presentada per Esquerra Republicana per defensar el comerç de proximitat i planificar els usos del barri vell i les zones de la carretera de Barcelona i el carrer Progrés de Ripoll va generar polèmica al ple de dimarts. Una proposta que va tirar endavant amb l'única abstenció de l'Alternativa per Ripoll CUP, però que en un inici tampoc tenia el suport de l'equip de govern d'Aliança Catalana, que va sumar-s'hi a última hora. La moció demanava fer un pla d'usos de les tres principals artèries comercials de la vila en el termini màxim de 6 mesos. Però mentre redactava el pla, instava a valorar amb l'aval d'informes dels serveis tècnics i jurídics la suspensió durant el termini màxim d'un any de l'atorgament de llicències per la implantació de noves activitats. L'alcaldessa Sílvia Orriols, d'Aliança, no compartia aquesta moratòria i, de fet, quan ja s'anava a votar, el secretari va advertir que l'acord no suspenia les llicències automàticament.
4: Aquest acord no suspèn les llicències, eh? Jo vull que quedi clar, eh? Com a moció, no suspèn les llicències, ho dic pels vostres vots, evidentment, perquè aquí s'ha originat un debat de que si suspèn no suspèn. Des del meu punt de vista no suspèn, però sí que és veritat que aquest acord segon indueix error, perquè realment està parlant d'acord de suspensió de llicències.
3: La solució que va fer canviar el vot al govern va ser traslladar aquest acord al final dels punts. Així, un cop fet l'estudi, ja es veurà si convé o no suspendre les llicències. Chantal Pérez, d'Esquerra, havia defensat la moció al·legant que calia ajudar al comerç local i evitar el monocultiu de determinats negocis per diferenciar-se d'altres pobles, com per exemple havien fet a Ribes de Freser, Olot o Cassà de la Selva. La portaveu d'Esquerra veia la mesura necessària per millorar la convivència, la seguretat i la funció social dels carrers. Oriols va qualificar els republicans d'incoherents i de cínics després d'acusar-la de ser una racista durant anys.
5: Quins negocis són els que volen limitar exactament? Els forns de pa? Els bars? Els estancs? Perquè al barri vell sempre hi havia hagut 4 o 5 forns de pa treballant a l'unisson i 3 o 4 joieries pràcticament de costat i mai no havien plantejat res en aquesta línia ni els hi havia semblat un problema. Què és el que els fa nosa, de debò? Siguem honestos, sense correccions polítiques. És com si el senyor Junqueras no els estigués mirant ara mateix. Els bazars xinesos, els supermercats i botigues de mòbils i carcasses que regenten pakistanesos, els kebabs, les carnisseries halal marroquines, és això el que els hi fa nosa?
3: En aquest cas, Pérez va especificar a quins negocis es referia.
6: Sí. No volem supermercats com l'Aldi que vostè vol obrir perquè considerem que hi ha prou supermercats. Sí, no volem supermercats multiproducte com tots els que hi ha aquí. Vostè va dir paquis, diré el mateix. S'ha obert a les zones comercials durant el seu mandat més que mai. No volem que hi hagi tampoc 1.000 centres de manicura amb cartells de dubtosa procedència.
3: L'alcaldessa no veia lògic patrocinar, segons deia, la immigració descontrolada en l'àmbit nacional i voler-ho arreglar al municipi. El problema era que la moratòria també hagués perjudicat els ciutadans autòctons i Orriols advocava per tancar fronteres en comptes de fer plans d'usos comercials. Tot i això, sí que el faran perquè van rebre una subvenció de la Generalitat de 80.000 euros. Els diners han de servir per dissenyar un pla consensuat per tothom, revitalitzar el teixit comercial, però també per reutilitzar local els buits per a nous usos, com fer-hi pisos de planta baixa o garatges per pal·liar la manca d'aparcament al centre del poble.
2: I el debat de la moció sobre el comerç va generar tensió i retrets entre Esquerra i Junts, Isaac.
3: Al final del debat de la moció sobre el comerç es va convertir en un cara a cara entre Esquerra i Junts amb retrets sobre la moció de censura fallida el febrer de 2025 que va impedir fer fora de l'alcaldia Sílvia Orriols en un pacte que estava fet entre Junts, Esquerra i el PSC i amb la tolerància de l'Alternativa per Ripoll CUP. Després de tot l'embolic pel redactat de la moció, Ferran Raigón de Junts recomanava als republicans que la deixessin sobre la taula per treballar-la plegats i que fos més efectiva. Pérez va donar a entendre que abans del ple Junts havia tingut accés a la moció i no en tenia els dubtes. Va acusar-los de ser propers a Aliança i aquí ja es va torçar tot. Sentim el moment amb la intervenció de Raigón i Chantal Pérez i Rosa Martínez d'Esquerra.
7: Ara la meva pregunta és, senyora Pérez, qui s'acosta més a les polítiques d'Aliança Catalana? Qui modifica una moció que ha presentat vostè mateixa o els altres que ni hem presentat moció ni ens hem significat de moment? Home, jo crec que és una evidència empírica, això, no?
8: Que ja els he dit, és que acabaran vinguent tots.
6: Ara la meva pregunta, Raigón, és qui es va tirar enrere d'una moció de censura?
8: Senyor Raigón, per al·lusions.
7: Ens vam tirar enrere nosaltres i les persones que em coneguin personalment ho entendran perfectament, perquè jo sempre he dit que per governar un municipi has de tenir la confiança de la gent.
9: Senyor Raigón, doncs no sé què fèiem durant tot un mes reunint-nos. No sé si vostè ho tenia tan clar, no sé què fèiem.
8: Era una llegenda urbana. Nosaltres pensant que era una llegenda urbana i ara estem coneguent aquí els intríngulis de tot plegat.
3: Entremig dels dos, l'alcaldessa Sílvia Orriols va deixar que hi hagués un intercanvi de cops mentre patia un atac de riure.
2: El segon ple ordinari del curs polític a Sant Feliu de Codines ha servit per aprovar l'advocada i el procurador que defensaran i representaran els ajuntaments en un recurs contenciós administratiu que es va presentar contra l'aprovació definitiva dels projectes de reforma de la plaça Josep Umbert Ventura que es va fer el mes de maig després de resoldre les al·legacions. L'aprovació al ple també ha fet públic que el contenciós contra l'Ajuntament el va presentar Pere Pla de Vall, regidor a l'Ajuntament i portaveu del principal grup de l'oposició, Laia de Déu, una codinenca.
10: La reforma de la plaça Josep Umbert Ventura de Sant Feliu ha arribat als tribunals i és que el darrer ple municipal ha servit per ratificar l'advocada i el procurador que defensaran a l'Ajuntament en un recurs contenciós administratiu que es va presentar contra l'aprovació definitiva del projecte el mes de maig. En el ple també ha transcendit que va ser Pere Pla de Vall, portaveu del grup majoritari i l'oposició, qui va presentar el contenciós que, entre d'altres, demanava que el jutge prengués mesures cautelars i que, per tant, suspengués l'execució de l'obra. El jutge va resoldre denegant les mesures i els treballs es van iniciar després de Sant Joan. Un cop el jutge ha denegat les mesures que es demanen, el procés judicial continua el seu curs. I en aquest sentit, el ple ha ratificat les dues persones que representaran i defensaran a la institució davant del contenciós, que són l'advocada Cristina Gómez Nebrera i el procurador Ignacio de Anciso Piguem. Pol Cabotí és l'alcalde de Sant Feliu.
11: No és l'únic contenciós que ens ha presentat el regidor Pla de Vall de l'oposició. Va presentar també un contenciós contra la licitació del projecte, contra el procés de licitació del projecte, en el que demanava cautelars i cautelaríssimes, que el jutge també va denegar, i un cop el jutge ens va donar la raó en aquest cas i va donar llum verda al que seguís endavant denegant aquestes cautelars, la part denunciant no va arribar a presentar la demanda i, per tant, en aquell cas, el contenciós no ha tingut més recorregut.
10: L'alcalde considera que s'han volgut aturar les obres per la via judicial.
11: És que serà una millora segur, d'això estàvem convençuts i per això ho vam tirar endavant i al final doncs, això ho buscava entorpir i com que no ho ha aconseguit, el projecte segueix endavant i per tant, de moment, això. Evidentment, doncs, davant de qualsevol procediment judicial, l'Ajuntament es defensarà i sobretot doncs, si es qüestionen els procediments que s'han fet tots de forma legal i amb tots els informes tècnics i jurídics favorables dels serveis de l'Ajuntament.
10: El portaveu de Junts per Sant Feliu de Codines, Pere Pla de Vall, argumenta que el recurs contenciós administratiu ha estat la seva opció després que les al·legacions no fossin incloses al projecte i que la proposta de consulta popular no prosperés.
12: I ets tu doncs, que els hi vas dir a la comissió, doncs, que demanaven una consulta, a la qual hi havia doncs, un membre simpatitzant, és així, del Partit Socialista, un membre simpatitzant d'Esquerra Republicana i un membre simpatitzant de Junts per Sant Feliu de Codines, els hi vas dir que això només operaries, o això ens van transmetre, si un jutge ho deia. Per tant, doncs, qui va convidar a posar un contenciós va ser aquesta alcaldia i nosaltres, amb l'exercici de les nostres funcions i potestats, hem fet allò que ens va quedar, perquè no s'ha escoltat ni al·legacions ni s'ha fet una consulta doncs, que es podia fer.
10: En el debat de dijous per ratificar les dues persones que representaran a l'Ajuntament als tribunals, el PSC no va votar. La regidora Laia Jordana ha considerat que es tractava d'una baralla entre dos partits i ha dit que la seva opció era no votar perquè la plaça s'havia de discutir abans de les obres. El punt del ple que implicava ratificar la representació jurídica de l'Ajuntament s'ha aprovat amb els vots del govern i els vots en contra de Junts per Sant Feliu de Codines. Pladevall, en el ple, també ha recordat a Jordana que un simpatitzat del seu partit formava part de la comissió per la consulta de la plaça. De fet, el PSC, juntament amb Esquerra i Junts per Sant Feliu, van ser les formacions que van recollir les 892 signatures contra el projecte de la plaça i que van constituir la Comissió Ciutadana que va portar al Parlament la demanda d'una consulta popular sobre la plaça.
2: I avui fa 9 anys del referèndum de l'1 d'octubre i precisament dos dies abans de l'Audiència de Barcelona va amnistiar l'exsecretària general d'Esquerra, la biguetana Marta Rovira, pel delicte de desobediència per l'organització de l'1 d'octubre. Andreu.
1: Rovira no va arribar a ser jutjada ni empresonada pel Tribunal Suprem perquè el maig del 2018 va fugir a Suïssa. Mentrestant, el delicte de rebel·lió va passar a ser de sedició i quan aquest va ser derogat va passar a desobediència, que no comporta presó. Aleshores, el Suprem va passar el cas de l'Audiència de Barcelona, ja que no estava aforada, i ara se li ha aplicat l'amnistia. Rovira va tornar a Vic el juliol del 2024, després que l'Audiència Nacional arxivés la causa per terrorisme del Tsunami Democràtic contra ella i altres activistes. Va deixar càrrec de secretària general després del Congrés Republicà del 2024 i va tornar a viure a Suïssa.
2: La Guàrdia Urbana de Vic va celebrar dimarts el Dia del Patró i ho va fer amb els tradicionals reconeixements a les actuacions destacades de l'any, però també va voler dedicar un espai a homenatjar Sergi Jiménez, l'agent que va morir sobtadament aquest estiu. Andreu.
1: La Guàrdia Urbana de Vic celebrava aquest dimarts el Dia del Patró, una jornada que reconeix la tasca dels agents del cos. Va ser, però, un dia agradolç. Per una banda, es van lliurar les insignes de les actuacions destacades durant el darrer any. I també es va dedicar la trobada a homenatjar Sergi Jimeno, l'agent de policia que va morir aquest estiu de manera sobtada. De fet, també es va destapar una placa commemorativa davant la sala que, a partir d'ara, portarà el seu nom, la sala de briefing, on comença el torn per a qualsevol agent. Antoni Jurjo, cap de la Guàrdia Urbana de Vic.
13: Que és la primera passa per fer el tort que toca aquell dia. Llavors, és un, diguem, un significat de persona operativa, de persona amb iniciativa, de persona inquieta, de persona amb ganes de fer coses, de treballar. Llavors, pensàvem que podíem haver dedicat una altra sala o fer una altra iniciativa, però pensàvem que la sala idònia era la sala on precisament ens posem a treballar i repartim la feina.
1: Durant els parlaments, el cap de la Guàrdia Urbana va parlar de la percepció i de seguretat. Afirmava que les dades són bones perquè els delictes han baixat.
13: Evidentment, hi ha percepcions negatives perquè venim d'un temps que els delictes han pujat bastant a tot arreu, però també hem de validar que ara ja fa un any que els delictes estan baixant a tot arreu, però les percepcions triguen a anar-se'n.
1: L'alcalde de Vic, Albert Castells, subratllava que era un dia per reflexionar i van tomar el compromís de seguir treballant, sobretot per canviar el marc normatiu i reclamar més efectius a la comarca. Des del cos es va destacar la importància del paper actiu de la ciutadania, com l'actuació d'Adam Raga, l'expilot de trial català, que va ajudar dos agents de la Guàrdia Urbana el juny passat a reduir un home acusat de robatori. Raga va rebre un dels reconeixements.
2: La davallada de la vacunació dels darrers anys preocupa els professionals de la infermeria familiar i comunitària. Darrere d'aquesta tendència hi ha diversos factors, entre els quals els dubtes i les pors generats durant la pandèmia, però també l'expansió dels discursos antivacunes. Andreu Jiménez.
1: El sector sanitari alerta de la problemàtica que suposa la caiguda de la vacunació, sobretot en les campanyes de tardor com la d'aquest any, que comença el proper 5 d'octubre i que inclou les vacunes de la grip i la Covid. Aquesta tendència a la baixa es va començar a manifestar després de la pandèmia i amb l'auge de discursos contra vacunes. Estar vacunant significa immunitzar-se davant el virus. Emi Camproví és infermera del CAP de Calldetenes i presidenta de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya.
14: Detectem que hi ha molts discursos diferents, no? D'antivacunes, sobretot antivacunes, però també de molt amor. I el que sempre es diu molt, no? Al final tot això és del lobby de la indústria, dels laboratoris, i que el que volen és que ens vacunem. I aquí ja hi afegeix que vacunem i emmalaltim. Les vacunes són, al final, la nostra eina més eficaç per evitar malalties transmissibles. Per desgràcia no tenim vacunes per tot, però cada cop en tenim moltes més. Si tu saps el que val estar un dia ingressat a la UCI, val, bueno, és que 200 vacunes, 300. Llavors, poder vacunar ens estalvia també molts diners.
1: La Covid va causar molts temors i preguntes en la societat i això ha fet que la gent deixi de vacunar-se o no es vacuni tant, arribant al punt en què hi ha persones que presenten calendaris vacunals incomplets. Enguany, la vacunació de la Covid és especialment important perquè en els darrers anys ha anat a la baixa i des de fa 3 setmanes la incidència del virus ha tornat a ser elevada.
14: Al final, vacunar-se anualment de grip i Covid el que fa és que mantinguem un estat immunitari de la persona, no? Unes proteccions, unes defenses, que ens ajuda a conviure les èpoques d'epidèmia que comencen a mitjans de tardor i s'allarguen fins a finals d'hivern, no?
1: La campanya d'aquesta tardor busca que abans que el virus comenci a circular amb rapidesa, la població, sobretot la de més risc, ja estigui immunitzada. El problema, però, continua sent el mateix. Encara hi ha qui veu la vacunació amb certa reticència. El sector sanitari recorda que la seva feina també implica resoldre tots els dubtes que els pacients puguin tenir al voltant de la vacunació. Vetllen per la salut i la qualitat de vida de les persones. Per això, des de les consultes, s'intenta conscienciar de la importància de seguir les pautes de vacunació.
2: I Sant Feliu de Codines es prepara per acollir aquest dissabte 3 d'octubre una nova edició de la trobada de cervesa artesana al Parc de Can Xifré de l'Aio.
10: Organitzada per l'Associació de Birreros Artesans Codinencs i amb el suport de l'Ajuntament, la fira obrirà les portes a les 4 de la tarda amb una selecció de productors de proximitat, actuacions musicals i propostes gastronòmiques. Entre els participants hi haurà cervesers de la zona com Sirocco o Comic Beer, juntament amb l'entitat local, que punxarà la seva pròpia cervesa. La jornada, com hem dit, s'iniciarà a les 4 de la tarda i a partir de les 6 hi haurà concert acústic amb Switch of Hits, seguit d'una activitat sorpresa. D'aquesta activitat sorpresa ens en dona algun uns detalls més, Joan Lloberes, president de l'associació.
15: Després farem com un petit concurs sorpresa que ens hem així mig inventat per passar l'estona i riure un rato. Podríem dir que són habilitats de supervivència per la gent que li agrada beure cervesa.
10: I és que aquesta 8a edició es manté com un punt de trobada pels amants de la cervesa després de 8 anys de trajectòria. I per això en fan un balanç positiu de la seva evolució.
15: No, la veritat és que tots els anys, tot i cada any ho hem fet en una data diferent, sempre ha anat força bé. La gent ha acabat contenta, ens ho hem passat molt bé. I tant els cervesers com la gent que ha vingut. I, home, amb ganes d'aquest any i seguir creixent, la veritat. Esperem que no plogui dissabte, que ho hem dit, però sí, tirem endavant. I, bueno, amb il·lusió.
10: La birrada artesanal codinenca s'allargarà des de les 4 fins a la mitjanit i també hi haurà servei de food trucks.
2: I comboi és una paraula molt arrelada i típica de la parla valenciana que té diversos significats. Unir-se, fer comunitat, fer festa. I això és precisament el que s'ha dut a terme recentment a Cardedeu, no, Enric?
16: Així és, Ona. Vilapaquita ha tornat a ser un raconet de València gràcies a la tercera edició del Comboi Fest, com bé has dit, una jornada de festa popular pensada per gaudir de la cultura, la gastronomia i la música valenciana en comunitat. Escoltem a Carme Miró i Jaume Silvestre, membres del Comboi.
17: El passar-s'ho bé, no? El disfrutar, el gaudir de la... No? Que tothom té cabuda, no?, en el Comboi. Les famílies, la gent gran, els xicotets...
18: Sí, és una celebració que volen que siga transgeneracional perquè els xiquets i doncs, els adults també puguen participar de la festa i del dia.
16: D'entre totes les activitats programades, el vermut i la paella del Comboi han estat dos dels plats forts de la jornada, una mostra de com aquesta iniciativa ha anat creixent i consolidant-se des de la primera edició.
17: Hem anat professionalitzant algunes coses, no? Simplificant-ne algunes altres, però jo crec que la idea principal és la mateixa que la del primer Comboi, no? Que és aquesta cosa del passar-ho bé, compartir el dia en família i difondre el que és una festa autènticament valenciana, no?
18: Sí, tenim clar l'espai de la gastronomia, que estava clar, i després també l'espai de la música, on hi haguera doncs, música també per als infants, no? Això és una cosa que des del primer Comboi van tindre molt clara. Així, doncs, captarà un públic, com deia abans, de totes les edats.
16: I així, entre música, gastronomia i cultura valenciana, el Comboi Fest ha tancat una nova edició mantenint intacte el seu objectiu, que en definitiva és crear un espai on compartir, retrobar-se i, sobretot, fer comboi.
2: Després d'una temporada 2025-2026 marcada pels bons resultats, el Club Handbol Cardedeu ja té la mirada posada en el nou curs amb la tranquil·litat d'haver mantingut els primers equips masculí i femení a la categoria Enric.
16: Així és, Ona, i és que mentre el sènior masculí B va assolir l'ascens a segona catalana, els equips de base van assolir els objectius de formació. Ara, amb una nova temporada per davant, el club es marca nous reptes esportius i humans que van més enllà dels resultats. Ens ho explica David Colomer, president del club handbol Cardedeu.
19: Intentar assolir l'ascens a Lliga Catalana Or per part de l'equip sènior masculí A i per part de la resta d'equips sèniors, doncs, el que és el sènior femení A, mantenir la categoria d'una forma, diguem que no haguem de patir gaire i sense descartar objectius més ambiciosos si la dinàmica de resultats es donen. Per part del sènior masculí B, doncs, mantenir la categoria a segona catalana i per part del sènior femení B, doncs, estaríem molt contents si estiguessin lluitant per les places d'ascens.
16: Més enllà dels objectius esportius, el club handbol Cardedeu també posa el focus en la formació dels nous esportistes i en la transmissió de valors, com, per exemple, el respecte i el joc net.
19: És molt important el joc net per nosaltres. L'handbol és respecte, és una campanya que és una iniciativa de la Federació Catalana d'Handbol i és una feina que hem de fer els que estan a la pista, els jugadors, els entrenadors, els delegats, també les famílies que estan a les grades i, òbviament, també a casa. És a dir, aquesta part de l'educació en el joc net s'ha de fer des de casa.
16: Aquesta temporada el club compta amb 19 equips en competició i més de 230 esportistes, aconseguint una paritat gairebé perfecta. Tots ells compartiran el repte de defensar els colors del club amb el Cardedeu, competir al màxim nivell i continuar fent créixer el club tant dins com fora de la pista.
2: I acabem amb aquesta notícia al repàs informatiu i ara anem a saber com està el temps. Casa Tarradellas us ofereix el temps. I saludem un dia més al nostre home del temps, Pep Acosta. Bon dia.
20: Bon dia, benvinguts a la informació meteorològica. Comencem el mes d'octubre i ho fem amb una mica més de fresca a la nit, amb baixar les temperatures. I ho fem amb una inestabilitat força marcada. Ahir vam tenir un testet, ja vam tenir unes precipitacions, poca cosa, però per fi estem en una setmana en què el temps és molt canviant, 100% tardor, les temperatures van baixant, ja era hora, ja era hora de que ens trobéssim amb aquesta situació. I avui serà un dia que hem d'estar pendents de la meteorologia. Hi ha diversos avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, sobretot de cara a aquesta tarda. Aquest matí hi ha molts núvols, la nubositat tarina més, no tindrem moltes pluges aquest matí, però sigui un dia tapat, un dia amb humitat, bueno, un dia molt de tardor, diria jo, I amb unes temperatures que aniran baixant. Ja els hi costa, avui els hi costarà arribar a aquests 26-27 graus de màxima. Serà de cara a la tarda quan les pluges poden ser més intenses, sobretot cap a Osona i el Ripollès. Avui aquestes dues comarques són les que poden rebre més pluja. Més de 20-30 litres jo crec que poden caure en aquestes comarques. Per tant, precaució de cara a la tarda, que pot haver una tempesta forta o molt forta. També, en el moment de la pluja, pot haver-hi una ratxes de vent importants, alguna calamarsada fins i tot. Per tant, precaució aquesta tarda. S'està pendents del cel, com deia abans. Resumint, anem molt de pressa. Al matí, encara molt tapat, amb 4 gotes només, i de cara a la tarda, s'animarà la pluja, cuideu amb les tempestes, un dia inestable, un dia que per fi, aquesta setmana es mostra així, inestable, amb pluja i amb baixada de temperatures. Moltes gràcies, bon dijous, adeu.
2: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai. Moltes gràcies, Pep. Fins demà. Nosaltres ara farem un breu repàs de quina és la situació dels transports ara mateix, Andreu. Andreu, explica'ns, hi ha alguna novetat pel que fa als transports?
21: Doncs, Ona, pel que fa a la R3, de moment funciona. Avui ha de ploure i pot ser que els trens tornin a anar amb retard. per tant, de moment funciona la R3 i a les carreteres, a la C-17, tenim normalitat a les nostres proximitats. Per tant, tot correcte.
2: Per tant, dia tranquil, dia que s'esperen també pluges intenses sobretot a la Catalunya central, però que de moment, aquestes primeres hores del matí, sembla que hi ha normalitat. Us anirem informant al llarg del territori 17. Gràcies, Andreu.
21: A tu, Ona.
2: I ara, com sempre, d'aquí poc començarem amb l'entrevista, però abans 3 minuts i tornem. Fins ara.
0: El nou FM, el nou so d'Osona.
4: 24/7.
22: Obrir un llibre, trobar el regal perfecte, conèixer els teus autors preferits.
23: A Mater, cada racó és una invitació a descobrir, compartir i aprendre. Una llibreria on cultura i proximitat es donen la mà.
22: Llibres, papereria i regals.
23: Mater, des del 1957. Ens trobaràs al carrer Pla de Balanyà 23 de Vic.
24: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
25: Has estat mai a la Vall d'en Bas? És un lloc espectacular. I saps què hi he descobert?
2: Què hi has trobat aquí tan a prop nostre?
25: Una residència per gent gran que sembla feta perquè t'hi sentis com a casa, al mirador del Puigsecal.
2: Ah, sí? Què té d'especial?
25: Doncs que no és només una residència o un centre de dia. És un espai on el que compta de veritat són les persones. L'equip és proper, professional i molt atent. Tracten cada resident amb una calidesa que impressiona. A més, està literalment al costat de la Vall del Gès.
2: Això en un entorn com aquell ha de ser una meravella.
25: Ho és. Tranquil·litat, qualitat i un paisatge únic. Si tens algú que li podria encaixar, val la pena conèixer-los.
2: I com s'hi pot contactar?
25: Molt fàcil. Truca al 872 20 25 47 o entra al seu web. Al mirador del Puigsecal. T'hi sentiràs bé només d'arribar-hi.
26: Benvinguts a les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
16: A les Portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit, al 9 FM.
27: Jazz, quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
28: Ladies and gentlemen.
27: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazz It.
29: Jazz It.
27: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazz It.
16: Jazz It, dilluns a 11:45 de la nit al 9 FM.
0: El nou FM. El nou so d'Osona.
30: Territori 17.
2: Són 10:45 del matí i, per tant, és moment per l'entrevista. I avui a l'entrevista parlarem de cinema i d'una història que va quedar marcada per l'exposició mediàtica arran dels fets de l'1 d'octubre de fa 9 anys. Ho farem amb la directora de Rebel, Anna Maria Bofarull, i també la seva protagonista, Marta Torrecillas. I per conèixer millor el documental i la sessió especial que es farà aquest dissabte a Mollà, ens acompanya la Laia de Déu des d'Ona Codinenca. Bon dia de nou, Laia.
10: Bon dia de nou, Ona. Doncs sí, avui parlarem amb la Marta, que és la protagonista, i l'Anna, que és la directora d'aquest documental que s'estrena, de fet, demà mateix. I primer de tot, donem la benvinguda a l'Anna. No sé si la Marta està connectada ja, però crec que l'Anna sí.
31: Hola, ah, mira, què tal?
10: Estan les dues, perfecte. Hola, bon dia, com esteu?
31: Bon dia.
32: Molt bé, la veritat, amb molta il·lusió, perquè avui comencem, bueno, fem la primera projecció a casa, no?, per veure el documental, i aviat començarem a compartir-lo amb més gent.
10: Molt bé, a veure, primer de tot, Rebel acompanya la Marta després que la seva imatge es faci viral a l'1 d'octubre, justament avui, torna a ser 1 d'octubre del 2026, ja han passat uns quants anys, però va més enllà el documental, no parla només d'aquests fets de l'1 d'octubre, sinó que parla de les conseqüències de què implica aquesta viralitat, aquest escrutini públic, no? Com coneixes la història de la Marta i dius, això et fa pensar, aquí hi ha una història a explicar?
32: Sí, de fet, jo l'1 d'octubre estava, com moltes, no?, en un col·legi electoral i amb molts nervis, bueno, queda bastant lluny, no?, però crec que una mica tots els que hi vam ser recordem, no?, tot aquell neguit de què passaria, i recordo molt clarament a primera hora del matí haver rebut el vídeo que es va fer viral de la Marta a Barcelona, a l'Institut Pau Claris, i realment em va colpir molt perquè vaig sentir que havia sigut ella, però que podíem haver sigut qualsevol de nosaltres que estàvem en situacions molt semblants aquell mateix dia, no? I d'alguna manera, setmanes després, per casualitat, vaig conèixer-la, eren veïnes, i vaig sentir que es mereixia que algú l'acompanyés amb tranquil·litat, amb silenci, i que pogués parlar de totes les conseqüències d'aquella viralitat d'aquell dia.
10: Marta, tu ets... Has estat a Sant Feliu de Codines, també, tens parts de Gallifa, però de cop la teva imatge es torna viral, et converteixen, entre cometes, potser en un símbol involuntari, no? Perquè al final, com tu segurament hi havia... Vull dir, ens podem sentir moltes identificades. Com va ser en el moment que l'Anat va proposar aquest documental? I també, què va significar per tu posar-te davant d'una càmera a explicar la teva història?
1: Sí, bueno, sí, és veritat. Vaig estar aquí a Sant Feliu i he viscut aquí a Gallifa. I justament l'1 d'octubre del 2017 feia un any que havia marxat a viure a Barcelona. Així que, vull dir, totes són dates molt significatives. Jo en el moment que l'Anna em fa el planteig i tot, jo en aquell moment estava visquent en una voràgine molt gran, estava anant de manifestació en manifestació, estàvem a veure què passava amb tot el nostre, i quan l'Anna m'ho va proposar va ser com sí, però saps aquells sís que fas de cegues que dius, sí, hem d'explicar? Jo tampoc sabia què havíem d'explicar. Jo també sempre he remarcat molt que sóc la Marta, que sí que m'ha passat a mi, però com bé deies tu, represento a totes les persones que estaven a les escoles, igual que li passen al Roger Espanyol i altres persones que han estat represaliades en aquest cas. Però el tema és que crec que agafo consciència de tot quan ja han passat anys i quan jo ja començo a com restaurar una mica la meva ferida, com jo ja m'allunyo una mica, ja no visc a Barcelona, ja... és quan dic, ostres, no? I ara la veure la pel·lícula ja acabada, el documental, i el veure-la el primer cop, que és com, val, Marta, és com prendre consciència de tot això i dir... Ha valgut la pena fer-ho, ha valgut alguns moments de cansament, Anna? I han valgut moltes coses per arribar, llavors, a poder explicar, perquè ara també tenim unes imatges i tenim un relat que explica el meu, però que tothom es sent ja identificat, i hi ha gent que recorda moltes coses, molts moments, i també es torna a ficar un accent contundent al que va passar aquell dia. I amb les repressions que ens vam anar trobant pel camí, perquè es veuen imatges de manifestacions que l'Anna estava ja amb la càmera, que dius, ostres.
10: Clar, hi ha una feina darrere, no?, que entenc que és... O sigui, ha de ser complicat tant per l'una com per l'altra. Vull dir, les dues m'esteu dient que estàveu a l'1 d'octubre. Vull dir que al final, en aquell moment, Anna, tu ja t'estaves plantejant poder... fer un documental al respecte d'això, perquè al final, a la sinopsis que he llegit, sempre es parla de la part posterior, d'allò que no es veu, no?, d'aquestes ferides que estava explicant la Marta, que segurament són les que queden més amagades per aquesta viralitat.
32: Sí, de fet, és que, clar, tot sorgeix arran de l'1 d'octubre, però jo l'1 d'octubre no... O sigui, m'estaven passant moltes coses i sóc directora de cinema, però no m'havia plantejat d'agafar la càmera i rodar, no? Era com també que volia viure l'activisme des de la primera persona, no? I estar plenament, perquè quan tens una càmera sempre estàs pendent de la càmera, no? De què veu la càmera i estàs construint un relat, no? I sóc molt conscient d'això perquè és el meu ofici, perquè és la meva feina, no? I com que en aquell moment volia expressar la meva veu com a ciutadana, no? Sense haver d'estar patint per imatges si eren les correctes o no o tal. I clar, va ser una mica arran de rebre pues això, el vídeo de la Marta, de saber què li va passar, bueno, que al final tot també t'afecta personalment, emocionalment, i va ser una mica quan la vaig conèixer en persona que vaig pensar, ostres, és que havien passat ja uns mesos, no? Jo crec que era novembre, desembre, i pensava, ostres, si per mi és aquella noia que va sortir, que tal, però jo ja no n'havia sabut res més, no? I m'havia quedat amb la imatge de que injust que és tot el que s'ha fet d'ella, no? Perquè crec que es va convertir en una imatge que es va manipular molt, que es va... Bueno, que tothom la va convertir en centre del relat sense preguntar-li a ella què opinava ni què volia ni res, no? I va ser una mica això el que em va semblar que era necessari explicar, i per això va ser quan em vaig apropar amb ella li vaig dir em sap molt de greu el que t'ha passat perquè em ressona molt, però crec que val la pena que expliquem, no? I el que no ens havíem imaginat ni la Marta ni jo en aquell moment, que era un moment de moltes manifestacions, de molta mobilització, que estaríem 9 anys per acabar el documental i tot el que passaria, no? Perquè al final és això, també les conseqüències emocionals que ella ha patit, jo crec que ni ella era conscient de què passaria, no? Ni jo podia plantejar-ho, no? De com acabaria el documental o el que seria, no? I amb això ens hem deixat anar emportant i pues, han anat passant molts anys.
10: Clara, em deies 9 anys. Jo tinc una pregunta, Marta, per tu, que és, hi ha una Marta abans i després d'aquelles imatges, amb tot, o sigui, amb aquests 9 anys de procés de fer, de començar-ho, dels fets de l'1 d'octubre, de la proposta de l'Anna i de finalment estar 9 anys amb el film?
1: La resposta clara és sí. Jo a vegades ara, sobretot, hi ha un abans i un després molt gran en el moment que visualitzo la pel·lícula en pantalla al FitCat, quan Anna, que el vam estrenar ja, perquè havia vist algunes coses, però és veritat que sempre hi ha una versió, després sempre s'arreglen coses, tal, i llavors jo la versió definitiva... I des d'aquell dia, i ara preparant tota la preestrena d'aquest dijous i d'aquest cap de setmana, he estat pensant i he estat dient, ostres, Marta, amb la Marta que ets ara, amb els aprenentatges que has fet, amb tot el que has viscut, no sé si hagués reaccionat de la mateixa manera, no en el sentit de que hagués fet alguna cosa diferent, sinó que crec que algunes coses que les hagués viscut com... Era molt innocent en algunes coses, no sé com dir, saps que... En el sentit d'innocent a l'hora d'encarar doncs, tot el tema, bueno, tot el tema judicial, a l'hora de que em van caure tot el tema de les xarxes socials, jo és que estava com en un huracà i m'estava portant el vent, no? Ara cap aquí, ara cap allà, i jo no tenia no tenia direcció jo pròpia de cap on anava tot. I ara, clar, ara veig que he pres molt autocontrol, he pres moltes coses que potser en aquell moment m'haguessin ajudat. Però tampoc em retrec que en aquell moment no les tingués, perquè quan et trobes en una situació així no pots... Vull dir, ara quan la vida et porta un cop dur, no saps com reaccionaràs. Però sí que a l'hora d'exposar-me i de tot això he après molt aquí, no? I a cuidar la meva imatge... En el sentit això de dir, doncs, bueno, jo dia d'avui encara no dic molts llocs, quan vaig a alguns llocs no dic que em dic Marta Torres Díaz, o Marta Domènech, no? Quan t'han de fer una entrevista de feina o has de fer alguna cosa. Perquè encara no és que em vulgui desvincular d'aquella Marta. El que vull és que sóc una persona a part d'allò que em va passar i que no hi haguin prejudicis abans d'hora. No sé si m'explico bé el que vull dir.
10: Sí, t'has explicat superbé, Marta. I ara jo vull fer-vos una pregunta a les dues. Parleu de reconstruir després d'aquesta exposició. Què significa per cada una de vosaltres aquesta reconstrucció? I què costa potser més de reconstruir?
1: Jo ara ja començo perquè... I tant. Per mi la reconstrucció és... no hi ha hagut un judici, no ens podrem assentar amb els policies que em van fer l'agressió, no n'hi haurà. Llavors, el documental és com posar a veu a tot el que m'he hagut de callar o el que no he pogut defensar de mi mateixa en molts casos, no? Tot el tema de la caverna mediàtica i tot això. Llavors, és un, ostres, Marta, sempre ha parlat tothom per tu, ara parla tu davant de tothom i què és el que vas sentir, què és el que va passar i la meva versió. I a més, hi ha una cosa que està molt bé del documental que es posen les imatges, en algun moment es posen les imatges del que va passar amb el que s'estava relatant d'aquells fets. I clar, dius, és que no ten, és totalment oposat, no? I llavors, bueno, no és per dir, bueno, tenim documental i no tenim judici, és un consol, però sí que a nivell emocional i a nivell de cara a la societat, sí que per mi és una... És un dir, bueno, aquí teniu el que ha passat des de la versió real, no la que us estan explicant. I també és un dir, bueno, tenim aquest tema ja... Com poder com, no és passar pàgina, perquè no passarem pàgina, crec, i també és com un dir, doncs, bueno, tampoc ficar, tanquem aquesta carpeta perquè s'ha acabat l'1 d'octubre. No s'ha acabat ni l'1 d'octubre ni el que vam començar. Que a vegades també fem mal ús de dir, bueno, és que hem de tancar la carpeta. Sí, la tanquem, però la meva pròpia, la de la Marta, amb el que va passar a nivell de país, estem totalment encara amb la carpeta superoberta.
10: Sí.
32: Sí, i per mi d'alguna manera també és com... Crec que, no? O sigui, amb el pas del temps, evidentment, totes les ferides es van guarint i, bueno, i hem de seguir vivint, no? I cadascú pues, fa una mica el que pot i va tirant, no? I la Marta pues, ha trobat la seva manera també, com tot. Però per mi el que és important també, i és una mica el que intento que el documental contribueixi, no? Dins de... posar una petita llavor en algun lloc, no? És que també com a ciutadans entenguem, no? Perquè estem en un món hiperviralitzat, no? Que de repent hi ha un dia que una persona es converteix en la notícia del dia i tots hem de tenir una opinió sobre aquella persona, sobre el que ha passat, però que al final ho valorem amb un fragment molt breu i molt, molt mediatitzat, no? És a dir, que ens arriba com un únic punt de vista i la virulència que hi ha al voltant d'això, no? És molt gran. Llavors, crec que com a ciutadans ens hem de tranquil·litzar una mica, valorar les coses en context, opinar en context i sobretot respectar la vida de les persones, no? Que a vegades oblidem que darrere de les imatges, dels símbols, hi ha persones que tenen una salut mental que pots destruir en tant que col·lectiu, no? Llavors, d'alguna manera, el documental també el que intenta mostrant les conseqüències de la viralitat, aquell vídeo de l'1 d'octubre de la Marta, és tot el que passa després a una persona que pateix aquella situació, no? I crec que això és una mica el que, més enllà de l'experiència de la Marta, doncs ens pot també ajudar a entendre les conseqüències dels nostres propis actes en tant que éssers socials, no?
1: I remarcaria una cosa, perdona, puc fer un apunt? I també el que agreuja el cas és que es veu la instrumentalització de tot plegat per donar un relat. Vull dir que a vegades és simplement, no, que això, vull dir que darrere hi ha un estat construint un relat i sabent que pots estar destrossant una persona o que estàs fent, però tu has de guanyar aquell relat i tant te fa com el guanyes, no? I que, a més, quan ve de polítics i ve de gent, encara agreuja molt més la situació.
10: I ja per anar acabant, us faig una pregunta que heu de respondre amb una paraula. Sé que costarà molt, però se'ns ha acabat el temps i sé que m'he deixat moltes coses. Sé que us han atorgat l'IC que us ha atorgat recomanada pel foment de la igualtat de gènere i m'hagués encantat parlar-ne, però no dona més temps. La meva pregunta final, per acabar i tancar, si haguéssiu de definir Rebel, el film, amb una sola paraula, quina seria?
1: Revolució.
32: Rebel. Rebel sempre.
10: Doncs, amb Rebel, mai millor dit, acabem l'entrevista d'avui. Moltíssimes gràcies per posar una mica de llum en aquest tema i per enfocar-ho també des d'una altra perspectiva, molt necessària també. Espero que la presentació vagi molt bé i sobretot el dia 3 sereu a Mollà també presentant la pel·lícula amb un col·loqui posterior a les faixes. Així que moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest matí.
32: Moltes gràcies.
1: A vosaltres.
2: Passa un minut de 3:15 al Territori 17. I ara és moment de saludar en Guillem Sánchez, que ja el tenim aquí a punt. Guillem, què tal?
3: Què tal, com estem?
2: Doncs inici de refredat.
3: Sí, jo he anat a buscar ja uns clínics també ara per començar-me a mocar, per tant,
2: ja
3: aquestes
2: comença...
3: veu i...
2: Sí, ja comença aquesta època, oh, mare meva, anem bé.
3: Per tant, les primeres hores del dia no van gaire bé, no?
2: No. Crec
5: apareixen
2: no.
5: Els cocos.
2: Mare meva.
3: Mira, jo soc de l'opinió d'aquest usuari que ens diu jo ara hauria d'estar anant al mercat i després esmorzar amb els jubilats i no entrant a la feina.
2: Pues sí.
3: Sí, ja, és que, ja és ens que agradaria,
2: no,
3: sí.
2: Que no podem dir res més.
3: Va, entre feina i escoles o instituts tothom està col·locat a algun lloc. Un alumne ens comparteix això, ens diu la meva professora d'esdeveniments dient terminio en comptes de plazo. Estic plorant. Crec que no havia escoltat mai una piulada, no havia llegit mai una piulada d'algú que s'equivoqués escrivint en castellà.
2: Sí, perquè normalment és sempre de català a castellà i de castellà a català.
3: La típica d'aconteixement, que és esdeveniment,
2: sí,
3: o aquestes
2: sí,
3: coses
2: sí.
3: Així. Però la terminio...
2: Hòstia, terminio i plazo... Uf.
3: Està bé, eh? Plazo. Està bé. Va, no ploris per això.
2: No.
3: El català i el castellà van ja pel pedregar. Però encara hi va més el que paga la gent per certes coses.
2: A
3: atenció,
2: veure.
3: Anem a jugar, no? Dues cerveses i un cafè. Posa-m'hi un preu, va.
2: Clar, a quin lloc?
3: Barcelona.
2: 15 euros.
3: 15 euros?
5: Andreu,
3: 12. 9 euros.
2: Bueno. Vamos.
3: Jo crec que ja és 25 vegades més del que es pagaria
2: sí.
3: En un lloc normal.
2: Sí.
3: Però bé, què hi farem? Va, situacions d'aquelles que no esperes mai que et passin a tu. Ens diuen, m'he quedat adormida a la sala d'espera del traumatòleg. Seguiu-me per a més classes de dignitat.
2: Mare meva, però com... Bueno, primer de tot, clar... A quina hora ha arribat i a quina hora l'han agafat per poder dormir?
3: Devia anar molt cansada, si no ho entenc.
2: Sí.
5: I han fotut cloroforme a l'entrada de l'hospital.
3: També podria ser. Ho ha vist el preu de la visita i s'ha quedat...
2: També.
3: S'ha quedat clapat i ha dit no entro. Va, de preu, també ens en parla l'Andrea. Diu, reclamant una factura de 33 euros de finals de març. Diuen ara que la paguen el 10 d'octubre. Quina humiliació constant suposa ser treballador autònom.
2: Clar.
3: Per 33 euros, eh?
2: Sí.
3: Anant
2: sí,
3: a seguir,
2: sí.
3: Entenc, a l'administració o amb algun particular que t'ha de...
2: Exacte, que t'ha de pagar.
5: És increïble.
3: I pobre Llorenç, que ens diu... Hi ha un tio de Lleida, amb el meu nom i cognom, i un correu similar al meu, que es va apuntar a pàdel fa 2 anys. Des d'aleshores, cada vegada que jugo una partida, m'arriba un e-mail del seu gimnàs. 2 anys seguint la seva vida esportiva sense conèixer-lo. Ja li he agafat carinyo.
2: S'haurien de conèixer.
5: M'encanta.
2: I la de coses que deuen haver passat amb noms i cognoms iguals, o sigui...
3: Jo em va passar també amb una aplicació també per jugar a pàdel.
2: Ah, sí?
3: Que hi havia una persona també que es deia Guillem Sánchez, dit començaven a arribar-me reserves que havia fet jo en el seu nom, que llavors
2: no,
3: havia
2: que
3: de,
2: no.
3: De trucar dient no.
2: No he sigut jo.
3: Va, dues per acabar. Primera, visca el bricolatge. Ens diuen, he arreglat el calaix trencat de la cuina. Fins aquí tot bé.
2: Molt bé.
3: És un calaix destinat a plats des de l'inici que es va collar amb un únic cargol de centímetre. N'he posat 3 per banda.
2: Home... Em dius, és el calaix del pa, és el calaix dels tovallons de plats.
3: Si hi ha d'haver el dels plats, o tens molts diners per comprar plats nous, o...
2: Sí, o realment, doncs, molt bé, bona inversió.
3: Va, i Helena, tant de bo algú t'escolti, ens diu, no vull descarregar l'aplicació per pagar l'estacionament, no vull crear un compte per veure un menú, no vull donar retroalimentació sobre una interacció de 30 segons, només vull existir en el món físic sense una corretja digital.
2: Doncs,
3: això és impossible.
2: M'hi sumo molt.
3: Això
2: i l'aplicació d'estacionament ja és un...
3: Correcte.
2: Del colmo dels colmos. Posa'm un caixer d'aquells, una màquina d'aquelles, per posar monedes i posar la meva matrícula, sisplau.
3: Jo ho diré amb la boca molt petita, ara que no m'escolta ningú, però m'agrada més l'aplicació d'estacionament de Manlleu que de Vic.
5: Ui.
2: Ostres!
3: Però no he dit res.
2: No he utilitzat cap de les dues, però...
5: Com li agrada Manlleu, en Sánchez?
2: Però...
3: Jo només dic que Manlleu pagues per l'estona que estàs estacionat, perquè quan acabes l'estacionament apretes stop i se't cobra el temps que
2: això
3: has estat...
2: Això està molt bé.
3: Que has estat aparcat.
2: Doncs ara sí, ens hem posat les piles amb les aplicacions, eh?
3: Vinga, bon 1 d'octubre. Som-hi.
2: Vinga, ens veiem dilluns, Guillem.
3: Que vagi bé.
2: Que vagi bé. I ara és moment de parlar sobre gastronomia a la secció de la Foglen. La castanya de Viladrau és l'explotació anfitriona de l'onzena edició del Benvinguts a Pagès. Al cap de setmana del 3 i 4 d'octubre, una desena d'explotacions d'Osona i Lluçanès obrirà les portes al públic per mostrar d'on venen i també com es fan els productes que posem a taula cada dia. Tot plegat reivindicant i també visibilitzant el paper de la pagesia. I perquè ens ho expliqui avui millor, aquí tenim a l'alcaldessa de Viladrau, Margarida Feliu. Bon dia.
6: Bon dia.
2: Preparada per aquesta onzena edició del Benvinguts a Pagès?
6: Home, doncs sí, preparada per aquesta segona, onzena edició i per tota la tardor, que hi ha molts productes, també.
2: Clar, com és que enguany, o què representa també per Viladrau, ser vosaltres, diguéssim, l'explotació anfitriona d'aquesta onzena edició del Benvinguts a Pagès?
6: Mira, en aquest cas, Catalunya Central és un dels territoris que més allotjaments i productors participen en aquesta proposta que és de la Generalitat de Catalunya i en aquest cas doncs, es va escollir Viladrau i la castanya de Viladrau com a un dels productes, potser també per l'època que és i per el procés que s'està fent, doncs un dels productes estrella d'aquest Benvingut a Pagès. I per tant, fantàstic que es presentés aquí.
2: Clar, és a dir, el Benvinguts a la Pagès és una manera d'apropar el públic general a la ciutadania, a la pagesia, no?
6: Sí.
2: Per què creus que és important fer aquest apropament i que la gent sàpiga realment com és la vida pagès?
6: Jo crec que cada vegada més la gent, quan visita un territori, el que vol és parlar amb la gent del territori. Vol no només coses que es poden veure des de qualsevol indret, sinó quan trepitges el territori, doncs això, veure la gent que hi treballa, la gent que cada dia fa que hi hagin coses noves, i una de les coses importants, el Montseny a Viladrau, i en principi hauria de ser encara molt més important a tot el país, és la ramaderia i la pagesia. I en aquest cas, quan la gent ve, perquè a Viladrau és un municipi que, per sort, doncs, molta gent decideix venir els caps de setmana també a viure, però també a visitar-nos, doncs aquest cap de setmana, 3 i 4, tenen moltes possibilitats doncs, això de conèixer la castanya i de tastar-la a molts restaurants, però bàsicament a dos, que són els que obren les portes pel Benvingut a Pagès.
2: Clar, Margarida, explica'ns també quin paper doncs, té el sector agrari a la identitat i també en part a l'economia de Viladrau.
6: Mira, Viladrau és un terreny doncs, que no és pla, això ho sap tothom, som un poble de muntanya, i per tant la gent històricament el que feia... No hem tingut grans pagesos i grans ramaders. El que és cert és que la muntanya, per sort en aquests moments, i alguns dels propietaris que doncs, tenen els terrenys de la muntanya, han arribat persones que són de fora, que de fora de Viladrau, però que ara ja són plenament viladrauencs i viladrauenques, que han impulsat el sector de la ramaderia i de la pagesia. Una és en Quim Soler, quan va crear doncs, la castanya de Viladrau, i en aquest centre de manipulació de la castanya, aquest cap de setmana hi trobareu doncs, tot el que fan durant l'any, podeu fer visites guiades, bé, hi ha una inscripció, evidentment, perquè tothom pugui ser atès, però a més també tenim altres productors, gent que va venir del Pirineu i ha creat doncs, la millor melmelada de Gerd, bàsicament perquè tenen grans premis també a nivell de les terres gironines, que és Red Passion, i aquesta gent ha fet una plantació de gerds realment espectacular en un terreny del nostre municipi. I després doncs, també tenim gent com l'Esquellot del Montseny, també vinguts de fora de Viladrau, aquests més a la vora, però que són, evidentment, tant la Núria com el Moi són grans representants de la pagesia i de la ramaderia actual, no de l'antiga, sinó de l'actual, en el que fan un formatge fantàstic, que és l'Esquellot del Montseny. Això fa anys, Viladrau, la gent feia pagesia una mica per la família, no? Però no amb aquest tema de qualitat. I ara, doncs, el fet de que tinguem doncs, bàsicament aquestes tres explotacions en funcionament, a més que els boscos es puguin cuidar, que els camins es cuidin, que la ramaderia del municipi també ens serveixi on s'ha de servir per mantenir les franges d'incendis. I tot això fa que el poble estigui viu, perquè igual quan a vegades diem que hi ha habitatges buits i estaria bé que l'habitatge doncs, estigués sempre doncs, amb persones que ho necessiten, doncs també és important que el territori, que les feixes, que qualsevol metre quadrat de que es pugui produir, doncs que realment produeixi aliment i que aquest aliment sigui de qualitat.
2: Margarida, per anar acabant, si haguessis de convèncer algú que encara no coneix el Benvinguts a Pagès, què li diries perquè vingués a Viladrau?
6: Hi ha dues coses. Una, Viladrau sempre és un bon lloc per venir a visitar i també és un gran lloc per viure i estarem molt contents de poder rebre, com cada cap de setmana, no només aquest cap de setmana, a tothom que ens vingui a visitar. I Benvinguts a Pagès és una bona oportunitat per saber que allò que mengem, també en els restaurants, en el Molí de la Verita i en la Xarel·la Coromina, molts dels plats que hi haurà en aquests dos restaurants estaran fets amb castanya de Viladrau, doncs és una bona ocasió per descobrir un territori si no el coneixen, i si ja el coneixen és una bona oportunitat doncs, perquè els productors i els restauradors ens ho expliquin de primera mà.
2: I d'aquí poc també, a finals d'octubre, també tindreu la fira de la castanya aquí a Viladrau. Vull dir que al final aquest producte té diverses sortides, no?
6: Bàsicament fa 31 anys que fem una fira de la castanya. I a més aquest any estarà molt relacionada també amb tot el tema de

0: molt, i que és a la fira, que és al final, és l'últim que ha d'esperar aquest mes.
1: Doncs, Margarida Feliu, alcaldessa de Viladrau, moltes gràcies per explicar-nos aquesta propera edició del Benvinguts a Pagès. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Ens veiem. Una abraçada.
1: Una abraçada, Margarida. I nosaltres, amb aquesta entrevista, acabarem aquí al Territori 17 d'avui. Nosaltres hi tornarem demà a les 9 del matí, puntuals com sempre. Que vagi bé.
2: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
3: El nou FM.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El segon decret Mari Carmen obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. És la lletra petita d'aquest text que ahir va aprovar el Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica dels contractes, però amb excepcions. Avui, però, el BOE només ha publicat el primer decret i concreta que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Junts i Podem mantenen encara la incògnita sobre el seu vot divendres al ple extraordinari que ha de debatre i validar aquest decret. Els decrets han estat avui també mogut de picabaralla al Congrés entre la portaveu de Junts, Marta Madrenas, i la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
3: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant. Però després de 8 anys governant, acabar legislant així, a correcuita, amb un govern dividit i sense explicar ni què han aprovat, és absolutament inadmissible.
4: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras. Le pido que en un momento complejo de dificultad en esta Cámara, pero sobre todo para la gente, seamos capaces de ver todas esas bondades en este texto que está pensando sobre todo en la gente.
2: Els treballadors del Centre Internacional de Creu Roja de Berga fan vaga avui per reclamar que no es tanqui l'equipament, que ha de tancar portes el 31 de desembre. Un 90% de la plantilla segueix avui la protesta, que ha començat amb una concentració a les portes del centre. L'Ajuntament ha intentat mediar per evitar el tancament, però ni Creu Roja ni el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social ni Migracions han volgut negociar. I parlem ara del desbordament de les rieres de Can Isbert i Can Lluc a Santa Coloma de Cervelló, al Baix Llobregat, que ha malmès la collita d'una vintena d'hectàrees en el municipi. Unió de Pagesos lamenta les conseqüències de l'aiguat d'ahir dimarts i dona per perduda la collita d'enciam i coliflor plantada a l'estiu, prevista per recol·lectar a l'octubre. Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un conductor de 25 anys per circular a 190 km per hora a la C-14 a Peramola, a l'Alt Urgell, on va ser enxampat dilluns al matí en un control de velocitat en un tram que estava limitat a 90 km hora. Els agents consideren que és autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit per circular a una velocitat penalment punible. I la producció de podcast en català s'estabilitza durant el 2025 en 421 sèries. Això després d'un fort augment d'episodis durant el 2000, des del 2016 al 2024.
5: Hola, bon dia, ramblers i rambleres. Doncs ja podem agafar el xiulet i celebrar que tenim la verema que...

0: Almenys al camp. Al celler encara els hi queda quasi un meset de gaudir, perquè entre que han de descobar, remuntats, encara tenen un rato de feina al celler. Però al camp, ja m'ha acabat. Així que fantàstic, ja ho tenim enllestit. Ara el que estem fent és passar, fer neteja, estem netejant les caixes, estem recollint palets, estem ficant una mica d'ordre a les nostres vides, que ha estat un mes i mig molt intens, allò com deia aquell de l'època del Covid, tots els dies són lunes, així que res, fem fenyes, una fenya superficial de camp, perquè estem esperant que plogui, que aquí a la nostra zona encara no ha plogut, i res, a gaudir, a aprofitar aquests moments i a ficar una mica d'ordre al camp i als nostres caps. Vinga, una abraçada.
1: Això és Rambla 54 a Ràdio Castellà.
2: Sí, hi ha una cosa que m'agrada especialment d'aquest programa, del Rambla 54, és descobrir nous veïns i veïnes i tafanejar en les seves vides, les seves històries. En un temps d'individualisme màxim, nedar contracorrent reivindicant escoltar l'altre és un luxe, i fer-ho de forma coral amb totes les ràdios de la xarxa que hi participen, doncs és d'allò més top. No sé si hem anat perdent aquesta filosofia del bé comú i el sentiment col·lectiu, o és natura humana i sempre ha estat així. Això ens ho podrien explicar els dos veïns de Castellà del Vallès que descobrim avui, que són l'Armomir i la Riquila. Llàstima que van morir fa uns mil anys. Albert Sant Andrés, ben tornat al Rambla 54.
3: Gràcies, Anna, un plaer.
2: Fem una mica tard, no?, per aquests veïns.
3: Doncs sí, crec que l'Armumi i la Riquila no poden resoldre la teva pregunta, però sí que han col·locat el municipi de Castellà al mapa arqueològic europeu. De fet, des del passat mes de maig formen part dels noms il·lustres de Castellà del Vallès, com són el Dani Pedrosa, l'Evard Darius o el Pere Joan Ventura.
2: I d'on han sortit aquesta parella?
3: Doncs els han localitzat durant la darrera campanya d'intervencions arqueològiques 2025-26 al jaciment de Castellavell, que és un dels primers nuclis urbans de la vila. S'hi han descobert dues sepultures excepcionals amb construcció funerària del segle X, atribuïdes a aquesta parella, l'Armomir i la Riquila, que eren dos rics esposos d'aquella època, del segle X. I dic que són excepcionals perquè de tombes se'n van trobar moltes. Des dels anys que porten s'han trobat 243.
2: Déu-n'hi-do, són moltes, eh?
3: Sí, sí. Però totes elles eren iguals i senzilles. O sigui que no eren igual que aquestes. Totes, com diem, menys l'Armomir i l'Arquila, que tenen un caràcter ja de més de mausoleu, amb gairebé 2 metres de fondària i que estan recolzades sobre la paret de l'església preromànica que hi ha a Castellavell. Per explicar-te aquesta troballa, que per què és tan important, he anat a veure l'arqueòleg Jordi Roig, que és el director de les excavacions de Castellavell, i ell ens posa més en context d'aquesta troballa.
4: Doncs el que hem trobat amb les excavacions a Castellavell ha estat tombes monumentals, uns sepulcres funeraris construïts d'època medieval, del segle X, és a dir, de bastanta antiguitat, atribuïbles a dos personatges, a dos rellevants, a dos magnats d'aquest període. Aquest tipus de tombes són bastant exclusives, no en tenim pràcticament exemples ni a Catalunya ni a la resta d'Europa. I l'estat de conservació en el que s'han trobat encara les fan més singulars, més rellevants, no? més úniques, el seu estat de conservació. D'una banda, el tipus de resta arqueològica, aquestes tombes construïdes del segle X tan antigues, i de l'altra que estaven en un estat de conservació pràcticament intacte, com si les haguessin acabat de fer fa uns dies.
2: I, és clar, com que estan tan ben conservades, doncs són tombes molt estudiables, diguéssim, suposo.
3: Ah, exactament, sí, així és. El Jordi Roig em deia que gràcies a aquest gran estat de conservació han pogut esbrinar moltes coses. De fet, estan estudiant ara mateix tota aquesta informació històrica sobre com eren aquests magnats vinculats a l'elit comtal de l'època.
4: Doncs en aquest cas reuneix totes aquestes condicions, no? Vull dir que l'estat de conservació òptim o quasi impecable, clar, fa que aporti molta informació o molt coneixement d'un tipus de sepultures, de construccions funeràries que desconeixíem, no? De manera que l'aportació d'informació històrica, clar, és molt important. Sabem com eren les tombes d'aquests personatges magnats vinculats a això, a l'èlit comtal, no? De l'etapa medieval de tota Europa. Doncs, clar, fa que aquests dos exemples siguin o esdevinguin ara com el model de referència, no? A nivell d'aquest tipus de restes a Europa. I després, doncs, la informació pròpia dels que hi havien enterrats.
2: Però, Albert, aquesta no ha estat una troballa d'aquelles pim-pam de la nit al dia, oi? Hi han hagut de picar molta pedra, si em permets la broma fàcil.
3: Sí, sí, mai millor dit. Efectivament, fins a arribar a aquesta descoberta s'ha hagut de recórrer un llarg camí, ja que des de l'inici de les excavacions a final dels anys 90, ja parlem, que van començar, i el retorn després, anys després, al 2024, aquestes tombes, per sort, s'han mantingut inalterades, i gràcies a que estaven situades en un entorn que no s'ha modificat durant segles.
4: Doncs en el marc d'aquestes excavacions, a la zona de la banda nord de l'església, que és on hi havia l'antiga necròpolis, el cementiri alt medieval, doncs van aparèixer aquestes restes tocant a l'església, perquè originàriament estaven com construïdes al costat i lligades amb el que era l'obra de l'església preromànica del segle X, doncs vam localitzar-les doncs directament per sota la capa vegetal, no? Que és també la gràcia d'aquest jaciment de Castellavell, que té aquesta singularitat de que les restes apareixen inalterades directament sota la capa de 20-30 centímetres dels camps de cultiu, no? Vull dir que això és el que també el fa una mica singular, no? Que no té ocupacions posteriors, ni afectacions posteriors, ni remodelacions de cap tipus, no? Vull dir que aquest és diguem, el context en què van aparèixer aquestes tombes.
2: I un cop trobades, Albert, ara què estan fent el Jordi i el seu equip?
3: Doncs ara mateix estan investigant qui eren exactament l'Hermomir i l'Arquila i quin va ser el seu paper dins de la societat del segle X. El Jordi apunta que és un aspecte força complicat quan es tracta de tombes, ja que en la major part dels casos s'han perdut les referències amb el pas del temps.
4: Generalment, a les necròpolis, els cementiris i les tombes, difícilment saps de qui es tracta, no? Perquè s'han perdut doncs les referències, làpides, que hi poguessin haver, etc. No? Vull dir que i a vegades doncs, quan s'excaven aquests cementiris o tombes, doncs, bueno, queden que els personatges, els individus ja enterrats, com a personatges anònims, no? Per exemple, aquí a Castellavell ja es porten 220 i pico tombes excavades, de les quals les úniques que podrem associar amb un nom i amb unes persones concretes que van viure en aquest període del segle X són aquestes dues. La resta no s'han pogut, diguem-ne, vincular a cap nom i a cap persona, personatge ni res, no? Vull dir que això encara ho fa més atractiu, més rellevant, no? El fet d'associar-ho a aquests dos personatges que apareixen en els documents, vull dir, la recerca que ara estem fent, que encara és incipient, és la que permetrà doncs confirmar el que ja observem, el que ja s'apunta, que es tractaria de l'Hermomir i la seva esposa Arquila, que eren dos personatges, dos magnats de l'elit comtal, al medieval, que controlaven aquest territori d'aquí, del castell de Castellà, i que van ser enterrats en aquest tipus de tombes tan rellevants. Doncs hi ha alguns documents, això s'està fent recerca, que esmenten en un parell o tres d'anys aquests dos personatges.
3: Doncs, Anna, ja hem vist el que han trobat a Castellà, tant les tombes més anònimes com les de l'Armumir i l'Arguila, que són descobertes molt importants. Però al Jordi encara li queda molt camp per córrer perquè només s'ha excavat un 20% de la superfície total d'aquest jaciment.
2: Doncs sí que els queda terreny per explorar, sí. Albert, moltíssimes gràcies per acostar-nos avui la història de l'Armumir i l'Arriquila, aquests veïns honorífics i mil·lenaris de Castellà del Vallès. Una abraçada ben forta des del Rambla i fins aviat.
3: Gràcies, fins aviat.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ona Malgrat.
1: Ets fan de la sèrie Joc de Trons? Jo, sí, i nivell premium. Em pots preguntar el que vulguis sobre les cases, que si els Stark, que si els Baratheon, que si els Lannister, que dolenta la Cersei i quina gran supervivent, o els Targaryen amb la seva inclinació per la megalomania. Una de les coses que més em crida l'atenció és la cura que han posat els productors en l'heràldica de la cosa, la bandera blanca amb el llop, el cèrvol negre amb fons daurat o el lleó d'or sobre fons grana i, és clar, el drac de tres caps roig sobre fons negre, que ha acabat fins i tot amb sèrie pròpia. Bé, doncs avui volem traslladar aquest joc, el Joc de Trons, a les banderes de casa nostra, als municipis catalans. A Vilanova i la Geltrú, per posar un exemple.
2: Ja comencem. Així a l'atzar, no?
1: Exacte. Després fem un Google per veure el teu d'escut.
2: D'acord.
1: Deia que el de Vilanova és minimalista, o sigui, elegant, i que té un castell amb tres torres sobre fons blau i les quatre barres per sota, i com que som els reis del mambo, doncs una corona dalt.
2: Com els Hightower. A partir d'ara direm Alicent.
1: Mira que nets. A veure el teu. Va, quin escut et busco?
2: Jo vaig néixer a la Barceloneta, però sóc fill adoptiu de Sant Andreu.
1: A veure, un moment. Ivan, doncs aquí a l'ordinador diu que Sant Andreu, atenció, és un dels dos únics barris de Barcelona que té bandera històrica. A veure si endevines quin és l'altre.
2: Per la cara que poses, Gràcia.
1: Bingo.
2: Segur.
1: No diré més. Per parlar de tots aquests escuts i de molts altres, Ivan, avui hem convidat al Rambla un expert en el tema, que és el Joan Pinya, que ja és als Estudis d'Ona Malgrat amb la Laura Espanyol. Joan, Laura, benvinguts tots dos al Rambla 54.
3: Moltes gràcies.
4: Bona tarda. Joan, abans de posar-nos a parlar d'escuts, jo ja m'he presentat al programa, però volem saber de tu. El teu coneixement dels escuts municipals ve perquè has estudiat Història de l'Art, veritat?
3: Doncs sí. Va ser la disciplina Història de l'Art que em va obrir aquest món dels símbols, d'aquests elements, no?, que ens intenten transmetre un missatge, tot i que en la seva senzillesa sembla que no l'hagin de dir, però que ens poden donar tot aquest missatge. I clar, quan vaig descobrir el món dels escuts personals, municipals, no?, em va obrir tot un món al voltant de la simbologia.
1: Joan, dèiem que a Catalunya n'hi ha molts d'escuts, de fet, tants com municipis, no?, que són 948, em sembla, però només 730 d'aquests escuts són oficials. Per què? Què fa que un escut sigui legal o no?
3: Per sort, cada any anem engreixant una miqueta més, aquest número dels escuts legals, mm-hmm. Però sí que és veritat que hi ha molts ajuntaments que els hi costa o es senten molt aferrats a uns escuts que han sigut dissenyats sense seguir cap tipus de llei heràldica, no?, o de recomanació heràldica, si més no. Per què? Estem davant d'una disciplina que no deixa de ser, a ulls de molta gent, fer un dibuixet maco, no? Jo tinc un poble, doncs mira, alguna cosa que el caracteritzi, hi fico colors que cridin l'atenció, una corona maca i ja tinc un escut fet. I no, de la mateixa manera que ningú s'atreviria, sense tenir coneixements, a anar a arreglar una dent caiguda d'una persona, doncs una persona sense coneixements heràldica no s'hauria d'atrevir a fer una cosa tan seriosa com l'emblema d'una comunitat. I per desgràcia ens ho trobem tot sovint, d'aquí que hi hagin tants escuts que oficialment es reconeguin com a incorrectes o a inquirir.
4: Mm-hmm. De fet, malgrat es va oficialitzar l'escut ara fa un o dos anys, com va anar i per què és important oficialitzar-lo?
3: El cas de Malgrat és paradigmàtic, eh? El cas de Malgrat l'ensenyaven justament com a exemple d'escut incorrecte. Era un escut que no complia amb la forma que li pertocava, no complia amb la corona que li pertocava, no complia amb les armes, o sigui, la representació del seu interior, i justament una cosa que sí que complia, que era les creus de la família dels Palafolls, els hi van, no sabem per què, en el moment de fer-ho, els hi van canviar l'ordre dels colors. Per tant, era un escut que era absolutament incorrecte. Tot i això, es va insistir contínuament des de que es va fer en què s'havia de rectificar i que havia de canviar-se, fins i tot des del propi Institut d'Estudis Catalans, on tenen la secció els correctors heraldistes, insistien. Però els diversos ajuntaments que anaven passant donaven oïdes buits o no li feien cas o no consideraven que fos important. Que també és cert, un escut, encara que sigui incorrecte o no oficial, acaba convertint-se en un emblema del poble. Per tant, de cop i volta dir-los a la gent que potser no estan dins d'aquest debat que aquest escut és incorrecte, que n'hem de fer un altre, també és un fet que té un punt traumàtic. Però bé, Malgrat finalment vam aconseguir que un ajuntament s'hi posés i van fer el procediment que pertoca.
1: Joan, perdona, tu ho has dit ara? Quan preparàvem aquesta entrevista amb la Laura, ja va sortir aquest terme i tu l'acabes de pronunciar. Inquirir un escut, què és això?
3: Un escut, quan no és oficial, s'anomena que és un escut a inquirir, perquè vol dir que és un escut que s'ha d'investigar, no? L'hem d'explorar una miqueta, li hem de fer preguntes, l'hem d'anar desmuntant, veient què serveix, què no serveix, per què hi ha això... I llavors aquest procés és com una espècie de procés d'inquisició, no? De fer-li preguntes, de fer aquest inquirir. També, aviam, la paraula també més habitual és escut no oficial, Potser és la que més s'utilitza.
4: Perquè com es crea un escut? Hi ha elements permesos i altres que no?
3: Mira, això, si vols, puc explicar una mica el procés habitual. Normalment un escut el genera algú que li ha encarregat un ple municipal. O sigui, és un ajuntament d'un poble que diu hem de fer un escut o hem de fer un escut nou.
1: Sempre és un ajuntament, eh?
3: Sempre... Ha de ser un ajuntament, sí. Sí, perquè l'ha d'aprovar un ple municipal, l'escut nou. Ara bé... Què passa? Que hi ha ajuntaments? Doncs, mira, aquesta persona que sap dibuixar molt bé, fes-nos l'escut. O aquesta persona que sap disseny gràfic, fes-nos l'escut. No, un escut no el fa una persona que sap dibuixar o sap dissenyar. Un escut el fa una persona que sap d'heràldica. Per descomptat, sap de la història del municipi, sap de la identitat d'aquell municipi i té unes nocions d'heràldica. Per tant, el procés més habitual i més correcte de fer-lo és anar a l'Institut d'Estudis Catalans, on hi ha la secció d'heràldica, i demanar que recomanin un disseny d'escut. I allà et faran diverses propostes, s'anirà discutint amb el ple municipal i finalment se trobarà un acord, que aquest acord serà el votat en el ple municipal. Hi ha ajuntaments que no, que fan primer el seu escut, l'encarreguen a algú, però clar, tenen el risc de que un cop vagi a l'Institut d'Estudis Catalans, allà li diguin que és incorrecte i que per tant aquell escut no pot funcionar. Per tant, el millor és això, ja començar d'aliats amb ells. I llavors hi ha l'escut que surti, per descomptat, ja un cop aprovat en el ple, l'Institut d'Estudis Catalans l'aprovarà, perquè ells mateixos han col·laborat en la seva factoria.
1: I pel que fa als colors, Joan, hi ha algun color o combinació de colors que estigui prohibit? Pot ser val qualsevol?
3: No, ja has dit la paraula correcta, prohibit. L'heràldica és una disciplina molt, molt seriosa. I igual que qualsevol altre ofici o coneixement acadèmic, té el seu vocabulari i té les seves lleis i les seves normes. I de la mateixa manera que uns que no ho dominem no entendrem quan parla un advocat o quan parla un cirurgià, doncs quan parla un heràldic tampoc l'acabem d'entendre, perquè justament han anat desenvolupant tot un vocabulari propi que els ha permet d'expressar-se molt millor. I un exemple d'aquests és els colors. Uh-huh. Els colors en heràldica no s'anomenen com els nosaltres els diríem. Aquest escut és blau i groc. No, aquest escut serà atzur i or. Vale? Cada color té un nom diferent en heràldica.
1: O sigui que ho he fet fatal, a l'hora de començar a descriure els escuts de Joc de Trons.
3: Sí, però és un error que caiem tots, perquè realment és un vocabulari molt complex. Pensa, mira, el verd és el sinople, el negre és el sable, el vermell és el gules, el blau és l'atzur. Per tant, groc i blanc no existeixen, són or i plata. Per tant, realment són noms molt diferents de com els anomenem nosaltres, els colors. I alhora també tenen lleis, i una de les lleis més curioses, no?, és aquesta, que genera una prohibició. En heràldica està prohibit que es combinin o toquin dos colors que s'anomenen metalls o dos colors que s'anomenin esmalts. Metalls només n'hi ha dos, or i plata. Per tant, molt rarament trobarem en un escut que toqui el color blanc amb el color groc. I de la mateixa manera els esmalts. Molt rarament trobarem un escut en què toqui el color blau, el vermell, el negre o el verd. Pocs colors més s'utilitzen en heràldica. Vale? I sí que ho trobem, per exemple, en moments en què hi ha tres elements. Per descomptat, dos elements. Si són tres elements que es toquen, hi haurà dos que per descomptat seran metall o esmalt. Però ja veureu, si feu l'experiment. Escuts, per exemple, el propi escut de Catalunya. És un fons daurat, or, metall, amb unes barres de color gules, per tant, esmalt, vermell. I si aneu mirant escuts, veureu que normalment es compleix aquesta llei. I a què respon? És un caprici que els heraldistes van dir, mira, doncs farem que ens inventarem aquesta llei. No. Això, moltes vegades aquestes coses surten d'una qüestió històrica i fins i tot funcional. Vosaltres ara imagineu-vos que en el moment en què es funda l'heràldica, el moment en què estan els cavallers lluitant al camp de batalla, en un escut es barregés el color daurat amb el color plata, per tant, dos metalls. Aquest escut, a la que li toqués el sol, faria un reflex que seria impossible veure què s'hi està representant. En canvi, el moment en què aquest escut platejat, per exemple, hi fem un esmal o un dibuix amb color blau, o color atzur, aquí podríem distingir molt més fàcilment a distància quin és l'emblema d'aquella persona.
4: I quina formació se sol tenir per crear els escuts? És una formació que està en perill, podríem dir?
3: No, gens ni mica. Realment és un col·lectiu que funciona molt bé, els heraldistes. Hi ha fins i tot entitats d'heraldistes que estudien, assessoren, publiquen, no, al voltant d'aquest fet tan important a Catalunya, que és el de l'heràldica, que no només existeix el que estem parlant ara, que és en l'heràldica municipal, sinó que realment hi ha institucions, o sobretot la més potser nombrosa, l'heràldica personal, de persones que generen el seu escut i que el podem trobar a tantes i tantes làpides o elements que han promocionat aquestes persones, sobretot en el nostre patrimoni històric. Quina formació ha de tenir un heraldista? Bàsicament és una formació d'historiador. És la carrera d'història, en la qual tu destines la teva formació, un cop feta aquesta carrera d'història, destines la teva formació específicament l'heràldica. I entres amb més detall a una formació específica. Per tant, acabes formant-te com a heraldista.
1: I aquest heraldista, diguéssim que pot fer igual un escut o assessorar en aquest camí que ens deies que és bo començar a l'Institut d'Estudis Catalans per l'escut d'un ajuntament com per l'escut d'una casa, no? D'un cognom o...
3: Exacte. Un heraldista serà qui farà un informe, per tant, una recerca, en la qual acabarà generant tota una informació i això, recerca, que et dirà, mira, a tu et pertoca, per la teva història, en el cas d'una persona, no? Per la teva genealogia, per els teus avantpassats, per el lloc on vius, per alguna característica pròpia, o en el cas d'un municipi igual, per un edifici emblemàtic, per l'ofici del teu poble, per la teva història, us pertocaria això, això, això i això. Per exemple, l'escut de Malgrat, que en parlàvem al principi, es va afegir l'emblema de la casa dels Cabrera, que va ser una casa, el vescomtat de Cabrera, que va ser molt influent en el nostre municipi, i l'escut antic no portava l'emblema de la cabra dels Cabrera.
1: Uh-huh. Joan, una cosa, com que fa dies, de fet, que sabíem que venies, hem fet una crida a diferents ràdios del Rambla 54 perquè ens expliquin els escuts dels seus municipis i així poder-los anar comentant una mica amb tu. Ens han enviat tot un seguit de notes de WhatsApp, que és una cosa que aquí al Rambla 54 fem anar força, i si et sembla, doncs les anem escoltant i comentant.
5: Hola, Anna, sóc el Dani Grau, de Ràdio Canet. Doncs a l'escut de Canet hi trobem un gos llebrer, un galgo, caminant per sobre el mar i sobre una corona. És l'escut oficial de Canet des del 18 de juny de 2025. Fins a aquesta data, doncs, els heraldistes de la Generalitat de Catalunya no ens van fer oficial l'escut de Canet perquè no complia els seus paràmetres. Doncs sí, és un curiós, perquè pensàvem que venia de Canet, que venia de Canya, i segons el escut oficial ve de gos. I per això tenim un llebrer en l'escut de Canet, que ara sí que és oficial.
3: Bé, l'escut de Canet és també, com el de Malgrat, oficialitzat des de fa poc, perquè anteriorment disposaven d'un escut que era eminentment un escut romàntic, un escut que englobava molts emblemes, tenia una forma que no tenia res a veure amb la forma que legalment ha de complir un escut, que és la forma caironada. Això ja des dels anys 50 es va fer un congrés a Roma d'heraldistes i es va decidir recomanar que l'heràldica municipal, per distingir-la, tingués els escuts de forma caironada, que vol dir romboidal. Això, després, la Generalitat també ho va adoptar-ho quan va rebre la Generalitat les competències per poder ser ells qui oficialitzessin els escuts. La Generalitat això ho té des del 1981, que és des d'aquell moment que pot oficialitzar. I després això ho acabarà convertint en llei. Per tant, ja no és una recomanació, sinó que avui dia és llei, és obligatori, que els escuts municipals tinguin forma caironada, per tant, forma de romba, que no és la que complia l'escut anterior de Canet. Sí que és veritat que l'escut anterior de Canet tenia un emblema que ara ha perdut amb el nou. Diguem-ne que l'actual s'ha simplificat i només ens representa aquest gos amb aquestes onades, però l'anterior també tenia les canyes, no? Que sembla que Canet, la seva etimologia, sí, Vindria sobretot d'això, d'una agrupació, d'un canyissar, i d'aquí el nom. Però passa molt amb l'escut, que els escuts s'acaben convertint en emblemes parlants, no?, que tenen un dibuix o un element que ens fa pensar en el poble. I clar, Canet, aquest ca, un gos, Canet, un gos petit, de mar, per tant, què millor doncs, que l'escut tingui aquest gos, el ca, i les onades del mar, que és amb el que han acabat, no?, ara l'actual escut. Que un escut representi això no ens ha de donar cap dubte a que això sigui l'origen del nom del poble. No vol dir que, com que a l'escut surt el ca, vol dir que el nom del poble ve de gos.
1: Jo ja els he enxufat, que ve de gos.
3: No. I el problema principal que tenim a Catalunya i tants altres llocs és que de la majoria de pobles no sabem d'on ve el seu nom. Mm-hmm. I en tenim dues, tres, quatre o cap teoria, no?, que ens diguin d'on ve. Per tant, si a la paraula del poble s'assembla alguna cosa, doncs ho tenim bé per fer l'escut. Hi ha pobles pobres que tenen molts problemes en aquest aspecte.
1: Joan, doncs fem un salt cap al Vallès perquè en tenim un altre.
6: Hola, què tal, Anna? Soc Pol Peiró, de Ràdio Sabadell, i no podria ser d'una altra manera. L'escut de Sabadell, el que tenim principalment, el que més destaca al mig de l'escut, és una ceba, és una hortalissa ben gran de color verd acompanyada de la corona mural que indica que Sabadell és una ciutat, i també a la part inferior doncs, la senyera amb les quatre barres. I és ben curiós, no?, que tinguem a l'escut una hortalissa, crec que és una curiositat que ens fa únics, però també t'he de dir que està extesa la llegenda urbana que Sabadell, el nom de Sabadell prové perquè aquí en el passat hi havia molts camps de cebes, i això ho han descartat molts historiadors que tenen altres teories, però cap s'ha pogut verificar al 100%.
1: Joan, i és així? La ceba els fa únics, els de Sabadell?
3: Sí, la veritat és que és un emblema molt, molt estrany. Si comencem a trobar escuts...
1: Els de Terrassa estarien d'acord amb tu que són molt estranys, els de Sabadell.
3: Sí, el que no sé si són de la ceba, no sé si són tossuts, els de Sabadell. Però la veritat és que no els hi ve per ser com a insult, sinó que, com bé diuen, és un emblema molt honorífic, a més per l'antiguitat. Fa més de 500 anys que arrosseguen aquest emblema. I, per tant, a part de fer-los especials, perquè no és un emblema normal en heràldica, també és la antiguitat, no?, el pedigrí que ha acabat assolint aquesta hortalissa en l'escut. Alhora també ha assenyalat dues coses que són molt interessants. Primer tot, la corona. Ha dit que la corona els marca com a ciutat. I és veritat, fixeu-vos que la corona de Sabadell ha de ser una corona de 5 torres amb matacans entremig, uns matacans de color blanc. Aquests matacans distingeixen una vila d'una ciutat. Una vila seria el mateix, 5 torres, però sense aquests matacans. Uh-huh. D'acord? I un poble o una entitat inferior només tindria 3 d'aquestes torres. Després hi ha altres tipologies de corones. Hi ha les corones nobles, que depèn de si una família noble ha viscut en aquell poble. L'altra cosa és les barres catalanes. Molts dels escuts que existeixen ara no oficials i que la Generalitat no els oficialitza és perquè tenen les barres catalanes. No només per ser un poble de Catalunya tens dret a utilitzar les barres dels comtes catalans. Llavors tots els escuts portarien les barres catalanes. Les barres només les poden portar aquells pobles que hagin rebut un privilegi dels comtes catalans. Quan en un escut municipal hi ha un emblema d'una casa noble, com deia abans els Cabrera a Malgrat, per exemple, vol dir que aquesta casa noble ha donat un privilegi en aquell poble. En el cas de Malgrat, ens va atorgar el privilegi de fundar ajuntament propi i de fundar mercat municipal. Per tant, tenim el dret de poder ficar aquest emblema. En el cas de Sabadell, desconec quin deuria ser, però de ben segur algun comte català va donar un privilegi a aquesta ciutat i, per tant, tenen el dret de lluir aquestes barres. Finalment, l'origen del poble, ho dèiem abans, no perquè hi hagi una ceba vol dir que el poble vingui de ceba. És més, segur que no. Hi ha d'haver-hi algun altre motiu. Jo de Sabadell he sentit aquella teoria que el nom ve del llatí, de dissabte en llatí, el Sabadellis, que pot ser que potser el feien al mercat aquest dia o potser tenien algun acte important els dissabtes. D'aquí el nom va acabar derivant a Sabadell. Però, torno a dir-ho, és una teoria, com tantes altres que poden sorgir.
1: Això de que el nom fa la cosa es dona en altres casos, no? La Laura m'explicava Cornudella, Corçà, Caldes de Montbui, d'Estrac, de Malavella, no?
3: Clar, Cornudella i Corçà, com dius, tenen un cor en l'escut. De ben segur que aquests pobles no ve de cor el seu nom, vindrà d'algun altre motiu. Ara, el cas de Caldes d'Estrac, Caldes de Montbui, Caldes de Malavella, tots són diferents, però tots tenen la caldera. I tampoc el seu poble ve de temes de calderes, ve de termes, de les aigües termals. Per tant, les caldes és una paraula llatinitzada que ve d'aigua calenta, el caldum. Per tant, vindria d'aigua calenta, no de caldera. I si no, hi ha tants altres. Parlàvem dels gossos de Canet, però hi ha una pila de pobles com Cambrils, Inca, no? Calella, que tenen aquest ca, i llavors ja amb aquest ca ja tenen com la facilitat de dir, doncs mira, deu ser que ve de gos. Pratdip també, el Baix Camp també té un gos, però això és per una qüestió d'una llegenda, no seria pel nom. Passa el mateix amb la mà. Manlleu, Mediona, Mataró, apareixen mans, no?, en els seus emblemes.
4: I també em vas comentar els casos de Sunyer o Sió, per exemple.
3: Ostres, aquests són molt xulos. L'escut de Sunyer, si algú no el coneix, convido a buscar-lo i que no s'espanti. Perquè quan obriu el sí, perquè
1: veure,
3: clar, quan obriu el cercador...
1: Vaig a fer un Google en directe, Sunyer.
3: Fes-ho. Busca escut municipal Sunyer, en Menya.
1: Sunyer, escut municipal. A veure què surt aquí. Ostres! Sembla entre allò... Encuentros en la tercera fase i ET l'extraterrestre.
3: Sí. Veus? Clar, aquests ulls, molt probablement per aquest ull, no?, aquesta proximitat sonora amb la paraula, però clar, és un escut que quan el veus la primera vegada fas com un bot, no?, d'ostres, sí. Són uns ulls mirant-me. I a més aquest color verd, no?, que alhora acompanya amb aquesta connotació alienígena, com
1: sí,
3: hem fet
1: sí,
3: de broma.
1: Sí, jo t'anava a dir, és un color molt poc d'escut, vull dir... Molt modern,
3: sí,
1: però...
3: És com un verd així, sí, no...
1: I
3: però
1: és
3: bé,
1: legal?
3: Això li dona origen... No sé si aquest està oficialitzat, però bé, ho podria estar-ho, Els ulls són un emblema heràldic, l'escut és caironat i la corona és correcta, la de poble. I a més, també et convido, si busques l'escut de Sió, S-I-O accentuada, també pots tenir un petit espant, depèn de si tens aracnofòbia o no.
1: Sió. Posem-ho aquí. Ui, ara... Ostres, Déu-n'hi-do.
3: El que tenim aquí, Sió, és un poble format per dos entitats, no?, que són Pallarès i Aranyó. I clar, en el moment en què es funda Sió d'aquestes dues entitats, volen que en el seu escut consti aquesta naturalesa dual de que són dos grups de població. Pallarès són aquestes tres palles creuades i l'Aranyó, com no podia ser d'altra manera, tot i que l'Aranyó és una fruita, ells el que han volgut és vincular-ho amb l'aranya, no?, amb aquest animal.
1: Exacte.
3: Per tant, són elements heràldics, que com la ceba de Sabadell o els ulls de Sunyer, que són molt poc habituals i realment els hi donen un caràcter i una personalitat que jo la trobo interessantíssima.
1: Sí, molt, molt Spiderman. Escolta'm, Joan, et sembla si continuem escoltant WhatsApps?
3: Vinga.
1: Anem pel següent.
7: Hola, Anna, què tal? Soc en Sergi Ferrer, de Ràdio Calella Televisió. Mira, t'explico. L'escut de Calella és caironat, troncat i semipartit, i té tres elements principals. Un gos negre passant sobre fons daurat, un mig vol o ala de color argent sobre fons blau i tres estrelles daurades de sis puntes sobre fons vermell. A la part superior hi ha una corona mural de ciutat. I aquí hi ha una curiositat. El gos i l'ala són armes parlants que tradicionalment fan referència al nom de Calella, mentre que les tres estrelles són un atribut de Santa Maria, patrona de la ciutat. A més, l'escut actual es va aprovar l'any 1989.
3: Vinga, fixeu-vos en el vocabulari que ha utilitzat, correctíssim. Però clar, no és el mateix tallar un escut en horitzontal que en vertical. Si el tallem en horitzontal, l'estem troncant. Si el tallem en vertical, l'estem partint. En el cas de Calella, només està partida la part de baix, per tant, està semipartida. És tot un vocabulari complexíssim que cadascun dels talls o formes rep noms diferents. Ells també tenen un gos, hem estat parlant dels gossos, aquí, en aquest cas, el cas de Calella. El gos, molta gent pot dir que ve per la llegenda de la lloba, no?, de Calella, però en realitat no, ve per també com a emblema parlant. Molts dels escuts tenen això, armes parlants. Què vol dir? Que ens diuen el nom del poble. Calella, aquest ca, es representa amb aquest gos. L'ala de Calella, aquest joc fonètic que sembla ala, es representa amb aquesta ala que té un dels triangles inferiors. I aquest ella, no?, vindria de les estelles o estrelles, que serien les que es representen en aquest tercer quadrant, que també pot fer referència a aquesta advocació mariana del, del poble, les tres estrelles, però realment aquest és un dels escuts, el de Calella, un dels més interessants a nivell geoglífic, no? O d'escuts parlants, ja que no és només un sol element, sinó que ajunta tres elements per formar el nom del poble.
8: Hola, hola, sóc la Laia Batlle-Urgell, directora de Domenys Ràdio, la ràdio de Sant Jaume dels Domenys. I què us he de dir del nostre escut? Doncs és un escut molt senzillet, però molt, molt identificable. Per què? Doncs perquè a part de tenir doncs, aquesta corona típica dels escuts, hi predomina el color verd, que és el color que també hem utilitzat perquè sigui símbol de la ràdio del municipi, i com a símbol central hi ha una petxina, que en aquest cas és la que identifica també i se li atribueix a Sant Jaume, que és el nostre patró. Un escut preciós que ens agrada molt i que, evidentment, doncs, identifica Sant Jaume dels Domenys.
4: Joan, una petxina, per què?
3: Aquest cas és molt interessant perquè, clar, el nostre poble es diu Domenys. Molt bé, jo quin objecte, quin element fico, no?, per identificar un poble que es diu Domenys? Domenys ve d'una paraula que vol dir dominis. Per tant, no hi ha cap objecte que ho puguem vincular, no? Que ho puguem relacionar. Doncs què fan? Molt senzill. Tenen un patró amb especial devoció, que és Sant Jaume. Doncs agafaran l'emblema de Sant Jaume, que és aquesta petxina de peregrí, i l'utilitzaran com a emblema del seu poble. Per tant, no tenim cap element que com a poble o de la nostra història que sigui identificatiu, doncs utilitzarem l'emblema de la nostra devoció municipal. Fixeu-vos que és el primer escut que trobem amb només la corona amb només tres torres. Per tant, vol dir que Domenys vindria a ser un poble petit. Vale? No té les cinc torres que podria arribar a tenir una vila, un poble de més grans dimensions.
9: Ei, Jana, sóc el Sergi de Ràdio Sant Sadurní. El nostre escut té elements molt lligats a la nostra activitat econòmica. Una premsa i dos raïms que aboquen un poble de vinya amb accent 100% penedès, i que, com no, som un centre mundial a l'elaboració de vins i escumosos. Durant dos segles van pertànyer a sobirats fins que Ferran el Catòlic el va incorporar a la jurisdicció reial i d'aquí la corona de vila i les quatre barres.
4: Algun comentari sobre la imatge de Sant Sadurní, Joan?
3: Sí, doncs mira, fixeu-vos que ha dit, com que el rei va donar un privilegi, poden tenir les quatre barres d'aquests comtes. Perfecte. La corona mural ens està dient que és un poble gran. I, finalment, l'emblema o element parlant no ens està parlant ni d'un edifici o un monument característic, no? Com podria ser Vilanova i la Geltrú que parlàvem abans amb el castell. No ens està parlant del nom del poble, no ens està parlant del sant patró. Què ens està parlant aquí? Ens està parlant de la seva activitat econòmica. Això és poc habitual en els escuts, Però, clar, quan és un cas tan excepcional com Sant Sadurní d'Anoia, em sembla a mi que té tot el motiu de ser que en el seu escut facin constar una activitat que dona feina quasi bé a la meitat de la població d'aquell poble.
1: Joan, i n'hem deixat un de gran pel darrer. Escoltem-lo.
10: Ei, Anna, què tal? Molt bona, Joan. Com esteu? Mireu, soc l'Adrià Tella, de Ràdio Ciutat de Tarragona, i evidentment us volia parlar de l'escut de la nostra ciutat, un escut que de ben segur ha de tenir moltíssima història darrere. Tarragona va ser capital de la Tàrraco romana, és ara mateix capital de província, per tant, tot això s'ha de notar en aquest escut. Un escut, segons el que diuen també, amb moltíssima relació, no només amb aquest passat de la ciutat, sinó també amb la corona d'Aragó. La imatge principal, un camp daurat amb quatre verats ondats de color vermell col·locats en vertical. A primera vista, poden recordar, evidentment, les quatre barres que tots tenim al cap, però en realitat són una representació pròpia i diferenciada del senyal reial, amb aquests elements ondulats que formen part de la simbologia tradicional de Tarragona, que es troben també, per exemple, en la bandera de la ciutat. Una de les coses més curioses és que aquests símbols ja apareixen documentats en representacions antigues de la ciutat, com en llibres d'actes municipals dels segles XIV i XV, cosa que demostra la seva llarga vinculació amb la ciutat de Tarragona. A més, l'escut ha incorporat al llarg del temps altres elements, com la corona i la palma, relacionats, diuen, amb privilegis i reconeixements històrics concedits a la mateixa ciutat. També, en alguns casos, hi apareixen alguns lemes en aquest escut de Tarragona. Al final, és interessant veure com un escut no és només una imatge que representa un municipi, un poble o una ciutat, sinó que és una peça que explica moltes vegades d'on ve aquesta ciutat, quina ha estat la història i quins elements han definit la seva identitat. Ens fa molta il·lusió participar en aquesta conversa que teniu i descobrir amb vosaltres totes aquestes curiositats que s'amaguen darrere els escuts municipals i darrere del d'aquest, del de Tarragona.
1: Joan, doncs l'Adrià ens ha fet una gran exposició. Res a afegir?
3: Sí, tant que tinc a afegir.
1: Doncs
3: l'escut de Tarragona és molt interessant, no? Ell parla de que com a capital de província és un escut especial. No, això no es distingeix en heràldica. En heràldica, si us fixeu, per exemple, l'escut de Lleida o l'escut de Girona, són escuts que poden arribar a ser molt simples, molt senzills. El que sí que es distingeix en heràldica molt clarament és si en aquell lloc hi ha hagut una seu nobiliària, si en allà hi ha hagut un marquès, un comte, un príncep, no? Per exemple, en el cas de Girona, la corona és de príncep, perquè és el Principat de Girona. En el cas de Barcelona, la corona és de rei, perquè va ser seu del regne. En el cas de Tarragona, desconec si va ser seu d'algun noble. Sí que l'escut té una corona, sembla de príncep o de marquès, per tant, potser en algun moment va ser seu també, però el que sí que puc dir és que Tarragona és d'aquests escuts que no han fet els deures, que són no oficialitzats.
1: Ostres!
3: Sí, i ho entenc, perquè realment és un escut molt pompós, un escut molt maco, amb tot d'elements vegetals, tant de la part superior la palma, com aquesta alzina i llorer, el llaç inferior, però clar, l'escut també té una forma molt, molt curiosa, que no s'assembla o no s'aproxima al caironat legal. Per tant, Tarragona, suposo que com a poble enamorat d'aquest emblema, és d'aquests que els hi costa, no, de fer aquest canvi i de simplificar-lo i acostar-lo al que realment mana l'heràldica.
1: I a més
3: un
1: a
3: detall,
1: més... Digues.
3: Sí. No, un detall molt interessant, que és aquestes onades que ens ha explicat, que també les podem trobar en altres escuts, com el de Badalona o el de Girona. Aquestes zones, en heràldica, s'anomenen vair. El vair era una forma de decorar els escuts que no era pròpiament afegint-hi símbols, sinó afegint-hi com una decoració que avui en dia en diríem un estampat. Recordem que els escuts provenen d'objectes físics, escuts defensius. Molts d'aquests escuts es cobrien amb elements que els donaven esmorteïment quan algú li donava un cop. I moltes vegades aquests elements d'esmorteïment eren pells. Aquest vair, i el vair d'ones, pròpiament, que és el més típicament català, que és aquest més ondulant, el vair normal és més geomètric, de cantos més afilats, és un estampat que prové de l'antic costum de col·locar pells d'esquirol. En el moment en què traiem la pell a un esquirol, ens queda la zona de la panxa i la zona de l'esquena. Que a l'obrir-lo, com si fos un llibret, no, ens queden aquestes marques, no, com de les potetes i del coll, que ens fan aquesta forma d'aquest ondulat. Si busqueu per internet el vair, vair heràldica, veureu que és una forma així que marca molt bé el coll i les dues potetes inferiors. I aquesta successió d'aquesta geometria és la successió que farien les pells d'esquirols col·locades un al costat de l'altre.
1: Doncs, Joan, molt curiós, com tot el que ens has explicat. Moltíssimes gràcies per aquesta lliçó magistral d'heràldica que ens has fet avui. Gràcies també a la Laura per portar-te fins a la ràdio, fins a Ona Malgrat. Una abraçada enorme a tots dos i, escolta'm, algun dia tornem a parlar d'escuts, que està tothom aquí amb ulls com plats.
3: Un plaer.
1: Gràcies.
11: Hola, Anna, què tal? Com estàs? Soc l'Ona del 9FM. Escolta, que m'agradaria portar-te un tema que no sé si t'encaixa o no, però, ostres, crec que és un tema xulo de parlar i em faria il·lusió portar-te en Josep Prat de Saba, que és escloper, un ofici que ara mateix no és el més sentit i ell és l'últim escloper de Taradell. O sigui, al final et portaré una relíquia, un tresor de la nostra comarca. Va, a veure si t'agrada i en parlem en els propers dies.
12: Hola, bona tarda, Anna i oients del Rambla 54. Mira, sóc el Jordi Abril, el tècnic de Ràdio Ciutat de Badalona. Estem preparant un reportatge sobre l'anís del mono. El Martí Villegas va venir l'altre dia i van començar a fer-lo, a buscar coses, anècdotes, històries sobre aquesta fàbrica i aquest licor tan famós al món sencer. Espero que us agradi.
13: Soc el Carlos, hem vingut a viure aquí al carrer Sant Miquel ara fa 6 mesos pel naixement de la Lila, de la meva filla. I bé, la primera vegada que ens trobem això, la meva dona sí que és de Rubí, sí que coneixia aquesta cosa que feien cada any, i els seus cosins també, però jo no l'havia vist mai. La veritat és que és una cosa molt xula, molt participativa, comptant a tots els veïns, encara que siguem nous, i bueno, m'ha agradat molt, crec que vindrem cada any, està molt bé.
14: A la ciutat de Rubí hi ha molts carrers amb noms propis. Sant Jaume, Santa Maria, Sant Magí... I és molt típic celebrar el sant del carrer fent festa. Però hi ha una festa que és una mica diferent. La festa del carrer Sant Miquel, de la que ens parlava el Carlos. El carrer Sant Miquel es troba al centre de Rubí, a prop d'escoles i del mercat municipal. És un carrer que, com molts altres, sempre ha estat ple de famílies. Algunes, com el Carlos, acabades d'arribar, i altres de tota la vida, com la de la Marta.
15: Doncs jo porto isquent aquí des de petita, ara tinc 27 anys i ho recordo de sempre, de pintar el carrer, de sortir al sopar, de sortir al dinar, de córrer per aquí amb la bici, amb el patinet, i bueno, és una festa que ens encanta, la veritat.
14: Com diu la Marta, cada setembre, pels vols de Sant Miquel, que és el dia 29, organitzen un cap de setmana de festes on celebren la familiaritat, la comunitat i la història que uneix el carrer. Aquest any ha estat la 46a festa del carrer i, com cada any, les activitats estrella van ser les mateixes, el sopar i el dinar veïnal i la pintada gegant. I és que és aquesta pintada gegant el que fa que el carrer Sant Miquel es conegui també amb un altre sobrenom, el carrer dels dibuixos.
16: Em dic Txell Martí i he vingut a pintar el carrer per les festes de Sant Miquel. Estic pintant uns dibuixos d'uns vídeos que es diuen Digital Circus. La pintada sí que és el més xulo.
14: I és que els veïns més petits del carrer, amb ajuda dels adults, pinten l'asfalt. Dibuixos animats, sèries, videojocs, de tot. I no és temporal. Ho pinten amb pintura i els dibuixos queden allà tot l'any, acompanyant els veïns i veïnes. I tot i que els dibuixos canvien cada any i són cada cop més moderns, la tradició ve de lluny. I ens ho explica Dani Bové, president de l'Associació de Veïns del carrer Sant Miquel.
17: Jo des de ben petit jo sempre he viscut la festa del carrer. El meu pare, junt amb el Joan Turó, van ser els que van començar a iniciar tot això. I nosaltres, doncs, quan ells es van anar fent grans, i vam dir, doncs, bueno, donem una empenta a nosaltres. Quants anys? Molts anys. Potser fa, no sé, 14 o 15 anys, ben bé que ho portem nosaltres. El que som el jovent, que ja no ho som tant.
14: Però quan van començar les festes, fa 46 anys, el carrer no era pas com ara.
17: Abans, doncs, mira, tot el que eren el carrer, la banda de baixant, venint del carrer Sant Isidre Vall, eren cases i horts. I llavors, doncs, hi havia l'alçada d'on hi ha el local de les Sardanes, tot allò era una paret, que era un hort, i la pintada que ara es fa a terra, doncs, es feia en aquella paret. Es pintava tota de blanc i allà es pintava fins que, clar, van començar a fer pisos i van començar a quedar sense paret.
14: Va ser llavors que la pintada gegant, que ja es feia fa una quarantena d'anys, va passar a ser feta a l'asfalt. Com amb aquest canvi, molts altres canvis han passat en el veïnat i cada cop són més necessàries les activitats de comunitat per poder conèixer a la resta de veïns.
17: Ha canviat i és veritat que hi ha molts veïns, molts no participen, doncs perquè no els hi ve de gust, és. Però clar, ha canviat a tot. Quasi bé tothom ens coneixíem allà. I ara, doncs, ja coneixes a molts veïns, però al final els blocs d'edifici porten aquestes coses. El dia a dia, un va amunt, l'altre va avall, no coincidim amb horaris i és difícil de conèixer tothom.
14: Però tornem de nou al passat. Tot i que ara la festa del carrer és autofinanciada pels veïns i els negocis locals, en el seu inici va poder ajudar-se, almenys un any, de les ajudes de l'Ajuntament. I és que hi ha una menció al diari local La Rubricata de setembre de 1980, on s'anuncia que es donaran ajudes a tres carrers de Rubí per fer les seves festes populars, entre ells el carrer Sant Miquel. Però i si anem més enrere? Perquè aquest carrer porta des de molts, molts anys el mapa de Rubí. Com a curiositat, abans de les festes i del sobrenom del carrer dels dibuixos, es coneixia com el carrer dels llauners. Això es deu a que antigament els comerciants nòmades de la zona s'ajuntaven al torrent de l'Alba, un torrent que ara dona nom al carrer que fa cantonada amb Sant Miquel. Òbviament, les festes van tardar encara més d'un segle a prendre forma. Quan ho van fer, va ser gràcies als pares dels actuals organitzadors que van portar endavant la iniciativa. Però la seva essència era la mateixa que ara, una festa veïnal amb una gran pintada que fes somriure i divertir-se als infants. Però el que sí que expliquen és que el panorama dels dibuixos animats que pinten al carrer era molt diferent del que és ara.
17: Els que coneixíem els nens, que ens feien gràcia, suposo que n'hi havia molts menys, eh? Però bueno, es feien personatges de la tele o de TVOs, el Mortadelo, el Super López, tots aquests, doncs, es feien a la paret, es feien... De vegades no eren personatges de televisió, a lo millor doncs, era, no sé, papallona, o era un cotxe, o era... Saps? No s'havia d'omplir molta paret i no... no hi havia tanta possibilitat com ara. Són molts, ja ni els coneixem. Els que som més grans ja ens perdem amb aquestes coses. Però era una altra... La televisió no és com ara, que hi ha moltes plataformes, moltes sèries, molta... I sí, es buscaven dibuixos d'aquella època, però al mateix temps, doncs alguns que no era cap personatge en si, sinó era més el cotxe, l'avió, el camió, coses d'aquestes.
14: Lluny d'aquests avions, camions, mortadelos i filemons, queden ara els dibuixos actuals. Aquest any han quedat a l'asfalt els Minions, Stitch, el Titó, Digital Circus, Magic Animals i altres dibuixos que queden ben lluny de les antigues generacions. Però al final del carrer hi ha una pintura que no és de cap sèrie ni pel·lícula, el Drac de Gaudí. I és que cada any la festa agafa una temàtica diferent, amb la que decoren l'entrada i les cases. I aquest any ha estat Gaudí. I han decorat la porta amb les seves obres, incloent un dels dracs del Parc Güell. Però cada any pensen idees noves i diferents.
17: De temes, doncs, mira, va haver-hi un any que vam decidir fer la República del carrer Sant Miquel, vam fer una bandera, la vam fer un escut, bueno, també vam fer el mar. Sí, se n'han fet de tot tipus, i molt variats, i uns anys amb més feina, uns altres amb menys feina. L'any passat el vam fer de cuina catalana, perquè era l'any mundial de la cuina catalana, una cosa d'aquestes. I vam decidir, doncs, vam fer plats, vam fer com si fos una cuina, amb fogons, amb una mica la imaginació dels artistes.
14: I tot i que cada cop som més veïns, l'essència de la festa es manté en coses com el dinar popular amb la paella de l'Adela.
17: Està boníssim. I l'Adela, doncs, des del principi que va començar a fer la paella, jo no en soc conscient quan va començar, però des de fa molts anys és ella la que se'n cuida. Ara sí que és veritat que és la de la Vera Tamayo, que viu és veïna del Sant Miquel de tota la vida. I ara sí que s'ha buscat ajudants, perquè clar, ja ens anem fent grans tots, no? Però és el seu arròs, i surt boníssim cada any. I, de fet, ja l'esperem, i per això ja és l'arròs de l'Adela. Ja quedarà per la història, això, no?
14: Però el més important és que, com va passar d'avis a pares, ara ho volen fer seguir amb els fills del carrer.
17: Van decidir fer això per fomentar el veïnatge, per crear una amistat. Bueno, van anar passant els anys i ens van anar fent, fins que va arribar un moment, doncs, que, evidentment, es van cansar, i llavors vam ser els fills els que vam continuar. I ara estem nosaltres, i esperem que els nostres fills s'hi afegeixin quan toqui.
14: Aquesta és la història de la festa del carrer Sant Miquel, que va fer canviar el sobrenom del carrer dels Llauners al carrer dels Dibuixos. Una festa que fa veïnatge i poble.
18: Des de ben jove, Gauss va destacar per la seva capacitat matemàtica. D'ell s'explica l'anècdota que quan tenia 9 anys, durant la classe d'aritmètica, el mestre va proposar el problema de sumar els nombres de l'1 al 100. Tot pensant que els alumnes estarien una bona estona ocupats fent càlculs amb les seves petites pissarretes. Per sorpresa del mestre, Gauss va trobar la resposta correcta amb una enorme rapidesa, a diferència dels seus companys, que van necessitar molt de temps o fins i tot que es varen equivocar en el munt d'operacions que havien de fer. Us proposem de pensar com ho faríeu per trobar la resposta de manera ràpida, tal com va fer el jove Gauss, tan sols fent unes poques operacions.
19: La xarxa de comunicació local.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Discutir i dubtar de tot és un art. I si el d'alguna cosa en sabem a la controvèrsia, és de no donar res per fet. Hem passat més de 10 anys creient que el futur era ser el nostre propi anunci, mirant la vida perfecta de 4 Nepo Babies digitals que no fan res mentre se'ns deia que nosaltres havíem de tornar al setembre amb les piles carregades.
2: Però aquest estiu moltes heu dit prou i hem dit prou a aquesta farsa. D'una banda, perquè el model d'influencer buit s'ensorra, per fi, davant de la gent que realment aporta substància, activisme i contingut real a les xarxes. I de l'altra, perquè estem fartes d'aquesta violència psicològica de la rutina mentre ens hem de comparar amb un paio que no sap fer ni el llit.
1: Tornar a la feina no és només oblidar el nom dels teus companys, sinó és un xoc mental, una dissonància cognitiva entre la vida que volem i el sistema que ens exigeix dia a dia produir des del minut zero. Ni les agendes noves ni la falsa il·lusió de la productivitat ens salvaran del xute de cortisol que ens ve aquesta temporada.
2: Així que
1: benvingudes a la controvèrsia.
2: A la temporada de la controvèrsia. Això. On intentarem desemmascarar, seguirem amb aquest procés de desemmascarar aquesta ficció.
1: Per retrobar-nos amb la realitat, amb la pura realitat.
3: Benvingudes a la controvèrsia, el podcast que no sabies que necessitaves.
1: Ara sí, hola a tothom!
2: Ai, que tornem a ser aquí!
1: Benvingudes i benvinguts a la segona temporada de La Controvèrsia.
2: Fort, eh?
1: Ens seguiu ja per xarxes, lacontroversia.podcast.
2: En sèrio?
1: Si us plau.
2: Vull dir, jo no vull dir res.
1: Però ja trieu. Perquè ja portem dues... Bueno, no les portem.
2: Les estem
1: encetant la segona temporada.
2: Estem començant la segona temporada.
1: Però vaja.
2: Uns estudis estupendos d'una codinenca que ens ha acollit com Déu mana.
1: Sí.
2: I que ens ha facilitat, doncs, que ara se'ns escolti molt millor.
1: Sí, espero que ho agraïu igual que nosaltres.
2: Sí, nosaltres.
1: Però bueno, ens presentem, no?
2: Som la Laia.
1: I la Míriam.
2: I això és
1: La Controvèrsia. Per si algú acaba d'aterrar, doncs aquestes som nosaltres.
2: Sí, correcte.
1: Ai, i res, doncs...
2: Hem passat
1: l'estiu, a part de gaudint molt, algunes més que d'altres, però vaja, intentant...
2: Per tu, no?
1: Sí,
2: perquè...
1: intentant ser adultes funcionals, que això no, al final és una mica l'objectiu d'aquest podcast.
2: Ha sortit molt malament, el d'intentar ser adulta. Almenys en el meu cas, que m'ha passat mig treballant, mig no, mig sí, mig... Ai, ara sí, ara no.
1: Jo m'he estat tocant bastant la figa.
2: No!
1: S'ha de dir... Sí, no. Amb les dues mans, amb una i una altra. Però sí, molt bé, la veritat. Però bueno, hem fracassat en l'intent de ser adultes funcionals. De fet, em vaig oblidar la contrasenya d'Xtech. Només d'arribar al col·le em diuen, té l'ordinador nou d'aquest curs? I jo, ok. Uh-huh. I espera que ho tingui a l'agenda. Però bueno, total. Esperem organitzar-nos una mica millor, malgrat tot això.
2: Jo vaig oblidar de quines claus havien d'anar a cada porta d'aquests meravellosos estudis. Així que, bueno... Dues setmanes exprimides al màxim de vacances que he tingut.
1: Sí, en les quals ens vam trobar pel meu aniversari.
2: Ai! És que tinc un xisme.
1: Ah, clar, és que la gent nova, la gent que heu aterrat avui, no coneixeu a un dels nostres personatges...
2: És, ens dona la vida.
1: El motiu
2: Gràcies.
1: De ser.
2: És el nostre motiu de continuar.
1: Sí, ets el nostre motiu de continuar.
2: Esperem que no, però...
1: Que és l'esquinet romàntic.
2: L'esquinet romàntic! Ai, per favor!
1: Sí.
2: Ara tinc moltes anècdotes que explicar amb tu, que ho sàpigues.
1: Bueno, clar, el primer capítol de la temporada 1 vam parlar dels amors.

0: d'estiu.
1: Correcte.
0: Que és que van anar morts d'estiu i, bueno, doncs ja fa... Tal dia farà un any.
1: Tal dia farà un any, en breus.
0: Que
1: any.
0: Al final,
1: fort,
0: doncs la cosa...
1: La gàmia sin el mono sin la gàmia...
0: Pues al final,
1: no clar,
0: al final
1: no?
0: Hi ha mono, hi ha gàmia, hi ha una
1: hay
0: mica...
1: Todo.
0: Hi ha una mica de
1: hay
0: tot.
1: Un poco de...
0: Hi ha, sí, hi ha una mica de tot. Hi ha inclús... Inclús hi ha...
1: Però tu una, que
0: això, de veritat, o sigui, agafeu l'aigüeta, feu així, perquè de el mono sin la gàmia a que aquest aniversari, de cop, em treuen el pastís, escolto moltes felicitats a casa dels meus pares, però pensava, i qui me l'està traient si està tothom al menjador? I apareix l'escrinet romàntic amb el pastís, amb tota la meva família allà, i jo, a veure, un moment, sisplau...
1: Eren els que no es volien presentar als seus pares.
0: I no,
1: que no,
0: no
1: volien formalitzar
0: no,
1: aquestes
0: que no,
1: coses.
0: No, és que no, només va ser un fet puntual.
1: I què ha acabat passant? Això. Però
0: només
1: bueno,
0: això.
1: Comencem, perquè si no, aquí,
0: sí.
1: 10 anys més tard, ja arribarem al final i us explicarem totes les anècdotes, les que tinc jo, amb l'esquinet romàntic.
0: Doncs sí.
1: Per fi, en fi. Com heu vist, tenim nova editorial,
0: sí.
1: Perquè hem decidit fer, ja que, doncs... Pues,
0: posar-vos una mica al centre els temes abans de començar a xerrar
1: i divagar. Sí, perquè si no pot ser una mica caòtic.
0: Yeah.
1: No ens agraden les coses caòtiques a nosaltres. Però bé, ja sabem, sabeu una mica del que venim a parlar avui, que és d'aquesta caiguda de les influencers.
0: Sí!
1: Dels influencers que, bueno, a mi me l'ha sudat... O sigui, no me l'ha sudat bastant. Em sembla fantàstic que passi.
0: Sí.
1: És necessari. Aquest cop, tremendo. Hauria d'haver passat abans?
0: Sí.
1: Sí. Más vale tarde que pronto?
0: Que nunca.
1: Que nunca, perdó. També.
0: No ens seguiu per més refranys en castellà.
1: No.
0: Total. I l'altre temazo, que és la tornada a
1: la,
0: la
1: rutina.
0: La rutina. Perquè acceptem-ho. Veieu? No sé ni parlar.
1: Ja,
0: o sigui...
1: no, ja no, estamos atrofiados.
0: Arrencar costa.
1: Sí.
0: Costa moltíssim el setembre.
1: Sí.
0: L'autèntic inici d'any, eh?
1: No.
0: Així que som-hi amb el primer tema.
1: Venga.
0: La psicologia de la tornada.
1: Perquè per si seguirem fent ordenant les
0: sí,
1: coses.
0: Sí, això sí que ens agrada. Perquè ens destrueix el cervell el puto setembre. O sigui, és que és això el que us deia, o sigui, lo del tema del mail, i jo, ah, sí, clar, com estàs? I jo, la contrasenya del portàtil, blanquejament, la gent es fa blanquejaments anals i jo em faig blanquejaments cerebrals. T'ho juro, o sigui, fent memes i tal, però és un xoc real, vull dir...
1: O sigui, jo crec que la cosa està en que és... L'utopia aquesta de que t'ho venen com... Ah, el setembre, l'1 de setembre és el nou cap d'any. Bé, amors, no. El cap d'any és cap d'any per alguna cosa, vale? O sigui, això per començar.
0: I que ara però... ja la gent té vacances quan li toca, que no tothom com abans era els...
1: no.
0: A l'agost, ara hi ha gent que l'estiu al setembre, al març...
1: I jo el... quan podia agafar-me vacances?
0: Mai, perquè és autònoma.
1: Però he dit quan podia agafar-me vacances. Vale, perquè abans sí que podia agafar-me vacances. I me'n recordo que, doncs, el que feia era agafar-me... unes vacances, rotllo, al gener, febrer, saps? L'altres al maig, i després sí que a l'estiu sempre s'intenta
0: alguna
1: agafar
0: setmana.
1: Algunes setmanes. Però a mi aquesta fal·làcia de tornar a l'agost, al setembre, nous propòsits...
0: Los chakras alineados...
1: Tal, no sé què, ara deixaré bueno. Les xarxes, perquè clar, he fet un detox a l'estiu de xarxes...
0: Mentida,
1: mentida,
0: carinyo.
1: Estaves penjant stories, 24 hores a la setmana, o sigui, no, prou.
0: Però bueno, jo crec que és aquest xoc neurobiològic, al final, no? Que, és de, que passem de recuperar, o sigui, de tenir el control del nostre temps i de fer amb aquell temps una mica respectar els nostres doncs, llindars fisiològics i els nostres ritmes circadians i tota aquesta vaina. O sigui, passem de tenir aquest control a regalar 8 hores o més, perquè si vas en Renfe regales 12 diàries, a un okay. Sistema que ens exigeix estar al 100% tota l'estona i sobretot el tema aquest de produir, produir, produir.
1: Bueno, clar, és que
0: però
1: que,
0: bueno...
1: hola, es diu capitalisme.
0: Sí.
1: Eh?
0: Neocapitalisme, que és pitjor que el capitalisme.
1: Ja, bueno, sí, ja, igual que el postmodernisme, en fi.
0: Exacte.
1: No entrarem en aquests temes perquè
0: los
1: aleshores no acabaríem mai.
0: Doncs
1: però sí,
0: sí
1: que és veritat que crec... És que no se n'ho vaig sentir. No sé si a Catalunya Ràdio van preguntar exactament el mateix.
0: Mm-hmm.
1: No? Si aquesta tornada a la rutina servia d'algú... O sigui, com tot... I és com... No, en veritat no serveix de res. Vull dir, tu desconnectes tant que després encara et costa més. Vull dir, que aquesta utopia de que, ai, sí, que bonica, ara tornem a la rutina... Que sí, òbviament, està molt bé tenir una rutina, però inclús jo estant de vacances, tenia la meva rutina, vull dir...
0: Fas la teva... Però el que dèiem, una rutina que és respecte a tu, el que
1: sí,
0: tu sents,
1: exacte,
0: el que tu...
1: Sí, exacte, perquè ara mateix, quan tornes a treballar, és com... Et canvien totalment tots els horaris, perquè t'has passat tot l'estiu, que si la platja, que si anar a la muntanya, que si festes majors, que si no... Que em sembla fantàstic, vull dir...
0: És que és el que hem de fer.
1: Que abogo per sempre així, si us plau, gràcies. Però quan tornes et canvia totalment la rutina. Vull
0: sí.
1: Dir, i què és això de treballar 8 hores? Vull dir,
0: no, i que
1: de
0: part,
1: treballar
0: dir...
1: 8 hores 5 dies a la setmana quan
0: 8 hores
1: hi ha molta
0: treballar,
1: gent
0: 8 hores
1: sense feina,
0: dormir,
1: que és com un...
0: treballem menys, però treballem totes. Tal qual, sí. I a mi el tema aquest, no, de, que al final la cultura aquesta capitalista, corporativista, ens deixa el descans no com un...
1: És com, o sigui, un premi.
0: És com un... No,
1: és un premi.
0: No, ja no només un premi. És una necessitat per tu després seguir, home, produint. O sigui,
1: però
0: és com
1: que
0: un...
1: què ens està passant? És com... jo crec que em trobo que soc
0: és el combustible. O sigui, jo vaig, em carrego les piles descansant per poder seguir produint més i millor.
1: Clar.
0: No és perquè tu estiguis bé, és perquè ells puguin estar
1: jo
0: millor.
1: Jo penso en plan de... ara la feina que tinc... és com, vale, jo arribo a casa, dino la una, perquè així tinc una horeta i mitja per descansar, per tornar-me a posar a treballar. M'encanta la meva feina, eh? Vull dir, una cosa
0: sí,
1: o una altra.
0: Però sí.
1: És com, tots els ritmes de vida et canvien i és com, acabes anant de puto cul
0: i això
1: vida.
0: És un dol, també. Saps? Això és un puto dol. Això és un dol,
1: jo
0: tia.
1: Jo vull seguir de vacances.
0: Això és un dol perquè estàs com
1: i no vull que s'acabi l'estiu, trencant, ja s'ha acabat l'estiu.
0: Ja s'ha acabat l'estiu. Fa una setmana que ja no és l'estiu.
1: Però
0: vaja, això que és el tema aquest de... bueno, de que realment desconnectem de debò i després tornar a connectar és un puto dol de tu mateix, de la teva personalitat.
1: Clar.
0: És com quan... una cosa que no se'n parla, a l'adaptar-te a les vacances, perquè la primera setmana encara
1: no,
0: estàs
1: sí,
0: com
1: sí.
0: mig trambòlic. A la feina.
1: Bueno, però igual que amb els ponts, no? A mi em va passar aquest setembre, en plan, que he anat com, vale, ara ja no treballo, vale, ara sí, ara de cop no. I és com,
0: sí.
1: Prou.
0: Sí, sí.
1: Però bueno, això ens portava al següent tema, que
0: és
1: la caiguda dels influencers, que al final jo em plantejo. No, o sigui, no critico les feines de ningú, cadascú té la feina
0: que
1: vol.
0: Hi ha influencers. És que a mi el tema aquest el concepte ja no m'agrada.
1: No, a mi tampoc. I que em sembla supervàlid que a tu et moli fer contingut a xarxes amb un sentit i que sigui, jo què sé, que expliquis llibres, que facis, recomanis coses...
0: Sí, lifestyle,
1: sí.
0: Viatges, el, que,
1: bueno,
0: el tema que...
1: Bueno,
0: però bueno,
1: que
0: a nosaltres no ens agradi, no vol dir que no hi hagi gent que
1: sí,
0: fa coses i les
1: però,
0: fa més o menys bé.
1: Després
0: però no.
1: Venen personatges... És que no vull dir noms, és que m'escalfa...
0: Com les Pombo, per exemple.
1: O com el Xocas.
0: O com el Xocas, o com
1: un...
0: les noies aquestes, la Dulceida i tota aquesta penya. Ja. Que mira... aquesta encara
1: però
0: ha presentat
1: encara
0: un programa.
1: Però aquesta, Dulceida se la considera la primera.
0: Sí, influencer. Sí, a l'estat. Sí.
1: Que realment, jo crec que Dulceida és la menys criticable. En molts, o sigui, la podem criticar pel tema de la llengua, per exemple.
0: Sí, això sí, reina.
1: Però...
0: eh? Fas català només quan et paguen. Quan et paguem amb els impostos
1: sí
0: de totes.
1: Però per l'altre jo crec que no, perquè mai s'ha sortit realment del seu contingut, o sigui, del contingut
0: que va
1: començar a fer.
0: Sí, té una línia més o menys, i en canvi altres
1: però...
0: tipus de personatges estan venent la seva vida.
1: Exacte.
0: De rics sense estar venent res. O sigui,
1: correcte.
0: I t'estan fent, creant doncs,
1: bueno,
0: aquesta ansietat.
1: El,
0: no?
1: el, com es diu aquell? El vendehumos ese. El Yados.
0: Bueno, però això jo... tio, és que per mi està inclús passat de moda aquest tio.
1: Sí, per mi també, però em segueixen sortint, eh? Hòstia puta, tio, no acabo mai. Però això ens va portar, o sigui, quan vam parlar de la tornada a la rutina... se'ns va vindre al cap. Va dir, els influencers com tornen a la rutina? Torneu a la rutina?
0: Teniu rutina?
1: Pregunto, eh?
0: O...
1: sí, jo em suposo que alguns sí, eh?
0: Sí, sí, però
1: sí.
0: Jo parlo més d'aquests
1: no
0: que
1: estem...
0: han caigut, per dir-ho d'una manera,
1: sí,
0: que tampoc han caigut tant. Això és com quan,
1: no,
0: això és com quan denuncien a un senyor director de cinema, per exemple, per tema d'abús sac.
1: I de cop segueixen
0: i de cop, no dic que YouTube ens, després si diem segons quines paraules, ens rebenta, però vaja, d'abús, tucutú, de PDF, arxivo PDF, saps? Doncs si aquest tio és PDF, doncs és igual, l'any següent o l'altre està
1: fent
0: pel·lis i guanyant... doncs, això igual, ha passat una mica, perquè va haver-hi un boom a l'estiu de...
1: sí.
0: Oh, han caigut, oh, Déu meu, aquesta gent, com es podrà
1: fatal, no
0: pagar
1: sé què, no sé quan...
0: els xutes de Botox, no sé què, no? Perquè s'ha quedat sense feina.
1: Amores, i si jo no crec... saps fer ni el llit ni
0: i ara al setembre tornen a tenir, més o menys, sí, potser han caigut 100.000 seguidors,
1: ja,
0: però això
1: el papo
0: els hi representa alguna cosa, aquella persona
1: no,
0: que realment
1: és
0: un nepo baby que ve
1: d'una
0: família, jo què sé, com la, és que em surt les Pombo sempre, però perquè em fa,
1: bueno, perquè és que, bueno,
0: perquè em fa molta gràcia tota l'estructura familiar i tot el rotllo, i els nòvios de les Pombo.
1: És que és esperpèntic,
0: és que heu de seguir la Mer Cromina, que és una il·lustradora, no sé si saps qui és,
1: no,
0: que ella és com per mi l'anti-influencer.
1: Vale.
0: Ella és una il·lustradora fantàstica i còmica, però en les seves stories sempre com que fan molts pantallazos de les stories de les influmierders aquestes i els hi fot una canya, o sigui, de veritat. És divertidíssim.
1: Però a mi el que... o sigui, a mi el que
0: els nòvios, ja.
1: Sí, bueno, és que, bueno, però a mi el que em fa gràcia és que es queixin de... no, nosaltres no fem contingut buit. Sí, sí que estàs fent contingut buit.
0: Sí.
1: Vull dir, que les marques han contractat per vendre maquillatge o per vendre el que sigui, no, està, o sigui, no estàs creant... res.
0: No.
1: Són coses que ja estan creades. Jo prefereixo seguir a referents que potser no tenen 500.000 milions de seguidors que em fan contingut relacionat amb la vida als barris, amb la vida als pobles, que em representen i que em sento
0: identificada. Com la Sara Ribas, el Dani, el Tito Danito...
1: Exacte, que amb els quals em sento superidentificada perquè tenen una vida tristament precària... Que
0: semblant, al final, a nosaltres...
1: O sigui, prefereixo seguir a persones que es dediquen a fer contingut...
0: Sí, que investiguen realment...
1: Que em representin i que tinguin una realitat semblant a la meva. Que potser després no té per què ser així, eh? Vull dir, perquè potser han tingut la vida superfàcil...
0: Però tenen alguns, consciència.
1: Però tenen consciència de classe.
0: Exacte.
1: Que és lo important. A mi que em vinguis a dir
0: país,
1: que et vas a pagar a la velada, sincerament...
0: patètic, tot el tema
1: aquest de la velada, sincerament. Però... bueno, és que com tornen a la rutina aquests influmierders?
0: Jo crec que directament... Bueno, és el que dèiem, és que aquests són els que et fan a principis de juliol. Vaig a desconnectar i t'estan posant totes les stories exactament de tot el que estan fent.
1: Tots els mesos que s'han passat viatjant, perquè no, ara me voy a Bali, ara no sé què. És que, clar, tothom ha d'anar a Bali.
0: Bueno, sí, sí. Ui, que menjo el micro i tot.
1: Me lo pagas tú?
0: És que fa vergonya, no? Perquè al final nosaltres ja el que com a persones adultes ens enfada això, perquè veus, no?, aquesta desconnexió de la realitat tan brutal. Però jo penso a la Míriam de 15 anys, això potser no l'hagués enfadat, l'hagués arruïnat la vida. Sí, bueno, perquè al final et crees unes expectatives.
1: Perquè et fan sentir que també pots tenir-ho.
0: Clar, al final és com... Bueno, veus més a prop a ser una pombo que ser la teva veïna que s'ha quedat sense casa. I no, amor,
1: no,
0: o sigui, estàs molt més a prop de quedar-se sense casa. Ah, no, quedar-te sense casa no és que ni tens casa.
1: Correcte.
0: O sigui, Josep Lluís, sisplau, t'assembles més.
1: A tots els Josep Maries, sisplau. Per favor.
0: Doncs això, no?, que t'assemblaràs molt més a la veïna que s'ha quedat sense casa que... a aquest xato, que el col·lega del Lladó, sí, que s'ha comprat un Ferrari, o a la Pombo, que
1: mentida, no se l'ha comprat, però bueno.
0: Que va, l'ha llogat dues hores
1: exacte,
0: i...
1: Exacte, però el que em fa gràcia també és el fet de que es queixen, de que jo, sobretot a l'estiu, amb tema de compartir localitzacions a Cales, pavo,
0: no.
1: Prou, col·lega, però o sigui, no hi ha cosa que em toqui més als ovaris que aquestes merdes.
0: Això no s'influeixen.
1: I a sobre es queixen. I és com un, pavo, no, o sigui, sí, és un espai públic, públic, però no...
0: Públic,
1: però no creus que la penya que viu allà també té dret a gaudir de l'entorn en el qual viu? Vull dir, perquè, sincerament, jo quan va... O sigui, jo aquest estiu he anat a l'Escala, lloc que adoro perquè he passat molts estius des de que era petita, i, uau, és que em fa pena veure lo turistificat que està, i encara no està... O sigui,
0: sí, Sant Antoni de Calonge a mi em passa igual, i que hi ha zones i zones.
1: I poca gent em vaig trobar.
0: És bèstia, la
1: veritat. Era finals, o sigui, era finals d'agost i la penya
0: ja marxava. I gràcies a gent que per tenir un grapat de likes... doncs
1: et posen localitzacions de Cales. Pues, no, amor, calla, queda-t'ho per tu.
0: Sí.
1: A mi em sembla molt bé que pengis la foto. Penja la foto que et surti del papo.
0: Sí.
1: Però la ubicació, xiton, ahí...
0: I altre tema que també dins del món aquest dels influencers són les tendències farsa, o les tendències que et fan creure que serà...
1: Les microtendències,
0: que sembla que això serà per sempre, no? O sigui, bueno, us en recordeu que fa com 15 anys que pensàvem que l'única manera ja de treballar seria vivint de xarxes o vivint d'internet o sent criptobro, perquè fa 15 anys ens va venir com aquest boom, no? Que TikTok era l'única sortida professional, gairebé si et volies dedicar a la comunicació, i és com,
1: bueno,
0: no, o sigui, no, tio, però... Bueno, sí, però no hem de permetre-ho, no? I al final és, aquest, és el poder col·lectiu que li donem a aquest farsa tendència.
1: Bueno, però perquè ara...
0: Perquè
1: almenys...
0: li estem donant aquest no sé, com aquest poder,
1: bueno,
0: li donem nosaltres
1: mateix,
0: aquest poder, no el
1: sí,
0: té.
1: I ara mateix totes aquestes persones que són creadores de contingut, que tenen molts seguidors, aconsegueixen arribar a espais independents. Vull dir, jo aquí no estic... No vull abogar per la meritocràcia, ¿vale? Però sí que és veritat que una part meva, que m'ha costat suor i llàgrimes d'aconseguir els estudis que estic a punt d'acabar i tot, arriba un punt que és com un... Ara mateix jo, per ser comunicadora, he de tenir... No
0: un
1: sé
0: TikTok
1: quants,
0: o no sé quants seguidors.
1: I ser creadora de contingut. Jo no vull crear contingut.
0: Clar, jo vull ser periodista o ser comunicadora o ser... Sí, però
1: o sigui,
0: el propi bucle aquest t'obliga que no t'obliga, però et fan creure que t'obliguen.
1: Sí, que no estic en contra, que hi ha gent boníssima parlant a xarxes i creant contingut que em semblen un 10.
0: Gina Rigol.
1: I que aplaudeixo que estiguin arribant a mitjans grans de comunicació per dir i fer activisme com el fan.
0: Totalment, totalment d'acord.
1: Bueno, cada un en su lugar.
0: Sí, una mica. O com a mínim ja no cadascú al seu lloc.
1: O que
0: donin
1: més oportunitats, amores, perquè clar, aquesta és l'altra.
0: Però que cadascú sàpiga on està i d'on ve, no? També, per no fer... És que està el síndrome de l'impostor i el síndrome del flipat. I aquí ens hem de com equilibrar aquests dos síndromes, jo crec, en el món de xarxes. Però tornant a l'essència...
1: Sí, recollim cable.
0: A l'essència...
1: Tornant a la rutina, influències. Què creieu? Saben fer llit?
0: Sí.
1: Saben bullir pasta?
0: Tenen realment... Tots aquests que sembla que tinguin milions de seguidors i viuen en un
1: perquè
0: món perfecte.
1: Fan, eh? O sigui, performen al setembre...
0: Això.
1: Com si estiguessin tornant a una rutina que jo m'agradaria saber quina és la seva rutina, a part d'estar 2 hores fent-se l'skincare.
0: Jo crec que la rutina és donar la benvinguda a la nani que cuidarà dels teus fills durant tot el curs.
1: En
0: aquesta
1: el cas
0: és la rutina,
1: fills.
0: En el cas de les d'aquest tipus de famílies suposadament perfectes i tot això que ens mostren... I poc més, no? I pagar el jardiner que t'ha estat cuidant el jardí tot l'estiu. Ja em refereixo a aquests nepo babies,
1: sí,
0: etcètera.
1: Macroinfluencers,
0: no
1: molta pasta.
0: A la penya que estem dient doncs, que està creant realment cert contingut, no? Però, bueno, no sé, vull dir, jo prefereixo seguir algú que m'està, com deia la Laia, que m'està donant, doncs, tips per gaudir de la festa major del meu barri.
1: Exacte.
0: Que algú que m'està fent un unboxing d'un cafè que val 1.352
1: euros. Podries proporcionar el que fan al comerç local.
0: Per exemple,
1: molts...
0: carinyo. Però bueno, i una cosa que volia també comentar del tema aquest dels influencers és l'efecte socorrista.
1: Com?
0: Sí, vull dir, o l'efecte cambrera de discoteca, o cambrera de discoteca. Jo crec que això està passant també, jo li diria ara l'efecte pantalla. És a dir, tu quan veies un socorrista... Doncs deies, ui, no?
1: Que guapo.
0: Que guapo. O l'endiosaves. I potser només l'havies vist a mig quilòmetre i a la piscina de lluny amb les ulleres de sol i la gorra. No saps quina cara fa aquella persona. Però, doncs això, no? Jo crec que ara algú també es fa influencer, o al revés, no? O et mola un influencer per aquest efecte pantalla. Perquè a través de la pantalla...
1: Perquè vols arribar a ser com aquesta persona.
0: Vols arribar a ser com aquesta persona, o vols estar amb aquesta persona, o que sigui el teu amic. Perquè això ho he vist en alguns casos.
1: Si realitza molt, vull dir...
0: Exacte, l'endiosament aquest.
1: Una cosa que s'ha de tenir en compte és... Nosaltres, perquè no som, entre cometes, ningú.
0: Ningú.
1: No? Però...
0: I tu tampoc. I ningú és ningú.
1: I ningú és ningú.
0: Ni els màxims. Eres tu o soy yo?
1: No, però em referia al fet de... que idealitzar, jo ho entenc, perquè al final això m'arriba a passar quan tinc 15 anys i probablement hagués idealitzat a molta gent. Però ara mateix és com un, que cadascú té la seva vida. Vull dir que pel carrer et pots trobar penya que és creadora de contingut, però hola, són persones, igual que els actors, actrius, cantants, un llarg, etc.
0: Crec que aquest metavers, no?
1: Però que cada, abans el perfil públic de persona pública
0: era molt més reduït
1: i ara... s'ha tornat molt més ampli.
0: Joder, si l'altre dia, tia, el Nova Reggae, aneu, festival increïble, anava jo per allà feliç i em ve un tio i em diu tu ets la Míriam de la controvèrsia i em va fer certa il·lusió.
1: Ara són famoses.
0: Ai, a la festa major de Sabadell també no t'ho vaig dir.
1: Pau, en sèrio?
0: Un noi i una noia. I era com, uau, tio, no, i et fa com certa il·lusió, no? Aquest punt, no? Evidentment, jo suposo que si fos la, jo què sé, alguna mega d'aquestes, la Marina Rivers, no em faria ni gràcia perquè ja estàs fins aquí, o la Lola Lolita d'aquest... Ui, que em menjo el micro un altre cop. D'aquest diguin res, no? Però, ostres, no? Dius, doncs algú ens escolta i et fa certa il·lusió, però de la il·lusió a la flipació...
1: Ja no hi ha un punt.
0: Però bueno. Això, vaja, que ens segueixen ni 400 persones.
1: Així que doneu-li seguir.
0: Sisplau.
1: Però acabem, jo llenço unes preguntes. Què tal ha sigut la vostra tornada a la rutina? I què en penseu de la caiguda dels influencers?
0: Creieu que la vostra tornada a la rutina s'assembla en alguna cosa? En res, en un mínim. En algú d'aquests que m'han diusat? Realment sí, realment no cal endiusar-los tant. I sé que ens assemblem molt més, a part del que veiem darrere, bueno, a les pantalles.
1: Sí.
0: O no té res a veure? Què en penseu? No sé.
1: En fi.
0: Però, en penseu el que en penseu, venim amb una de les vostres...
1: seccions preferides. Torna l'horòscop, perquè no podia ser d'una altra manera. No. Jo no em vull desfer d'aquesta secció, m'agrada massa per desfer-me.
0: Ens dona igual el que opineu vosaltres.
1: Així que la seguirem fent.
0: Mi podcast y me lo follo cuando quiera.
1: Així que quan vulguis, Míriam.
0: Vinga, Aries. Ah, clar, és el tipus d'influencer que seria segons el teu horòscop, si no et dic de què va la cosa avui. Doncs vinga, Aries, tu series la fitness sis o fitness bro del reset a les 5 de la matinada. Vaja, que has tornat de vacances decretant un estil de vida extrem. T'has tallat els cabells, t'has aixecat a les 5 del matí per fer-te aquestes banyeres de gel i ja estàs al límit de l'esgotament i estem a dimarts a les 10 del matí, tia.
1: Taura. La, o el Nepo Baby de la cafeteria de luxe. Cafetera de luxe, perdoneu. Li costa tant treballar que ha fet 3 stories d'un cafè d'especialitat de 6 euros. Déu meu, quin horror. En un pis de disseny per autoconvences que la seva vida té sentit. Té l'outlet bloquejat i culpa la societat. Tens un problema, molt.
0: Bessons. El creador de contingut caòtic. 45 pestanyes obertes al portàtil, grava un unboxing d'agendes mentre té un atac de pànic i diu que la seva ment funciona millor sota la pressió del caos. I realment, bessons, és ansietat.
1: És ansietat. O trastorn de personalitat. Cranc. El o la blogger nostàlgica de la vida lenta. Quina mandra. Encara puja reels amb música melancòlica i filtres vintage de l'últim capvespre d'agost, mentre plora dissimuladament al bany de l'oficina. Podria ser qualsevol de nosaltres.
0: Sí, també et dic, em sento molt, molt, molt identificada. Lleó, la marca personal ambulant. Ha tornat a la feina vestida com si fes un Get Ready With Me per la Setmana de la Moda de Milà. No li importa la rutina. Vaja, només vol que el Departament de Recursos Humans li pregunti, perdona, carinyo, d'on és aquesta jaqueta?
1: Quin pal de persones. Verge, vinga.
0: Per sempre, ella.
1: La guru de la productivitat tòxica. Perdó. Se li ha desmuntat el Notion organitzatiu del curs el segon dia i ara té una crisi d'ansietat perquè el codi de colors del seu Google Calendar no combina amb el seu estat d'ànim.
0: Que és negre.
1: Correcte. Com el meu.
0: Bueno, sí, sí, sí. Balança. El TikToker del quito la feina i me'n vaig al camp. És a dir...
1: Ai, no...
0: És aquests que parlen en mig italià, saps aquests que, bueno... Passa les 8 hores de jornada laboral mirant vídeos de reformes de cases del poble a la Bisbal de l'Empordà i fantasejant amb obrir un taller de ceràmica cooperatiu. Ai, saps aquell de, cari, vaig a vendre polseres a una platja de Tailàndia? Doncs una mica aquest mood.
1: Escorpí, la radical del Digital Detox, de 12 hores. Diumenge va fer un post solemne anunciant que deixava les xarxes per protegir la seva pau interior. I dilluns, a l'hora de dinar, ja estava fent scrolling a la màquina de cafè. És que no he fet detox. O sigui, simplement m'he comprat eines com el Mordoku, molt guai.
0: Ah, Mordoku, sí, me'l vaig regalar pel meu cumple.
1: El recupero moltíssim.
0: Una viciada.
1: No estar tota l'estona amb el mòbil.
0: Total, i per fumar menys, també. Us ho juro, et vicies tant que...
1: No, jo fumo igual.
0: No, no, jo, de veritat, m'ha estalviat més d'un... aquest estiu. Total, a Sagitari, la travel influencer en fallida.
1: Vamos.
0: No té estalvis, però ja ha reservat 3 vols a Ryanair per als pròxims ponts abans ni de saber si li han aprovat les vacances a la feina.
1: Aquesta gent, aquest tipus de gent,
0: sí?
1: Què li passa a la gent?
0: Mira.
1: En fi, Capricorn, la CEO de LinkedIn de 24 anys, és l'única persona de l'edifici que ha celebrat la tornada de setembre amb un post inspirador a LinkedIn sobre la importància de recuperar el green set i la disciplina diària. Jo encara no sé com funciona LinkedIn. Vull dir, encara em costa d'entendre.
0: Jo em vaig fer un perfil fa 15 anys, quan vivia a Palma de Mallorca, a Palma, perdó, que de Palma de Mallorca és franquista, dir-ho tot seguit, però per situar la gent, per si ens segueix, per si ens veu algun franquista. I allà es va quedar amb una foto meva, de... això sí, la foto, fantàstica, perquè és de fa 15 anys.
1: Home,
0: total, Aquari, la divulgadora activista col·lapsada. Intenta convèncer la penya de la màquina de cafè de la seva oficina de fer vaga, però només contra l'algoritme i el capitalisme laboral. Però s'acaba prenent un cafè de màquina de 50 cèntims amb resignació i tornant a la seva taula de l'oficina. Pobreta.
1: Ara ve el meu moment. Peixos! Oh, l'esquinet romàntic!
0: A veure qui li ha tocat, el nostre esquinet.
1: A veure, ets l'influencer d'estil de vida que ha dissociat.
0: Bueno, viu dissociat.
1: Joder. La seva persona física està fent small talk a l'oficina, però la seva ment està gravant un bloc mental des d'un matalàs inflable abegut. Li pega més la muntanya, també t'haig de dir.
0: És de muntanya, has encertat, i és zero blogger, zero... O sigui,
1: no
0: penja res, penja una cosa cada mil anys o...
1: No fa pinta de ser aquesta
0: persona. Li pela.
1: Jo sé que no ets aquesta persona.
0: Per això he dit que viu dissociat, però em referia en referència en relació a les xarxes, eh? Vull dir que no és... Bueno, i una en mica fi. En general, si no, moriria.
1: Anècdota. Anècdota.
0: Ai, clar.
1: Vale, per tothom qui no ho sàpiga, va haver-hi un moment a l'aniversari de la Míriam. Bé, van haver-hi molts moments.
0: Molts, masses moments pel meu gust.
1: Excessius moments.
0: Excessius moments intensos.
1: Excessius moments en els quals, però va haver-hi un. Va haver-hi un. Jo ara puc afirmar.
0: Davant de la nostra
1: audiència i amb molt d'honor i satisfacció, sembla el rei, que he fet uns bailoteos amb l'esquinet romàntic.
0: És que ell diu que no, però balla prou bé.
1: I vam cantar Coques que és per Junts, que això significa molt per nosaltres. És el moment.
0: És veritat, moment romàntic amb l'esquinet romàntic amb de la Laia.
1: Sí, home, sí, sí, home, aviam.
0: Amb l'esquinet romàntic només es poden tenir moments romàntics.
1: Sí, correcte. Molt bé.
0: Però bé, bé, bueno, ja us, no us explicarem, no us esballarem avui tots no els secrets de l'esquinet romàntic.
1: No, ja està. Jo he portat les meves anècdotes.
0: Bueno, i només el fet de que segueixi un any aquí...
1: Cert.
0: Ah, com? Per cert. O sigui, no, vull dir que l'horòscop del primer capítol, que és el que volia dir abans, ens va desvetllar que Peixos i Verge seríem una parella, no sé què. Bueno, m'agradaria recordar-ho. Jo, si no, us posarem el clip o alguna cosa, el que sigui, o el link, el que sigui. Ens deia que érem com una parella com...
1: Sí, com...
0: perfecta, en general, sí, no? Que ens complementàvem.
1: Bueno,
0: no sé,
1: pues
0: i nosaltres, ja, jiji, no sé què, broma,
1: sí, sí,
0: broma.
1: Ja, ja, ja,
0: i entre broma i broma, un any assoma. Però bueno, tot bé, tot bé. La veritat, estem molt contents, molt feliços i alegria i festa major.
1: Seguirem informant-vos.
0: Sí.
1: I jo espero aconseguir més anècdotes, no us preocupeu.
0: Segur.
1: Us en portaré més.
0: Sí, perquè d'aquí poc és el teu aniversari. A veure si pot venir l'esquinet romàntic.
1: No
0: bueno, total, anem a per l'últim bloc. Venga, del primer capítol de la segona temporada. Quants números.
1: En
0: la
1: fi,
0: nostra efemèride referent cultural...
1: Haurem de pensar un nom per aquesta secció.
0: Sí. Rafamèrida.
1: Rafamèrida.
0: Ja està, ja la tinc.
1: Bategem.
0: Rafamèrida.
1: Rafamèrida.
0: Vinga.
1: Vinga.
0: Doncs res, us portem una efemèride cultural, que és que a finals de setembre del 2004...
1: Fa molts anys.
0: Fa molts anys. TV3 va estrenar per mi una de les millors sèries d'humor que és Porca Misèria.
1: Per sobre de Plats Bruts?
0: Eh?
1: Per sobre de Plats Bruts?
0: Una de les millors, he dit. No la millor. És que, vull dir, la sèrie generacional catalana sobre el xoc de la vida adulta, projectes fracassats i precarietat a l'Eixample, un cop més sentint-nos identificades. I és que ja vam parlar de Plats Bruts.
1: A la primera temporada, però ara mateix estem parlant de ni més ni menys que Porca Misèria. I era el següent pas. La sèrie és sobre intentar ser un adult funcional. Doncs amb 30 anys.
0: Sí, sí, doncs quan miràvem el Pere, la Laia i el Cardona, doncs teníem uns 15, 20 anys.
1: Sí, sí, sí,
0: no?
1: Més o menys sí.
0: Pensàvem, oi, quina vida més moguda, però bueno, als 30 ja ho tindré tot resolt.
1: Tindré una casa, estaré casada, no em vull ni casar.
0: La controvèrsia és que hem arribat aquí. No?
1: Sí.
0: Bueno, el que dèiem a l'últim capítol.
1: Gatitos i perritos.
0: Sí, que som, al final, la vida adulta, realment som infants performant, que sabem fer coses.
1: I sobretot els millennials, no? O sigui, no qualsevol generació, eh?
0: No, no.
1: Això ens passa només, i crec, i ho afirmo...
0: I a més jo crec...
1: Que només ens passa als millennials.
0: Sí.
1: Perquè som aquesta generació que, a mi, per exemple, encara em posen 25 anys, gràcies.
0: A mi 28, però...
1: Però
0: sí, sí, que
1: ens
0: com 10 posen... anys menys, sí.
1: 10 anys menys dels que tenim, no faré 35, aviso. Vale. Primer avís.
0: És veritat.
1: Però que... Continuem volent fer coses, doncs això, sortir de, vull dir, ens mola sortir de festa, no a tots, òbviament.
0: Sí, però que hi ha com aquest, inclús la gent que té fills, inclús té una altra dinàmica
1: de la vida. De voler fer coses, d'aquesta dicotomia entre vam néixer quan no hi havia xarxes ni hi havia internet...
0: Però vivim amb elles i treballem...
1: Exacte, vull dir que és com aquesta dicotomia, no?, que ens fa únics en aquesta
0: generació. Totalment, totalment. A més, també, Porca Misèria ens va ensenyar a romantitzar aquests...
1: L'ansietat.
0: Aquestes feines, sí, però aquestes feines com una mica, no?, guionista, actor, actriu,
1: sí.
0: No? I al final, bueno, són feines que sabem lo precàries que són i bueno, no sé, demanar beques sabem que no dona per més
1: no.
0: I és una... no sé, una sèrie doncs, que a mi em fa remoure amb tota aquesta tornada a la rutina i alhora, doncs, què és el que realment hauria de ser influencer? Doncs hauria de ser el teu col·lega que és actor i que s'aixeca a les 6 del matí per anar a descarregar un camió del Zara per després poder anar a assajar i després poder fer no sé què, o la teva col·lega autònoma que es rebenta a fer números i després intenta marxar de vacances.
1: I després paga un punyau d'IVA.
0: Però bueno, que cap sorpresa, catalans i catalanes, que de Plats Bruts ja veníem apreses.
1: Sí.
0: Vull dir, i això va ser com el... Otra vez, una mica més.
1: Tremendo hostia.
0: Però bueno, a quin personatge creieu que us assembleu de Porca Misèria?
1: Jo no ho sé.
0: I quina és la versió desmillorada de Porca Misèria que us ha arribat ara al setembre, no? O sigui, perquè ja no, jo ja no puc més.
1: Jo crec que ja jo soy la... Jo.
0: Tots els personatges junts.
1: Però bueno, fins ara aquí, sí. Ara sí, aquest primer episodi de la segona temporada. Hem tornat a la rutina, hem oblidat contrasenyes i obrir portes i quina clau va cada lloc, perquè jo, a mi se m'ha oblidat.
0: I també doncs, hem vist caure el mite d'aquests influencers intocables, però vaja, que malgrat tot això...
1: No sabem ser adultes.
0: Continuem igual. Per tant, ens veiem al proper programa. Això sí, seguim fent-ho plegades i en català.
1: Sí.
0: Que no és poc.
1: Exacte. Així que gràcies per ser-hi una temporada més, per confiar en nosaltres, per escoltar-nos.
0: Per compartir, seguir-nos, donar-nos like i fer sí. totes aquestes coses.
1: Exacte.
0: Però així bueno, que, si us han bloquejat l'usuari de la feina, no esteu soles.
1: Us entenem.
0: Fins aquí.
1: Salut.
0: I controvèrsia.

0: Des de l'emissora local de Sant Feliu de Codines, Ona Codinenca, jo sóc el Ramon Puig.
1: Estem al programa Va de Sardanes. Sóc Antoni Capdevila i avui parlarem de sardanes.
2: I jo, l'Albert Rodríguez, des de Control Tècnic.

0: Bon vespre, oients d'Ona Codinenca. Dimecres 30 de setembre del 2026 i estem a les 9 i 2 minuts, el temps que passa a escoltar la sintonia Alba Sardanes, els membres del programa avui al complet. Temporada 9, segon programa de la temporada, i si no ens fallen els números, crec que portem 251 programes que van sumant.
1: Calla, calla, que aquest dia que em vas dir 9 temporades em vaig veure molt vella. Ostres.
0: Toni, no passa res. És nova. Aquesta és un... Si és nou, és
1: no,
0: que és nova.
1: No, la temporada sí que és nova, ja està clar. Això. Ja està claríssim.
0: Ja anem bé. Jordi, ben tornat.
2: Molt bona nit.
0: Què tal?
2: Molt bé. Aquí a treballar disposats a nous temes, eh? I bé, que m'haig de posar bé el micro. Que aquest, ara. Bé, disposats a nous temes, nova temporada i molta il·lusió.
0: Molt bé. I avui crec que ens portes una capvuitada de festa major, no?
2: Sí.
0: Oi que sí?
2: Sí, celebrarem la festa major de Sant Feliu i el Vallès.
0: Doncs ja anirem seguint. I el control tècnic, com cada dimecres, l'Albert Rodríguez, què tal?
3: Molt bon vespre. Bé, fantàstic, sí. Ganes de veure'ls, sempre, eh? Vull dir que arriba el dimecres i a casa ja ho saben i... I està molt bé aquesta estona amb vosaltres. I
0: aquest tom de setmana que...
3: Sí.
1: Ens tenen controlats a les cases. Tot,
3: eh? Saben on som, sí.
0: Doncs, va, arrencarem directe avui i... La introducció del que parlarem us ho farem saber tot seguit, que tenim sardana cantada, però també farem una minisecció de Sabies què, que ens fa il·lusió parlar-ne i, per tant, us explicarem en breu. Arrenquem amb el que dèiem ara amb el Jordi de Cap Vuitada. Doncs la setmana passada ens venia de gust acabar amb una peça que no hi va cabre i la farem sonar avui d'entrada, perquè els globs tant són per sortir com per entrar.
1: Per efectivament.
0: Tant, eh?
1: Efectivament.
0: Sí, no?
1: Hola.
0: Doncs, per tant, entrarem amb un galop. Amb un galop no ben bé, però sí una música que sona i a les places hi ha gent que ja s'aixeca, sobretot en el Vallès, i comença fent parella una sèrie de passos i van seguint. I no és una copla, tenim els grallers i tabalers dels Castellers de Mollet, els Esbufecs,

0: Galop, doncs, el galop de la festa.
1: El galop de la festa. Ara ja pot començar la ballada total.
0: Ja som tots a la plaça.
1: Tots a la plaça.
0: Aposentats, oi? Ja pot començar la ballada. El compositor d'aquesta peça és en Joan Vila i Ayats i la va compondre el 1918. Vull dir que té uns quants anys, eh? Evidentment és un galop que el fa servir sobretot a les gitanes. Quan surten a plaça, doncs el fan servir pràcticament sempre. Que això no vol dir que les cobles també la toquin, sobretot quan fem els concursos de colles improvisades. Normalment sempre demanem un galop i solen posar aquesta.
1: Uh-huh. És molt més popular, no poder.
0: Sí, és molt més popular. Que n'hi ha molts de galops, eh?
1: Sí.
0: Però aquest és el més popular.
1: Sí, sí. Sobretot en el món del ball de gitanes és el típic.
0: Sí, és el número 1, diguem.
1: Doncs això, ja estem tots a plaça i per tant farem sonar la primera sardana del programa que tenim el mestre Ortí que ens fa contar i no pas sardana, sinó que una sardana que porta per títol 6 de 7 i amb la principal... És el principal. No, la cobla Els Vents de Riella. Els Vents de Riella. Doncs tenim aquest 6 de 7. A veure com sona. Som-hi.

0: 6 de 7.
1: 6 de 7, del mestre Enric Ortí. Bé, n'hem parlat moltes vegades ja. Aquesta sardana la va dedicar l'Ignasi Pinyol i es va estrenar el 2008 a l'Aplec de Calella. Va dir que ja té uns quants anyets també. Bé, l'Enric Ortí, ja n'hem parlat d'ell, va néixer a Barcelona el 1966 i pràcticament sempre ha tocat la tenora. L'ha tocat... Va començar a tocar la tenora amb la Cobla Juvenil de la Sabadella amb 9 anys. Que si us he explicat que no podia aguantar la tenora i li posaven una cadira perquè es pogués apujar la tenora. Va durar pràcticament fins al 2008. A partir del 2008 ja va entrar a la Sant Jordi Ciutat de Barcelona i fins avui encara està allà. Aquest any, el 2026... S'ha commemorat els 50 anys de la seva trajectòria musical, 50 anys, i el 2006 va guanyar l'edició de la Sardana de l'any amb la Sardana Sencer de Plec.
0: Tenim
1: molta tela, aquí,
0: un programa sencer.
1: Exactament, vol dir que si en cas aviam, si un dia ho podem trucar i podem parlar una mica amb ell.
0: Molt bé. Doncs va, som-hi i tenim a la sintonia, que ens esperem al telèfon. Doncs va, que passi la sintonia i endavant. Doncs som-hi, avui tenim un Xavier Esquer que volem dir per molts anys, encara que serà de forma indirecta, ara us ho explicarem tot. Jordi, què tal?
2: Bé. Hola, bona nit.
0: No, aquest Jordi no, el nou de Jordi, el Jordi Massaguer.
2: Sí, sóc jo, Jordi
0: Massaguer. Sí, sí, sí, no, hi ha hagut un lapsus que tenim un altre Jordi a l'estudi i es pensava
2: que... Ja ho dic que no, vale, clar, quan jo no estic a l'estudi, no.
0: Que parlava... es pensava que anava per ell. Et sento molt lluny, Jordi.
2: Sí, doncs jo més a prop al mòbil no me'l puc posar, eh?
0: No, et estic mirant amb l'Albert perquè pot ser un tema tècnic. Ara sembla que t'hagis acostat més... Jordi, hauries de venir aquí a l'estudi, ja ho veus.
2: Sí, sí.
0: Aclarir-ho. El Jordi Massaguer, company de ràdio i de programa, sí. Que,
2: sí.
0: I que ens has estat fent de tècnic...
2: Bueno, quasi de sardana.
0: Per això, i que ens has estat fent de tècnic més d'una temporada.
2: Sí, ara, hòstia, mira, m'ha vingut pel record. Mira, sí... Podria estar mal dir-ho, no? Però pràcticament no escoltava sardanes des del pa de sardanes quan el feia jo, amb el Joan Bernal i, bueno, i abans amb el Turigues, amb el Miquel Turigues, i al final sí. Bueno, està bé també que continuï un programa així de cultura catalana i de música tradicional, que està molt bé, molt bé.
0: Sí, no, i que ara ho parlàvem al començament. Doncs mira, fa 8 anys poder que no escoltes sardanes, perquè la primera temporada que vam arrencar nosaltres ens vas fer de tècnic tu.
2: Sí, sí.
0: I estem a la novena, per tant...
2: Doncs sí, 8 anys. Bueno, que no escolto... Bueno, algunes sí que n'he escoltat, però vull dir ja molt, molt residualment.
0: Passant per alguna plaça en bicicleta, no?
2: No, sí, de tant en tant algun cop que us he entampat, saps? En les exposicions, ja. Sobretot, del cap de setmana. Em sembla que aneu abans que els diumenges, abans que el vivències musicals.
0: Ah.
2: I llavors, quan... Doncs sí, algunes tonetes sí que us he anat escoltant.
0: Per fer un seguiment,
2: sí.
0: Estupendo.
2: Sí.
0: Doncs, escolta, t'hem trucat per parlar de La Tienda. Sí. Aquest grup de joves, hem de dir. Oi, que...
2: Bueno, sí, està bé que sigueu joves.
1: Bueno, quan van començar...
2: Ja passem els 40, la majoria, però bueno.
1: Sí, quan vau començar eren joves, clar.
0: No, que... La gent es pot preguntar, què té a veure, ara que ets al bar de sardanes, que estan fent de trucar al Jordi Massaguer per parlar de La Tienda? La Tienda és un grup de jovent que aquí a Sant Feliu es dediquen a fer sonar música màquina. Oi que és això?
2: Sí.
0: Aquests que van
2: sí,
0: amb...
2: Sí, amb poques paraules seria això, sí, sí. Bueno, és un grup de... Sí, doncs al final és això, és... amics que tenen la mateixa afició, els mateixos gustos musicals i que al final doncs, fan de la seva passió, no? doncs una manera de continuar aquesta passió que es va assolir quan érem molt més joves que ara i que mira, després de 25 anys encara segueixen. Jo no soc de La Tienda realment, però bueno, al final és el grup més proper d'amics i llavors és com si com si fos, com,
0: per això que...
2: em sento com a casa.
0: I amb el programa que fas tu també ets més proper a la seva música,
2: bueno,
0: que
2: sí.
0: En algun moment...
2: Bueno, no et creguis, Ramon, jo tiro cap a una altra banda, però
0: ja,
2: bueno.
0: Però dic, en algun, ja anava a dir especificar sí. En algun moment concret t'hi pots apropar més.
2: Sí, sí, sí, sí, a mi m'agrada més l'underground, el hip-hop, el rap, més música urbana. Uh-huh. I, bueno, clar, el Fase també té 18 anys i al final, en aquests 18 anys també he tingut seccions de música màquina o electrònica. Això, això. I al final sí que, sí, però bueno, ara ja realment, com la música màquina realment, si no es punxa, no, llavors no li veia cap sentit.
0: Ja. Yeah. Clar, és un altre estil.
2: I ja, sí, a mi m'agraden altres tipus de música i al final doncs tiro per allà.
0: A veure, és una pregunta que et volia fer cap abans d'acabar la trucada. 18 anys has dit de fase alternativa?
2: Sí, sí.
0: Ostres, fas majoria d'edat, tu.
2: Sí, sí. Bueno, ara hauria de fer 19, però com he tingut un...
0: Ja, una parada tècnica.
2: Una parada tècnica d'una temporada sencera, doncs... Realment són 18 temporades, sí, sí. Ara començaré la 18, si tot va bé.
0: Bé, bé, bé. Doncs endavant.
2: Sí.
0: Doncs no, això que ens va fer gràcia el dia de la diada, l'11 de setembre, que van fer les sí. Mencions d'honor.
2: Ah, sí, sí.
0: I pujar a l'escenari a la tienda i a l'associació de sardanes aquí a Sant Feliu. Comparteixen aniversari, no? De
2: sí, sí, és un fet curiós. Bueno, al final són dues entitats musicals, no? I,
0: sí.
2: I està molt bé. Sí, sí, de fet, la màquina doncs, també va néixer aquí a Catalunya, pràcticament.
0: En sèrio?
2: Estil concret. Sí, sí, aquest estil concret, sí. Sí. La música tecno, la música electrònica no, però la música màquina com a màquina va néixer a Catalunya. Llavors, al final, tampoc estem tan lluny.
0: Ostres,
1: carai.
2: Sí, sí.
1: Perquè vosaltres sou entitat, oi? Us veu formalitzar com a entitat.
2: Sí, sí. Al final no va sorgir com una entitat, però al cap dels anys sí, es van formalitzar l'entitat. Més aviat també doncs, per poder gestionar tot el tema de festes amb l'Ajuntament i de més. Perquè al final això va néixer doncs, això, com neixen... No com neixen, sinó com, bueno, quan unes joves al final queden a casa d'algú, algun local, o el típic, no?, garatge, o el que sigui, i, bueno, no tocàvem la guitarra nosaltres, hi ha alguns que toquen la guitarra, no?, la bateria, el baix, i nosaltres tocàvem, doncs, això, els discos i les taules de mescles. Quasi tots els amics de la colla sabem punxar, realment. Molts ja no punxem, però la majoria hem après a punxar discos.
1: Clar. Perquè els actes que feu vosaltres ara, quan els feu?
2: Normalment, o sigui, és cap festa major, que és quan es celebren els aniversaris, i després esporàdicament doncs, es van fent actes depenent. Si hi ha alguna data important, algun aniversari d'algun dels integrants o... Sí, però més aviat són festes majors i ja et dic, alguna data entra durant l'any que podrien arribar a ser 2-3 com a molt durant l'any, més festa major.
1: Esteu obert a tothom, vull dir, tothom pot venir, no?
2: Sí, i tant. Allò és bueno, fa la punteta a la discoteca.
1: A la discoteca.
2: De fet, encara, sí, és discoteca, jo crec que és discoteca llagis, perquè, clar, ja es fan concerts, es fa tot, però discoteca com a tal... Jo crec que es manté des
0: de l'any
2: 97, poder, o no sé, o sigui, abans de la tienda, jo, no? La punteta disc, es deia.
0: Sí, pot ser.
2: Sí, poder el Ramon no, però encara no estava per aquí, no sé, però sí, sí, allò era una discoteca des de mitjans dels anys 90, vull dir, i es va, no sé si es va fer així... Per fer una discoteca o es va muntar a posteriori, però jo era una discoteca, sí, la discoteca del poble, de fet.
0: Uh-huh.
2: Després sí que la van agafar els de l'Incívic, bueno, ara ja és un local cultural més. Però, bueno, com a discoteca com a tal, doncs sí, ho fa allà la punteta.
1: Però vull dir, no teniu, per exemple, un diumenge cada mes, o ha de ser... Com ho anuncieu, això, llavors, perquè la gent ho sàpiga?
2: Sí. No, clar, això... els que són de l'associació bueno, ho pacten amb l'Ajuntament, pacten els dies que poder, jo què sé, el 28 de novembre, ho invento, eh?
1: Sí.
2: Volem fer una festa, tal, doncs es parla l'Ajuntament, es demana la sala, i després uns altres ja a mitjans de les xarxes socials i de mèdies ja es va...
0: Ah, va, hi ha un cartell, també, hi ha algun cop algun cartell també...
2: Sí, sí, al final, clar, exacte, sí, pues una mica com tot abans, era més tot visual amb cartells i això, i ara hi ha més xarxes socials i també... Mm-hmm.
1: Jo tinc que confessar, quan van dir a la tienda no sabia qui era, neta, t'ho tinc que confessar. Va, francament.
0: Sí, clar, no aneu al mateix horari.
1: No.
0: Les sardanes i la tienda van amb horaris...
1: El passa quan ens van cridar per la festa major, que tenim que fer el pregó amb els vídeos aquells que vam fer això. Vam tenir una reunió i ens van presentar allà la gent de la tienda i dir, vosaltres què sou, qui sou? I m'ho van explicar i dic, hòstia, doncs no ho sabia. Res, jo donau-vos moltes felicitacions pels 25 anys i, escolta, i endavant, no pareu.
2: Igualment. Això,
1: gràcies.
0: Final... No, que, de fet, això, quan una activitat porta més de 25 anys funcionant, ja es considera una cosa tradicional, per tant, ja esteu al mateix nivell que les sardanes, a nivell local, i bueno. No, podem dir que ja és una cosa tradicional, sí. També la música màquina de la tienda, si més no, aquí Sant Feliu.
1: Si més no, ja està consolidat, vull dir, això està segur.
2: Clar, sí. Bueno, i al final, ja ho sabeu vosaltres, que al final és tot molt per la gent, vull dir, al final ho fas per tu, vull dir, però que no ni cobres, ni... Vull dir, és tot altruista i és una mica com la ràdio, no? Al final ho fem perquè ens agrada i perquè volem transmetre el que ens agrada, no? I que la gent ho pugui gaudir a tothom, com tu dius, qui vulgui anar a fer a ballar sardanes, doncs ho pot anar, i qui vulgui a ballar màquina, doncs igual. Final,
0: molt bé, Jordi, ja. Doncs escolta'm, moltes gràcies per atendre'ns.
2: No, per pensar-hi.
0: Que, bueno, és això, aquestes coincidències que... I aquí ja vam posar l'interrogant en el Bar de Sardanes per això, no? Perquè pugui entrar cultura de tot tipus i vosaltres també...
1: Així és el poble encara més.
0: Teniu una perseverància que segur que quan d'aquí 25 anys més aquests marrecs que... aquests que tenen fills segurament seran els que seguiran fent-se una màquina, no?
2: Així esperem.
0: Això segur. Molt bé, Jordi, doncs millora't.
2: Igualment, gràcies.
0: I la taula de Quiona t'està esperant, eh?
2: Sí, a veure si és la cena, aquesta nova.
0: Doncs va.
1: Gràcies, Jordi.
0: Gràcies.
2: Adéu, bona nit. Gràcies. Adéu, passi bé.
0: Doncs, aquelles coincidències que passen i...
1: Sí, sí, per mi va ser un descobriment, ja t'ho dic, no tenia ni idea que hi hagués una entitat, que poble que es digués la tienda. I quan vam tenir aquesta reunió vaig dir, ja m'expliqueu-me qui sou, perquè ja no sé, coneixia la gent més o menys.
0: Clar, tots són d'aquí.
1: Són d'aquí Sant Feliu, però no sabia de què feien, i m'ho van explicar, dic, vale, no tenia ni idea.
3: I que s'entén d'obra amb poca freqüència.
0: Okay. Sí, obren.
4: Obre amb poca freqüència, hauria de fer alguns concerts més, un de cada trimestre.
0: Ja van fent.
4: Molt bé.
0: Bé, nosaltres també anem fent i tirem així per la sardana cantada. Tirem sintonia i a veure què tal. Catalunya,
4: nostra pàtria. Hola a tots. Avui no us proposem una sardana, però sí una bona peça. És un tribut a la Festa Major de Sant Feliu i a les Festes Majors del Vallès. Festa Major és la cançó interpretada per la Trinca, tots coneguts. La Trinca estava formada per Josep Maria Mainat, Toni Cruz, que es va deixar, i Miguel Àngel Pasqual, que ell també ha fet alguna cosa en solitari. La Trinca era un grup de música i espectacle català va ser un dels grans fenòmens musicals i escenogràfics més populars de la dècada dels 70 i els primers anys 80 dels països catalans. La seva original proposta artística és basada en la crítica social i política sempre amb humor, fent paròdia i amb atrevides posades en escena. Bé, Hi ha molt que explicar la trinca, però sí que va ser molt...
0: Molt trencador.
4: Molt engrescador. Anàvem tota la festa major, la gent hi anava, els emblats estaven plens, tot arreu que anaven tenien èxit, no? I hem proposat aquesta, que ha caigut a la festa major, pràcticament s'han acabat tots els ballets, falta la de Caldes, com és que ve. La festa major, la trinca.
0: Som-hi.

0: He pensat que és molt llarga aquesta cançó.
1: Sí. Doncs... sí, perquè toca tota la festa major, des del pregó fins
0: sí, sí,
1: fins al final.
0: Si cas la farem sonar, la deixem amb episodis de...
2: Ah, bueno, és que sí, que tota, que dius, tota la festa major l'escriu, no?
0: Clar.
1: T'has d'escriu tota la
2: festa. La dansa, les sardanes, tot.
0: Doncs...
1: Grans sí. Records, aquesta cançó.
0: Sí, que, sí, sí.
1: Grans records, perquè hi haurà Montjuïnet, que, bueno, clar, la festa major era la festa major, que llavors sí que fèiem festa major, que només venia una orquestra, no és com ara que...
3: sí.
1: Hi havia l'embalat amb l'orquestra, l'època dels 70, que tothom esperava que es morís aquell senyor, i del joc en Cruyff, jugador de futbol, i era aquesta època.
3: I tant.
1: Que jo tenia 20 i pico d'anys.
0: Quan va sortir era... Va ser potent.
1: Que n'hi havia d'altres, també. Però aquests van ser els que van... que encara no entenc que ja van fer cançons, que encara no entenc com la dictadura no els va... No els va censurar.
0: Ho van colar tot, no?
1: Treballaven molt amb les lletres i les coses
2: van
1: de paròdia.
2: Van convidar Fraga i Barne a un espectacle.
1: Sí, sí, per això.
2: Encantava sí, l'Ombra de Botano.
0: Diguem que ja era
1: més cap aquí.
2: Més cap aquí, ja.
0: Sí. Post-franquisme, sí, sí.
2: Tots contents.
0: Doncs no, la trinca...
2: La fem per un altre dia.
0: La fem sonar, sí, la farem... Per episodis, per capítols.
1: És que la història de la trinca és molt llarga, eh?
2: Sí, doncs, per això jo no, perquè són quatre coses, però vull dir... Tothom la, més o menys, aquesta la coneix, no?
0: Sí, sí, segur que tothom la cantava sense adonar-se'n.
2: Doncs l'altra
0: tenim una altra, sí?
2: L'altra més curta. És Foc al Tribunal, el Pont d'Arcalís. Van estar aquí a Sant Feliu fa molts anys, no l'he trobat, avui no he tingut temps, perquè he anat molt de pressa. Van estar actuant a la plaça. No sé si és Festa Major o no sé què, però van estar actuant. El Pont d'Arcalís és un grup de música tradicional catalana, com el Cristina Trama. Divulga la música i cançó tradicional dels Pirineus. Els seus dos primers discs, ball i cançons del Pirineu, els Pirineus van ésser coordenats amb el premi de millor disc, amb el disc de l'any i música folk. Els Premis Sender Rock i Pirineus va obtenir menció al disc Folk del Premi de Disc Català de l'any, el 1999, de Música Sense Fronteres, de Ràdio 4. El grup es va dissolar a la primavera de l'any 2021, després de la mort de Jordi Fàbregas. I aquest és una de les peces que hi ha molta tradició, que en té molt maques, i... Posarem Foc al Tribunal.
0: Doncs va, Foc al Tribunal.
2: És actual, que és molt
0: sí,
2: anys,
0: sí, sí,
2: però
0: sí,
2: actual.
0: Som-hi.

0: Fot-li foc al tribunal.
1: Bé.
0: Doncs, doncs avui és l'últim programa. L'últim programa del mes de setembre, que demà és 1 d'octubre.
1: 1 d'octubre ja.
0: Penso que és un, una bona cançó per recordar l'1 d'octubre, dient fot-li foc al tribunal, perquè...
1: Estem allà mateix.
0: Hem reculat bastant. No és que haguem avançat gaire, sinó que hem reculat bastant.
1: Sí, sí.
0: Però bé, a vegades reculava bé perquè agafes esbranzida. No?
2: Exactament, és el que anava a dir jo ara.
0: Oi? Dius...
2: Hem reculat bastant, però no com estàvem abans, eh?
0: No.
2: No hem reculat tant com estàvem abans.
0: No.
2: Sí, no hem reculat tant enrere com estàvem abans. Per això que quan tornem a agafar esbranzida, no sé quan serà, suposo que llavors serem molt més...
0: Si li fotem
2: poc serem molt més dels que érem.
0: Per tant...
2: Sí, serà difícil, eh? Aquests del tribunal són complicats.
1: Sí, sí.
2: Però deixem-ho aquí.
1: Aquest pot d'Arcalís ja posarem una altra peça més endavant. Hi ha algunes peces... El Museu Tradicional del Pirineu, que el pont d'Arcalís està a la Pallaresa, no? No? És un pont que hi ha per allà...
0: El pont d'Arcalís és un poble, sí. Sí,
1: és un poble, no?
0: Sí, sí.
1: Doncs jo tinc dos CDs allà i coses que han baixat i...
2: Fa que el tribunal és del 2011.
1: 2011 aquesta va ser, imagina't. Ja. L'últim CD que vam fer, l'últim concert. I aquí la van tocar. Aquesta la
0: sí, sí, que Sant Feliu van venir. El Jordi Fàbregas tenia parents aquí a Sant Feliu, també.
1: Sí?
0: El que es va morir, el Fàbregas, sí, sí, sí. Tenia,
1: doncs van vindre i... Bé, molt bé.
0: Molt bé, doncs... Pont d'Arcalís, ja el seguirem algun mes. Doncs ara farem sonar una de la contemporània que tens un moment sí, tens un moment, Albert, doncs el tens, el moment, sí. Doncs és el títol d'aquesta sardana de l'últim CD del Sarda Show Electronics i el tenim. Tenim aquesta peça a punt amb la contemporània que porta per títol Tens un moment i a veure com sona i a veure què us sembla. Som-hi.

0: Tens un moment.
1: Tinc un moment. Sarda Show 14.
0: Sarda Show 14.
1: Sardanes electròniques.
0: Exactament, aquesta, aquest CD que va fer la Contemporània i que està tenint bastant d'èxit. Sobretot amb la gent que està començant, amb la gent que no en sap massa, li agrada perquè s'ho passa bé, no? Sempre quan fem ara els cursets, sempre em demana, posa'm una sardana d'aquestes.
1: Que això però,
0: és. Bueno, els agrada molt. I n'hi ha una que és la de Nadal i sempre em diuen, va, posa'm la de Nadal. I dic, però si estem al mes de juliol, com vols que posem la de Nadal? És igual, posa'm la de Nadal. I així anem. Bé, aquesta és una sardana del Dani Gasulla, va néixer a Martorell el 1970 i, bueno, és un músic i compositor, ha estat a diferents cobles, la ciutat d'Igualada, la ciutat de Terrassa, la ciutat de Cornellà, ha estat a la cobla Rosó, la Contemporània, evidentment, i a la banda musical d'Igualada. I res, un gran compositor que cada any fa com una o dues sardanes també, que arriben pràcticament a la final de la sardana de l'any i que ara està, no sé en quin càrrec, però està en la Unió de Compositors.
1: Oh.
0: Però no et puc dir el càrrec, però no sé si és president o és tesorer o què és. Però està dintre la Unió de Compositors.
1: Molt bé, doncs la Contemporània que... Diria que si féssim una llista dels programes, ha sonat a gairebé tots, eh? I és la cobla de capçalera del Pa de Sardanes. I ara tornarem a fer sonar la trinca, no?, que tenim agenda. Doncs va, a veure cap on toca anar a ballar sardanes. Som-hi.
0: Bé, doncs anem a veure com podem anar a ballar sardanes aquest cap de setmana. Tenim 22 ballades, 5 aplecs i un concert. Comencem aquest dissabte a les 12 a Barcelona amb la cobla Nova Vallès. El primer aplec que ens surt és a Balaguer, també aquest dissabte, a 4:45 de la tarda, amb les cobles Mediterrània, la principal de Llobregat i la Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Tenim la Diada del Soci a Figueres, amb la cobla la principal de la Bisbal a 4:45. A les 6, a 5:15 a 9:15, tenim un altre plec, que és el 52è plec de la sardana de Móra d'Ebre, amb la cobla Reu Jove i Vents de Rialla. Tenim també a les 5 de la tarda a la plaça Major de Vic una ballada amb la cobla Canigó. A Call d'Atenes tenim també a la Fira de la Mercè amb la cobla la Flama de Farners a les 6 de la tarda. També a les 6 de la tarda, a Malgrat de Mar, amb la ciutat de Granollers. A les 6 de la tarda, a Montgat, amb la Bisbal Jove i la ciutat de Girona. Això és el 39è aplec de la sardana de Montgat. Bisbal Jove i ciutat de Girona, a partir de les 6 de la tarda. Dissabte a les 6 de la tarda, a Barcelona, Sol de Banyuls, una ballada. Artés, aquesta la tenim bastant a la vora, la Festa de la Verema, amb la cobla Juvenívola Sabadell, a 6:45 de la tarda. També a les 7 de la tarda, Canet de Mar, tenim la cobla Contemporània. A les 10 del vespre, un concert amb la cobla Mediterrània, saxo, cobla i cabaret amb la Mercè Martínez i el Jordi Paulí. Carai, pot ser interessant això, eh? Ja saltaríem a diumenge. Diumenge teníem el primer plec, el 52è plec de la sardana amb el Grat de Mar, ciutat de Girona, la principal de Llobregat, i Juvenívola Sabadell a partir de les 11 i a la tarda a les 4 a Sant Tornem-hi. A la catedral tenim a 11:45 la Juvenívola Sabadell amb una ballada. A Hospitalet de Llobregat a 11:45 també la Maricel amb una ballada. A Mollerussa a 11:45 una ballada amb la cobla Vents de Riella. A Sabadell tenim la cobla Sabadell amb la Diada del Soci a 11:45. A l'Ella també a 11:45 tenim la cobla Xaloc. A Barcelona tenim una altra ballada amb la principal de Llobregat, a la plaça de Can Fabra, a 11:45. Aquí ens surt un altre plec, el 39è plec del Roser, a Martorell, amb les cobles Maricel, Marinada i Mediterrània, a 12:00 PM i a 16:00 PM a Sant Tornem-hi. Una ballada a 12:00 PM a Vilafranca del Penedès, amb la cobla Reus Jove, una altra ballada, Caldes de Malavella, a 12:00 PM amb la cobla Contemporània. Una altra ballada, aquesta és la música enregistrada, però és el Parc del Retiro de Madrid. Vol dir, aquests els hi perdonem, vale? Això que costa perdonar els de Madrid, però bueno, els hi perdonem. Però va.
1: Et costa més perdonar els que fan música sardanes enregistrades que els de Madrid, eh?
0: Els de Madrid. Em costa els de Madrid, però bueno, va, els hi perdonem. Perquè són a Madrid i va. I prou de feina tenen, pobrets allà baix. I ens passem a la tarda. A les 5 de la tarda, a Riudellots de la Selva, la principal de la Bisbal, amb una ballada. A Taradell tenim la Vila de la Jonquera, també a les 5 de la tarda. A les 6 de la tarda, a Llinars del Vallès, tenim la Genissenca, també una ballada. Les Masies de Roda, una altra ballada amb la Bellpuig Coble, a les 6 de la tarda. I l'última ballada que tenim, la ciutat de Granollers, a Blanes, a les 7 de la tarda. Tot això és el que tenim aquest cap de setmana per anar a ballar sardanes. Vol dir que tenim concert, tenim aplec i una pila de ballades. I el que us dic sempre, entreu a Som Sardana, mireu l'agenda, busqueu, remeneu i segur que trobareu la vostra ballada, el vostre plec o el que més us convingui.
1: Molt bé. Doncs ja tenim l'agenda repassada. I ara fem passar la principal de la Bisbal, que amb una del mestre Tomàs Gili Membrado fem sonar Per tu, Mari Carme. Per tant, qui vulgui entendre que ho entengui i qui no, que es posi a ballar Per tu, Mari Carme. Som-hi.

0: Mari Carmen, és maca aquesta sardana, eh?
1: Ah.
0: No la tenia escoltada. És maca perquè té un diàleg sobre, en els llargs de Friscorn amb la tenora, que és preciós, eh?
1: Sí, sí.
0: I té un salt també molt, molt maco. I a més, típica del Thomas Healy Membrato, eh? Aquest senyor que va començar molt tard, va començar a compondre als 48 anys, que ens va deixar va néixer el 1915 a Sant Joan, a Horta de Sant Joan, i ens va deixar el 2014. I va començar a compondre als 48 anys i va fer només ni menys que 1.300 sardanes.
1: Aquesta sardana, he trobat el Músics per la Cobla, és la 380, la de sardana.
0: Va fer 1.300 sardanes i en té 70 d'aquestes que en diu que foren guardonades.
1: Uh-huh.
0: Però, clar, saps què passa? Que quan en fas tantes, la gent sembla que s'avorreixi, no? I si l'escoltéssim, aquestes 1.300 l'escoltéssim, n'hi ha moltes més, com ara aquesta, que és una sardana molt balladora i que es podria posar perfectament a plaça.
1: Doncs som-hi. Estem en una època per posar-la, aquesta sardana, doncs.
0: La podríem posar a plaça.
1: Per tu, Mari Carme.
0: Si les cobles la volen tocar, que aquest és un altre problema. Però no, és una sardana que m'ha agradat.
1: Molt bé, doncs va, acabarem amb una sardana més. I si estem a 30 de setembre, demà toca 1 d'octubre, doncs seguirem amb la mateixa cobla, amb la principal de la Bisbal i amb el mateix compositor, que amb tantes sardanes, doncs si en posem dues, no es notarà avui, que va fer l'Almanac Sardanista, un CD amb els 12 mesos de l'any, i per tant avui toca escoltar octubre per anar encarant el mes d'octubre que entra. I res, us diem que moltes gràcies per ser-hi i us demanem que sigueu feliços i gaudiu d'amor, salut, pau, ràdio i sobretot moltes sardanes. Fins la setmana que ve, que serà octubre, i us deixem en octubre. Passi-ho bé.
0: Vinga, bona nit.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Primer desnonament aturat en virtut dels decrets d'habitatge arran del cas Mari Carmen. Ha estat a Barcelona, al districte de Sant Andreu, en concret, on s'ha pogut impedir que marxés de casa la Macarena, una dona de 40 anys, amb un perfil d'especial vulnerabilitat. El jutjat ha acceptat suspendre el llançament fins a nou avís arran d'un requeriment del sindicat de llogateres, al·legant els decrets del Consell de Ministres. Ho ha anunciat el seu portaveu, Enric Aragonès.
3: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la Maca. Demà aquest decret s'haurà de convalidar al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva...

0: tot l'episodi. Aiguats que, a banda, poden anar acompanyats de fenòmens de temps violents, sobretot els associats al vent, com pot ser doncs, algun tornado o alguna mànega.
1: Amb aquest panorama estem més pendents que mai de la previsió del temps. Lluís Mibérez, bon dia.
2: Bon dia. Situació complicada a hores d'ara en algunes comarques del país, però d'una forma francament local. En qualsevol cas, patacs d'aigua molt destacables, torrencials, ja estan provocant problemes en alguns indrets de la costa de Tarragona. Déu-n'hi-do, per exemple, la pluja i la tempesta molt de vent que ha anat caient entre les viles d'Altafulla i Roda de Barà, aproximadament. És on s'ha produït la màxima precipitació fins a hores d'ara. Però s'ha de dir que encara tindrem algun patac d'aigua torrencial amb probables problemes d'inundacions en aquesta costa del Baix Penedès i també del Tarragonès. Independentment, cada vegada més ruixats a la resta del Camp de Tarragona, també a la Catalunya Central i especial cura entre el Solsonès, el Berguedà, el nord d'Osona i la comarca del Lluçanès. També, al llarg de la tarda, acabarà plovent una mica a les comarques de Ponent i ja aquesta propera vesprada i nit, senyora ploguda amb problemes, probablement, a les Terres de l'Ebre. N'estarem molt pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. Parlant de temperatures, avui també us explicarem els detalls de la campanya de la grip i del Covid d'enguany. Més coses, la validació imminent de la llei d'amnistia marca el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre.
3: El president del Tribunal Constitucional ha recordat que la sentència que s'emetrà dimarts serà vinculant per a tots els estaments judicials, volíem dir. Una sentència favorable a la llei acostaria el retorn de l'expresident Carles Puigdemont.
1: Entren en vigor canvis en el codi de circulació que afecten especialment els conductors de bicicletes i patinets.
3: Que hauran de dur més elements de protecció. A partir d'ara tampoc no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles.
1: En cultura, el Festival de Cinema de Sitges ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat, a una setmana per a l'inici.
3: També l'Ajuntament ha notat que augmenten les reserves hoteleres. Tot plegat s'atribueix en part per l'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Danny DeVito.
1: Els esports, golejada del Barça a la Lliga de Campions femenina de futbol abans de rebre el Real Madrid. Joan Barberà.
4: El conjunt blaugrana s'imposa a la Roma per 0-6 en la segona jornada. El proper repte és el Madrid, que diumenge visita el Camp Nou en partit de Lliga.
1: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les 2.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Un jutjat de Barcelona ha aturat el primer desnonament acollint-se en els decrets Mari Carmen, que arribaran demà al Congrés dels Diputats. Tot plegat ha passat aquest matí a primera hora, quan la nova normativa ha fet possible la suspensió del desallotjament de la Macarena. Aquesta dona, de 40 anys i que respon a un perfil d'especial vulnerabilitat, continuarà al seu pis de lloguer al districte de Sant Andreu de Barcelona. Anna Ruiz, bon dia.
6: Hola, Marta, bon dia. El portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha fet l'anunci aquest matí després que desenes d'activistes a favor del dret a l'habitatge hagin donat suport a la Maca davant el pis on viu de lloguer a Sant Andreu. Des del sindicat també s'ha aprofitat per llançar un avís als partits polítics que encara no tenen clar votar a favor dels dos decrets.
7: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la Maca. Demà aquest decret s'haurà de convalidar al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan patint, que estan provocant els desnonaments, les morts que estan provocant els desnonaments. El que es vota demà és si a la Maca se l'hauria d'haver fet fora de casa avui o si hi ha d'haver-hi mecanismes de protecció davant dels desnonaments per a les persones com ella.
6: Aragonès ha enumerat un llistat d'accions reivindicatives a partir d'ara, com ara la convocatòria de cassolades aquest vespre i l'anunci del sindicat de llogateres d'afegir-se a l'acampada de Plaça Catalunya. D'altra banda, col·lectius a favor de l'habitatge han convocat per dissabte vinent una gran mobilització a l'Hospitalet de Llobregat.
1: I és que 24 hores de la votació al Congrés d'aquests decrets d'habitatge, totes les mirades estan posades en Junts i el PNB amb la incògnita sobre el sentit del seu vot. Això després que Podem hagi anunciat aquest matí el suport a tots dos textos que a partir d'endavant ara necessiten com a mínim l'abstenció del partit de Carles Puigdemont o dels nacionalistes bascos.
3: El Juntaire celebra en aquesta nit una executiva per decidir el sentit del seu vot.
1: I avui el BOE publica el segon dels decrets que recull les demandes del sindicat de llogateres però que compta amb poc consens polític per poder ser aprovat. Quina és la lletra petita? Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. Doncs aquest decret obliga els propietaris a indemnitzar els llogaters amb un any de lloguer si no renoven els contractes amb causes justificades. Per exemple, si necessiten el pis per a ells o per a algun familiar o si el llogater no hi viu durant 6 mesos consecutius. Tampoc s'indemnitzarà si el llogater rebutja una oferta amb una pujada màxima del 10% si s'ha rehabilitat el pis. El text també inclou les pròrrogues indefinides del

0: lloguer, una mesura que modifica la durada dels contractes del primer decret, una norma que afecta els contractes nous però també els vigents i que entrarà en vigor demà, quan està previst que es debati al Congrés juntament amb el primer decret. Per aprovar-se només necessiten l'abstenció de Junts o del PNB. Aquesta és la crida a la responsabilitat que ha fet el president Pedro Sánchez en un vídeo publicat a Instagram.
1: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen. A las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas. A los pequeños propietarios o a los fondos buitre. Porque lo que está en juego está claro. Eso lo saben todos. El derecho a la vivienda frente a la especulación.
0: Més enllà de l'aprovació demà dels dos textos, des de Barcelona, el president Salvador Illa ha reclamat un pacte de país en habitatge a nivell estatal.
2: Jo reclamo en aquest sentit un pacte de país. Em refereixo a Catalunya i em refereixo també a Espanya. Un pacte de país d'uns mínims. I tinc... expresso també el meu desig de que les coses demà al Congrés dels Diputats vagin raonablement bé.
0: Mentrestant, les cambres de la propietat de Catalunya han advertit que els decrets Mari Carmen faran reduir l'oferta d'habitatge de lloguer.
3: Doncs en contrast amb el cas de la Macarena de Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat, els Mossos investiguen el suïcidi d'un home al barri de la Florida. Es tracta d'un home que tenia un ordre de desnonament del local on tenia el negoci. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
4: L'home de 60 anys era molt conegut al barri perquè feia de sabater. Estava molt preocupat perquè havia rebut una notificació de la propietat de l'edifici on tenia el negoci que l'informava que s'havia iniciat un procediment per desallotjar-lo i no renovar-li el contracte i que el dia 5 d'octubre era la data límit. Els Mossos investiguen la mort com un suïcidi perquè han trobat una nota de comiat adreçada a la seva família. Manuel Gutiérrez és veí del barri.
5: Me dijo, hermano, dije, cuando tenga el pozapato arreglado, te llamaré o te lo llevaré o te va tu cuñada. Digo, pues vale, pues quedamos en eso. Me dio una tarjeta con el teléfono y entonces digo, pues vale, o sea que nos despedimos en la puerta y digo, hasta ahora, digo, pues me voy a acercar a ver y entonces o sea que me he encontrado, que me he quedado, o sea, vaya, pues de piedra.
4: Fons municipals han explicat que l'home portava 2 anys sense pagar el contracte de lloguer a la propietat i que aquesta li havia sol·licitat que abandonés l'immoble. Tot i això, i també segons fons municipals, l'home no es trobava en situació de vulnerabilitat. No havia sol·licitat assistència dels serveis socials ni tampoc a serveis d'ajut als negocis.
3: I a tot això afegim la veu dels sindicats. Belén López, secretària general de Comissions Obreres a Catalunya, creu que aquests decrets són mesures pal·liatives i que no solucionen l'emergència habitacional actual.
6: En declaracions a la xarxa, López defensa que s'ha de mantenir la mobilització social per pressionar les administracions i obligar-les a moure fitxa tant en l'habitatge com en d'altres àmbits que afecten directament el benestar de la ciutadania.
7: Pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores, i en tenim diverses. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etc, etc. I aquests són els temes de debat que hi han de ser.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Alerta vermella a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp per pluges torrencials a partir d'aquesta tarda. Protecció Civil ja ha enviat un avís. És alerta a les comarques del Garraf, el Penedès, el Camp de Tarragona i l'Ebre. En el cas de les Terres de l'Ebre, a més, avisen que les tempestes es concentraran a partir de la nit i matinada. Poden quedar estàtiques durant més de 18 hores i es podrien acumular més de 200 litres per metre quadrat. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. L'avís dels mòbils demana extremar precaucions amb la mobilitat i les activitats a l'aire lliure i no apropar-se a zones inundables. Les tempestes afectaran aquesta tarda tot el territori, però seran més intenses al litoral del sud de Barcelona i al Tarragonès, on es pot superar el llindar dels 40 litres per metre quadrat en mitja hora. A la nit i matinada es concentraran a les Terres de l'Ebre, on s'ha enviat un altre alert. Les tempestes poden quedar-s'hi estancades fins demà a mig matí. Ho explica Santi Segalà, cap de predicció del Meteo.
10: Una situació meteorològica que afectarà Castelló pot arribar al sud de Catalunya i en aquesta zona mantenir-se de manera estàtica durant 12-18 hores. Això és el que ens ha fet posar a l'avís de color vermell del llindar d'intensitat en 30 minuts. Hi ha 2 llindars més que afecten aquesta zona, que és la probabilitat de que se superi el de més de 90 litres en 3 hores durant 3 períodes consecutius. Això vol dir que en el cas de que es compleixi la predicció pot arribar a superar-se en tot l'episodi els 200 litres per metre quadrat, que és molta quantitat d'aigua en aquest període de temps.
9: Al Montsià, Baix Ebre i Terra Alta, les tempestes poden anar acompanyades de fenòmens de temps violent, com tornados, mànegues o fortes ratxes de vent.
3: Justament avui hem sabut que el setembre d'enguany ha estat el més càlid des que es tenen registres, tot i les tempestes torrencials que han caigut.
6: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, setembre ha estat especialment càlid a les zones més elevades del país, amb anomalies de més de 5 graus respecte de la mitjana climàtica i diverses nits càlides. Destaca l'excepcionalitat de la primera setmana del mes, amb diversos dies per sobre dels 40 graus de màxima a la Vall de l'Ebre i Ponent.
3: La validació imminent de la llei d'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont a Catalunya marquen el 9è aniversari avui del referèndum de l'1 d'octubre. El Tribunal Constitucional emetrà la sentència dimarts que ve sobre la llei d'amnistia i el Parlament ha fet un acte commemoratiu per la jornada. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. L'expresident Carles Puigdemont ha defensat avui des de les xarxes socials la legitimitat de l'1 d'octubre i ha defensat el procés irrenunciable i democràtic, ha dit, de la independència. El Tribunal Suprem ha de decidir encara quan aixeca les ordres de detenció que encara té actives contra ell, Comín i Lluís Puig. Això passarà quan hagi rebut a partir de dimarts que ve la sentència del Constitucional. Avui el seu president, Cándido Conde Pumpido, ha assegurat que serà una sentència clara, precisa i contundent i la traslladarà immediatament al Tribunal Suprem, que estarà obligat a executar-la.
12: Es vinculante para todos los jueces y tribunales. Por lo tanto, una vez que el Tribunal Constitucional lo que hace es establecer una doctrina.
11: Mentrestant, en un acte al Parlament, el president de la Cambra, Josep Rull, ha avisat que s'haurà de tornar a parlar d'independència.
13: Que l'aplicació sense reserves de la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons, ni molt menys l'anhel de llibertat que va portar a organitzar l'1 d'octubre del 2017, i que n'haurem de tornar a parlar a fons.
11: El Suprem també haurà d'aixecar les inhabilitacions de Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa i d'Oriol Junqueras, que aquesta tarda pronunciarà una conferència.
3: Justament coincidint amb l'1 d'octubre, avui ha de quedar vist per a sentència el cas per la pèrdua d'un ull de Roger Español. La vista però s'ha suspès aquest matí durant unes hores per la incompareixença de salut d'un dels policies acusats, que ha hagut de ser atès en un hospital per un quadre d'hipertensió.
6: El tribunal ha ajornat fins a la una del migdia i ha demanat a la seva advocada que aporti una justificació mèdica. L'advocat d'Español, Benet Salellas, ha exigit que es dicti una sentència de recerca i captura contra aquest policia. La sessió s'ha pres al migdia perquè s'ha reprès al migdia, volíem dir, perquè el policia ha reaparegut.
3: I aquesta tarda el ple del Parlament votarà les propostes que els partits han fet en el debat de política general. Moltes són sobre habitatge, però també hi ha la proposta de Junts de reprovar el president Salvador Illa, un fet inèdit, per cert, que no tirarà endavant.
6: No, perquè Esquerra i els comuns no hi votaran a favor. On sí que podria haver-hi acord és en rebaixar l'impost de transmissions patrimonials en un pla de xoc per recuperar la fiabilitat de Rodalies i en un per reduir les llistes d'espera mèdiques. Els anuncis que ha fet Illa sobre habitatge, el fons d'emergència per comprar pisos a persones vulnerables a punt de ser desnonades o la compra compartida van a part i no es votaran perquè són compromisos del govern.
8: Notícies en xarxa.
3: És un quart de tres, atenció, perquè avui han entrat en vigor un bon grapat de noves normes de circulació. A pobles i ciutats els principals afectats són els usuaris de bicicletes i de patinets, que s'hauran de protegir millor per conduir-los. En especial els repartidors, que a partir d'ara han de dur sempre casc i armilla reflectant.
6: Una altra novetat fa referència als encreuaments regulars per semàfors. A partir d'ara ja no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles.
3: I atenció, perquè els incompliments poden comportar sancions de fins a 200 euros, Marc Dalmau.
14: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Verdagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
15: Això és un canvi molt rellevant respecte a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, s'han multats.
14: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
15: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril, el més a l'esquerra possible, és a dir, entre el carril que està més a l'esquerra i el següent, deixar un corredor de pas perquè hi puguin accedir els vehicles d'assistència, la policia, les ambulàncies, els bombers.
14: Per avançar un ciclista a la via caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès, una norma que en carreteres de velocitat limitada a 30 o 40 km per hora farà que a la pràctica no es pugui avançar als ciclistes.
3: El Servei Català de Trànsit ja va anunciar que a Catalunya no es permetria que les motos circulin pel voral, tal com sí que es permet des d'avui a la resta de l'Estat.
6: El seu director, Ramon Lamiel, ha dit a la xarxa que a Catalunya el voral s'utilitza per resoldre emergències.
16: Nosaltres veiem que és molt difícil d'aplicar a les nostres carreteres i especialment a la regió metropolitana. El voral per nosaltres és un espai d'emergència, on resolem l'emergència, on s'hi acumulen cotxes avariats, s'hi acumulen cotxes accidentats, on els bombers també hi fan operacions, per exemple, quan hi ha un incendi de vehicle. Per tant, el voral l'hem de preservar. L'hem de preservar com un espai de resolució d'accidents.
3: Parlem de salut. Dilluns que ve començarà la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Els primers en fer-ho seran els més vulnerables, per exemple, els nens o els més grans. Salut fa una crida per primer cop a vacunar-se els mestres i el professorat. La ciutadania no podrà anar de manera espontània als centres de primària per rebre les injeccions fins al 16 de novembre, un mes més tard que l'any passat. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. A partir de dilluns serà el torn de les dones embarassades, els majors de 80 anys, les persones que viuen en residències i els nens i nenes menors de 5 anys. La vacuna intranasal està indicada dels 2 als 5. També hi estan convocats els professionals sanitaris i sociosanitaris i, com a novetat, els mestres i el professorat. 120.000 persones ja tenen cita. La injecció contra la grip pot evitar la quarta part d'hospitalitzacions, el 40% d'ingressos a la UCI per aquest virus i una de cada 3 morts atribuïbles a aquesta infecció. Montse Martínez és cap de Servei de Medicina Preventiva del Departament de Salut.
18: És un missatge potent. La grip en certes persones, especialment aquelles persones on indiquem la vacunació, no és només una setmana al llit, pot tenir complicacions i aquelles persones poden acabar hospitalitzades, ingressades a UCI o fins i tot morir si pateixen les complicacions d'una infecció de grip. I de Covid també.
17: El 26 d'octubre s'obrirà la segona fase de la vacunació contra la grip i la Covid, amb cita prèvia per a persones de 60 anys o més, altres grups de risc i professionals de serveis essencials.
3: Ens situem ara a Tortosa, però no deixem la salut. En concret, anem fins al campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili, on avui un grup d'alumnes han estat víctimes d'assetjament masclista a través d'unes ulleres de realitat virtual, això sí. L'experiència sota el títol Si no ho vius, no ho sents és una iniciativa de la Unitat d'Igualtat de la Universitat. Ràdio Tortosa, David Benito.
19: El projecte té com a objectiu evidenciar diferents tipus de violència masclista en primera persona a través d'una eina que permet posar-te als ulls d'una noia que pateix aquest tipus d'agressions sovint invisibilitzades. Així ho han viscut els alumnes del campus.
20: Era una situació com bastante cotidiana i al final creo que mucha gente quizás no lo interpreta como acoso o una situació incómoda si no lo llega a vivir.
21: Yo la verdad que sí, ha sido bastante desagradable. Me he sentido asqueado, te diría. Este es un tema en el que las mujeres, por desgracia, bueno, cada vez se van abriendo más a decir y comentar qué les pasa, pero que aún está muy invisibilizado.
22: Los homes o a lo millor persones molt joves que no s'han trobat mai en aquesta situació puguen empatitzar una mica en el que podem viure les dones de vegades quasi gairebé tots els dies de la nostra vida.
19: La proposta l'ha desenvolupada UBTools Virtual Experience, un projecte que combina les noves tecnologies i l'educació social per abordar problemàtiques presents en entorns formatius.
3: I ens jubilem de la feina, no de la vida, és el lema que centra la celebració avui del Dia Internacional de les Persones Grans.
6: L'acte central s'ha celebrat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona amb la lectura d'un manifest en què s'ha reivindicat la necessitat de garantir els drets de les persones grans i combatre l'edatisme. Escoltem l'activista Mercè Mas.
23: Fem una crida a les institucions, a la societat civil i a tota la ciutadania a treballar conjuntament amb nosaltres per construir una societat més inclusiva que respecti totes les edats i garanteixi els drets de tothom.
6: A Catalunya, la gent gran representa un 20% de la població. Això és 1.600.000 persones.
3: I és moment per a la cultura. A una setmana per arrencar el 59è Festival de Cinema de Sitges ja ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat per aquestes dates. L'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Danny DeVito n'és un dels motius, segons els organitzadors. L'Ajuntament de la localitat del Garraf també ha notat que cada vegada es fan més pernoctacions als hotels sitgetans. David Navarro, bon dia.
0: Bon dia. L'anomenada roda de premsa institucional ha servit per afegir el director Casey Affleck i l'actriu Heather Graham a la llista de convidats al festival. També per recordar que enguany es fa la segona edició del programa Maestres, que porta creadores de primer nivell com Adrián Barbó o Bàrbara Rey per conèixer la seva visió de la indústria. També hi haurà nova oportunitat per a joves actors i actrius com Zoe Stein, que es podran promocionar a la Blood Red Carpet. Moltíssimes activitats en 10 dies d'un festival que, com ha explicat la directora de la Fundació que l'organitza, Mònica Garcia, ja ha venut un 19% més d'entrades.
1: El festival realment porta 3 anys de creixement continu, al voltant del 10, 12, 14% segons l'any. Aquest any han anat avançant els continguts amb les presències, no?, de, que hem anat dient, Sir Peter Jackson, Danny DeVito, un continu d'avançar aquest programa que ha provocat una major atenció.
0: De fet, la mateixa ciutat de Sitges ha notat en els darrers anys un increment en les pernoctacions hoteleres. Aficionats que volen gaudir del cinema fantàstic o d'activitats com la Zombie Walk, que arriba a la 18a edició.
3: I Joan Dausà ha exaurit en menys de 48 hores les més de 10.000 entrades que eren a la venda pels seus concerts de Nadal a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona.
6: Gairebé 3 mesos abans, el cantant ha penjat el cartell d'entrades exaurides pels 8 concerts que oferirà els dies 15, 16, 17 i 18 de desembre en aquesta joia del gòtic català.
3: I és moment per la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Golejada del Barça a la Lliga de Campions femenina de futbol abans de rebre el Real Madrid.
2: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana es va imposar la Roma per 0-6. I el proper repte és el Madrid, que diumenge visita el Camp Nou en partit de la Lliga F. Escoltem el tècnic Pere Romeu.
5: Bé, ha sigut un partit un pèl diferent del que ens esperàvem, perquè l'equip rival ens ha fet un canvi en el plantejament del que veníem fent. Vale? Per tant, ja només per això fa que sigui un partit totalment diferent. Crec que ens hem adaptat molt i molt ràpid en el partit, per tant, és algo que crec que mostra la bona variabilitat que té aquest equip. Hem controlat molt bé el mig del camp, hem jugat força bé, així que la versió nostra d'avui és super, super, super positiva.
2: I el Terrassa ha quedat eliminat de la Copa Federació, diu adéu al somni de classificar-se per a la Copa del Rei. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
24: El somni del Terrassa Futbol Club acaba en un malson. Derrota contundent al camp del Sestao per 4-1 en un partit on els agarencs, amb un gol de Celma, van ser capaços d'empatar el partit, però a partir d'aquí, al Terrassa, l'equip d'Oriol Alsina no va ser capaç de reaccionar. En cap moment es va sentir còmode en un terreny de joc típic del País Basc, amb dificultat per poder trenar jugades. També, defensivament, el Terrassa no va estar encertat i la falta d'encert de cara a porteria, una de les coses que ha condemnat el Terrassa en aquest inici de temporada, doncs ha deixat a l'equip d'Oriol Alsina sense el somni de la Copa del Rei. Ara toca pensar en la Lliga, toca oblidar aquesta competició, tot i que l'afició agarenca veu com una nova oportunitat de poder treure el cap en el futbol i de poder donar un pas endavant, s'acaba esborrant.
2: I aquest proper diumenge, el duel de la segona federació entre el Terrassa i el Girona B es podrà seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa més serà diumenge a partir de les 6 de la tarda. La Federació Catalana de Futbol ha presentat avui la temporada 2026-2027. També ha fet la presentació de la nova samarreta oficial de la selecció catalana en una campanya on volen jugar un partit tant amb l'absoluta masculina com amb la femenina. La nova samarreta, cal dir que recupera les 4 barres. Escoltem Joan Soteres, president de la Federació Catalana de Futbol.
25: Tenim una samarreta, vaja, crec que és el que es mereix les nostres seleccions, les 4 barres de Catalunya. Aquest país, doncs, se'ns coneix per les 4 barres i seguirem així. I en quant a seleccions, doncs, bueno, se'ls tindrem, doncs, l'absoluta masculina, l'absoluta femenina, tant en futbol com en futbol sala. Crec que som un referent com a seleccions també a tot Espanya.
2: En l'acord entre la Federació Catalana i la Xarxa de Comunicació Local, cada diumenge a les 4 de la tarda, partits de la Lliga Elit que es poden seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa. Més en plena poliesportiva, el Barceloneta ha guanyat la Supercopa d'Europa en superar el Marsella en un duel emocionant. Escoltem el jugador de l'equip català, Unai Biel.
4: Ja sabíem que el Marsella és un rival molt complet, que juguen un joc molt físic, molt ordenat, i bueno, també porten una bona pretemporada, ho sabem, i veníem preparats i sabíem que no anava a ser gens fàcil. Portem temps jugant molt bé i bueno, aquest any ens hem d'oblidar de l'any passat. Aquest és el primer pas d'aquest any i començar a crear el nostre joc i el nostre sistema.
2: I avui el Barça d'handbol juga contra el Veszprém la final del Mundial de Clubs, el maig a partir de les 8 del vespre.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Nutrició amb Laura Crosas.
2: Arrels a la tardor. Sembla que l'estiu s'allarga cada any una mica més i aquell fred que acompanyava l'època de torrar castanyes i coure moniatos al forn és tímid i només treu el cap per refrescar els vespres. Per tant, cal començar a canviar la compra i omplir el rebost i el frigorífic de fruites i verdures de temporada. En aquesta ocasió, us parlaré de les verdures d'arrel, unes indispensables de la cuina de tardor per a preparar l'organisme de cara a l'hivern. En trobareu algunes de ben conegudes i apreciades, com la pastanaga, però també d'altres que la cuina moderna està recuperant, com l'api rava o el salsafí. Totes elles tenen en comú que es cultiven sota terra i que porten nutrients o hidrats de carboni complexes que ajudaran a l'organisme a resistir les baixes temperatures i les típiques infeccions de tardor. Juntament amb bulbs com cebes, porros o alls i tubercles, com la patata o el moniato, acabaran de rodonir els plats de tardor. Altres arrels, a més de les citades, són els rabanets, els naps, les remolatxes o la xirivia. Si les coneixeu, sabreu que difereixen molt en sabor i colors, fet que les fa encara més interessants per a crear plats apetitosos. Per exemple, la pastanaga i la remolatxa dolces i de colors taronja i vermell intensos, respectivament, serveixen per a fer cremes o ratllar-les en cru a una amanida, o fins i tot per fer-ne algun postres. El rabanet pot donar un toc picant i cruixent en trans vegetals o també amanides. I la xirivia pot ser un puré ben fi per acompanyar una carn o un peix. Però sobretot, les verdures d'arrel seran les grans protagonistes per aportar aroma i sabor als caldos i estofats. Aquesta tardor, atreveix-te amb els colors i vegetals de temporada i omple de taronges, vermells i blancs els plats, afegeix les verdures d'arrel i enriqueix les cremes i els caldos, o fins i tot, cou-les al forn amb herbes aromàtiques o espècies, al gust, i serveix-les com a guarnició de plats principals.

0: ¿Sabías que...?
1: ¿Com es desencadena una tempesta d'estiu? Inesperades i intenses, la sufocant calor característica del nostre clima a l'estiu fa que es produeixin. Perquè es formin, cal que l'atmosfera estigui molt humida i que l'alta radiació del dia permeti la formació de núvols d'alt desenvolupament vertical. Solen durar una hora i poden anar acompanyades de calamarsa i de descàrregues elèctriques. Segons l'Institut Nacional de Meteorologia, cada dia es donen unes 44.000 tempestes d'estiu al món.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'Eix 59 d'avui, dimecres 30 de setembre del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Mollà, Castellterçol, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i els municipis del Moianès.

0: Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que el regidor Pere Pladevall porta als tribunals la reforma de la plaça. El parc de Can Xifreda acull aquest dissabte la 8a edició de la birrada artesanal codinenca. La nit de l'esport de Caldes lliura 27 guardons en una 10a edició marcada pel record a Lluís Álvarez.
1: El butlletí dels municipis de la C-59.
0: Comencem l'edició d'avui dimecres 30 de setembre explicant-vos que el primer ple ordinari del curs de Sant Feliu de Codines ha servit per aprovar l'advocada i el procurador que defensaran i representaran a l'Ajuntament en un recurs contenciós administratiu que es va presentar contra l'aprovació definitiva del projecte de reforma de la plaça Josep Humbert Ventura, que es va fer el mes de maig després de resoldre les al·legacions. L'aprovació al ple també ha fet públic que el contenciós contra l'Ajuntament el va presentar Pere Pladevall, regidor de l'Ajuntament i portaveu del principal grup de l'oposició. Ens ho explica Gemma Permanyer.
2: La reforma de la plaça Josep Humbert Ventura de Sant Feliu de Codines ha arribat als tribunals. El darrer ple municipal ha servit per ratificar l'advocada i el procurador que defensaran a l'Ajuntament en un recurs contenciós administratiu que es va presentar contra l'aprovació definitiva del projecte, que es va fer el mes de maig després de resoldre les al·legacions. En el ple també ha transcendit que va ser Pere Pladevall, que és portaveu del grup majoritari a l'oposició, qui va presentar aquest recurs contenciós administratiu per l'aprovació definitiva del projecte de reurbanització de la plaça, que entre d'altres demanava al jutge que prengués mesures cautelars i que, per tant, se suspengués l'execució de l'obra. El jutge va resoldre denegant aquestes mesures cautelars i els treballs van començar poc després de Sant Joan. El contenciós fa referència a l'aprovació definitiva del projecte de reforma de la plaça Josep Humbert Ventura, que es va fer, com dèiem, al ple del mes de maig, després de resoldre les al·legacions presentades i amb els vots a favor aleshores de Primàries Codines i Junts per Catalunya, l'abstenció del PSC i els vots en contra de Junts per Sant Feliu de Codines. Un cop el jutge ha denegat les mesures cautelars que es demanaven, el procés judicial continua el seu curs. En aquest sentit, el ple ha ratificat les dues persones que representaran i defensaran a la institució davant d'aquest contenciós, que són l'advocada Cristina Gómez Nebrera i el procurador Ignacio de Anciso Pigem. Pol Cabotí és l'alcalde de Sant Feliu.
3: En el que demanava mesures cautelars que el jutge ja va denegar, al·legant doncs, que podien anar contra l'interès públic de l'Ajuntament de millorar i de fer aquest projecte a la plaça. I ara el següent pas doncs, és esperar que si definitivament la part denunciant, demandant, presenta la demanda o no, que això es convertirà, doncs, entrarà dins d'aquest procés judicial que es resoldrà. No és l'únic contenciós que ens ha presentat el regidor Pladevall de l'oposició. Va presentar també un contenciós contra la licitació del projecte, contra el procés de licitació del projecte, en el que demanava cautelars i cautelaríssimes, que el jutge també va denegar, i un cop el jutge ens va donar la raó en aquest cas i va donar llum verda al que seguís endavant denegant aquestes cautelars, la part denunciant no va arribar a presentar la demanda i, per tant, en aquell cas, el contenciós no ha tingut més recorregut.
2: L'alcalde considera que s'han volgut aturar les obres per la via judicial.
3: És que serà una millora segur, d'això estàvem convençuts i per això ho vam tirar endavant i al final doncs, això ho buscava entorpir i com que no ho ha aconseguit, el projecte segueix endavant i per tant, de moment, això. Evidentment, doncs, davant de qualsevol procediment judicial, l'Ajuntament es defensarà i sobretot doncs, si es qüestionen els procediments que s'han fet tots de forma legal i amb tots els informes tècnics i jurídics favorables dels serveis de l'Ajuntament.
2: El portaveu de Junts per Sant Feliu de Codines, Pere Pladevall, argumenta que el recurs contenciós administratiu ha estat la seva opció després que les al·legacions no fossin incloses al projecte i que la proposta d'una nova consulta popular no prosperés.
4: I ets tu doncs, que els hi vas dir a la comissió doncs, que demanaven una consulta, a la qual hi havia doncs, un membre simpatitzant, és així, del Partit Socialista, un membre simpatitzant d'Esquerra Republicana i un membre simpatitzant de Junts per Sant Feliu de Codines, els hi vas dir que això només operaries, o això ens van transmetre, si un jutge ho deia. Per tant, doncs, qui va convidar a posar un contenciós va ser aquesta alcaldia i nosaltres, amb l'exercici de les nostres funcions i potestats, hem fet allò que ens va quedar perquè no s'ha escoltat ni al·legacions ni s'ha fet una consulta que es podia fer.
2: El portaveu de Junts per Sant Feliu de Codines, Pere Pladevall, argumenta que el recurs contenciós administratiu ha estat la seva opció després que les delegacions no fossin incloses al projecte i que la proposta de consulta popular no prosperés. En el debat de dijous, per ratificar les dues persones que representaran l'Ajuntament de Sant Feliu als tribunals, el PSC no ha votat. La regidora Jordana ha considerat que es tracta d'una baralla entre dos partits i ha dit que la seva opció era no votar perquè la plaça s'havia de discutir abans de les obres. El punt del ple que implicava ratificar la representació jurídica de l'Ajuntament s'ha aprovat, doncs, amb els vots del govern i els vots en contra de Junts per Sant Feliu de Codines. Pladevall, en el mateix ple, també ha recordat a Jordana que un simpatitzant del seu partit formava part de la comissió per la consulta de la plaça. De fet, el PSC, juntament amb Esquerra i Junts per Sant Feliu de Codines, van ser de les formacions que van recollir 892 signatures contra el projecte de la plaça i alhora van constituir la Comissió Ciutadana que va portar al Parlament la demanda d'una consulta popular sobre la plaça.
0: I continuem perquè Sant Feliu de Codines es prepara per acollir aquest dissabte 3 d'octubre una nova edició de la seva trobada de cervesa artesana al parc de Can Xifreda. Organitzada per l'Associació de Birreros Artesans Codinencs i amb el suport de l'Ajuntament, la fira obrirà portes a les 4 de la tarda amb una selecció de productors de proximitat, actuacions musicals i propostes gastronòmiques. Entre els participants hi haurà cerveses de la zona com Sirocco o Comic Beer, juntament amb l'entitat local que punxarà la seva pròpia cervesa. El president de l'associació, Joan Lloberes, detalla les característiques de la cervesa oficial de l'esdeveniment.
5: Bueno, és una Belgian Ale que vam... perquè quan la vam fer, pues, vam anar a buscar un estil que no fos ni... que es diferenciés del que hi ha normal que pots trobar al bar, però que fos una mica per tots els gustos. I al final vam agafar un estil que era un estil belga bastant maltós. Ens vam inspirar en una que ens agradava bastant, l'única que portava bastant de graduació, i la vam rebaixar una miqueta. Uh-huh. Perquè, em sembla que aquesta no està tret uns 6 graus i alguna cosa, i amb la que ens inspiràvem en tenia, pues, 9 o 10.
0: La jornada s'iniciarà a les 4 de la tarda i a partir de les 6 hi haurà concert acústic amb Switch of Hits, seguit d'una activitat sorpresa.
5: Després farem com un petit concurs sorpresa que ens hem així mig inventat per passar l'estona i riure un rato. Podríem dir que són habilitats de supervivència per la gent que li agrada beure cervesa.
0: I és que aquesta 8ª edició anual es manté com un punt de trobada pels amants de la cervesa, després de 8 anys de trajectòria, fent-ne un balanç positiu de la seva evolució.
5: La veritat és que tots els anys, tot i cada any ho hem fet en una data diferent, sempre ha anat força bé, la gent ha acabat contenta, ens ho hem passat molt bé, tant els cervesers com la gent que ha vingut, i, home, amb ganes d'aquest any i seguir creixent, la veritat. Esperem que no plogui dissabte, que ho hem dit, però sí, tirem endavant i, bueno, amb il·lusió.
0: La birrada artesanal codinenca s'allargarà des de les 4 fins a la mitjanit i també hi haurà servei de food trucks. I marxem cap a Caldes de Montbui perquè va celebrar el passat divendres la 10ª edició de la Nit de l'Esport a la plaça de la Colla Castellera. L'acte va lliurar 27 guardons dividits entre propostes de les entitats esportives locals, la comissió organitzadora i les votacions populars. No obstant això, el moment més emotiu de la vetllada va ser quan es va lliurar el guardó especial a títol pòstum a Lluís Álvarez Navalón, escollit directament per la ciutadania. Aquest esdeveniment bienal permet repassar les fites més rellevants dels clubs i dels esportistes calderins de les dues darreres temporades, així com commemorar els aniversaris d'entitats arrelades a la Vila Termal. La regidora d'Esports, Meritxell Fabregat, destaca el valor de consolidar aquesta cita.
6: La 10ª nit, són 20 anys perquè és bianual i cada 2 anys fem el recull, no, d'aquests esportistes i les esportistes calderins i calderines que han aconseguit fites, reptes, trajectòries. bueno, tot això, i entitats i clubs, no?, que han arribat bueno, a fer bastants, a celebrar anys, no?, com a club i com a entitat d'esport. Això és el que volem.
0: La gala va omplir de gom a gom la nova plaça Castellera, un espai amb una forta càrrega simbòlica, ja que coincideix amb l'antic pati escolar en moltes generacions van fer-hi activitat física. L'alcalde Isidre Pineda posava l'accent en el reconeixement a les persones que treballen des de l'esport base.
7: Els referents que en molts casos doncs, poden passar un punt desapercebuts perquè són persones que lideren la secció, són entrenadors, entrenadores, o són justament esportistes que han excel·lit en la seva disciplina. La Nit de l'Esport intenta fer això, intenta trobar-se tots i totes en un lloc magnífic que justament ens recorda molt a un esportista qui ha estat guardonat, esportista, educador, professor, com va ser el Lluís Álvarez, el qual avui també tenim molt present per tot el que ha fomentat i tot el que ha fet justament amb la seva trajectòria. Absolutament.
0: Però el punt àlgid de la nit va arribar amb la proclamació del Guardó Especial, concedit a través de la plataforma de participació Decidim. El reconeixement a títol pòstum a Lluís Álvarez Novalón posa en valor la seva tasca com a docent i preparador físic a diferents clubs del municipi. La seva exdona, Bet Serrano, i la seva germana, Àngels Álvarez, expressen l'afecte rebut per part del poble.
8: L'escalç de tota la gent, i així demostra com el Lluís estimava els seus alumnes i a l'esport, i agrair aquest reconeixement que li heu trobat. A nivell de ciutadania, alumnes, pares, tot el seu amor es demostra i encara és palès a tot el poble. I a la, bueno, jo ho rebo i els meus fills estan rebent i estic molt orgullosa de Lluís.
0: La vetllada també va servir per premiar promeses com Valentín González Galiño o Didac Reyes i per retre homenatge al centenari de l'esport ciclista calderí. I ara anem amb una informació més general, i és que el Vallès Oriental creix un 2,7 al 2025, impulsat per la construcció i els serveis, i se situa en un 7,7 per sobre dels nivells de la pandèmia. I és que el valor afegit brut del Vallès Oriental va créixer un 2,7% durant el passat exercici del 2025. La construcció, amb un augment del 3,9%, i els serveis, que van créixer un 3,4%, encapçalen aquesta evolució. També va augmentar el sector primari, amb un increment del 3%, mentre que la indústria ho va fer de manera més moderada, amb un 1,3%. Tot i això, la indústria continua tenint un pes molt important en l'economia comarcal, ja que representa el 33,6% del VAB i té en la química i la farmàcia alguns dels seus principals motors. Pel que fa al mercat de treball, l'afiliació a la Seguretat Social va augmentar un 1% durant el 2025 i la comarca ja supera els 160.000 treballadors afiliats. Amb aquests resultats, l'economia del Vallès Oriental aconsegueix situar-se un 7,7% per sobre del nivell d'activitat registrat l'any 2019, abans de la pandèmia. Pel que fa al Moianès, tanca el 2025 amb un creixement econòmic del 2% gràcies a la indústria i als serveis. La comarca creix, però un punt per sota que la mitjana catalana. Ens en porta més detalls en Jordi Givert.
9: El valor afegit brut del Moianès va créixer un 2% durant el passat exercici del 2025, un resultat impulsat principalment pel bon comportament de la indústria, que va augmentar un 3,3%, i dels serveis amb un increment del 3,1%. El sector industrial es consolida com el motor estructural de la comarca, representant el 38,6% de l'economia local i afavorit pel dinamisme del sector alimentari. Per la seva banda, el sector primari va registrar una millora moderada de 1,4%. En la cara oposada de la moneda, la construcció va patir una forta davallada del 9% a causa de la frenada de la promoció d'habitatge. Pel que fa al mercat de treball, l'afiliació a la Seguretat Social es va mantenir estable amb una lleugera variació de menys 0,1%, conservant un total de 3.860 llocs de feina a la comarca. Amb aquests resultats, l'economia del Moianès aconsegueix superar en un 0,6% els nivells de producció previs a la pandèmia de l'any 2019.
0: I no ens movem del Moianès, perquè el jove castellterçolenc Biel Sagués aconsegueix una brillant victòria a la Gorbeia Suzane, una prova de la Copa del Món que competia amb la Federació Catalana, Jordi Gibert.
9: Sagués ha estat el gran protagonista del cap de setmana guanyant la cursa de 21 quilòmetres i 1.200 metres de desnivell positiu a la Gorbeia Suzane. Amb només 19 anys, el jove esportista moianès va signar una actuació impecable liderant la selecció catalana en terres basques. Sagués va mantenir un intens frec a frec durant bona part del recorregut amb el murcià Marcos López, a qui va acabar superant a la línia de meta per més de 3 minuts de marge. Ni la intensa boira que va acompanyar els corredors durant el trajecte ni la seva joventut van impedir que el corredor de Castellterçol es coronés al capdamunt del podi amb la tradicional xapela. Una victòria incontestable que confirma el seu gran estat de forma després de fer una segona posició a l'emblemàtica Olla de Núria. De cara a la pròxima cita de la selecció, programada pel 25 d'octubre, Astúries Sagués també torna a sortir com a candidat al podi.
0: Moltíssimes gràcies, Jordi. I jo sé que trobàveu a faltar una secció molt especial. Però avui sí. Avui torna la secció més esperada perquè tornem a donar la benvinguda a l'E 59, la secció de la ràdio a l'escola dels alumnes de l'escola Jaume Balmes, de Sant Feliu de Codines. A continuació podreu escoltar el primer episodi.

0: Hola, som la Júlia
1: i en Gerard de primer.
0: Aquesta és l'última setmana de setembre de l'any 2026.
1: El rodolí de la setmana és...
0: A la festa major ens ho passem molt millor.
1: La música i cercavila i ballem tota la vila.

Bon dia a tothom, sóc en Dovides de segon. Aquesta setmana els companys i companyes de tercer comencen dijous la piscina. La comunitat de grans fan una sortida al parc Usar.

0: Hola, som l'Alícia i la Lia de Tercea.
1: I ara arriba un dels moments més alegres del programa.
0: Els aniversaris d'aquesta setmana són...
1: l'Enzo de Tercer B.
0: La Samantha...
1: de Sisè B.
0: El Bruno...
1: de Segon.
0: I el Nil...
1: de Primer. Que hagueu passat... un dia genial.
0: I que aquest nou any estigui ple de bons moments.

0: Marxem d'aquí, Quim. Aquests robots estan espatllats. No te'ls miris, si us plau.
1: Hola, companys i companyes. Som la Núria
2: i en Guiu,
1: de quarta. I a continuació us presentarem la cançó que ens acompanyarà els propers dies.
2: Quina emoció! Esteu preparats i preparades? Doncs la cançó de la setmana serà Cementiri de robots, de la cantata Quim A. de Mart.
1: Aquesta cançó ha estat creada aquest mateix any, 2026, pel compositor Joan Serrat.
2: I sobre què tracta aquesta cantata, Núria?
1: T'ho explico de seguida, Guiu. Està ambientada en un futur on la protagonista, la Quim A., és una nena alienígena que ve de Mart. A través del seu viatge descobreix temes com la tecnologia, el progrés, la robòtica i la humanitat.
2: Esperem que la gaudiu moltíssim i fins aquí la nostra secció.
1: Ens

0: Hola, bon dia. Avui us parlarem d'uns quants dies internacionals que se celebren aquesta setmana i que encara que semblin diferents tenen una cosa en comú.
1: Sí, tots ens recordem que és important cuidar-nos, cuidar els altres i respectar el nostre entorn.
0: Comencem pel 29 de setembre, el Dia Mundial del Cor. Aquest dia ens recorda que hem de cuidar el nostre cor, per exemple, fent esport, menjant bé i tenint uns bons hàbits.
1: I cuidar-nos també ens ajuda a estar millor amb els altres. Per això, el 2 d'octubre se celebra el Dia Mundial del Somriure.
0: Un somriure, una paraula amable o ajuda algú, pot semblar una cosa petita, però pot fer que una altra persona se senti molt millor.
1: I aquest mateix dia també és el Dia Internacional de la No Violència. Ens recorda que els problemes els podem solucionar parlant, escoltant i respectant els altres.
0: I si parlem de respecte, no ens podem oblidar dels animals. El 4 d'octubre és el Dia Mundial dels Animals.
1: Exacte, hem de cuidar-los, respectar-los i protegir els espais on viuen.
0: Així que aquesta setmana tenim un missatge molt clar.
1: Cuidar-nos, somriure, respectar i no fer mal als altres.
0: I això no ho hem de fer només en aquests dies.
1: Ho podem fer cada dia.
0: I fins aquí la nostra secció d'avui.
1: Esperem que us hagi agradat i que us emporteu aquest missatge.
0: Fins

0: Bon dia a tothom.
1: Som el Gerard i l'Amon i avui us portem una efemèride que ens farà mirar cap al cel.
0: Aquesta setmana viatgem fins a l'any 1957 per parlar de l'Sputnik 1,
1: el primer satèl·lit artificial que va aconseguir orbitar la Terra.
0: Tot va passar el 4 d'octubre del 1957, quan la Unió Soviètica va llançar l'Sputnik 1 des del cosmòdrom de Baikonur.
1: Per primera vegada, un objecte construït pels humans aconseguiria girar al voltant de la Terra.
0: Aquest fet va marcar l'inici de l'era espacial i va impulsar molt la investigació i la tecnologia.
1: I també va iniciar una gran competició entre la Unió Soviètica i els Estats Units per explorar l'espai. I ara canviem de tema, perquè arriba l'emoció de la setmana.
0: Aquesta vegada parlarem de la ràbia.
1: La ràbia apareix quan alguna cosa ens molesta molt, no surt com esperàvem o sentim que és injusta.
0: Per exemple, quan hi ha molt de trànsit, arribes tard a l'escola i no pots fer res. Encara que no sigui una emoció agradable, la ràbia també ens pot ajudar.
1: El més important és aprendre a expressar-la sense fer mal als altres. I fins aquí el programa d'aquesta setmana.
0: Avui hem descobert com l'Sputnik 1 va obrir una nova etapa en l'exploració de l'espai.
1: I també hem parlat de la ràbia.
0: Esperem que hagueu après alguna cosa nova. Fins la setmana...

I fins aquí l'E59 d'avui, dimecres 30 de setembre. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Mollà, Ràdio Castellterçol i Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltes gràcies i ens escoltem demà.

Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Comencem una nova setmana Valors a l'alça amb aquest clàssic de Manu Chao, Pere Sánchez.
1: Sí, va ser la primera cançó del primer disc de Manu Chao en solitari, aquest Clandestino, del disc que també es deia Clandestino esperando la última ola, i que està vivint d'aquest disc encara el Manu Chao, però és que aquest disc és veritablement una obra mestra per mi. És un disc molt rodó, de principi a fi, i és com una cançó molt llarga que es divideix en altres cançons més petites.
0: I per què has escollit aquesta avui?

0: costa posicionar-me.
1: A mi em preocupa especialment això, tot el que se'n deriva i el que estem veient, el que està ressorgint, que ens fa pensar en dècades enrere.
2: Sí, esclar, és que com que és un debat tan extens i no hi ha una opinió que sigui certa o una manera d'enfocar-ho que sigui certa, s'està utilitzant des de molts punts de vista diferents i sobretot polítics, i s'està instrumentalitzant, així que bueno, ja en parlarem després quan en Joan...
0: El que sí està clar és que s'utilitza la migració com a arma electoral, que això és el pitjor de tot.
1: Deixarem que opinin els experts sobre aquesta qüestió aquí una estona. Pere, Carles, ens hi posem amb un nou programa de Valors a l'Alça.
3: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
1: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. De què parlem avui, Carles?
2: Avui parlarem de pantalles i educació. La meva generació, jo sóc del 2001, vam viure un impàs en què cada curs escolar les pantalles eren més presents en el nostre dia a dia. Es van canviar pissarres per projectors, llibres per ordinadors o entregues de treball a paper, entregues a través de documents en línia. Vam viure l'impàs perquè la digitalització de l'ensenyament no estava implementada al 100%, però semblava que era el futur. Doncs ara resulta que tot plegat no era la millor opció.
1: I això que no fa tants anys que les escoles van començar a implementar aquests mètodes digitals en l'aprenentatge, per què ara diem que no és la millor opció?
2: Avui, i això ho vull fer de primeres, aviso que es barrejarà la meva opinió, com a persona que ha treballat una mica en el món educatiu, amb les dades oficials. El cas és que el context de la notícia és que el govern planteja prohibir l'ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys. Però darrere hi ha una guia de recomanacions que ha fet el Departament de Salut per a una digitalització responsable. I em sap greu dir-t'ho, però de moment no fa bona pinta.
1: Per què havien desenvolupat?
2: Doncs bé, per començar, perquè l'ús inadequat de les tecnologies en nens de 0 a 6 anys pot fer que comencin a parlar més tard, desenvolupin miopia o tinguin dificultats motores. I amb nens més grans té altres afectacions, com augmentar el malestar emocional o afectar el rendiment acadèmic. És a dir, les pantalles poden crear problemes quan es converteixen en una addicció. I un menor, siguem realistes, no té les eines per ser-ne conscient. Així que introduir més pantalles a les escoles no sembla la millor opció per prevenir-ne l'ús.
1: De fet, com deies, hi ha moltes escoles que han canviat llibres de text per ordinadors directament.
2: Sí, de fet, a la majoria d'escoles treballen exclusivament a partir d'ordinadors. Això què genera? Doncs que els nens aprenguin menys, perquè és més fàcil que es distreguin, i en comptes de copiar la informació a mà, que moltes vegades, encara que potser no et semblés interessant, l'acabaves retenint, doncs ara el que fan és seleccionar i enganxar. No cal llegir res. Ara bé, els adults tampoc som un gran exemple pel que fa a l'ús dels mòbils, i el que sí que em sembla un problema, sobretot, és l'ús de la intel·ligència artificial entre els joves.
1: Entre els joves, i podríem també obrir el meló dels adults aquí, perquè déu-n'hi-do. La intel·ligència artificial, Carles, és evident que ens pot ajudar en moltes coses i ens pot facilitar la vida, però alhora també ens pot generar molts problemes.
2: Sí, i m'agrada que diguis això dels adults, perquè moltes vegades el problema que generen els joves, sobretot, és perquè els adults tampoc la saben interpretar gaire bé. Hi ha molts casos, per exemple, les escoles d'assetjament escolar en què la IA juga un paper clau, perquè, per exemple, es poden generar imatges, però també és problemàtic el fet que el seu ús faci que els joves no desenvolupin un pensament crític, ja que li demanen que els faci el que necessiten i la intel·ligència artificial, doncs, els hi fa. A més, segur que has sentit algun cop allò de a veure què diu Sant Google. Doncs amb ChatGPT passa el mateix. El que digui ChatGPT va a missa, com si no hi hagués cap viatge darrere o fos infal·lible. I ara, si em deixes un moment, posaré un exemple personal. Jo tinc una amiga que era professora i que...
1: Mira,
2: Bueno, és professora encara, i que quan els hi va demanar als nens que fessin un treball sobre la Guerra Civil, el ChatGPT els hi va dir que els dos bàndols eren els bombers, que eren els rojos, i els policies, que eren los azules.
1: I, evidentment, ningú va contrastar-ho, això, no? Tothom s'ho va empassar.
2: No, clar, ho van
1: posar
2: al treball.
1: O no van ni llegir, directament.
2: Ho van posar al treball i endavant.
1: Com a mínim va poder-ho detectar aviat, la teva amiga, suposo, que a vegades potser és més difícil. No et veig gaire defensor ni de les pantalles en l'educació ni de la intel·ligència artificial, Carles?
2: No, és que sempre he pensat que m'agradaria haver viscut en una època sense pantalles, però ara que ja en tenim, doncs les hauríem de tractar d'una altra manera. Hem de regular-ne l'ús i, sobretot, en l'àmbit de l'educació. No és el mateix aprendre a través de la recerca feta per un mateix, que no pas no haver de fer aquesta recerca, perquè llavors la feina és completament nul·la. Si volem que les properes generacions reflexionen i tinguin esperit crític, els hem d'allunyar de les pantalles i tornar-los a apropar al paper, allò físic. Si ens posem una mica carques, hem de tornar a la vida real.
1: M'agrada molt aquesta última frase i crec

0: que ens hauria de fer pensar i reflexionar a tots plegats. Veurem com acaba aquest ús de les pantalles i de la IA a les aules. Gràcies, Carles. Seguim endavant. Ho dèiem a l'inici, gran part de l'estiu ha estat marcada per l'entrada a Ceuta de prop de 70.000 migrants en molt poques hores. Una situació, Carles, que ha obert un gran debat sobre el govern i la seva gestió de la situació.
1: Sí, el que va passar els dies 30 i 31 de juliol ha marcat l'agenda política espanyola des d'aleshores, però també ha obert molts debats a la societat. L'arribada dels migrants va deixar més de 140 morts al mar, que moltes mirades polítiques han obviat. A més, l'extrema dreta ha instrumentalitzat aquest fet per fer-ne campanya i s'han provocat incidents a la ciutat autònoma entre veïns i estrangers. Per aquest motiu, Joan Salicru es pregunta a la conversa com hem d'abordar la crisi des de l'ètica. En parlarà amb Maria Coll, que no és l'antiga codirectora de la revista, sinó que és directora de Migra Studium, un centre social promogut pels jesuïtes que treballa en favor de la dignitat, la defensa dels drets i la internació de les persones immigrants i refugiades, i amb Alba Tarroc, tècnica en cap del Departament de Migracions, Antiracisme i Cooperació de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat.
0: Us deixem amb la conversa moderada per Joan Salicru.
2: Aquest ha estat un estiu marcat per l'allau de milers de persones que el 30 de juliol, provenents del Marroc, van entrar de forma il·legal a Ceuta, aprofitant una crida feta a les xarxes socials d'aquell país. No sap fins a quin punt instigada o no pel govern del Marroc. Aquest ha estat un dels elements en conflicte. No era la primera vegada que passava, efectivament, perquè fa 5 anys doncs ja havia corregut quelcom similar, per bé que amb molta menys magnitud. De totes maneres, l'aproximació que s'ha fet al tema és estrictament política, de batalla entre estats, Espanya i Marroc, entre partits doncs, a l'àmbit espanyol, sobretot la dreta remetent contra l'esquerra. I nosaltres avui, com no podria ser d'altra manera, volem abordar el que ha passat des d'una vessant ètica, preguntant-nos quins són els valors que han actuat en aquesta situació, en aquest context. De tot això en parlem amb l'Alba Tarroc, que és llicenciada en Sociologia per la UAB, màster en Intervencions Socials i Educatives, i és tècnica actualment del Departament de Migracions de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat. Benvinguda, Alba, valors a l'alça.
3: Gràcies.
2: I a Maria Coll, que és professora de secundària i des de fa un any directora del centre Migra Studium, un centre social promogut pels jesuïtes que treballa en favor de la dignitat, la defensa dels drets i la internació de les persones immigrants i refugiades i més vulnerables. També benvinguda a Valors a l'Alça, Maria.
3: Moltes gràcies.
2: La primera qüestió que us volia preguntar és com veu viure, no?, les primeres notícies del tema que ens ocupa i de seguida com es va doncs, generar un núvol d'informació al voltant d'això. És una qüestió, com dèiem, amb un cert déjà vu, però d'altra banda amb unes magnituds que ho feien nou. Com ho vas viure tu, Alba?
3: Bueno, jo em va enganxar que jo estava de vacances, estava fora d'Espanya, fora de Catalunya, i llavors sí que és veritat que quan vaig veure la notícia, sí que el que em va cridar molt l'atenció no és tant el fet en si, que com has dit ja havia passat altres vegades, sinó la magnitud del fet, no? La quantitat de persones i també el fet que s'estava repetint com que era una cosa organitzada, si més no, a xarxes socials i de més, no? Que això també tenia aquest nivell, o sigui, d'organització amb tantíssimes persones cridava l'atenció. Però de seguida jo ja, o sigui, això em va cridar l'atenció, però ja el segon pensament que vaig tenir és ja tenim servits els discursos d'odi i com això s'instrumentalitzaria, no? Per l'odi, la por i alimentar l'extrema dreta. O sigui, d'alguna manera, aquestes van ser les meves primeres impressions.
2: Maria, quin va ser la teva primera sensació així més epidèrmica?
4: Sí, doncs jo una mica, com deia l'Alba, no? O sigui, ens agafa just en aquell moment d'inici de vacances, no? En el que comences a baixar la intensitat de feina. I després d'un curs en què havíem treballat molt a Migra Studium amb el tema de la regularització extraordinària, que també ha generat el seu, no?, el seu debat. No? Mm-hmm. Llavors, clar, com deies tu, Alba, de cop i volta aquesta notícia, no?, de 70.000 persones, de sensació d'invasió, tot i que, com dèieu, doncs és quelcom que ha passat abans, doncs sí que hi havia una mica aquesta sensació de volem transmetre això perquè tenim, no?, el necessari per començar a titllar més a aquestes persones d'invasores, no?, i a tots els discursos i narratives que van darrere d'aquest fet i que, bueno, el que fan al final és fer que tinguem una visió parcial i una mirada, això, no?, política i no humanitzada de les persones per què estan travessant aquesta frontera, per què està passant això, què és el que busquen, no? Per tant, una certa preocupació, perquè des de Migrastudium el nostre repte és també sensibilitzar una mica la societat, no?, i treballar pels drets de les persones migrants, buscar el focus i l'origen, no?, d'aquests moviments migratoris i canviar aquestes narratives, no?, cap a una narrativa de l'hospitalitat, de l'acollida. I, per tant, certa preocupació davant dels fets inicials i de veure com aniria evolucionant tot, no?
2: Però us va sorprendre, una altra cosa si us va semblar bé o no, però us va sorprendre que s'imposés aquesta narrativa?
4: Per res. Que
3: en cap cas. Jo crec que ens ho... Bueno, jo crec que era molt esperable. Si aquesta narrativa ja circula sense necessitat... Bueno, com deia la Maria, no?, tot el procés de regularització, nosaltres aquí a l'Ajuntament d'Olesa també l'hem estat seguint, el procés de regularització ja va portar moltíssima cua, va provocar moltíssim... Bueno, jo, cada vegada que nosaltres a l'Ajuntament publicàvem algun post vinculat amb això, ja generava hate aquest post, doncs, evidentment, qualsevol cosa vinculada a les migracions pot generar fàcilment aquests discursos, però quan és una cosa més tan notable és molt més fàcil i jo crec que era evident que passaria.
2: Hi ha un lligam, una de les coses polèmiques, hi ha un lligam entre aquesta regularització que justament venia a dir hem de regularitzar, no?, hem de posar ordre en una situació que no pot ser, que és que hi ha un milió de persones pel cap baix que viuen a Espanya, que treballen però ho fan en negre, a l'hora d'usar serveis públics, no? Per tant, era un moment que dèiem, posem el comptador a zero i anem a solucionar aquesta qüestió com han fet tots els governs de la democràcia espanyola, no? Però, diguem-ne, es pot vincular el fet que hi ha aquest procés de regularització amb que es generi, per tant, l'efecte crida o això creieu que són falòrnies?
4: Jo crec que no, que en cap cas està fonamentat, no? Perquè la regularització extraordinària tenia unes dates molt concretes, no? A 30 de juny qualsevol persona no? que volgués més enllà del 30 de juny fer un procés de regularització ja no entrava en aquest procediment. Hi havia també uns requisits molt clars, no? De quan la persona havia d'estar aquí al territori, de mostrar una sèrie de fets. Per tant, no crec que en cap cas la regularització extraordinària tingui a veure amb l'efecte crida, perquè és que les condicions d'aquesta regularització no les complien cap persona, no? Que el dia 31 de juliol estigués entrant a Ceuta, no? Més aviat, jo crec que hi ha, en el fons, altres raons molt evidents per les quals les persones, aquest efecte crida és més la desigualtat, no? entre un país com Espanya i un país com Marroc o els països del sud, no? I aquesta desigualtat, no? I aquesta injustícia és la que està provocant aquest efecte crida i ens hauria de preocupar molt més, no? Que és el que està mobilitzant les persones a sortir dels seus països, que no pas, no? La regularització extraordinària que quan et poses a mirar, doncs no té cap mena de sentit responsabilitzar-la d'aquesta situació.
2: Com ho has viscut tu, Alba, des de tècnica d'un ajuntament com el d'Olesa de Montserrat que es dedica a aquestes qüestions?
3: Com he viscut el que aquesta vinculació, possible vinculació,
2: sí,
3: entre regularitats?
2: Sí, sí.
3: A veure, també és cert que és el que diu la Maria, o sigui, des d'un punt de vista purament lògic, no té cap sentit que la gent vingui a Espanya per un efecte crida vinculat a la regularització perquè els terminis estaven als supermercats i cap d'aquestes persones complia els requisits. Ara, com es manega després la informació? Com arriba aquesta informació? Clar, això nosaltres ho desconeixem. Sí que és veritat que circulava, per exemple, que podia tenir molt més a veure, no?, alguna sentència d'algun tribunal espanyol que deia que si tu no creuaves un obstacle a frontera, d'alguna manera no es podia fer una devolució directa, no? Això pot ser una de les causes. També s'ha parlat moltíssim sobre la implicació del govern marroquí i fins i tot d'altres governs d'altres països, no? Clar, realment no sabem com, mai saps com arriba la informació del que està passant a Europa a determinats llocs d'on procedeixen les migracions. Això no pots arribar a saber. Ara, que sí que és cert que el procés de regularització no hauria de... O sigui, que aquesta arribada tan gran de persones no hauria de posar en qüestió en cap moment el procés de regularització, totalment d'acord.
2: Molt bé, doncs seguim amb el que teníem plantejat. Com dèiem, de seguida es va imposar aquesta narrativa d'una invasió, no? Que segurament és la primera vegada, no?, que es fa servir la invasió del territori nacional, no? On te queden el valor de l'alteritat? On te queden el valor de la dignitat? On te queden la necessitat de, com a mínim, les persones, no sé, que són refugiades polítiques o que tenen situacions econòmiques gravíssims? Ha quedat tot aquest discurs desaparegut. Què es pot fer davant d'això, Maria Coll?
4: Doncs sí, és que estem davant d'un moment en què tenim moltes narratives que estan deshumanitzant a les persones, no? Llavors, el terme invasor no, ens fa perdre de vista que estem parlant d'una persona, no? Persones concretes, éssers humans, no veure les persones com un col·lectiu i com una massa, sinó com a individus concrets, on cadascuna d'elles té uns drets, té una situació concreta que l'ha fet prendre aquesta decisió, no? De migrar. Al final, això, no? Perdre de vista el cas concret i la persona en concret, no? I tractar-ho com un tot, jo crec que, bueno, és realment preocupant, no? I hem de reclamar una altra vegada, doncs, això, parlar d'homes, dones, infants concrets, no? Que busquen un futur, que tenen uns motius, no? I que s'ha d'estudiar cas a cas si poden sol·licitar la protecció internacional, si són o no menors d'edat, quina és la seva vulnerabilitat, no? perquè estem en un estat de dret, no? I que hi hauríem de, no? garantir aquests drets. No? I llavors tot el que sigui la concepció massiva de la situació, doncs, ignora les circumstàncies individuals de cadascú i afavoreix, no?, com tota aquesta narrativa de fons que ens porta a la por, que ens porta al sentiment d'invasió, que ens porta també a tractar el problema des d'una altra perspectiva. No?
2: Uh-huh. És un cert fracàs de la política, no, Alba, en el sentit de que davant d'un problema, no?, com aquest que succeeix, ràpidament, no?, és que no es triga ni un segon a saltar en aquest àmbit, en l'àmbit de la confrontació entre governs, uh-huh, com dèiem, entre partits, i aquestes idees queden de seguida desaparegudes, és que en algun moment hi eren, no?
3: Sí, bueno, de fet, tot i que el terme invasió potser sí que és nou, els termes belicistes per parlar de migracions ja fa temps que es fan servir. Quan es parla de l'assalto a la valla, no?, que és una cosa que fa temps que es diu, per exemple. O sigui, els termes belicistes vinculats a les migracions ja són antics, i sí que és veritat que una cosa que crida molt l'atenció també des dels mitjans de comunicació, no?, és aquesta sensació d'alarma tan forta, que és cert que la situació, o sigui, que és una crisi, que per la ciutadania de Ceuta i per la ciutadania migrant que ha travessat és una crisi, és realment una situació complicada, però realment de vegades et sembla això, que estiguis en una... tens aquesta sensació pràcticament de guerra, no? I a mi em crida molt l'atenció, no?, amb tot el que deia la Maria de la deshumanització, que a mi em sembla que és claríssima en aquest cas, i moltes vegades quan s'instrumentalitza les migracions per fer política, la deshumanització és superhabitual. Una cosa que em crida molt l'atenció és la comparació amb el que va succeir amb els refugiats d'Ucraïna. Quan hi va haver l'arribada de persones d'Ucraïna, estem parlant de 4,5 milions de persones acollides a Europa, el discurs va ser completament diferent. O sigui, el discurs posava el focus precisament en que eren persones que estaven fugint d'una situació de guerra que calia acollir perquè realment, no, ens estàvem centrant en tota aquesta part humana i aquesta necessitat d'acollida. I a més, Europa va demostrar que ho pot fer, que no és impossible, no?, fer això. Mm-hmm. Llavors, clar, de vegades et preguntes, no?, si quina és la diferència. Si després parlem després, en tot cas, de migracions econòmiques, no?, però quan parlem de persones que tenen dret a protecció internacional, quina diferència hi ha entre un ucraïnès i un somalí? Quina diferència hi ha? I quan et planteges això, és que realment les migracions que més s'instrumentalitzen, que són les procedents d'Àfrica, tenen molt a veure amb un sistema de racisme estructural. Vull dir que realment vivim en unes societats que no veuen de la mateixa forma uns i altres.
2: Anava a dir que, Maria, aquestes narratives a les quals fèiem referència les ha comprat molt ràpidament l'opinió pública, no? Perquè s'han succeït unes manifestacions també davant dels ajuntaments, no?, massives en molts llocs d'Espanya, també a Catalunya, en els quals, diguem-ne, el missatge de fons era, bueno, escolta, no en volem ni sentir parlar d'això, no? És sorprenent també com tan ràpidament una part de la població ha comprat aquesta narrativa. No sé fins a quin punt els responsables del que la ven o els que la compren, no? Però hi ha hagut com molt poca resistència humanista, no? Des dels carrers. M'ha donat la sensació a mi, no sé, no sé si te comparteixes aquesta sensació.
4: Sí, totalment. És que s'imposa la narrativa de la por, no? I de l'amenaça i de bueno, veure l'altre purament des de la vessant econòmica, no? I de la por de que em tregui els recursos, no? Quan hi ha pocs recursos, no? I ens els hem de repartir, doncs de seguida, no? Surt aquesta, no? Aquesta actitud de, doncs mira, nosaltres primer, aquests que no vinguin, no? I, bueno, i el repte, per tant, ja no estem parlant de l'acollida i d'una resposta humanitària, sinó d'una real convivència, no? Perquè estem convivint, estem compartint recursos i aquí hem de veure com s'aposta per una hospitalitat i una possible convivència, no? I una inclusió de les persones que arriben en una societat en la que es passa a vegades per moments complexos, no? Llavors, bueno, aquí està una mica el repte, no? I per això, de seguida, no? Hi ha aquest malestar i aquesta sensació que a la que hi ha un fet com aquest, no? Jo crec que de seguida hi ha una part de la població i de la societat que reacciona ràpidament i pensa, doncs, davant de, no? De que jo em pugui quedar, no? Sense aquests recursos, doncs, em posiciono clarament, no? I oblido, doncs, les raons per les quals aquesta persona està migrant i està arribant al meu país. Si, no? Si hi hagués una millor distribució, no? Dels recursos, si hi hagués una bona planificació, segurament, no? Disminuiries l'atenció a la població i a la societat i llavors podríem estar parlant d'acollida, de convivència, no? Però hem de treballar, jo crec, la base d'aquesta situació crítica, tensa, que, bueno, que de seguida s'encén, no?
2: Això, evidentment, impacta sobre, Alba, sobre una sensació d'una part de la població de que ja hem arribat al límit de la capacitat d'absorció d'immigrants a casa nostra, no? I que, per tant, ja hem tocat sostre, tot i que, paradoxalment, seguim necessitant que en vinguin més per complir tot el creixement econòmic que s'està generant a Espanya. És una situació una mica kafkiana, em surt aquesta paraula, no? Perquè per un cantó els necessitem i els fem venir, però alhora, quan venen, doncs no els diem que no els volem.
3: Sí, és que, bueno, jo, per mi és una de les grans paradoxes, no només d'Espanya, sinó de l'Europa occidental moderna, bueno, contemporània, que és que necessiten les migracions claríssimament, necessitem a les persones migrades. O sigui, estem parlant de poblacions molt envellides que pràcticament no estan creixent per naixements, o sigui, de forma natural. Per tant, les migracions, si parlem només des d'un punt de vista instrumental, que tampoc ha de ser sempre el punt de vista que hem de fer servir, però si parlem només des d'un punt de vista instrumental, està claríssim que Europa no sobreviu sense migracions, que necessita les persones migrades. Però a la vegada, paradoxalment, estem en el moment en què més es necessita les persones migrades i més se les rebutja. I jo crec que això té molt a veure també amb una mirada curtplacista que de vegades té, no? La política, que és, al final, jo el que vull és treure rèdit electoral, que la gent em voti i, per tant, el missatge que estic donant és el missatge fàcil, no? El missatge que em pot aconseguir el vot. I no estic donant la mirada més enllà de dir, no, perdona, però és que fins i tot si parlem purament des de la necessitat europea, les migracions són una necessitat. I a mi el que em cridava molt l'atenció també és que quan es parlava d'això, perquè sí que és cert que la Unió Europea s'ha discutit, no?, del tema de la necessitat de les migracions, tot i que el nou pacte de migració i asilo posa el focus en el control de fronteres i no en realment i què farà Europa perquè aquestes persones arribin de forma regular, una de les coses que em cridava l'atenció és que sortia sempre el debat aquest de los visados para trabajo temporal, no? Aquests visats perquè la gent entri, treballi i se'n torni. Que això el que ens diu una altra vegada és el mateix. Europa està amb aquest plantejament de nosaltres necessitem que els migrants vinguin i treballin, però no volem que visquin aquí. És que realment el drama és aquest. O sigui, són, d'alguna manera són vistos com una força de treball, però no els volem en els nostres barris, no els volem en els nostres hospitals, no els volem a les nostres escoles. I, bueno, això jo crec que diu molt de les societats que estem construint.
2: Ens interroga molt, no, Maria, sobre això, quina mena de societats som i les nostres paradoxes, no? La riquesa que volem i, per tant, el nivell de serveis que volem, però la que estem disposats a renunciar, tampoc té per què ser renunciar, però vaja, quins reptes estem disposats a assumir, per exemple, en termes de diversitat, no?
4: Clar, és que quan parlem de diversitat, la cosa es complica, no? jo crec que quan parlem d'acollida i d'inclusió i de convivència i de diversitat, això implica una societat amb capacitat d'obertura, no? Amb capacitat de modificar i de moure's d'allà on està, no? I això ho treballem molt a Migrastudio, no? Les persones que venen aquí a col·laborar com a voluntàries, per exemple, a l'entitat, han de tenir una motivació, però han de tenir també una actitud oberta, perquè molts tenim un racisme, no? de la nostra educació i de la nostra experiència molt, molt ficat a dins. I, per tant, quan vens a Migrastudio i comences a trobar-te en una nova realitat i coneixes la realitat de les persones que han migrat, has de ser capaç de qüestionar-te, no? De reflexionar, de canviar i moure't de la posició inicial que tenies, no? I sempre parlem d'això, la porta està oberta per tothom a Migrastudio, però has de tenir aquesta actitud, no? I la societat, per treballar aquesta convivència, aquesta, no? acollida i aquesta diversitat, necessita d'aquestes actituds que no crec que en aquests moments, no? siguin les que ens caracteritzin més, no? a Espanya i a Europa, no? El tema identitari, i per tant, aquí tenim un repte molt important, perquè si no, bueno, pues això, no? La mirada instrumental que deia l'Alba, no? Els necessitem, que facin el que han de fer, però que no siguin companys meus de feina, que no es casin amb el meu fill, que no convisquin a l'aula amb el meu fill, no? I que no practiquin la seva religió, ni que, no? Clar, perquè tot això bueno, m'interpel·la directament, em fa plantejar-me qui sóc jo, no? I toca temes molt, molt profuns i molt íntims que no estem disposats a, no? A obrir, a replantejar, a reflexionar i a modificar. I, bueno, clar, això ens tanca hermèticament a cadascú en la seva, no? pròpia identitat i no permet construir la societat present i futura, no? que hem d'assumir que tindrem.
2: Convidem aquesta conversa que, a partir del que ha passat aquest estiu, com dèiem a Ceuta, doncs hem volgut fer una mica de zoom out i mirar doncs, en quina situació estem realment en relació a la immigració, perquè al final estem parlant del fenomen de la immigració. Moltíssimes gràcies, Alba Tarroc, llicenciada en Sociologia per la UAB i tècnica del Departament de Migracions de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, i Maria Coll, professora de secundària i des de fa un any directora del Centre Migrastudium dels Jesuïtes. Moltes gràcies i fins la propera.
4: Gràcies. Moltes gràcies.
3: Gràcies.
5: Estàs escoltant Valors a l'alça.
0: Una de les coses que més ens agrada fer en aquest programa és sortir a caçar tendències, sempre des de l'òptica dels valors, i qui ens guia en aquesta aventura és la periodista Judit Vives, que és una gran i hàbil caçadora de tendències. Judit, ben tornada, com estàs?
6: Hola, doncs, com sempre, molt contenta d'estar aquí.
0: Igualment. Això anima el dia, sentir la teva veu i sentir que et fa il·lusió ser a Valors a l'alça. Escolta, de què ens parles avui?
6: Doncs mira, parlo d'un tema que suposo que n'haureu sentit a parlar, perquè se'n apareix ja en les xarxes i als anuncis i tot, que és el tema de la menopausa, vale? Que és un tema molt curiós perquè fa 4 dies, com qui diu, no se'n parlava ni una paraula, no? Sí. I de repent hi ha hagut com una gran revolució que ha fet que la menopausa no només es parli obertament, no? I de forma natural, sinó que s'està produint un fenomen que va una mica més enllà, que és el que volia comentar avui, no? Que és aquest fenomen que se li diu el menowashing. Ja sé que sempre acabem caient amb aquestes paraules angleses i és una mica odiós, no? Haver de dependre sempre d'aquests conceptes, però crec que sí que il·lustra molt bé la idea, no? En tot cas, seria... la idea, el menowashing seria com el rentat de cara de la menopausa, no? Traduït així literal, però bueno, en realitat el que fa referència és de com una acció que era interessant, que era que de sobte la menopausa es pogués parlar obertament quan era una cosa que semblava un tabú, se'n parla tant i tant que s'està convertint com quasi totes les coses en aquesta societat del consum capitalista, doncs això, no? En un element d'explotació comercial. Vale, llavors, em sembla que és un tema interessant perquè jo crec que està associat a molts valors positius, però també té algunes parts negatives, no?
0: Clar, està molt bé que se'n parli, com tu deies, perquè semblava que no existís fins fa relativament poc, no? Tot i que afecta una bona part.
6: Sí, gent de la meva generació, no?, que ja estem entrant en la perimenopausa i ens estem acostant en aquesta època, jo en aquesta etapa estic pensant molt en la meva mare i en la meva àvia, no?, que eren dones que havien passat tot aquest procés sense ni parlar-ne. O sigui, no, ni, jo no recordo casa ni cap comentari de res, ni d'un fogot, ni de, ni de res de tot això, no? I de repent, gràcies a dones, no?, que han entrat en aquesta fase i no han començat a parlar obertament, i algunes actrius, no?, inclús com, em sembla ara, no vull equivocar, però em sembla que és la Naomi Watts, que va tenir una menopàusia precoç i llavors ella es va convertir com en una veu abanderada, no?, de tot aquest tema i tot això. Ha fet que, mica en mica, doncs, socialment se'n pugui parlar obertament i es pugui dir, escolta'm, les dones passen per aquesta etapa i aquesta etapa, doncs, té una sèrie de característiques i té uns efectes a la salut i té una sèrie de canvis i tot això, i s'ha de poder parlar obertament, no? Llavors hi ha hagut tota aquesta part positiva de que s'hagi obert el tema i les dones, doncs, puguem saber què ens podem trobar en aquest moment, no? Però per altra banda, doncs això, no? Aquest fenomen que es produeix sempre de comercialitzar, no?, d'explotar comercialment qualsevol cosa que sembla mínimament tendència, ens està donant això, que apareguin, doncs, des del típic influencer, no?, que et dona consells per la menopausa, quins productes t'has de prendre, quins exercicis has de fer, quina dieta has de portar, no sé què, que comencen a aparèixer de forma massiva. Llavors passa allò típic de que costa saber a qui et pots fiar, de qui no et pots fiar, clar, no? I després l'explotació comercial de productes, no?, que de repent, si el magnesi, si les pastilles, si les cremes, si el no sé què, no?, els suplements, i una sèrie de coses que també arriba un moment que et preguntes si són necessàries o no són necessàries, no? I a tot això també hi ha un factor, vaig estar parlant amb una associació, una empresa, no?, que es dediquen justament a crear productes d'aquests, no?, i també reflexionaven sobre coses tipus també l'explotació del tema, no?, tant insistir en aquest tema, pot acabar revertint també en la creació d'una autoimatge de la dona, no? O sigui, jo no sé si recordeu una pel·lícula, no sé si m'allargo massa, si no em talles, però si recordeu una pel·lícula que es diu Tomates Verdes Fritos,
0: sí, tant.
6: Doncs la protagonista, que era el paper que feia la Kathy Bates, era una dona que passava per la menopausa, i si recordeu, no?, la representaven, doncs, com una senyora, una gran, una mica queca, poc atractiva, com envellida, no?, amb els fogots, mig histèrica, no? Llavors, aquest estereotip de la menopausa que ara s'està transformant precisament perquè se n'està parlant, però correm el risc de que de sobte et trobis tu que tens allà 50 anys i t'hagis de veure com si fossis la, no sé, no?, una superdona, superespectacular, amb un tipàs i un aspecte fabulós i la pell estirada i tot això, no? Llavors, també corre una mica el risc que aquest fenomen de parlar molt d'això i de com ho pots afrontar t'acabi revertint en que tinguis la pressió estètica sobre, que és el que ens passa a les dones sempre, no? Llavors, penso que és un tema molt interessant perquè té tota una part positiva de valors, de donar a conèixer una realitat i de poder-la afrontar i tractar com toca, i per altra banda té aquesta contrapartida de l'explotació comercial, de l'efecte que pot tenir la pròpia autoimatge, en fi, una mica tot això.
0: Avui menowashing amb Judit Vives és la tendència a la qual hem volgut posar el focus. Judit, moltes gràcies. Veurem com continua evolucionant aquesta tendència i com es va equilibrant aquesta balança. Ens retrobem aviat. Una abraçada.
6: Vinga, moltes gràcies.

0: Aquesta temporada volem parlar de cinema. Ho farem un cop al mes amb Jesús González, que és historiador i divulgador cinematogràfic, en una secció que hem volgut anomenar Zoom i que ens servirà per conversar de temes tan actuals com el que avui posem sobre la taula, que és la intel·ligència artificial, com pot influir en el món de la interpretació, per exemple, quines mesures s'estan prenent per pal·liar uns canvis que, sense saber ben bé com, ja tenim entre nosaltres des de fa més temps potser del que ens imaginem. I, de fet, hi ha qui ja va preveure o qui ja va pronosticar als anys 90. Jesús González, benvingut a Valors a l'Alça. Quin plaer tenir-te aquí.
1: Hola, què tal? Un plaer per mi també participar en aquest programa i em fa super, molta il·lusió, molta il·lusió.
0: A mi també, perquè tu fa molts anys que divulgues sobre cinema, en saps un munt, i que li puguem fer aquesta volta, no?, i poder reflexionar sobre temes vinculats amb el cinema i els valors és molt interessant i molt necessari. Avui vols parlar, de fet, d'un concepte que jo desconeixia, però em deies que està a l'ordre del dia.
1: Bé, a l'ordre del dia perquè s'està produint un cas concret que està sent molt sonat i, per tant, se n'està parlant. Però, bueno, és una cosa que està aquí que fa molt de temps. Diem el concepte, que després derivarà més coses, però, mira, avui intentarem parlar d'un tema que es diu Ghostploitation, que vindria a significar alguna cosa així com l'explotació dels fantasmes. Però no parlarem d'una pel·lícula de por, no, encara no ha arribat...
0: Tot i que podria ser-ho.
1: Podria ser-ho, i ho és, a vegades, segons com... Però, sinó que parlarem d'una notícia que ha sorgit aquest estiu que és interessant perquè obre moltes portes, però també fa una mica de por, sobretot si ets actor o actriu. Això ja ho deixo dit. Perquè la Ghostploitation consisteix en fer servir imatges o qualsevol tipus de recursos d'un actor o d'una actriu perquè ja ha mort, que és important dir això, per reviure'l i fer pel·lícules amb ells. Això no és que es faci cada dia, això no és que es faci cada dia, però sí que s'ha fet es farà en un cas molt sonat, que és en el cas de Val Kilmer, que ja sabeu que va morir l'any passat, i que aquest any, o possiblement al principis del 2027, això no és tan clar, molt clar, estrenarà una pel·lícula nova. Però clar, com pot ser que Val Kilmer estreni una pel·lícula nova si està mort? Doncs no la va rodar en vida, sinó que ha consentit, ell quan ja estava en vida ho va consentir, i també els seus familiars, doncs va consentir que s'utilitzessin les seves fotos o plans d'unes altres pel·lícules seves per fer-ne una de nova. Fa una mica de por. La pel·lícula es titularà As Deep as the Grave, que també és un títol curiós, o sigui, tan profund com una tomba.
0: Sí,
1: ja no sé si juguen amb el morbo d'aquesta mort i que el ressuscitaran, però això està suscitant doncs molta polèmica, molt debat a internet i a les xarxes. Però també cal dir que ell ja ho havia fet. Val Kilmer va morir de càncer, d'un càncer de faringe, i ja quan estava fent les últimes pel·lícules va fer servir la IA per canviar la seva veu, perquè com que la veu li havia quedat alterada, gràcies a la IA, a la intel·ligència artificial, van poder restaurar la seva veu habitual, no? Per tant, el cas d'aquest actor és un cas específic de persona que hi creia o no sé com dir-ho, no?
0: Em fas pensar molt en una pel·lícula que no recordo gens com es diu, protagonitzada per una dona que se suposa que és actriu i que li proposen signar un contracte per això, perquè sempre es pugui... És que no sé quina pel·lícula...
1: The Congress.
0: Pot ser.
1: Sortirà més endavant, però sí.
0: Perfecte.
1: És el cas de The Congress, que és una pel·lícula de ciència-ficció en la qual hi ha una actriu que li diuen això, tal qual, pots ser actriu en vida, però quan moris desapareixeràs, o pots escanejar el teu rostre, les teves emocions, viuràs tota la vida perquè sempre farem pel·lícules amb aquest escàner que farem en alta qualitat.
0: Però clar, això ja no és ciència-ficció.
1: No,
0: la realitat estem veient.
1: La pel·lícula, de fet, ja hi ha una imatge de Val Kilmer generada per IA de la pel·lícula i la veritat és que fa entre por i com gràcia d'haver-lo recuperat, però també fa por, perquè en el fons és això, és un fantasma, no? El títol aquest, no, Ghostploitation, és un bon nom, no? El va inventar Vanity Fair, va sortir per primera vegada en Vanity Fair, i bé, la veritat és que fa una mica de llullut, s'ha de dir, no? Però no només es fa amb els morts. Aquest any, a inicis de l'any, sobre el febrer, va aparèixer un clip molt curtet, molt al·lucinant, en el qual Tom Cruise i Brad Pitt lluitaven, feien una lluita espectacular. Res, el vídeo es va fer viral i al cap de molt poquet va sortir o es va saber que hi havia hagut una empresa xinesa que es diu Sidans 2.0 que va crear un generador, val, d'imatges d'IA i que per anunciar-lo havien agafat a la cara de Brad Pitt i la de Tom Cruise i bueno, pues el van posar a lluitar. De seguida, des de Hollywood, es va intentar bloquejar, es va demanar que marxés, però ja sabeu que internet amb això és implacable. I a la que tu publiques una cosa, vale, pues a la pàgina oficial no hi és, però a 30.000 pàgines no oficials sí que hi és. Per tant, si busqueu Brad Pitt, Tom Cruise, hi ha, us apareixerà. I és al·lucinant. O sigui, una lluita de mamporros i de cops i de salts, al·lucinant, tot generat per ordinador també, per IA, o sigui que al·lucinant.
0: Clar, això és una arma molt potent, Jesús, perquè ens permet això, no? Entonces, ressuscitar actors i actrius que són morts, això sempre té un component temptador, però també és una amenaça pels intèrprets que continuen vius i que volen seguir treballant.
1: Claríssimament, o sigui, si tu ja ets una productora que tens arxivat, no?, en un disc dur les cares dels actors que tu vols, ja no contractes a gent nova que es queixaran, demanaran descansar, anar al lavabo, no? Vull dir, tu agafaràs l'ordinador i faràs la pel·lícula que vulguis. I ara això resulta que no és màgia, sinó que hi ha una senyora que es diu Connie Willis que va escriure un llibre que es titula Remake. Hem de dir, fem un parèntesi, Connie Willis és una de les escriptores més importants de ciència-ficció dels anys 90 i 2000, que ha guanyat tots els premis, l'Hugo, el Nebulosa, tots els premis de ciència-ficció dels anys 2000-90 els va aconseguir ella, i concretament va escriure una novel·la molt curteta que es diu Remake. Bé, doncs en aquesta novel·la que titulada Remake, el protagonista és un senyor que treballa en pel·lícules antigues. És un buscador de coses o d'imatges en pel·lícules antigues. I mira, entre altres coses, per què busca imatges? Doncs busca imatges perquè els estudis li diuen necessitem un pla lateral d'un avió. Doncs en comptes d'agafar un avió i pagar, etcètera, es busca un avió en una pel·lícula. A Casablanca, per exemple, que n'hi ha un, doncs utilitzem l'avió de Casablanca. O sigui, ella va compredir, suposo perquè estava molt al dia de lo que passava ja en els 90, recordo que als 90 ja s'estava fraguant de Matrix, per exemple, per tant, no és una cosa que diguis, la senyora era molt llesta, però el món també ens estava portant cap aquí, no? Aleshores, per exemple, una altra cosa que fa és, pues, junta pel·lícules amb Marilyn Monroe i amb River Phoenix i en fa una altra. És veritat que el llibre s'ha quedat una mica obsolet perquè la gent que surt pues, són gent dels 90, no? River Phoenix jo ho dic ara i no el coneix tanta gent. Marilyn Monroe sí, no? Però bueno, una de les seves missions és agafar la Marilyn i el River, escanejar-los, treure'ls de la peli i muntar-los en una altra peli. Una altra cosa que fa és escanejar la cara d'un senyor, d'un espectador i ficar-la en la peli que ell vol, pagant una morterada de diners, no? Tu vols ser protagonista de Psicosis? Doncs aquest senyor t'escaneja la cara i te la fica a Psicosi. Més coses que feia? Pues eliminar plans que on la gent apareixia fumant o on la gent apareixia tenint sexe, perquè representa que és una societat molt, molt casta, molt reprimida, i per tant s'està eliminant totes les coses prohibides, no? Fumar, el sexe, etc. O, per exemple, paral·lelament, sí que existeixen simuladors de sexe en els quals tu pots tenir pues una relació amb algú que tu tries, no? Aquí a la peli, pues, hi ha el llibre triant Mel Gibson, Michelle Pfeiffer, no? Gent de l'època. Però, bueno, ja us podeu fer la idea que la senyora Connie Willis, amb aquest remake, no, va idear el món en el que estem vivint ja, pràcticament. El món de un món de memes, no? De cares que substitueixen a altres, no?
0: Doncs un pronòstic que s'ha acabat complint, ja hi som de ple, i avui hem conegut aquest concepte de Ghostploitation, que fa una mica de por i que segurament anirà sortint Jesús González al llarg d'aquesta temporada en aquesta secció on fem zoom precisament a qüestions vinculades amb el cinema que ens han de fer reflexionar. Jesús, un plaer, benvingut i
1: moltes
0: fins la propera.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
2: Valors a l'alça. 15 anys llegint l'actualitat a través dels valors.

0: Aquesta setmana volem dedicar el like del programa a Nudo, el Festival de Poesia de Barcelona que ja està en marxa i que arriba a la desena edició reivindicant que ara més que mai la poesia és necessària. En un moment en què tot sembla anar cada vegada més de pressa, aturar-se i escoltar les paraules pot semblar gairebé un acte de resistència. És per això que avui volem parlar amb la directora d'aquest festival, amb Carmen Berasategui, per conèixer com ha evolucionat aquesta cita i quin paper pot tenir avui dia la poesia en una societat que sembla haver perdut una mica el temps per a les paraules. Carmen Berasategui, com està? Benvinguda.
1: Hola, què tal? Hola, Laura, molt bé. Estic superbé. Estic, bueno, una mica estressada perquè ja estem en ple festival, però contenta d'estar aquí.
0: Enhorabona per aquesta desena edició. Teníem moltes ganes de saber com us sentíeu vosaltres d'entrada, però també com ha evolucionat el festival de la mà de la poesia des que vau començar aquesta iniciativa.
1: Ja, no, és increïble. Jo no m'ho crec. Bueno, el festival Nudo va néixer fa com, sí, 10 anys, celebrem 10 anys, va néixer en 2017, en un espai petit de Poblenou. 3 dies també, i sempre ha estat, Nudo és un festival que sempre ha estat en fusió amb altres disciplines. És per això aquest nom, que és Nudo, perquè jo volia unir la poesia amb altres disciplines, perquè crec que és una fusió molt interessant. Hem estat coquetejant, es diu així en català, coquetejant amb altres disciplines des de fa més de 100 anys. I m'interessa aquest diàleg contemporani de la poesia amb la fotografia, amb la dansa, amb la música, amb el collage, amb, bueno, totes les disciplines que he intentat des del principi invitar al festival. I això bueno, a mi mateixa m'ha sorprès, perquè és veritat que la poesia està més viva que mai. I disculpa el meu català.
0: Només faltaria.
1: M'agrada molt fer aquesta entrevista tot en català, perquè per mi és un repte i cada vegada m'agrada més parlar-lo. Però només les meves disculpes, si se m'escapa alguna castellanada. Està més viva que mai perquè hi ha una comunitat, hi ha tants artistes i poetes nous cada any que descobreixo, que això a mi m'emociona molt. Cada vegada hi ha més editorials, més festivals, més espais, més experiments, més jocs, més inclús audiència i públics per a aquestes formes distintes de poesia. I bueno, no sé si contesto amb això.
0: Em contesta perfectament i, de fet, molt més que això, perquè d'aquí en surten molts dubtes. No sé si a vegades, en moments potser més convulsos o més tensos, la poesia pot ser un refugi i potser per això està més viva que mai.
1: Buah, i tant. Per mi, almenys per mi, que jo vaig fundar aquest festival perquè la poesia és la meva vida i crec que és el millor antídot quan estàs mal. Jo em refugio molt en la paraula. Trobar idees, paraules, frases, versos. Sí, és aquest coneixement d'emocions que, bueno, que te poden abrigar, no? En algun moment, que te poden dar un bálsamo i respostes. En algun moment que tu et sentis molt feble, més vulnerable, jo crec que és el millor antídot que pot haver. Jo, almenys, és la meva resposta. Però també el que fa la comunitat, perquè cada vegada jo trobo més que la gent es reuneix per escoltar, per escriure, per aprendre com fer la poesia, d'una manera activa i passiva, també. I més en una societat hiperdigitalitzada, com la que estem vivint, i que parece, o sigui, que estem més connectats que mai, però si aprofundim, és tot el contrari. Jo veig més soledat que mai. Y no sé, yo creo que cada vegada es más important com dir això, abogar per espais on recuperar aquestes coses que són autèntiques, que fem amb les mans, amb els cors, no ho sé. Jo és que sóc una analògica, una fan de l'analògic, de l'artesà, i no... Evidentment que obro la porta a la tecnologia, perquè crec que s'està fent moltes coses interessants de poesia electrònica i amb nous formats, però al festival, almenys, a mi m'agrada programar artistes que fan coses amb les mans, perquè jo crec que la poesia resideix molt bé ahí, en tot l'artesà. I aquest any l'exposició, no hem fet una exposició, sinó hem fet, jo he apostat per una instal·lació artística que es diu Quan les mans oblidin, i hem donat, hem robotitzat braços, sí, braços i mans, les hem robotitzat per escriure exactament aquest missatge, que és urgeix poesia.
0: En el festival, en el manifest d'enguany, el que feu és posar en valor la gana, no? Dieu que és cerca, impuls, curiositat. Abans que parlava de la paraula i de com a vegades sembla que perd valor, creu que amb la quantitat d'informació i de missatges que rebem cada dia en aquesta societat tan hiperdigitalitzada que comentava, ens hem acabat atipant, empatxant de paraules, potser? I per això cal que anem a buscar
1: sí,
0: altres
1: també.
0: Coses?
1: Quan hi ha multitud, quan hi ha una sobredimensió de les paraules, de les imatges, evidentment aquestes perden valor. Però... No ho sé, no sé com dir-te, perquè hi ha una frase que diu Hermann Hesse, flotar sin pena sobre la superfície de la vida. Que és com, de vegades sento que estem transitant el nostre dia a dia superficialment, no? Sense aprofundir. I amb el festival i amb la programació que fem, jo intento declarar la guerra a aquesta idea, no? De flotar sin pena sobre la superfície de la vida. Que és com, la paraula, evidentment, es pot... gaudir d'aquesta manera, superficialment, però jo defendeixo la hondura de pensament. Jo crec que amb la paraula hi ha com dir-te, nosaltres fem propostes escèniques, m'agrada molt la poesia sobre l'escenari, però també crec, sempre he dit que crec que la potència de la poesia, de la veu i de la paraula, quan és bona, és suficient, no necessita res. I nosaltres defendem això, el petit format per escoltar la paraula, no més.
0: Carmen Berasategui, que és un plaer haver pogut compartir aquests minuts i aquestes reflexions amb vostè. Deixi'm recordar que fins al 4 d'octubre la gent que ens escolta encara és a temps de remenar entre les propostes que proposen en aquesta desena edició de Nudo, d'aquest festival de poesia a Barcelona, que trobaran al seu web festivalnudo.com i també a les xarxes socials. Però li volíem agrair que ens hagi acompanyat avui a Valors a l'Alça per poder reflexionar i per poder compartir una mica la importància que clamen de la poesia en un moment com el que vivim. Moltíssimes gràcies.
1: Sí, moltíssimes gràcies per aquest espai i espero que tothom vingui, que encara falta molta programació. El dissabte tenim una fira, tenim les jaranes poètiques... Bueno, està tota la informació detallada a la web. I moltíssimes gràcies, Laura, per aquest espai i aquest moment.
0: Un plaer, Carmen. Una abraçada. Fins aviat.
1: Una abraçada.
0: Fins aquí aquest Valors a l'Alça. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, a les aplicacions iBooks i Spotify i també al web laxarxa.cat. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Gràcies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura, menys de 24 hores de la votació dels textos dels decrets Mari Carmen al Congrés. El PNB ha anunciat que donarà suport crític al primer dels dos decrets d'habitatge del govern espanyol, que acaba, recordem, desnonaments, la compra d'habitatge per part de fons voltor i regula el lloguer d'habitacions, entre d'altres, i que rebutjarà el segon sobre la renovació de contractes i les indemnitzacions a propietaris a llogaters. Totes les mirades estan posades ara en Junts, que faran aquesta nit una executiva a les 9 per decidir el sentit del seu vot. El president del govern, Pedro Sánchez, ha fet una crida a la responsabilitat als partits en un vídeo publicat a Instagram.
3: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre. Porque lo que está en juego está claro. Eso lo saben todos. El derecho a la vivienda frente a la especulación.
2: I la validació imminent de la llei d'amnistia marca el nou aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. El president del Tribunal Constitucional ha recordat que la sentència que s'emetrà dimarts serà vinculant per a tots els estaments judicials. Una sentència favorable a la llei acostaria el retorn del president Carles Puigdemont. Cándido Conde Pumpido ha assegurat que l'organisme que presideix dictarà una sentència clara, concisa i contundent sobre l'aplicació de l'amnistia. Ho ha dit en un esmorzar informatiu a Madrid.
4: Es vinculante para todos los jueces y tribunales. Por lo tanto, una vez que el Tribunal Constitucional lo que hace es establecer una doctrina.
2: La darrera sessió del judici contra quatre antiavalots per la lesió que Roger Espanyol va patir l'1 d'octubre, precisament del 2017, s'ha reprès després que l'acusat, que no s'havia presentat a les 10 del matí, hagi comparegut davant del tribunal. La vista s'havia suspès fins a la 1 a l'espera que la representant de l'Advocacia de l'Estat, que s'encarrega de la defensa dels acusats, aportés la documentació pertinent per justificar la incompareixença de l'agent que és inspector del cos. I diversos alumnes de la Universitat Rovira i Virgili del campus de les Terres de l'Ebre han testejat l'assetjament masclista a l'entorn universitari a través

0: Nyinyinyinyinyinyi, que és sobre l'escut dels dos barris de Barcelona, de Sant Andreu i de Gràcia. Joan, què ens en pots dir d'aquests dos escuts que jo vaig trobar per internet que són els dos únics que tenen com història entre els barris de Barcelona? És així?
1: Doncs són dos escuts molt, molt interessants. Pensem que, tot i que ara siguin barris de Barcelona, són entitats que en el seu moment van tenir independència, si ho podem dir-ho així, i, per tant, una identitat pròpia, que també es podria representar en un escut. Que, per exemple, Sant Andreu no és el cas, eh? L'escut és força, força recent. El de Gràcia sí que és un escut que sembla de caràcter més històric. És senzill d'explicar, eh? Quan... I ara no us espanteu quan comenci l'explicació, perquè em direu ara on va parar aquest noi. Quan l'arcàngel se li apareix a la Mare de Déu, li diu Maria, plena ets de gràcia. Per tant, aquesta expressió sempre se vincularà a l'escena de l'Anunciació. I l'escena de l'Anunciació sempre està presidida per una planta. Sempre la trobarem al costat de Maria o col·locada al mig entre ella i l'àngel, que és el lliri. I aquest lliri és el que rep tot aquest protagonisme, perquè és l'únic element decoratiu que té l'escut de gràcia. Per tant, hem de vincular aquest escut i aquesta planta a aquesta escena bíblica. Molt probablement també està vinculat al monestir, eh? al monestir històric de Gràcia, que també és dedicat a la Mare de Déu. Per tant, tot va lligant al voltant del mateix, eh? El lliri com a planta emblemàtica de la Mare de Déu. El de Sant Andreu és un escut parlant en el qual hi han intentat insuflar molta informació i que, per sort, tot lliga molt bé. Ja presideix la creu de Sant Andreu, és l'emblema d'aquest sant, la creu en X, podríem dir-ho. Un colom, d'aquesta paloma, i clar, però és un palomar. Per tant, hi ha el colom i a l'altre costat hi ha la mà. O sigui que torna a ser aquest jeroglífic, no? Aquests escuts parlants, que mitjançant símbols ens acaben relatant o ens acaben evidenciant el nom del poble gràcies a aquestes paraules que sonen semblants. La fortalesa que hi ha a la part superior de l'escut, aquesta sí que em perdo i no sé si és perquè potser hi ha alguna casa forta, algun castell, alguna torre de vigilància especialment destacable en aquesta entitat local.
2: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.

0: You got a friend in me, tens un amic amb mi, una amiga en aquest cas, és una cançó que t'envia directe a la butaca del cine, amb el Woody, la Jessie, el Buzz, fins a l'infinit i més enllà, i tota la tropa de Toy Story. Confesso que fins aquest matí, no sé per què, pensava que era una cançó antiga que Pixar havia rescatat per la banda sonora de la pel·lícula. I no, és una composició del músic i compositor Randy Newman de 1995. Ivan, tu, de Toy Story, com vas?
1: Doncs a mi em falta la darrera, la cinquena.
0: Doncs estem igual. Jo les he vistes totes, no sé si n'hi ha alguna que t'agradi més que una altra.
1: No, potser la primera per la sorpresa.
0: La veritat és que és fascinant com aconsegueixen
1: el nivell, sí.
0: El nivell de cada pel·lícula, sí, sí, no? Sí. Perquè normalment això, quan comencen a haver-hi números a darrere, espai, és com, sí, sí. Buf, però aquesta és fantàstica. Jo estic igual que tu, les he vist totes, menys la darrera, la cinquena, que m'han dit, això sí, i he llegit pels llocs, que és molt recomanable per conscienciar del perill de l'addicció a les pantalles, sobretot entre els més petits. I, francament, enxufar-los al missatge de compte, addicció i aïllament en l'argument d'una pel·li d'èxit, doncs em sembla una gran idea per fer que ho entenguin i, sobretot, que ho comprin.
1: Doncs la veritat és que sí, però els que més ho hem de comprar som els pares.
0: Cert. Però pels adults potser hauríem de pensar més en una pel·li de por. Ostres, aquesta, Ivan, quina és?
1: Monstres S.A. Una altra de les grans pel·lícules de Pixar i que també la banda

0: sonora també és del Randy Newman.
1: Doncs quin crac aquest senyor, no?
0: Doncs sí.
1: Ei, que jo he dit que era el compositor de la cançó dels Amics i ho és en realitat de tota la banda sonora de Toy Story, eh? De totes les 5 aventures d'aquestes joguines que malden per salvar el joc dels més petits.
2: Estàs escoltant Rambla 54, AUAU, Lleida Ràdio. You've got a friend in me.
1: You've got a friend in me. Bé, tota aquesta volta que hem fet és per dir-te que avui parlem de joguines antigues que, com les de Toy Story, doncs han sobreviscut al temps. Eric López també és un amic. Ben tornat al Rambla 54. Això, tens no una, tens un munt d'amics en aquest programa.
3: Molt bona tarda, Anna. Moltes gràcies, un plaer. I aquí també teniu un amic, que ho sapigueu.
1: Eric, tu, dèiem, avui ens portes una història que ben bé podria ser una mica la versió lleidatana de Toy Story. Les joguines de El Baratillo Leridano. Ho he dit bé, això? El Baratillo Leridano.
3: Sí, sí, sí. Ho has dit correctament, Anna.
1: Val. I què és això del Baratillo Leridano?
3: Doncs mira, deixeu-me explicar-vos, perquè el Baratillo Leridano, no, com es coneix col·loquialment aquí a la ciutat de Lleida, va ser una botiga de joguines que va tancar doncs, ja fa anys, però que encara forma part d'aquesta memòria, no, col·lectiva de la ciutat, i estava situada al número 36 del carrer Major de Lleida i va obrir les portes l'any 1898 i va tancar definitivament el 1979. O sigui, ja va estar uns quants anys operativa, i per als infants, no, deixeu-me dir-vos que aquesta no era simplement anar a una botiga a comprar una joguina. L'espai, els aparadors i la manera com es presentaven els productes feien que el Baratillo fos gairebé doncs, una atracció per tots els nens que passejaven pel carrer Major de Lleida. I precisament doncs, amb aquesta idea de conservar aquella experiència, no, Manuel Gigó, és un empresari i col·leccionista lleidatà, va voler conservar les joguines de la botiga com em va explicar, no, parlant amb ell mateix una miqueta, i així que pensa, Anna, que en té més de 3.000.
4: La intenció pues, va ser crear una col·lecció de joguines. Aquesta col·lecció s'ha anat ampliant, joguines que són recuperades del Baratillo, amb un sol motiu, que es creés un espai que servís perquè aquest record no es perdi. Aquest és l'objectiu principal d'aquesta col·lecció, que no es perdi el record del que va ser un referent de la nostra ciutat durant molt temps.
1: Però, esclar, Eric, una cosa és voler conservar el record d'una botiga i una altra és acabar tenint més de 3.000 joguines. Com arriben totes aquestes peces a les mans d'aquest senyor?
3: Doncs mira, és senzill, eh? Bueno, potser no tan senzill, no? Però deixem-me explicar-vos. La història comença precisament quan el Baratillo, la tenda de joguines, desapareix, i quan tanca, doncs algun dels elements que havien format part d'aquell univers, no, queden allà abandonats, i resulta que la família de l'home que acabem d'escoltar, no, del Manuel Gigó, tenia un negoci al costat i van comprar aquest local on estava el Baratillo, no, aquesta tenda de joguines. Va ser aquí quan hi van entrar i van veure tot el que hi havia, i el Manuel, doncs, decideix comprar i recuperar-ho. Mireu, escoltem el Manuel.
4: Pensem que aquest edifici, quan desapareix tot aquest espai d'il·lusió de la façana, i clar, és un edifici antic, només entrar allí amb un espai, pues ja vaig veure peces com eren els pianets, els organillos, que estaven a fora al carrer, amb moltes generacions de Lleida, jo crec que hi tenen l'ADN posat, no? Ho vaig veure que estaven pues, per tirar, per runa, per desaparèixer, no? Clar, al veure'l, vaig dir, això no es pot desaparèixer, no? Es vaig guardar. I a partir d'aquí vaig anar recuperant tot el que vaig trobar de joguines de l'edifici.
1: Eric, i aquí hi ha el que potser més em va cridar l'atenció quan ens proposaves aquesta història, quan en parlàvem abans del programa d'avui, evidentment, i ara que escolto el Manuel. Més enllà del col·leccionisme i del fet de que algunes d'aquestes peces segur que ara valen un dineral per aquesta cosa del col·leccionisme, per què aquestes joguines antigues tenen en realitat tanta importància? No és només per diners, no? Què tenia el Baratillo que diferenciava o el diferenciava d'una altra botiga de joguines qualsevol?
3: Doncs si ens has estat escoltant, no? ja ho pots intuir una miqueta, no? Pel que hem anat conversant, Anna, però ens hem de posar en el context d'aquella època. El Manuel doncs, ho explicava així, mireu.
4: Era una època en què pues, aquests diguem, medis audiovisuals i tots aquest tipus d'al·licients que tenim actualment no existien. Llavors, els infants, per veure alguna cosa, tenies que sortir al carrer. I què et trobaves al centre, al cor de la ciutat? Doncs pues als ulls d'un infant, tu allà veies un edifici, una casa feta de joguines. Aquest edifici tenia llum, tenia un so especial i moviment. I al mateix temps era participatiu. Tu podies entrar i jugar, utilitzar aquestes peces. Bé, aquest espai màgic, pues, als anys 79-80, desapareix.
1: I una vegada tens tot aquest material recuperat, imagino que també hi ha una altra qüestió important, que és què fas amb aquestes joguines, perquè si les peces acaben simplement en una col·lecció privada, es pot perdre una mica una part d'aquesta interacció que explicava el Manuel, no?
3: Correcte, i ell sempre diu, no?, que aquesta idea que ell defensa, que sempre està lligat a la ciutat, no?, perquè si no està lligat a la ciutat, doncs potser fora de la ciutat de Lleida perden doncs, aquest valor, no?, històric del que portem parlant, no?, des de que hem començat a parlar. Per això considera, no?, que han de continuar, el Manuel considera que han de continuar lligades a la ciutat de Lleida.
4: Clar, si surten d'aquí, només són joguines. I per mi són les joguines del Baratillo. Això són joguines de la gent de Lleida, i això ha de servir perquè sigui un punt, un referent, perquè no es perdi aquest record d'aquest espai màgic de Lleida. Llavors, a mi, si ara em poso uns de qualsevol ciutat d'Espanya, que s'agraeix l'interès que hi puguin posar, no? Però dius, bueno, sortiran d'aquí, i en aquest lloc, bueno, mira aquesta nina, aquesta joguina. Però no, jo vull que sempre aquestes joguines tinguin al seu costat el per què.
3: Clar, això és el que em fa, no?, aquesta clau, no?, per entendre aquesta, mm-hmm, aquesta història quan parlem de les més de 3.000 joguines que conserva Manuel Gigó, que es diu d'hora, 3.000 joguines.
1: Sí, són moltes,
3: no? Parlant... Sí, déu-n'hi-do. No estem parlant, no?, només de joguines antigues, com comenta el Manuel. Cada peça ajuda a explicar el que va ser el Baratillo Leridano i perquè una botiga del carrer Major que va tancar, doncs, l'any 1979, com hem comentat, i encara, doncs, continua formant part d'aquest record de molts lleidatans d'aquí, de la ciutat.
1: I que sigui així per molts anys. Eric, en el fons, aquest senyor, el Manuel Gigó, no em sembla que estigui tan lluny de l'Andy de Toy Story quan, en aquell moment, no?, en què fa aquell traspàs de les seves joguines a una nena que de ben segur encara els hi donarà una vida i compartirà aventures. Quina història realment més bonica. Gràcies per portar-nos-la avui al Rambla 54. Una abraçada juganera i tornem aviat.
3: Gràcies a tu, Anna. Sempre un plaer estar aquí al Rambla 54.

0: Yeah!
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Badalona és coneguda arreu del territori gràcies a la penya. Aprofito per felicitar-la com a flamant campió de la Supercopa Endesa de bàsquet.
3: Visca la penya!
2: Però també per l'Hospital de Can Ruti, fins i tot la Titus Carpa o el Pont del Petroli. Però precisament davant d'aquesta estructura hi trobem la fàbrica d'un producte badaloní que m'atreviria a dir és el que més fronteres ha creuat arreu del món. Parlem ni més ni menys que de l'anís del mono. Segur que tots tenim al cap la imatge d'un mico amb una ampolla de vidre a la mà i l'haurem vist a moltes sobretaules, dinars familiars o en dates assenyalades com Nadal. Des del 1870, l'anís del mono ha estat protagonista de les nostres celebracions. Tot comença a finals del segle XIX. Com a moltes altres llars de Badalona en aquella època, la família Bosch i Grau decideix començar a elaborar anisats i aiguardents de forma artesanal. Ho explica l'Esther Espejo, responsable de comunicació del Museu de Badalona.
4: Es parla inicialment de la família fundadora, una família autòctona d'aquí a Badalona, una família que viu al centre de la ciutat, al carrer Soletat, i en el marc d'aquesta família, de la història d'aquesta família, doncs vinculem el costum, la tradició de ja feia anys, força arrelada a la ciutat, de fer anisats, de fer, d'elaborar aiguardents. I normalment era un consum intern, un consum familiar, però que a partir d'un moment determinat, doncs algunes famílies van veure la possibilitat d'introduir el producte en el mercat i és el que fa no l'anís del mono, sinó el que fan moltes altres marques.
2: Els germans Josep i Vicenç Bosch van aprofitar aquesta oportunitat de mercat i van comprar una fàbrica on van començar a produir anisats. Aquesta fàbrica, de la qual en parlarem tranquil·lament més endavant, és la del carrer Maristany, a primera línia de mar, on encara s'hi fa part del procés de producció de l'anís del món. Aquesta marca, més enllà dels seus orígens, amaga moltes històries peculiars. Per començar, què hi té a veure un mico amb l'anís? La raó és ben senzilla d'explicar. Vicenç Bosch era un apassionat dels animals exòtics, fins al punt de col·leccionar-los. Doncs bé, li va demanar per carta a un amic que vivia a Amèrica que li enviés un o dos micos escrit en números. El problema va ser que el seu amic va confondre la lletra O amb el número 0, amb la qual cosa li va enviar ni més ni menys que 102 micos a la fàbrica d'anís de Badalona. Evidentment, la sorpresa del senyor Bosch va ser majúscula quan va veure 102 micos a la seva fàbrica i va decidir donar-los tots al Zoo de Barcelona, excepte un, que se'l va quedar al recinte. Des de llavors, aquell indret es coneixia popularment com la fàbrica del mono i aquest sobrenom va donar lloc al nom de la marca, Anís del Mono. Un mico que, si us fixeu bé en les etiquetes, té una cara força familiar. S'assembla-hi molt a la de Charles Darwin, i això tampoc és pas casualitat. Els Bosch van fer servir aquest rostre com a gest de sorna en plena controvèrsia sobre la teoria de l'evolució. Aquest animal, de fet, va cobrar vida l'any 2012 quan es va inaugurar una estàtua en honor a la marca, un mico de bronze de 200 quilos assegut davant del Pont del Petroli, és a dir, a escassos metres de la fàbrica. L'ampolla tan característica de l'anís del mono, que té un relleu molt marcat en forma de rombes, tampoc està dissenyada a l'atzar. En un viatge a París, Vicenç Bosch buscava un perfum per la seva dona i es va fixar en una ampolla que li va cridar molt l'atenció, tant que va decidir inspirar-se en aquell disseny per crear els recipients on embotellar l'anís. Aquestes ampolles tenen un relleu diamantat que, al rascar-lo amb una cullereta o qualsevol element metàl·lic, genera un so molt característic. Una melodia que probablement haguem escoltat més d'una vegada als dinars de Nadal, i és que a Espanya és tradició fregar les ampolles d'anís per tal d'acompanyar les nadales que canta la canalla. Els badalonins i badalonines, pensant en l'anís del mono, és sinònim de recordar la seva fàbrica, construïda pel mestre d'obres Jaume Botell i Garriga i ubicada al costat del Pont del Petroli. Començat a construir l'any 1880, aquest indret es va crear degut a l'augment de demanda i al creixement de l'activitat de l'empresa. I a principis del segle XX, l'arquitecte Joan Amigó i Barriga va continuar l'obra i la va dotar d'un segell modernista encara visible avui dia. De fet, aquesta fàbrica es considera una joia modernista que s'ha conservat per el seu valor artístic i patrimonial.
4: La fàbrica està catalogada com a patrimoni, és un una resta viva de l'època industrial, una de les èpoques més importants de la història de Badalona juntament amb l'època romana, i de llavors, d'aquesta època de la industrialització, és l'única fàbrica que encara es manté activa, que encara es manté viva, i que per la importància de part de la construcció, de part de les sales, de part del mobiliari, està considerada i catalogada com a patrimoni.
2: Tal com explica l'Ester Espejo, aquesta fàbrica segueix funcionant i produint anisats. De fet, tot i haver innovat en tecnologia i en el procés de producció, a la fàbrica se segueixen fent servir els 8 alambins de coure originals de 1870, on de manera gairebé artesanal es destila la grana d'anís natural, també anomenada matafaluga. La sala de destil·lació, on s'hi troben els alambins, és el racó més autèntic de la fàbrica que ens transporta directament a l'època modernista. El Museu de Badalona organitza visites guiades a la fàbrica, on es pot veure tant la sala de destil·lació com també els despatxos modernistes i altres racons del recinte. A banda d'aquestes sessions ordinàries, el museu organitza les nits de tardor, unes visites guiades a la fàbrica que acaben amb un concert a la fresca i una degustació de begudes amb base d'anís, unes sessions que se celebraran els divendres 2, 9 i 16 d'octubre.
0: Bien, vamos con nuestra concursante. Por 5.000 pesetas, nombre aplicado a cualquier mamífero cuadrúmano del orden de los simios.
3: ¿Mono?
0: Correcto. Por 500.000 pesetas, cuando un niño pequeño es guapo, se dice que es muy...
3: ¿Mono?
0: Correcto. Por 50 millones de pesetas, el mejor anís del mundo es el anís del...
3: Del...
0: Oh, lo siento, querida amiga, ha perdido usted la ocasión de ganar...
5: No lo olvide. Cuando se habla de anís, se habla del mono. Anís del mono, el anís de siempre.
2: L'anís del mono, com moltes altres empreses tradicionals, s'ha anat creant productes al llarg dels anys, però la beguda més característica continua sent l'anisat, que n'hi ha de dos tipus diferents. D'una banda, tenim el dolç, amb una graduació del 35%, és l'anís més clàssic, que conté una quantitat notable de sucre i s'utilitza sobretot en rebosteria o per acompanyar el cafè. En canvi, l'anís sec té una major graduació del 40% i té un gust doncs, molt més sec, evidentment, i herbal, però menys embafador. Per diferenciar-los, l'anís del mono utilitza una etiqueta vermella a les ampolles que contenen anís dolç, mentre que l'etiqueta dels anisats secs són de color verd. Per tant, important no caure en confusions depenent de l'anisat que ens convingui més en cada moment.
6: Anís del mono, dale vidilla.
2: Ah, i una altra curiositat. En qualsevol de les etiquetes de l'anís del mono apareix la paraula destilación, però amb dues L's, és a dir, destillación, un error ortogràfic de la impremta francesa a qui Vicenç Bosch va demanar el disseny de les etiquetes, però que van decidir mantenir fins al dia d'avui. Una senyal més que l'anís del mono és sinònim de tradició i autenticitat. Els productes de la marca badalonina no només són coneguts arreu d'Espanya, sinó que es comercialitzen per tot el món. I no tan sols durant els últims anys, sinó ben bé des del principi. L'anís del mono ha creuat més fronteres de les que ens podríem imaginar.
4: L'anís del mono és un dels anisats més reconeguts en una època determinada a nivell mundial. I la documentació així ho constata, com el producte que sortia d'aquí doncs arribava a Canadà, a Estats Units, punts del territori de Sud-amèrica, es venia a diversos països europeus, França, Itàlia, Gran Bretanya... Era un producte que lligava perfectament amb els gustos del moment, a nivell gastronòmic, no? I a nivell de begudes espirituoses.
7: La verdad estaba dentro de una botella de anís del mono. La verdad estaba dentro de una botella de anís del mono.
2: Ara, quan camineu pel passeig marítim de Badalona i veieu un mico assegut a l'entrada del Pont del Petroli, sabreu de què va la cosa. Tindreu a pocs metres de distància la fàbrica de l'anís del mono, la beguda més famosa de la nostra ciutat.

0: Vale, Paola, primer nom del programa, no?
1: Vale, Rambla 54.
0: Ara, potser una definició pel programa.
1: Rambla 54 és el millor programa.
0: I què escoltes?
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Es nota, que et creus la ràdio local. Jo crec que això està superbé, no?
1: Genial.
2: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tortosa.
3: David Benito, ben tornat al Rambla 54.
4: Hola, moltes gràcies per convidar-me un altre cop. Encantat d'estar aquí, com sempre.
3: Doncs et convidem i et posem aquesta banda sonora, aquesta jota i aquestes gralles per reprendre la nostra tournée que estem fent per conèixer els gegants d'arreu del país. I avui, doncs, hem volgut contactar amb tu per parlar dels de Tortosa. David, ens els presentes?
4: Pues sí, doncs a Tortosa tenim molts gegants. A tots avui no us els podré presentar perquè entre els propis de la colla gegantera de Tortosa i els de les entitats de cultura popular en tindrem més d'una vintena. El que sí que, si em deixes fer-te un petit apunt, diré que, per exemple, un reportatge que vam emetre aquesta setmana de Pepeta la Paisana, doncs Pepeta la Paisana és també una geganta de la nostra ciutat.
3: O sigui que aneu recuperant les personalitats i les convertiu en gegants. Això està molt bé.
4: Sí, sí.
3: Avui, si et sembla, parlem de... Ens has dit que n'hi ha molts dins i fora de la colla gegantera. Per acotar-ho, podem parlar dels de la colla gegantera de Tortosa. No sé quantes parelles de gegants tenen ells.
4: Mira, hi ha tres parelles de gegants que parlen de la Tortosa jueva, de la cristiana i de la musulmana. Els de la jueva són Caixixa i Bonjoà, de la cristiana Rufo i Rubí, i de la musulmana tenim a la parella Zoraida i Nabil. Som una ciutat bimil·lenària i hem tingut moltes cultures a la nostra ciutat. I des d'abans dels 2000, Tortosa va voler representar tot això que tenim a la nostra ciutat, els nostres vestigis d'aquestes tres cultures, a través d'estos gegants que representen, pues, el que dèiem, les tres cultures, la jueva, la cristiana i la musulmana.
3: Clar, vosaltres ho teniu tot representat.
4: Tenim a tots representats perquè al final som molt conscients de que dins del patrimoni que tenim paisatgístic de la ciutat també tenim estos vestigis de la Tortosa jueva, cristiana i musulmana, i quina millor manera també de representar-ho en la nostra cultura popular i en els gegants que tant mos estimem.
3: David, i els més emblemàtics d'aquests gegants que ens has explicat, quins serien?
4: Els més coneguts són Rufo i Rubí, qui, per cert, també tenen una parella de gegantons. De fet, de Rufo i de Rubí tenim també dos parelles, los originals, que són de l'any 1957, i pesen 90 quilos.
3: Uf.
4: I tenen més de 4 metres d'alçada, déu-n'hi-do, no?
3: Sí, molt difícil de bellugar, això, eh?
4: I tant. I diem que són originals perquè són originals a mitges, perquè estos dos gegants, que pesen 90 quilos, representen una altra parella que teníem aquí a Tortosa abans de la Guerra Civil. La Guerra Civil, evidentment, ho destrueix absolutament tot, i després de tindre esta Guerra Civil a la Batalla de l'Ebre a Tortosa, pues, també van quedar eliminats. Eren uns gegants que s'inspiraven en els reis catòlics, i com aquí eren molt estimats, després, ja de no, sense representar-los en esta figura dels reis catòlics, van fer les figures de Rufo i Rubí, però també tenen este aspecte com molt de la reialesa.
3: I les rèpliques d'aquests gegants, ens deies, això ha de ser molt difícil de treure a ballar perquè realment pesa molt. Com són? Aquestes són les que més s'utilitzen, no? Les que més es deuen utilitzar els dies de festa.
4: Sí, tenim les rèpliques perquè, evidentment, 90 quilos no són fàcils de transportar. De fet, estos només surten els dies de festa major, a festes de la Cinta, per exemple, i la resta de dies surten en aquestes rèpliques, però t'he de dir que pesen 60 quilos, que tampoc,
3: bueno,
4: és, que,
3: tampoc és poc, que...
4: Exacte, tampoc és poc, i d'alçada també són similars, però, bueno, mira, ja és una mica més lleuger i sí que també conserven uns vestits que són antics i que, per tant, també d'alguna manera hi ha una representació de l'antic en lo nou.
3: I hi ha alguna altra parella de gegants que haguem de destacar?
4: Sí, també de la colla gegantera us puc destacar Mariana Curto, que per cert us he de dir que recentment hem descobert que Mariana Curto, un personatge històric de Tortosa, no es deia Mariana, sinó Maciana, i jo crec que tard o d'hora el nom del gegant també canviarà, perquè a través d'un investigador, d'un historiador que tenim a Tortosa, hem descobert que per un error de transcripció, se li havia dit tota la vida Mariana Curto i era Maciana, que era, de fet, l'esposa de Cristòfol Despuig. Són dos personatges històrics de la ciutat i que també estan representats en forma de gegant i que representen la nostra ciutat al segle XVI, que sempre se'n diu que és el segle d'or de la ciutat de Tortosa, i són els gegants que surten per la festa del Renaixement i que van ser creats l'any 1996 precisament per això, per la festa del Renaixement.
3: Doncs em queda clar que a Tortosa teniu uns gegants per cada ocasió especial, que sou geganters, geganters, i que hi ha una tradició doncs, important de representar la ciutat a través d'aquestes figures de la cultura popular que és tan arrelada. Ens queda alguna cosa?
4: Sí, podria parlar de moltes coses més. Tenim un cor de bèsties conformats per molts altres elements, el bou, també tenim l'àguila, ja te'n parlaré un altre dia, però també ens estem deixant de parlar de la cucafera, que és tot un símbol aquí a la capital del Baix Ebre.
3: Doncs sí, estem buscant un dia perquè ens vinguis a parlar d'aquesta cucafera que jo l'he posada a internet, cucafera de Tortosa, i he trobat una cosa molt curiosa que no coneixia, que sembla entre una tortuga i un cocodril.
4: Sí, t'explicaré una mica d'esta llegenda el dia que ens trobem per a parlar-ne, perquè també té relació en Rufo i Rubí, que són els gegants que us he dit que eren els més estimats. Tots ells tenen una llegenda que la puc explicar el pròxim dia. Només et faré un spoiler. La cucafera que tenim pesa més de 400 quilos, eh?
3: Ostres, i això quanta gent cal per fer ballar o per treure al carrer aquest bitxo tan gros?
4: Aquest bitxo va en rodetes perquè... Abans no les portava, les van posar posteriorment, perquè com pesava tant, van haver de posar rodetes i l'arrastren igualment unes quantes persones.
3: Doncs escolta'm, ens quedem amb les ganes de saber aquesta llegenda, de conèixer la vostra cucafera. Ja estem mirant agenda per tornar a xerrar aviat. Una abraçada enorme, David, i endavant.
4: Igualment, ara us he posat el caramel a la boca i en parlem el pròxim dia.
3: La veritat és que sí, i la veritat és que sí, et trucarem aviat.
4: Molt bé, vinga, una abraçada.
5: Vinga, Jan, que tens més idees, no?
6: Ja.
5: Vinga, va.
6: Esteu escoltant... Rambla 54.
5: No, Rambla 54. Has de localitzar-ho bé.
6: Esteu escoltant Rambla 54.
7: Estàs escoltant Rambla 54. A Ràdio Sió, Agramunt.
3: Avui, sense cap mena de dubte, és un dia geganter al Rambla 54 i tenim cua. Els següents a escena són els gegants d'Agramunt. Concretament, dos gegants que tenen... Txell Bernaus, ben tornada al Rambla 54.
8: Molt bona tarda, moltes gràcies, encantada de ser aquí un altre cop.
3: Vinga, doncs, Txell, quan vulguis, presenta'ns aquests gegants.
8: Doncs mira, nosaltres tenim una parella de gegants molt especials i com apuntava el David de Tortosa, també molt estimats. Aquests dos gegants són l'última incorporació a la família gegantera, que ja estava formada pel gegant Reix, el rei i la reina d'Agramunt, també la geganta Pom d'Or, que en aquest cas és de l'Associació Dones Esbarjo d'Agramunt, i la geganta La Mateula, que és del grup de diables L'Espetec. Les dues últimes incorporacions, no obstant, són uns gegants llegendaris, concretament són uns gegants recuperats de l'època medieval.
3: Què vols dir quan dius recuperats?
8: Mira, per entendre la història dels dos nous gegants d'Agramunt, primer ens hem de submergir en el llibre de cavalleries de l'any 1600, escrit per Fra Esteve de Varelles i recuperat el 1856 per l'agramuntí Antoni Viladot en la coneguda llegenda de la Roca de la Delfina.
3: Ens hem quedat amb les ganes de la llegenda de Tortosa, però la d'Agramunt no la deixo escapar, eh? Una llegenda vol dir que una cosa es posa molt interessant. Explica'ns.
8: Exactament. Mira, aquesta llegenda ens ubica a l'època d'ocupació sarraïna d'Agramunt i ens parla del rei de Tremisent, que va ser un conqueridor que va prendre la vila d'Agramunt l'any 714. Segons diu la llegenda, la vila d'Agramunt, que llavors s'anomenava Agrimons, es trobava completament assetjada per les tropes musulmanes. Davant del perill imminent dels musulmans, el senyor de la vila, el Pau d'Agrimons, va decidir evacuar de nit les dones i els vells i els infants. Uh-huh. Entre aquests evacuats hi viatjava la seva filla petita acabada de néixer, Petronella, o també coneguda per Peronella. Què va passar? Que durant la fugida que es va fer pel camí vell de Mafet, de Gramunt a Mafet, la comitiva va ser descoberta i atacada pels musulmans. Enmig de l'atac, que va ser ferotge, el carruatge on viatjava la nena amb la seva dida va volcar just al peu d'una gran roca que a dia d'avui encara podem veure si passegem doncs, per aquest camí vell que va de Gramunt a Mafet.
3: I què va passar amb la nena?
8: Diu la llegenda que l'endemà de tot aquest atac, qui va trobar la nena va ser el mateix rei de Tremisen. Encuriosit i també commogut pel nadó, se la va fillar, se la va endur a les seves terres. No? Amb els anys, aquesta nena va créixer en la cort musulmana sota el nom de Delfina i es va convertir en una autèntica heroïna que va ser famosa per les seves gestes guerreres, va ser molt guerrillera. Per tant, aquesta història ens parla de guerra i d'un temps en què les persones conquerien i batallaven cos a cos, però també ens parla de compassió i de com un esdeveniment que és tràgic pot donar lloc a una vida plena d'aventures.
3: Jo t'ho anava a dir, sembla ben bé una tragèdia grega.
8: Sí, sí, sí.
3: I també hem de dir, o també ens parla de com una llegenda doncs, acaba esdevenint una realitat, ni que sigui a través d'unes figures, no?
8: Exactament. Aquí ens remuntem a l'època actual, l'Associació Tradició, que és una entitat gegantera que, a més, organitza el Seguici Festiu Agramunt des de fa 25 anys, ha sigut qui ha recuperat aquests dos gegants. Ja existien a principis del segle XX, hem de dir, perquè, de fet, la imatge actual s'ha basat en el gravat dels gegants d'Agramunt, al qual està reproduït el costumari català de Joan Amades, que data de 1908.
3: Txell, com són aquests gegants?
8: Doncs mira, el company de Tortosa ens deia que pesaven 90 quilos. En el nostre cas, com que són més actuals, no pesen tant, pesen 38 i 36 quilos respectivament. A nivell visual, són únics. Van ser construïts pel mestre Carles Teixidor, que té el taller a Bellpuig, qui va saber plasmar, creiem tots els agramuntins i agramuntines, en aquests gegants les característiques més importants. Ell, el rei de Tremisen, és un senyor imponent, porta turbant, té una barba frondosa i porta, i això potser és l'element més característic, un enorme garrot que el porta aquí recolzat al que és el braç, no? Amb el que demostra el seu poder. El gegant, a més, du un cinturó, i això és un detall que va voler tenir l'associació, i va ficar el nom brodat de totes les persones i entitats que van fer donacions de diners importants perquè es pogués construir aquest gegant. I és per això que diem que són molt estimats a Agramunt perquè molta gent també es va volcar en la seva construcció. Per la seva part, la Delfina té una expressió més dolça, tot i que en la seva mirada sí que hi veiem el foc de la joventut i també de qui ha superat una gran tragèdia. A la mà, la Delfina hi porta un lliri blanc, que en aquest cas és símbol de puresa, d'amor sincer i noble, però també, i atenció que tapar és important, de pau i de dol. Tots ells són elements presents a la llegenda de la Roca de la Delfina. Dir també per acabar que el rei Tremisen es va presentar l'1 de juny del 2019, i la Delfina el 30 d'agost. Però la primera sortida i la més emotiva, quan els van poder veure tots dos junts ballant la seva dansa típica i característica, va ser l'1 de setembre del 2019 en el marc de la Festa Major d'Agramunt.
3: M'imagino que devia ser molt emotiu per tota aquesta gent que havia contribuït, no?, a construir aquests gegants, el rei Tremisen i la Delfina, els gegants d'Agramunt, que avui ens has explicat també. Txell, moltíssimes gràcies per acostar-nos a aquesta part d'Agramunt aquí al Rambla 54 i parlem aviat. Una abraçada.
8: Una abraçada, moltes gràcies.
6: Caem a la Rambla, 54.
9: Fes-la diferent, aquesta última.
6: Com que diferent?
9: Perquè sembla que ha sigut un fiu, no?
6: Ok. But perfect.
9: Així, amb una mica d'alegria.
6: Alegria.
9: Vinga, va.
6: Dai, dai, go. Ale, ale, let's go.
9: Som-hi.
6: Caem a la Rambla, 54.
9: Estupendo.
10: Jo escolto Rambla 54 a Solsona FM.
3: Jordi Casals, ben tornat tu també a Rambla 54.
11: Hola, què tal? Bona tarda.
3: Doncs prou bé. Hem passat ja per Tortosa, per Agramunt. Avui estem geganters, a més no poder, semblem l'Arnau. I ara toca Solsona, però no l'actual, sinó la de fa més de 350 anys, que és quan trobem la primera referència dels gegants vells de la vostra ciutat, els de la Festa Major, Jordi.
11: Sí, quan parlem de gegants de Solsona hem de concretar molt bé de què estem parlant, no? De quins estem parlant, perquè per ser una ciutat que no arriba als 10.000 habitants, té una població de gegants força extensa. Els més vells, com molt bé indica el seu nom, són el gegant vell i la geganta vella, que els anomenem així perquè no tenen un nom propi com a tal, com hem sentit fins ara amb els companys. Com deies, la primera referència que se'n té és del 1675 i la trobem als llibres de comptes de la confraria de la Mare Déu del Claustre, que és la patrona de la ciutat. Per tant, és una primera referència, però encara podrien ser més antics.
3: I si teniu una parella de gegants vells, això vol dir que hi ha una parella de gegants joves?
11: Correcte. Per una banda hi ha els gegants vells i de l'altra els joves, que van arribar uns 50 anys més tard, el 1727, i perquè us en feu una idea, la parella de gegants vells representen un guerrer i la seva esposa, i els gegants joves són dos nobles. Aquesta segona parella de gegants es va construir amb motiu de les festes de la celebració de la translació de la imatge de la Mare de Déu, que bàsicament vindria a ser un canvi d'ubicació d'aquesta imatge, però com que estem parlant de l'Església del segle XVIII, doncs tot era pompositat i solemnitat, vaja.
3: Les dues parelles, però, clar, en aquest país hi va haver un trencament amb la Guerra Civil i els va tocar patir els seus estralls.
11: Correcte. El gener del 1939, amb la retirada de les forces republicanes de Solsona, un incendi provocat en alguns punts de la catedral va encalcinar completament els quatre gegants. Però l'any següent, el 1940, l'Ajuntament ja es va decidir per recuperar-los.
3: I va ser un procés fàcil o no?
11: No, no va ser gens fàcil. El 1940 van encarregar la construcció a l'escultor Lambert Escalé. Aquí li posen algunes condicions. Els nous gegants havien de ser el més semblant possible als originals i també havien de ser exclusius de Solsona, o sigui, a dir, no es podien replicar. Però les condicions es van complir perquè només es van destruir el motlle del gegant vell, d'un dels quatre. Els altres tres es van fer servir per fer gegants com a xurros. A partir d'aquí, doncs, es fa un nou encàrrec a l'artista Joan Salvador Voltes, però en aquest cas les figures no van satisfer els solsonins. I el 1959 finalment es va fer l'encàrrec al solsoní Manel Casserres, tot quedava a casa, i que és l'autor de les dues parelles actuals.
3: Ja veig que els solsonins, allò, sou gent del morro fi, que no es conformen amb qualsevol cosa.
11: Sí, hem dit que no ho van tenir fàcil, però tampoc ho van posar fàcil, que diguem. Quan l'encàrrec va arribar a mans de Casserres, van estar contentíssims, i de fet amb la construcció d'aquests gegants vells i joves va començar tota una trajectòria artística de la família Casserres i del seu taller, que ha sigut i és encara avui en dia un dels més prestigiosos de Catalunya.
3: Seria interessant un dia treure-hi el nas.
11: I en podrem parlar.
3: M'imagino que amb tot el que han viscut aquestes parelles de gegants i amb el que va costar recuperar-les, ens ho has explicat, es deuen assegurar, no?, que no els passi res més ara.
11: Absolutament. De fet, només surten per Festa Major i per Corpus, i també ho fan en ocasions especials, com podria ser la presa de possessió d'un nou bisbe, que no passa cada any ni molt menys, o per commemorar l'aniversari de la coronació de la Mare de Déu, que, de fet, i per cert, la setmana que ve, el dimecres, dia 16, celebren els 70 anys d'aquesta coronació.
3: Doncs ara que ja sabem la seva història, serà un bon moment per apropar-nos a Solsona i veure'ls actuar. Una última curiositat sobre els gegants, abans d'acabar. Jordi?
11: Sí, al principi de la connexió us he dit que aquí a Solsona, com per com de petita que és, hi ha molts gegants. Per Festa Major i per Corpus, a banda dels gegants vells i els gegants joves, hi ha tot un seguit d'improperis, de bestiar, vaja. Hi ha un drac, hi ha una mulassa, un bou, una àliga, i la particularitat és que tots ells tenen la seva versió satírica, que surten i fan el boig per Carnaval.
3: Doncs mira, ja mateix t'encarreguem aquí en directe un reportatge perquè ens puguis parlar de tota aquesta tropa.
11: M'hi poso ara mateix.
3: Doncs moltes gràcies, Jordi, i parlem aviat, esperem aquest reportatge.
11: Fins aviat.
12: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
7: Estàs escoltant Rambla 54 a Alpicat Ràdio.
3: Sabina Pedrós, ben tornada tu també al Rambla 54.
13: Hola, Anna, encantada de tornar aquí amb les amb vosaltres.
3: Quin goig, avui et sumes tu també a aquest moviment geganter del programa i ho fas amb les dues figures que teniu a Alpicat, oi? Em deies que es diuen Manelic i Núria.
13: Sí, Anna, tenen 45 anys d'història i fan gairebé 3 metres i mig d'alt. El Manelí, concretament, fa 3 metres i 42 centímetres i la Núria, 3 metres 32. Van arribar al Picat al 1981, en una època en què es van construir molts gegants semblants arreu de Catalunya. I és que, bé, bàsicament, dues empreses van fer gairebé tots els gegants que tenim a Catalunya als anys 80. Eren Aragonesa de Fiestas i l'Ingenio, que potser sona més aquí a Barcelona, i els nostres doncs, són de la primera, d'Aragonesa de Fiestas. Són unes figures inspirades en els protagonistes de Terra Baixa, d'Àngel Guimerà, i tot, i que ja han sofert canvis des de que van arribar de fàbrica, això sí. I com que volia avui portar-t'ho tot ben preparat, he anat a veure el Jordi Escué, que és el programador cultural del Picat i qui fa també aquestes visites als gegants quan venen els escolars, i que controla moltíssim la història del Manelic i la Núria i també tots aquests canvis que t'estava comentant.
14: Deu fer uns 20 anys, el 2000 o així, es va modificar l'estructura. Era una estructura de fusta redona, que són gegants bastant alts, ara no es fan tan alts els gegants, eh? Són gegants de 1,35 m, i ara els gegants es fan, primer que es fan més petits, menys pesats, primer l'estructura, els materials també són diferents, es pot treballar amb altres materials, abans de l'any 2000, i es va canviar, es va posar de fusta, es va passar d'alumini, i en comptes de ser redó, ara es té una estructura quadrada. Això fa que tingui més estabilitat i menys pes.
3: Doncs ja tenim clars els canvis.
13: Sí, però no t'ho pensis, eh? Perquè a banda de modificar-los perquè siguin menys pesats i poguessin ballar millor, també van sofrir un accident que els va forçar a una altra reparació.
14: També va haver un canvi, aquest va ser debut a que la geganta va caure, i es van haver de reparar el cap i altres parts del cos de la geganta. Es va aprofitar per fer una reparació als dos gegants. Manteniment, podríem dir. Es van pintar, es van reparar una mica els desperfectes que hi havia i també es van canviar les robes. Això va ser més o menys cap al 2010-2012 i ara tenim els gegants pues, perfectament arreglats i estan a la sala plena i es poden visitar, si algú es vol visitar.
3: I ara que els teniu completament renovats i més lleugers, segur que farien les delícies d'una colla gegantera, no?
13: Això segur, però ara mateix no en tenim de colla gegantera. Però això sí, als anys 80 i 90 n'hi havia una i tenia moltíssima activitat. El Manelic i la Núria anaven, de fet, de trobada en trobada per tot Catalunya i m'han dit que no se'n perdien ni una.
3: Vaja, que tenien una vida social més intensa que la nostra.
13: Segurament, però aquella etapa, doncs, com us deia, es va acabar i ara, si voleu veure el Manelic i la Núria, el que haureu de fer és venir fins aquí, fins al Picat, perquè ja no surten del municipi. Segurament és perquè les noves normatives s'han fet més estrictes, calen també assegurances de responsabilitat civil, cobertura d'accidents, i possiblement doncs, això fa que costi més que tinguem aquella colla gegantera pròpia d'aquí del municipi.
3: Quina pena. Però que l'oient tingui clar que tampoc és que els tingueu tancats en un armari.
13: No. Aquí surten les festes majors del Picat, tant a l'hivern com a l'estiu, i continuen tenint molt protagonisme també en diferents activitats que anem fent aquí al municipi. Aquest any, per exemple, fins i tot sortien de missa ballant una sardana, vull dir que déu-n'hi-do.
3: I en aquests casos, qui els fa ballar, Sabina?
13: Doncs mira, si volen fer-los ballar, el que es fa és buscar colles d'aquí de pobles propers per a l'ocasió. I si el que només volen, per exemple, estar plantats a la plaça, com passa en la festa, per exemple, del llibre gegant, doncs el que fan, el trasllat, és la brigada municipal, ho fan amb molta cura i els carreguen dins d'un camió.
3: I hi ha una cosa que m'agrada especialment dels vostres gegants, i és que no només són figures que surten per festa major amb colla pròpia o no, sinó que han acabat generant una activitat cultural pròpia.
13: Sí, exacte, perquè el Manelic i la Núria estan darrere d'una festa que va néixer aquí, de la mateixa societat del Picat, i que amb els anys s'ha convertit en una cita coneguda també als municipis veïns i ve molta gent d'arreu. És aquesta festa que us deia del llibre gegant, es diu així, Festa del llibre gegant, uh-huh. De la qual ja en portem 27 edicions, i el Jordi també em va explicar una miqueta en què consisteix aquesta festa.
14: És el primer cap de setmana de juny, els gegants es porten a la Biblioteca Pública, allí és on se fa la festa del llibre gegant, que consisteix en que totes les persones que volen participar, molts d'ells són infants, participen creant el seu propi conte, i il·lustradors de la zona de les Terres de Ponent il·lustren els contes que ells han portat prèviament de casa seva. Cada conte d'aquest conforma una pàgina del llibre. El llibre al cap d'uns dies es porta a enquadernar i tots aquests llibres es poden visitar a la Biblioteca Pública. I crec que han fet 25 anys ja, o sigui que hi ha 25 llibres de llibres gegants.
3: Per tant, al Picat, els gegants acaben sent també una porta d'entrada a la cultura i a la participació.
13: Sí, és una festa, de fet, molt bonica, en la que ara mateix els infants que escrivien aquells primers llibres estan portant també els seus fills perquè escriguin els seus. És una festa, de veritat, molt bonica i, com deia el Jordi, es van acumulant aquests llibres i ens agrada moltíssim aquesta festa del llibre gegant. Però espera't, perquè encara ens queda una última sorpresa, perquè gràcies a aquesta conversa que vam tenir amb el Jordi ens vam poder assabentar d'una cosa que em confessava que només sabien 3 persones, ara ja en sabrem 5 i unes quantes més, i és una exclusiva. El Manelic i la Núria, atenció, perquè hem sapigut que tenen cançó pròpia.
14: Fins i tot té una... Hi ha una melodia, eh? hi ha un ball de gegants del Picat. És una peça que està composada per ser tocada en gralles, que la va crear l'Albert Soler Bosch, de Bellpuig, és un graller, compositor. I el que passa és que encara no s'ha pogut estrenar, perquè l'any que es va fer no vam poder sortir i vam esperar el moment per fer-ho i encara no ha arribat. O sigui que qualsevol moment s'estrenarà el ball de gegants del Picat.
3: Sabina, doncs, exclusiva inclosa, hem conegut una mica més el Manelic i la Núria, dos gegants amb més de 4 dècades d'història, una colla que va recórrer Catalunya, alguna reparació pel camí, una festa cultural pròpia i, fins i tot, xan, una cançó. Gràcies, Sabina.
13: A tu, ja us dic que he estat apretant el Jordi bastant perquè puguem fer ja aquesta estrena d'aquesta cançó com es mereix, i ja estem aquí intuint que pot ser la pròxima festa major d'hivern, que és així per Sant Sebastià, cap a mitjans de gener.
3: Ei, quan l'estrenin la volem escoltar, eh?
13: Això està fet.
3: Doncs una abraçada gran, com el Manelic i la Núria, i tornem a ramblejar aviat.
13: Fins aviat, Anna.
7: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada. Estàs escoltant Rambla 54. Ràdio Calella.
3: Sergi Ferrer, com anem?
15: Molt bé, Anna.
3: Avui connectem amb vosaltres perquè volem repassar paraules i expressions que feu anar a Calella i altres localitats de l'Alt Maresme, de fet, perquè hi ha paraules i expressions que dèiem que segur que surten amb tota naturalitat, però que potser quan les sentim la gent de Barcelona, Vilanova i la Geltrú, o Sant Andreu, Ivan, o Sant Andreu, acabem dient... Què diuen aquests?
15: Exacte. I avui n'he portat unes quantes, que almenys aquí a Calella doncs les diem bastant.
3: Doncs vinga, quan vulguis.
15: Mira, comencem per una que em sembla especialment bonica, que és Quicaracoc.
3: Quicaracoc. És bonica, efectivament, però ni idea, de què vols dir.
15: No és un animal, encara que ho sembli.
3: Ah, ho he pensat molt fort. Jo hagués apostat per alguna cosa que fa Quicaracoc, sí, sí.
15: És que, com bé ho dius, si d'entrada us ha vingut al cap una gallina o algun animal que fa quic-quiri-quic, aneu ben encaminats, però no ben bé. A Calella, quic-caracoc és una manera de dir rosella. I no és una invenció nostra, és una paraula, de fet, que ve documentada en fonts lingüístiques com a nom d'aquesta flor.
3: Doncs aquesta me l'apunto. Et sembla que anem per la següent?
15: Sí, vinga, mira, si jo et dic anem a Marc a banyar a darrere el cementiri, notes alguna cosa estranya en aquesta frase?
3: Doncs d'entrada sí, això de a Marc.
15: Sí, Marc és que el que en el català estàndard diríem anar al mar, no? Anar a la platja. Nosaltres diem anar a Marc i després hi ha aquest darrere en lloc de darrere.
3: Mm-hmm. Sàpigues que jo sempre he escoltat a la gent gran de Vilanova i la Geltrú dir en mar, si agafen la barca, o a baix a Marc. Vaja mar tot junt, si és un trajecte que vas cap al barri Pescador. Però això que comentes del Marc ja no és una paraula concreta, sinó una manera de pronunciar, també.
15: Sí, com bé dius, la manera de referir-nos al mar o a determinats llocs doncs canvia molt, no?, segons el poble. I a més són d'aquelles coses que, almenys entre els calellencs, ni tan sols ens adonem, no?, que diem diferent fins que ve algú de fora, que és el que comentàvem a l'inici, no?, que ens senti a darrere, o Marc, i ens pregunta, però què esteu dient?
3: Sergi, i jo n'he trobat una altra de les vostres paraules, expressions, remenant avui per internet. Ves a cobrar a la Roca de la Cabra.
15: Sí, aquesta té més mala llet, et diria.
3: A veure, explica'm.
15: Mira, ves a cobrar la Roca de la Cabra, a part que és una expressió antiga, doncs s'ha fet servir tradicionalment a Calella com una manera de fer fora algú, és a dir, d'enviar-lo a passeig, per entendre'ns.
3: I per què la Roca de la Cabra?
15: Doncs perquè, mira, la Roca de la Cabra és un dels topònims més antics de Calella, que de fet ja apareix documentada l'any 1224.
3: O sigui que si em dius ves a cobrar la Roca de la Cabra...
15: No t'estic convidant a anar-hi a fer turisme.
3: Ja m'ho imaginava, ja m'ho imaginava.
15: Després tindríem un clàssic que es diu que és Banyeros.
3: Ni idea d'aquesta.
15: En comptes de banyador, diem Banyeros.
3: Ah, i també dieu un altre que m'havíeu apuntat, era pneumàtic, oi? I no parlem de la roda d'un cotxe.
15: Sí, perquè a Calella aquesta la deia jo de petit, ara no tant, no? Quan anaves a l'aigua, a Marc, podies dir que volies un pneumàtic per referir-te que volies un flotador.
3: I va, l'última.
15: Fer una musclada a les roques. Aquesta sí que és molt d'aquí.
3: I això entenc que és anar a menjar musclos.
15: Sí, això es feia molt abans, també. Bàsicament era anar a les roques de Calella, la Roca Grossa, agafar musclos i després fer-los al vapor per menjar-nos-els.
3: Això, doncs, ja no només és una expressió, és gairebé un planasso, Sergi, t'ho he de dir.
15: Planasso total. Quedem per fer una musclada i tens l'activitat d'un diumenge organitzada.
3: Doncs vinga, doncs, si vols, que l'Arnau busqui un dia i fem tots una musclada. Moltíssimes gràcies, Sergi, per aquesta classe de calellenc. Tornem a parlar aviat. Una abraçada.
15: A vosaltres.

0: Hola, Adrià, què tal? Com vas? Mira, escolta'm, tenim un dubte i hem pensat que tu igual ens pots ajudar. Aquest dematí, aquí a la redacció, ens hem embrancat amb una discussió d'aquelles filosòfiques sobre què és patrimoni i què no és patrimoni. No sé, quan una cosa pot ser considerada patrimoni immaterial o material i això. Llavors, l'Arnau m'ha donat la idea de posar-nos en contacte amb tu, perquè efectivament a Tarragona se'n sent a parlar molt de patrimoni. O sigui que segur que ens trobaries algú que ens aclarís tots aquests dubtes, quan una pedra és patrimoni i quan no ho és. Ens dius alguna cosa? A veure si podem fer res. Vinga, una abraçada, adéu.
1: Hola, Anna, bones, com esteu? Doncs mira, us diré que és una pregunta i un dubte que apareixen molt sovint, no tant ja els tarragonins, però sí tota aquella gent que ve a passejar per Tarragona. Aquell dubte de, i això per què és patrimoni mundial i allò per què no ho és. Jo només us diré que normalment va molt més vinculat a la història que allò té darrere que en com és allò que veiem. Però tinc la persona ideal per parlar-ne i perquè ens ho expliqui tot perfectament amb tots els detalls. És el Magí Serizol, una institució a Tarragona per parlar sobre patrimoni i sobre la història de la ciutat. I a més, 28 anys, director del Festival Tarracoviva, aquell festival de referència sobre patrimoni i història tarragonina.
0: Ostres, Adrià, doncs genial. El pots trucar a veure si demà vol venir a ramblejar amb nosaltres i sortim de dubtes? Vinga, gràcies, una abraçada.
2: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El Parlament ha rebutjat la proposta dels socialistes de crear un programa d'adquisició conjunta d'habitatge amb la Generalitat per a persones d'entre 40 i 60 anys que no puguin fer front a una hipoteca. Es tracta d'una de les iniciatives estrella del president Salvador Illa al debat de política general. El punt ha comptat únicament amb els vots favorables de PSC i Esquerra i l'abstenció dels comuns. El Parlament també ha exigit l'aplicació total immediata de la llei d'amnistia i ha condemnat l'actitud de bloqueig antidemocràtic, diu, dels tribunals que neguen o dilaten la seva aplicació. És una proposta d'Esquerra que ha estat aprovada en aquest debat també amb l'abstenció de PP i Vox. I a menys de 24 hores de la votació dels decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol arran del cas Mari Carmen al Congrés, el PNB ha anunciat ja que donarà suport crític al primer dels dos decrets i rebutjarà el segon. Les mirades ara estan posades a Junts, que fa aquesta nit ha convocat una executiva a les 9 per decidir el sentit del seu vot. Més enllà de l'aprovació dels dos textos des de Barcelona, el president Salvador Illa ha reclamat un pacte de país de l'habitatge a nivell estatal.
3: Jo recabam en aquest sentit un pacte de país, em refereixo a Catalunya i em refereixo també a Espanya, un pacte de país d'uns mínims. I tinc, expresso també el meu desig de que les coses demà al Congrés dels Diputats vagin raonablement bé.
2: I alerta vermella a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp per pluges torrencials. A partir d'aquesta tarda, Protecció Civil ha activat un avís d'alerta a les comarques del Garraf, el Penedès, el Camp de Tarragona i a l'Ebre. En el cas de l'Ebre, a les Terres de l'Ebre s'avisa de tempestes a partir de la nit i matinada. Poden quedar estàtiques durant 18 hores i podrien acumular 200 litres per metre quadrat. Santi Segalà és el cap de predicció de Meteocat.
4: També hem activat un avís de la possibilitat que en aquesta zona del sud del país, on hem de posar el focus sobretot de cara al final del dia, matinada de demà i part del matí, que puguin arribar a superar quantitats de més de 200 litres per metre quadrat en tot l'episodi. Per tant, quantitats molt importants, amb aiguats que, a banda, poden anar acompanyats de fenòmens de temps violents, sobretot els associats al vent, com pot ser doncs, algun tornado o alguna mànega, o ratxes fortes de vent precisament associades als mateixos, a la mateixa convecció, a la mateixa tempesta.
2: Justament avui hem sabut que el mes de setembre d'enguany ha estat el més càlid des que es tenen registres. I el pare del nadó hospitalitzat el març passat a l'Hospital de la Vall d'Hebron per possibles maltractaments greus ha assegurat avui al jutjat que ell no va ser conscient en cap moment d'haver-li fet mal i tampoc que ho fes la seva mare. És la primera vegada que declara.

love you. You have made me what I am, and I am yours.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El Parlament ha rebutjat reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, gràcies als vots en contra de PSC, Esquerra i els Comuns. La cambra ha tombat així la iniciativa de Junts, que volia que se'l reprovés per, segons diuen, manca de respecte al Parlament, incompliment dels mandats i la no defensa dels interessos de Catalunya davant de l'Estat. La proposta ha rebut els vots a favor de Junts, PP, la CUP i Aliança Catalana i l'abstenció de Vox. En canvi, sí que ha aprovat una proposta per recordar les peticions de cessament de les conselleres Sílvia Paneque, Esther Niubó i Núria Parlon. I avui primer desnonament aturat en virtut dels decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol arran del cas Mari Carmen. Ha estat a Barcelona, al districte de Sant Andreu, on s'ha pogut impedir que marxés de casa la Macarena, una dona de 40 anys amb un perfil especialment vulnerable. El jutjat ha acceptat suspendre el llançament fins a nou avís arran d'un requeriment del sindicat de llogateres. N'escoltem el portaveu Enric Aragonès.
3: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la maca. Demà aquest decret s'haurà de convalidar al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan patint, que estan provocant els desnonaments, les morts que estan provocant els desnonaments. El que es vota demà és si a la maca se l'hauria d'haver fet fora de casa avui o si hi ha d'haver-hi mecanismes de protecció davant dels desnonaments per a les persones com ella.
2: Tot plegat a menys de 24 hores de la votació dels textos al Congrés, amb les mirades posades a Junts, que faran aquesta nit una executiva per decidir el sentit del seu vot. Qui també n'ha parlat és Belén López, la secretària general de Comissions Obreres a Catalunya, que creu que aquests decrets són mesures pal·liatives i que no solucionen l'emergència. Ho ha dit a la xarxa.
4: Pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores, i en tenim vàries. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etc, etc. I aquests són els temes de debat que hi han de ser i s'han de situar en el centre del debat polític a partir de la pressió que es fa al carrer.
2: Els Mossos, per cert, investiguen el suïcidi d'un home al barri de la Florida de l'Hospitalet. Algunes informacions apunten a que l'home estava esperant ser desnonat. L'home de 60 anys era molt conegut al barri perquè feia sabater, estava molt preocupat perquè havia rebut una notificació de la propietat de l'edifici on tenia el negoci que l'informava d'un procediment de desallotjament. I el Departament d'Agricultura confirma 4 nous positius de pesta porcina africana l'última setmana, que eleven a un total de 400 des de l'inici del brot. Tots els casos s'han registrat a la zona d'alt risc.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
2: Avís vermell en 9 comarques de la meitat sud de Catalunya pels aiguats d'avui i demà. Protecció Civil ha enviat alertes als mòbils per demanar extremar les precaucions al Garraf, al Penedès, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Jordi Fortià.
3: En aquest punt, el Meteocat avisa que s'hi poden arribar a acumular més de 200 litres per metre quadrat. El cap del servei, Santi Segalà, avisa de la possibilitat de temps violent.
4: Per tant, quantitats molt importants, amb aiguats que, a banda, poden anar acompanyats de fenòmens de temps violent, sobretot els associats al vent, com pot ser doncs, algun tornado, alguna mànega o ratxes fortes de vent precisament associades als mateixos, a la mateixa convecció, a la mateixa tempesta.
2: El PNB donarà un suport crític al primer dels dos decrets d'habitatge del govern espanyol, però no al segon, el que recull la renovació de contractes i les indemnitzacions dels propietaris als llogaters.
3: Junts decidirà aquest vespre una executiva extraordinària si s'absté o hi vota en contra. El president del govern, Pedro Sánchez, ha tornat a fer una crida a la responsabilitat.
5: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre. Porque lo que está en juego está claro, eso lo saben todos, el derecho a la vivienda frente a la especulación.
2: El Parlament rebutja amb l'abstenció dels comuns la proposta d'Illa de comprar habitatges a mitges amb els majors de 40 anys.
3: Això sí, el president ha esquivat la reprovació plantejada per Junts i vota amb el sobiranisme perquè s'apliqui l'amnistia.
2: En cultura, el Festival de Cinema de Sitges ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat a una setmana per l'inici.
3: Tot plegat s'atribueix en part a l'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Danny DeVito. Mònica García és la directora de la Fundació Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
6: El festival realment porta 3 anys de creixement continu, al voltant del 10-12-14% segons l'any. Aquest any han anat avançant els continguts, les presències, no?, de, que hem anat dient, Sir Peter Jackson, Danny DeVito, un continu d'avançar aquest programa que ha provocat una major atenció.
2: I en esport, Joel Gomis, al Barça d'handbol, juga la final del Mundial de Clubs contra el Veszprém hongarès.
7: A partir de les 8 del vespre, els d'Antonio Carlos Ortega buscaran el tercer títol de la temporada després de guanyar la Supercopa Catalana i la Ibèrica. En cas de victòria, també revalidaran el títol de campions del món.
8: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. De nou, mirant cap al cel, Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Ja hem tingut un reguitzell de tamborinades intenses, però molt locals. De moment estem parlant de loteries. On més hi ha plogut és a les comarques de Tarragona. Fins a gairebé 70 litres per metre quadrat en el cas de la Bisbal del Penedès i també 55 litres per metre quadrat a Blancafort, a la Conca de Barberà. A hores d'ara, les tempestes més destacables les tenim cap al Pirineu i Prepirineu de Lleida, també arribant fins al Berguedà, a la Cerdanya, també al Ripollès o en alguns indrets de la Garrotxa. Quan més cap a l'est, aquestes pluges són menys importants. Però fins que es vagi a arribar a la mitjanit, aproximadament, gran part de la demarcació de Lleida tindrà aquestes tamborinades. Compte també les pluges que s'activaran a l'Ebre. Seran torrencials, molt intenses i molt persistents, sobretot de l'Ebre cap al sud, entre aquesta matinada i el migdia del divendres. Per tant, també el divendres serà un dia regirat en aquesta zona, més que probables inundacions, i, en canvi, un altre món a la Costa Brava. Una mica de vent, però moltes més clarianes. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. A hores d'ara, l'autopista del Maresme, la C31, hi ha retencions a Badalona en tots dos sentits per un accident que talla un carril en sentit Barcelona. Per tant, precaució a l'hora de circular per aquest tram. A la C60 hi ha una mica de cua argentona en sentit Mataró. A la B23 hi ha l'antídot al Papiol en sentit Martorell i en sentit Girona per enllaçar amb l'autopista AP7. A l'AP7 hi ha retencions a Barberà del Vallès en sentit sud i l'antídot a Mollet en sentit nord. A la B30 hi ha cua entre Cerdanyola i Barberà del Vallès en tots dos sentits. La C58 va carregada entre Badia Sabadell en tots dos sentits. A més, a la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona,

0: va caure amb força a les comarques del Tarragonès, Garraf i Baix Penedès. A la Bisbal del Penedès s'han registrat 66 litres per metre quadrat, a Torredembarra 33 i a Coma-ruga hi ha hagut les primeres afectacions.
1: Pel que fa a l'Ebre, la pluja s'espera que comenci a caure i amb força a partir de les 3 de la matinada i fins les 8 del matí.
0: El Metocat alerta que s'hi poden acumular fins a 200 litres per metre quadrat durant tot l'episodi. El cap del servei, Santi Segalà, avisa de la possibilitat de temps violent en aquesta zona.
2: Per tant, quantitats molt importants, amb aiguats que, a banda, poden anar acompanyats de fenòmens de temps violents, sobretot els associats al vent, com pot ser doncs, algun tornado, alguna mànega o ratxes fortes de vent precisament associades als mateixos, a la mateixa convecció, a la mateixa tempesta.
0: Davant d'aquesta alerta, alguns ajuntaments de Terres de l'Ebre han anunciat que se suspenen les classes als seus municipis. És el cas d'Amposta, del Tebre, la Ràpita o Alcanar.
1: El temporal també ha provocat les primeres incidències al transport públic, amb afectacions especialment a Rodalies i alguns trens de llarga distància del corredor mediterrani que han quedat suspesos.
0: De moment, una de les zones més perjudicades per les pluges d'aquesta tarda ha estat el Baix Penedès, amb inundacions i problemes de mobilitat. El Vendrell i els barris marítims han estat especialment afectats i diversos accessos han quedat tallats.
1: Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
3: La pluja ha provocat inundacions en diversos punts del Vendrell, especialment a la zona marítima. Els barris de Sant Salvador i Coma-ruga han estat a les àrees més afectades, amb carrers negats i restriccions en diversos accessos. La intensitat de les precipitacions també ha obligat a intervenir els serveis d'emergències. A la zona de la Masia Blanca, una dona ha quedat atrapada dins del seu vehicle i ha patit una crisi d'ansietat. Fins al migdia, al Vendrell s'han acumulat 25 litres per metre quadrat. Al conjunt de la comarca, els registres han estat fins i tot més elevats en alguns punts, com els 36 litres del Montmell i els 66 de la Bisbal del Penedès.
1: Gràcies, Sílvia. Nova tempesta que arriba després de les pluges torrencials d'aquest dimarts. En aquest sentit, Sant Cugat del Vallès revisarà els punts inundables de la ciutat després de l'aiguat de rècord d'aquesta setmana, que ha deixat carrers inundats, aigua en habitatges i aparcaments i afectacions en diversos centres educatius de la ciutat. L'Ajuntament ja ha començat a treballar per evitar conseqüències greus en pròxims episodis. Cugat Mèdia, Sara Vella.
4: L'Ajuntament de Sant Cugat revisarà els punts vulnerables de la ciutat davant d'episodis de pluja intensa després de l'aiguat d'aquest dimarts, que ha provocat inundacions i danys materials en diversos punts. El govern municipal analitzarà, entre altres qüestions, la capacitat de clavegueram, l'amplada d'algunes canalitzacions i el manteniment de les rieres després que l'aigua hagi afectat carrers que en els darrers anys no acostumaven a inundar-se. Cristina Paraire és la tinenta d'alcaldia de Canvi Climàtic.
5: El canvi climàtic que tenim i aquests episodis més extrems, doncs caldrà revisar, sobretot nosaltres tenim molts punts de la ciutat que sabem que passen coses quan plou, però sí que és cert que en aquesta ocasió se'ns han inundat carrers que normalment fa molts anys que no s'inundaven.
4: Un dels punts que més preocupa el consistori és el carrer de Sant Jordi, on l'aigua ha entrat amb força en baixos, habitatges i aparcaments.
1: I justament avui hem sabut que el setembre d'enguany ha estat el més càlid des que es tenen registres, tot i les tempestes torrencials que han caigut.
0: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, setembre ha estat especialment càlid a les zones més elevades del país, amb anomalies de més de 5 graus respecte de la mitjana climàtica i diverses nits càlides. Destaca l'excepcionalitat de la primera setmana del mes, en diversos dies per sobre dels 40 graus de màxima a la Vall de l'Ebre i Ponent.
6: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: L'altre titular de la jornada, el PNB, ha anunciat que donarà un suport crític al primer dels dos decrets d'habitatge del govern espanyol, el que acaba amb els desnonaments, la compra d'habitatge per part de fons voltor i regula el lloguer d'habitacions, entre d'altres.
0: Els nacionalistes bascos també han anunciat que rebutjaran el segon sobre la renovació de contractes i les indemnitzacions dels propietaris als llogaters. Amb aquesta maniobra deixen a Junts la via lliure per abstenir-se en el primer text, una abstenció que permetria que el primer dels decrets anomenats Maricarmen tiri endavant. De moment, el secretari general de la formació ha convocat una executiva d'urgència a partir de les 9 del vespre per decidir el sentit final del vot de Junts en les votacions de demà al Congrés.
1: A tot això, un jutjat de Barcelona ha aturat el primer desnonament en base als decrets Mari Carmen. Tot plegat ha passat aquest matí quan la nova normativa ha fet possible la suspensió del desnonament de la Macarena. Aquesta dona de 40 anys i que respon a un perfil d'especial vulnerabilitat continuarà al seu pis de lloguer del districte de Sant Andreu. Anna Ruiz.
7: El portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha fet l'anunci aquest matí després que desenes d'activistes a favor del dret a l'habitatge hagin donat suport a la maca.

0: davant el pis on viu de lloguer a Sant Andreu. Des del sindicat també s'ha aprofitat per llançar un avís als partits polítics que encara no tenen clar votar a favor dels dos decrets.
1: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la maca. Demà aquest decret s'haurà de convalidar al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan patint, que estan provocant els desnonaments, les morts que estan provocant els desnonaments. El que es vota demà és si a la maca se l'hauria d'haver fet fora de casa avui o si hi ha d'haver-hi mecanismes de protecció davant dels desnonaments per a les persones com ella.
0: Aragonès ha enumerat un llistat d'accions reivindicatives a partir d'ara, com ara la convocatòria de cassolades aquest vespre i l'anunci del sindicat de llogateres d'afegir-se a l'acampada de Plaça Catalunya. D'altra banda, col·lectius a favor de l'habitatge han convocat per dissabte vinent una gran mobilització a l'Hospitalet de Llobregat.
2: I avui el BOE ha publicat el segon dels decrets Mari Carmen, que recull les demandes del sindicat de llogateres, però que compta amb poc consens polític per aprovar-se. Carina Bellbé.
3: Doncs aquest decret obliga els propietaris a indemnitzar els llogaters amb un any de lloguer si no renoven els contractes amb causes justificades. Per exemple, si necessiten el pis per a ells o per a algun familiar, o si el llogater no hi viu durant 6 mesos consecutius. Tampoc s'indemnitzarà si el llogater rebutja una oferta amb una pujada màxima del 10% si s'ha rehabilitat el pis. El text també inclou les pròrrogues indefinides del lloguer, una mesura que modifica la durada dels contractes del primer decret, una norma que afecta els contractes nous però també els vigents i que entrarà en vigor demà, quan està previst que es debati al Congrés juntament amb el primer decret. Aquesta és la crida a la responsabilitat que ha fet el president Pedro Sánchez en un vídeo publicat a Instagram.
4: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre, porque lo que está en juego está claro, eso lo saben todos, el derecho a la vivienda frente a la especulación.
3: Més enllà de l'aprovació demà dels dos textos, des de Barcelona, el president Salvador Illa ha reclamat un pacte de país en habitatge a nivell estatal. Mentrestant, les cambres de la propietat de Catalunya han advertit que els decrets Mari Carmen faran reduir l'oferta d'habitatge de lloguer.
2: Mentrestant, continuen les acampades a Madrid i a Barcelona. Els acampats a Plaça Catalunya mantindran la protesta com a mínim fins aquest divendres. D'altra banda, a les 8 del vespre està convocada també una cassolada davant tots els ajuntaments per protestar contra els desnonaments. Esplugues Televisió, Emma Romero. Bona tarda.
5: Bona tarda. A Plaça de Catalunya l'ambient és de molta activitat, organització i sobretot expectació després de 3 dies d'acampada. Ara mateix ja hi ha una més d'una 60ena de tendes de campanya instal·lades, una xifra que ha anat creixent des de dimarts per denunciar la situació d'emergència en l'accés a l'habitatge. Tot i la reivindicació, l'ambient és tranquil i pacífic. Els manifestants reclamen mesures immediates com una baixa de lloguers, aturar els desnonaments i ampliar el parc d'habitatge públic. Així ens explicaven alguns manifestants com portaven aquests 3 dies d'acampada i com veien l'ambient. I avui la mobilització farà un pas més. A les 8 del vespre, la plaça de Sant Jaume acollirà la cassolada principal, que també es repetirà davant d'altres ajuntaments de Catalunya. Quan acabi la protesta, els manifestants tenen previst tornar aquí, a Plaça Catalunya, per reforçar l'acampada i passar-hi així l'última nit, a l'espera sobretot de que demà el Congrés dels Diputats voti els dos decrets en matèria d'habitatge.
2: I afegim també la veu dels sindicats. Belén López, secretària general de Comissions Obreres de Catalunya, creu que aquests decrets són mesures pal·liatives i que no solucionen l'emergència habitacional actual.
6: En declaracions a la xarxa, López defensa que s'ha de mantenir la mobilització social per pressionar les administracions i obligar-les a moure fitxa, tant en l'habitatge com a d'altres àmbits que afecten directament el benestar de la ciutadania.
7: Pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores, i en tenim vàries. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etc, etc. I aquests són els temes de debat que hi han de ser i s'han de situar en el centre del debat polític a partir de la pressió que es fa al carrer. Per tant, nosaltres estem participant en totes les mobilitzacions, estem cridant a la mobilització als treballadors i treballadores, als nostres delegats, als nostres afiliats i afiliades i a la ciutadania en general. No descartem cap tipus de mobilització, veurem què passa aquest divendres, però nosaltres estem participant a tot arreu i continuarem participant a tot arreu.
2: La L'altre titular de la tarda també, el Parlament rebutja amb l'abstenció dels comuns la proposta d'Illa de comprar habitatges a mitges amb els majors de 40 anys. Això sí, el president ha esquivat la reprovació plantejada per Junts i vota amb el sobiranisme perquè s'apliqui l'amnistia. David Amador, bona tarda.
8: El ple del Parlament ha votat aquesta tarda les propostes de resolució presentades pels grups al debat de política general. L'habitatge ha estat el protagonista de la sessió i el govern s'ha endut un revés amb el rebuig de la cambra per l'abstenció dels comuns. A l'aposta de Salvador Illa perquè la Generalitat ofereixi la compra de pisos a mitges en particulars majors de 40 anys per facilitar-los l'accés a l'habitatge. El portaveu dels comuns, David Cita, ha retret al govern que està fallant en aquesta matèria.
9: Estan fallant com a govern. I també els hi dic, nosaltres no donarem suport a cap més anunci del govern en habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres i el que han de fer per resoldre la crisi de l'habitatge a aquest país.
8: Pel que fa als punts relatius a l'amnistia, el Parlament ha exigit l'aplicació total i immediata de la llei i ha condemnat textualment l'actitud del bloqueig antidemocràtica dels tribunals que neguen o dilaten la seva aplicació, tal com recollia una proposta de resolució d'Esquerra que ha comptat amb l'única oposició del PP i de Vox i l'abstenció d'Aliança. D'entre les desenes de propostes en totes les matèries, la que ha generat més rebombori és la que presentava Junts per reprovar Salvador Illa com a president de la Generalitat, un fet gens habitual a la cambra catalana i que no ha tirat endavant.
2: També la validació imminent de la llei d'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont marquen el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. El Tribunal Constitucional emetrà la sentència dimarts que ve sobre la llei i el Parlament ha fet un acte commemoratiu. Mont Carvajal.
10: L'expresident Carles Puigdemont ha defensat avui des de les xarxes socials la legitimitat de l'1 d'octubre i ha defensat el procés irrenunciable i democràtic, ha dit, de la independència. El Tribunal Suprem ha de decidir encara quan aixeca les ordres de detenció que encara té actives contra ell, Comín i Lluís Puig. Això passarà quan hagi rebut a partir de dimarts que ve la sentència del Constitucional. Avui el seu president, Cándido Conde Pumpido, ha assegurat que serà una sentència clara, precisa i contundent i la traslladarà immediatament al Tribunal Suprem, que estarà obligat a executar-la.
11: Es vinculante para todos los jueces y tribunales. Por lo tanto, una vez que el Tribunal Constitucional lo que hace es establecer una doctrina.
10: Mentrestant, en un acte al Parlament, el president de la cambra, Josep Rull, ha avisat que s'haurà de tornar a parlar d'independència.
12: Que l'aplicació sense reserves de la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons, ni molt menys l'anhel de llibertat que va portar a organitzar l'1 d'octubre del 2017. I que n'haurem de tornar a parlar a fons.
10: El Suprem també haurà d'aixecar les inhabilitacions de Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa i d'Oriol Junqueras, que aquesta tarda pronunciarà una conferència.
2: I a aquesta hora hi ha convocades concentracions en commemoració de l'1 d'octubre. I coincidint amb aquest aniversari, avui també ha de quedar vist per sentència el cas per la pèrdua d'un ull de Roger Espanyol.
6: L'escopeter que va ferir Roger Espanyol diu que va disparar complint els protocols, argumentat que va respondre perquè els llançaven objectes, pedres i llambordes i que sempre disparaven a terra perquè la bala rebotés. En el judici que se celebra a l'Audiència de Barcelona, també ha declarat aquest dijous a la tarda un altre dels quatre acusats, un dels subinspectors que formava part de l'operatiu. Ha explicat que l'ordre de disparar la va donar l'inspector responsable del grup. L'última sessió del judici pel cas Roger Espanyol ha començat accidentada quan al matí un dels acusats, l'inspector que va utilitzar l'ús de bales de goma durant l'1 d'octubre, no s'ha presentat en seu judicial al·legant problemes de salut sobrevinguts. Això ha obligat a suspendre el judici durant unes hores.
13: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Avui ha entrat en vigor un bon grapat de noves normes de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets que s'hauran de protegir millor. En especial els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Els incompliments poden comportar sancions de fins a 200 euros. Marc Dalmau.
14: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Verdagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
15: Això és un canvi molt rellevant respecte, diguem, a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, seran multats.
14: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
15: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril al més a l'esquerra possible, deixar un corredor de pas perquè puguin accedir als vehicles d'assistència.
14: Per avançar un ciclista a la via caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès.
2: I recordem que el Servei Català de Trànsit ja va anunciar que a Catalunya no es permetria que les motos circulin pel voral, tal com sí que es permet des d'avui a la resta de l'Estat.
6: El seu director, Ramon Lamiel, ha dit a la xarxa que a Catalunya el voral s'utilitza per resoldre emergències.
16: Nosaltres veiem que és molt difícil d'aplicar a les nostres carreteres i especialment a la regió metropolitana. El voral per nosaltres és un espai d'emergència, on resolem l'emergència, on s'hi acumulen cotxes avariats, s'hi acumulen cotxes accidentats, on els bombers també hi fan operacions, per exemple, quan hi ha un incendi de vehicle. Per tant, el voral l'hem de preservar. L'hem de preservar com un espai de resolució d'accidents.
2: En cultura, en una setmana per arrencar el 59è Festival de Sitges ja ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat per aquestes dates. L'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Danny DeVito n'és un dels motius, segons els organitzadors. David Navarro.
17: L'anomenada roda de premsa institucional ha servit per afegir el director Casey Affleck i l'actriu Heather Graham a la llista de convidats al festival. També per recordar que enguany es fa la segona edició del programa Maestres, que porta creadores de primer nivell com Adrián Barbó o Bàrbara Rey per conèixer la seva visió de la indústria. També hi haurà nova oportunitat per a joves actors i actrius com Zoe Stein, que es podran promocionar a la Blood Red Carpet. Moltíssimes activitats en 10 dies d'un festival que, com ha explicat la directora de la fundació que l'organitza, Mònica García, ja ha venut un 19% més d'entrades.
18: El festival realment porta 3 anys de creixement continu, al voltant del 10-12-14% segons l'any. Aquest any han anat avançant els continguts, les presències, no?, que hem anat dient, Sir Peter Jackson, Danny DeVito, un continu d'avançar aquest programa que ha provocat una major atenció.
17: De fet, la mateixa ciutat de Sitges ha notat en els darrers anys un increment en les pernoctacions hoteleres. Aficionats que volen gaudir del cinema fantàstic o d'activitats com la Zombie Walk, que arriba a la 18a edició.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. El Barça d'handbol juga a partir de les 8 del vespre a la final del Mundial de Clubs. No portem ni un mes de temporada i serà la tercera final del conjunt blaugrana, que ja ha aixecat la Supercopa Catalunya i també la Ibèrica. Els d'Antonio Carlos Ortega, que venen de guanyar els 3 partits de la fase de grups, buscaran reeditar el títol aconseguit l'any passat contra el Veszprém hongarès. En cas de victòria, seria el 7è Mundial pel Barça. N'escoltem el seu capità, Timothy Enguessan.
3: El año pasado me acuerdo que ha sido un partido muy largo, con muchos contactos, muy duro. Creo que este año igual. Que partido duro, largo, y hay que ir con calma y así podemos ganar este partido. Conocemos este equipo, es un equipo que está en forma, que está jugando bien. Conocemos también jugadores, entrenadores también. Será un partidazo, igual que el año pasado, y nosotros, bueno, estamos trabajando, hemos hecho buena fase de grupo y a tope para esta final.
2: La Federació Catalana de Futbol ha presentat la temporada 26-27 i també la nova samarreta oficial de la selecció catalana. L'ens federatiu vol que la selecció masculina i femenina absoluta puguin disputar almenys un partit durant la temporada i que ho facin amb la nova equipació, que ha recuperat les 4 barres. A més, la Federació i la xarxa han renovat l'acord per ser l'operador oficial de la Lliga Elite. Cada diumenge a les 4 de la tarda, un partit de la jornada d'aquesta categoria es pot seguir per les televisions locals i també la xarxa més. Escoltem Joan Soteres, president de la Federació Catalana de Futbol.
4: I en quant a seleccions, doncs, bueno, s'abstindrem, doncs, l'absoluta masculina, l'absoluta femenina, tant en futbol com en futbol sala. Crec que som un referent com a seleccions també a tota Espanya i, com no, totes les seleccions territorials, que en futbol sala em sembla que ja no queden copes per guanyar, que les guanyem totes, i després en futbol, doncs, intentar guanyar les màquines possibles.
2: En bàsquet, el Barça disputarà demà el segon partit de la setmana a l'Eurolliga a la pista del Besiktas d'Istanbul a partir de les 7 de la tarda. Els blaugranes volen refer-se de la derrota a la pista del Dubai davant d'un equip turc que ve de guanyar la pista del Maccabi de Tel Aviv per 16 punts de diferència. Alexander Sekulic, entrenador del Barça, destaca la bona feina que haurà de fer l'equip per guanyar.
5: Han reforçat l'equip respecte de la temporada passada. Han incorporat talent i qualitat i juguen amb molta intensitat i energia. En l'últim partit van tenir un percentatge molt alt d'encert des de la línia de 3 punts. Així que són aspectes que hem de tenir molt presents. Tot comença amb els seus jugadors que porten la pilota, els seus bases i exteriors. Són els que generen la majoria dels tirs, tant per als companys com per ells mateixos. Per tant, haurem de fer una bona feina com a equip.
6: To do a good job as a team.
2: La badalonina Mireia Belmonte rebrà un reconeixement a la seva reeixida i dilatada trajectòria en la natació. Amb 11 personalitats més, ha estat inclosa per formar part de la promoció del 2027 del Saló Internacional de la Fama de Natació. Les medalles olímpiques de Belmonte van arribar a Londres 2012, amb dues plates en 200 i 800 metres papallona, i també a Rio 2016, amb un bronze en 200 estil i un or en 200 metres papallona. La cerimònia d'aquest reconeixement, l'Ali, està prevista pel 10 d'abril de l'any vinent a Florida, als Estats Units.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. Nutrició amb Laura Crosas.
7: Estableix objectius setmanals que t'apropin al teu objectiu final. Aquesta càpsula, conjuntament amb l'ajuda de la psicòloga Andrea Crosas, membre de l'equip d'acompanyament psicopedagògic, pretén oferir-vos unes pautes per definir petits objectius setmanals que us acostin a un objectiu final. Avui parlem de la metodologia META, en positiu, aplicada al camp de la dietètica i extreta a la teoria SMART, aplicada en psicologia. Les sigles META són les qualitats que ha de tenir aquest objectiu: mesurable, específic, temporal i assolible. Consisteix en definir objectius que no requereixin un gran esforç i que pugueu anar assolint setmanalment. Aquests han de ser mesurables. Per exemple, quant de temps dedico a menjar, hores que dedico a cuinar, quantes racions, i que puguin ser enregistrades en una fulla, requadre, taula o aplicació. També han de ser específics i, per tant, definir-ne tots els detalls de què serà, com i quan. Per exemple, si vull ser més actiu, marcaré quants dies de la setmana faré esport, quin exercici físic, quina intensitat i quina durada. Hauran de ser temporals, és a dir, marcar una data límit per aconseguir-lo i per valorar si s'han assolit o no i reflexionar si s'ha incorporat la nova rutina per replantejar-lo o plantejar-ne un de nou. Finalment, ha de ser assolible. Ha de ser realista per no crear frustracions innecessàries i dins de les possibilitats de cadascú, considerant les càrregues socials i familiars, laborals, lesions i o problemes de salut o patologies. Aquest objectiu sempre es registrarà en positiu, marcant només els dies de la setmana en què s'assoleixi i deixant en blanc la resta de dies. I quina classe de petits objectius us podeu plantejar? Doncs us poso alguns exemples. Menjar 3 peces de fruita al dia. Augmentar el consum de verdura i hortalisses, assegurant-la tant a dinar com a sopar. Fer 3 dies d'entrenament de força setmanal. Menjar més a poc. Practicar ioga o meditació. Beure 4 gots d'aigua al dia. Prendre el sol 10 minuts. Plantejar el menú de la setmana. Fer la llista de la compra. Cuinar 2 hores el diumenge per preparar els plats de la setmana. Reduir el sucre del cafè o de les infusions. Fer un esmorzar més alt en proteïna. O el que més us motivi. Us recomano no plantejar-ne més de 2 o 3 a la setmana i no afegir-ne de nous fins que aquests siguin incorporats com a rutina més del vostre dia a dia. Al final, el que busquem amb aquesta pràctica és evitar pensar en restriccions o obsessionar-se en certs aliments. Busquem ser més flexibles i pacients amb un mateix.
0: La xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'avui, dijous 1 d'octubre del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Mollà, Castellterçol, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i els municipis del Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que arrenca la campanya de vacunació de la grip i la Covid pels col·lectius de risc i els docents. La penya blaugrana de Caldes celebra el seu 50è aniversari amb la visita de Joan Gaspar. Anna Bofarull i Marta Torrecillas porten a Mollà el documental Rebel sobre els fets de l'1 d'octubre.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Comencem l'edició d'avui dijous 1 d'octubre explicant-vos que aquest dilluns 5 d'octubre comença a Catalunya la campanya de vacunació de tardor contra la grip i la Covid. Les autoritats sanitàries fan una crida a immunitzar-se abans de l'arribada dels mesos més freds per tal de frenar l'impacte dels virus respiratoris. I és que en un context on el sector mostra preocupació per la reticència o el retard a les pautes vacunals registrat en els darrers anys, el Departament de Salut amplia enguany la convocatòria prioritària al personal docent. La primera fase de la campanya s'adreça a les persones de més de 80 anys, usuaris de residència, dones embarassades, personal sanitari i infants d'entre 2 i 5 anys, pels quals s'utilitzarà el format de vacuna intranasal. I com a principal novetat d'aquesta temporada, els mestres també estan cridats a demanar cita des del primer dia. Aquesta crida respon a l'augment de contagis recents per Covid i al fet que la vacuna de la grip s'ha actualitzat amb una nova fórmula trivalent per fer front a les soques d'aquest hivern. Des del Departament de Salut demana no baixar la guàrdia. Així ho explica la cap de serveis de medicina preventiva del Departament de Salut, Montse Martínez.
2: És un missatge potent. La grip en certes persones, especialment aquelles persones on indiquem la vacunació, no és només una setmana al llit, pot tenir complicacions i aquelles persones poden acabar hospitalitzades, ingressades a UCI o fins i tot morir si pateixen les complicacions d'una infecció de grip. I de Covid també.
0: Més enllà d'aquest primer bloc, la segona crida s'iniciarà el 26 d'octubre i va dirigida als majors de 60 anys, persones amb patologies cròniques i serveis essencials. D'altra banda, l'accés sense cita prèvia als centres d'atenció primària no s'obrirà fins al 16 de novembre. Des de les consultes d'infermeria familiar i comunitària remarquen la importància de resoldre dubtes i combatre la desinformació per evitar discursos contra les vacunes, ja que vetllen per la salut i la qualitat de vida de les persones i per això des de les consultes s'intenta conscienciar de la importància de seguir les pautes de vacunació. La penya blaugrana de Caldes de Montbui celebra els seus 50 anys de vida aquest cap de setmana amb un extens programa d'activitats. L'entitat reunirà periodistes esportius, cultura popular i dirigents i exdirigents del Barça com l'expresident Joan Gaspar o el vicepresident Rafa Juste. Aquesta celebració vol servir per posar en valor la trajectòria de l'entitat al municipi, però també per reflexionar sobre els reptes de futur de les penyes esportives. Fundada ja fa 5 dècades, la penya blaugrana ha mantingut la seva activitat de manera ininterrompuda, esdevenint un punt de trobada pels aficionats culers de la Vila Termal i un enllaç directe amb l'actualitat del club. El president de la penya, Jaume Coll, remarca el significat d'assolir aquesta efemèride.
3: A veure, això és un fet històric perquè 50 anys de celebració és molt fort, inclús per les penyes, per inclús este com a temes personals o familiars. 50 anys són 50 anys. I aquesta vida ha sigut perfecta, insuperable. Ha sigut una trajectòria durant tots aquests anys que no s'ha tancat mai la porta de la penya, vol dir que ha sigut perfecta.
0: El calendari de festes inclou una taula rodona a la sala de plens de l'Ajuntament amb periodistes esportius com Joan Puquí o David Bernabéu, cercavila amb la batucada de Sant Feliu de Codines No Matavalis, actuacions amb el Ball de Diables de Caldes i, a més, un dinar amb més de 150 assistents. Però, més enllà de la festivitat, un dels principals reptes que afronta l'entitat és assegurar la incorporació de gent jove.
3: A veure, aquí el membre més jove té 50 anys de la Junta, val? A veure, jo porto ja molts anys, i he intentat sempre anar renovant i anar buscant gent jove, i va haver-hi un moment que hi teníem gent jove que inclús van participar a la festa de major del poble, fent barraques i fent coses. Però costa, el jovent vol festes, vol esbarjo, vol això. Que ens trobem que molts socis que són del Barça o que els agrada molt el Barça se'n van a Barcelona, surten del poble de la ciutat, se'n van a fer un seu pica-pica, després van al camp i després si surten i baix d'hora va tornen. En canvi, no saben que la penya es manté gràcies a aquests 20 o 25 euros que es paga l'any i que nosaltres tenim el local a disposició d'ells i que inclús al ser soci de la penya tenen la possibilitat de treure entrades més bé que si no és ni soci del Barça ni soci de la penya.
0: Els actes del 50è aniversari de la penya es completaran diumenge amb un programa especial de Ràdio Caldes i el dinar commemoratiu, amb l'objectiu de reforçar el vincle entre el teixit associatiu local i el barcelonisme. I anem cap al Moianès perquè el bus de nit, un servei pensat per apropar els veïns de cada poble a les diferents festes majors de la comarca, tanca l'estiu amb prop de 900 usuaris i el Consell Comarcal reclama el suport de la Generalitat. En té més detalls en Jordi Givert.
4: El Consell Comarcal ha valorat molt positivament l'èxit de la iniciativa que inclou la figura d'un informador a cada vehicle per promoure l'oci segur, el civisme i la prevenció del consum d'alcohol i drogues. Davant la consolidació del servei, el Consell Comarcal ha fet ara una crida directa a la Conselleria de Territori de la Generalitat per reclamar finançament i suport tècnic directe. Des de l'ens comarcal reiteren que el Moianès no pot continuar fent enginyeria pressupostària per mantenir un transport nocturn que consideren un dret bàsic per al jovent de la comarca equiparable al que gaudeix les àrees urbanes. Per altra banda, el Consell Comarcal destaca que durant les festes el programa Fem Oci Segur ha atès 2.888 persones als punts lila sense que hi hagi reportat cap agressió masclista ni LGTBI-fòbica.

0: I acabem l'informatiu d'avui amb una entrevista. És una conversa que ens recorda d'on venim i què feien moltes de nosaltres un dia com avui d'ara fa 9 anys. La directora de cinema, Anna Bofarull, ha volgut documentar la història d'algú que, d'un dia per l'altre, va passar de l'anonimat a convertir-se en un fenomen viral durant l'1 d'octubre. És el cas de la Marta Torrecillas. En aquesta entrevista descobrireu el després, les conseqüències, les ferides i com es reconstrueix una vida quan tothom sap qui ets. En parlem amb totes dues, Anna Bofarull, directora, i la protagonista, Marta Torrecillas, sobre el documental Rebel, que s'estrena avui i que dissabte arriba a les faixes de Mollà en format de xerrada col·loqui. Escolteu l'entrevista que hem fet aquest matí al Territori 17.
1: I avui a l'entrevista parlarem de cinema i d'una història que va quedar marcada per l'exposició mediàtica arran dels fets de l'1 d'octubre de fa 9 anys. Ho farem amb la directora de Rebel, Anna Maria Bofarull, i també la seva protagonista, Marta Torrecillas. I per conèixer millor el documental i la sessió especial que es farà aquest dissabte a Mollà, ens acompanya la Laia de Déu des d'Ona Codinenca. Bon dia de nou, Laia.
2: Bon dia de nou, Ona. Doncs sí, avui parlarem amb la Marta, que és la protagonista, i l'Anna, que és la directora d'aquest documental que s'estrena, de fet, demà mateix. I primer de tot, donem la benvinguda a l'Anna. No sé si la Marta està connectada ja, però crec que l'Anna sí.
3: Hola,
2: mira,
3: què
2: estan
3: tal?
2: Estan les dues, perfecte. Hola, bon dia, com esteu?
4: Bon dia.
3: Molt bé, la veritat, amb molta il·lusió, perquè avui comencem, bueno, fem la primera projecció a casa, no?, per veure el documental, i aviat començarem a compartir-lo amb més gent.
2: Molt bé, a veure, primer de tot, Rebel acompanya la Marta després que la seva imatge es faci viral a l'1 d'octubre, justament avui, torna a ser 1 d'octubre del 2026, ja han passat uns quants anys, però va més enllà el documental, no parla només d'aquests fets de l'1 d'octubre, sinó que parla de les conseqüències, de què implica aquesta viralitat, aquest escrutini públic, no? Com coneixes en la història de la Marta i dius, això et fa pensar, aquí hi ha una història a explicar?
3: Sí, de fet, jo l'1 d'octubre estava, com moltes, no?, en un col·legi electoral i amb molts nervis, bueno, queda bastant lluny, no?, però crec que una mica tots els que hi vam ser recordem, no?, tot aquell neguit de què passaria, i recordo molt clarament a primera hora del matí haver rebut el vídeo que es va fer viral de la Marta a Barcelona, a l'Institut Pau Claris, i realment em va colpir molt perquè vaig sentir que havia sigut ella, però que podíem haver sigut qualsevol de nosaltres que estàvem en situacions molt semblants aquell mateix dia, no? I d'alguna manera, setmanes després, per casualitat, vaig conèixer-la, eren veïnes, i vaig sentir que es mereixia que algú l'acompanyés amb tranquil·litat, amb silenci, i que pogués parlar de totes les conseqüències d'aquella viralitat d'aquell dia.
2: Marta, tu ets... Has estat a Sant Feliu de Codines, també, tens parts de Gallifa, però de cop la teva imatge es torna viral, et converteixen, entre cometes, potser en un símbol involuntari, no?, perquè al final, com tu segurament hi havia, vull dir, ens podem sentir moltes identificades. Com va ser el moment que l'Anna et va proposar aquest documental, i també què va significar per tu posar-te davant d'una càmera a explicar la teva història?
4: Sí, bueno, sí, és veritat. Vaig estar aquí a Sant Feliu i he viscut aquí a Gallifa. I justament l'1 d'octubre del 2017 feia un any que havia marxat a viure a Barcelona. Així que vull dir, són dates molt significatives. Jo en el moment que l'Anna em fa el planteig i tot, jo en aquell moment estava visquent en una voràgine molt gran, estava anant de manifestació en manifestació, estàvem a veure què passava amb tot el nostre, i quan l'Anna m'ho va proposar va ser com sí, però saps aquells sís que fas de cegues, que dius, sí, ho hem d'explicar? Jo tampoc sabia què havíem d'explicar. Jo també sempre he remarcat molt que sóc la Marta, que sí que m'ha passat a mi, però com bé deies tu, represento a totes les persones que estaven a les escoles, igual que li passen al Roger Espanyol i altres persones que han estat represaliades en aquest cas. Però el tema és que... que, no, que crec que agafo consciència de tot quan ja han passat anys i quan jo ja començo a com restaurar una mica la meva ferida, com jo ja m'allunyo una mica, ja no visc a Barcelona, ja... és quan dic, ostres, no? I ara la veure la pel·lícula ja acabada, el documental, i el veure-la el primer cop, que és com, val, Marta, és com prendre consciència de tot això i dir... Ha valgut la pena fer-ho, ha valgut alguns moments de cansament, Anna? I han valgut moltes coses per arribar. Llavors, de poder explicar, perquè ara també tenim unes imatges i tenim un relat que explica el meu, però que tothom es sent ja identificat i hi ha gent que recorda moltes coses, molts moments, i també és tornar a ficar un accent contundent al que va passar aquell dia. I amb les repressions que ens vam anar trobant pel camí, amb les perquè es veuen imatges de manifestacions que l'Anna estava ja amb la càmera, que dius, ostres.
2: Clar, hi ha una feina darrere, no?, que entenc que és... O sigui, ha de ser complicat tant per l'una com per l'altra. Vull dir, les dues m'esteu dient que estàveu a l'1 d'octubre. Vull dir que al final, en aquell moment, Anna, tu ja t'estaves plantejant poder... fer un documental al respecte d'això, perquè al final, en el a la sinopsis que he llegit, sempre es parla de la part posterior, d'allò que no es veu, no?, d'aquestes ferides que estava explicant la Marta, que segurament són les que queden més amagades per aquesta viralitat.
3: Sí, de fet, és que, clar, tot sorgeix arran de l'1 d'octubre, però jo l'1 d'octubre no... O sigui, m'estaven passant moltes coses i sóc directora de cinema, però no m'havia plantejat d'agafar la càmera i rodar, no? Era com també que volia viure l'activisme des de la primera persona, no? I estar plenament, perquè quan tens una càmera sempre estàs pendent de la càmera, no? De què veu la càmera i estàs construint un relat, no? I sóc molt conscient d'això perquè és el meu ofici, perquè és la meva feina, no? I com que en aquell moment volia expressar la meva veu com a ciutadana, no? Sense haver d'estar patint per imatges si eren les correctes o no o tal. I, clar, va ser una mica arran de rebre pues això, el vídeo de la Marta, de saber què li va passar, bueno, que al final tot també t'afecta personalment, emocionalment, i va ser una mica... quan la vaig conèixer en persona, que vaig pensar, ostres, és que havien passat ja uns mesos, no? Jo crec que era novembre, desembre, i pensava, ostres, si per mi és aquella noia que va sortir, que tal, però jo ja no n'havia sabut res més, no? I m'havia quedat amb la imatge de que injust que és tot el que s'ha fet d'ella, no? Perquè crec que es va convertir en una imatge que es va manipular molt, que es va... Bueno, que tothom la va convertir en centre del relat sense preguntar-li a ella què opinava, ni què volia, ni res, no? I va ser una mica això el que em va semblar que era necessari explicar, i per això va ser quan em vaig apropar amb ella li vaig dir em sap molt de greu el que t'ha passat perquè em ressona molt, però crec que val la pena que expliquem, no? I el que no ens havíem imaginat ni la Marta ni jo en aquell moment, que era un moment de moltes manifestacions, de molta mobilització, que estaríem 9 anys per acabar el documental i tot el que passaria, no? Perquè al final és això, també les conseqüències emocionals que ella ha patit, jo crec que ni ella era conscient de què passaria, no? Ni jo podia plantejar-ho, no? De com acabaria el documental o el que seria, no? I amb això ens hem deixat anar emportant i pues, han anat passant molts anys.
2: Clara, em deies 9 anys... Jo tinc una pregunta, Marta, per tu, que és, hi ha una Marta abans i després d'aquelles imatges, amb tot, o sigui, amb aquests 9 anys de procés de fer, de començar-ho, dels fets de l'1 d'octubre, de la proposta de l'Anna i de finalment estar 9 anys amb el film?
4: La resposta clara és sí. Jo a vegades ara, sobretot... Hi ha un abans i un després molt gran en el moment que visualitzo la pel·lícula en pantalla al FitCat, quan Anna, que el vam estrenar allà, perquè havia vist algunes coses, però és veritat que sempre hi ha, no? Hi ha una versió, després sempre s'arreglen coses, tal, i llavors jo la versió definitiva, i des d'aquell dia, i ara preparant tota la preestrena d'aquest dijous i d'aquest cap de setmana, he estat pensant i he estat dient, ostres, Marta, amb la Marta que ets ara, amb els aprenentatges que has fet, amb tot el que has viscut, no sé si hagués reaccionat de la mateixa manera, no en el sentit de que hagués fet alguna cosa diferent, sinó que crec que algunes coses que l'hagués viscut com... Era molt innocent en algunes coses, no sé com dir, saps? Que, en el sentit d'innocent a l'hora d'encarar doncs, tot el tema... Bueno, tot el tema judicial, a l'hora que em van caure tot el tema de les xarxes socials, jo és que estava en un huracà i m'estava portant el vent, no? Ara cap aquí, ara cap allà, i jo no tenia, com et diré, no tenia direcció jo pròpia de cap on anava tot. I ara, clar, ara veig que he pres molt autocontrol, he pres moltes coses que potser en aquell moment m'haguessin ajudat. Però tampoc em retrec que en aquell moment no les tingués, perquè quan et trobes en una situació així no pots... Vull dir, ara quan la vida et porta un cop dur no saps com reaccionaràs. Però sí que a l'hora d'exposar-me i de tot això he après molt aquí, no? I a cuidar la meva imatge en el sentit això de dir, doncs, bueno, jo a dia d'avui encara no dic molts llocs, quan vaig a alguns llocs no dic que em dic Marta Torres Díaz, o Marta Domènech, no? Quan t'han de fer una entrevista de feina o has de fer alguna cosa. Perquè encara no és que em vulgui desvincular d'aquella Marta. El que vull és que soc, vull dir, que soc una persona a part d'allò que em va passar i que no hi hagin prejudicis abans d'hora. No sé si m'explico bé el que vull dir.
2: Sí, sí, sí, t'has explicat superbé, Marta. I ara jo vull fer-vos una pregunta a les dues. Parleu de reconstruir després d'aquesta exposició. Què significa per cada una de vosaltres aquesta reconstrucció? I què costa potser més de reconstruir?
4: Jo ara enllaç, començo perquè... per mi la reconstrucció és... No hi ha hagut un judici, no ens podrem assentar amb els policies que em van fer l'agressió, no n'hi haurà. Llavors, el documental és com posar a veu a tot el que m'he hagut de callar o el que no he pogut defensar de mi mateixa en molts casos, no? Tot el tema de la caverna mediàtica i tot això. Llavors, és un, ostres, Marta, sempre ha parlat tothom per tu, ara parla tu davant de tothom i què és el que vas sentir, què és el que va passar i la meva versió. I, a més, hi ha una cosa que està molt bé del documental que es posen les imatges, en algun moment es posen les imatges del que va passar amb el que s'estava relatant d'aquells fets. I clar, dius, és que no té, és totalment oposat, no? I llavors, bueno, no és per dir, bueno, tenim documental i no tenim judici, és un consol, però sí que a nivell emocional i a nivell de cara a la societat, sí que per mi és una... És un dir, bueno, aquí teniu el que ha passat, des de la versió real, no la que us estan explicant. I també és un dir, bueno, tenim aquest tema ja com poder, com, no és passar pàgina, perquè no passarem pàgina, crec, i també és com un dir, doncs, bueno, tampoc ficar, tanquem aquesta carpeta perquè s'ha acabat l'1 d'octubre. No s'ha acabat ni l'1 d'octubre ni el que vam començar. Que a vegades també fem mal ús de dir, bueno, és que hem de tancar la carpeta. Sí, la tanquem, però la meva pròpia, la de la Marta, amb el que va passar a nivell de país, estem totalment encara amb la carpeta superoberta.
2: Sí.
3: Sí, i per mi, d'alguna manera, també és com... Crec que, no? O sigui, amb el pas del temps, evidentment, totes les ferides es van guarint i bueno, i hem de seguir vivint, no? I cadascú pues, fa una mica el que pot i va tirant, no? I la Marta pues, ha trobat la seva manera també, com tot. Però per mi el que és important també, i és una mica el que intento que el documental contribueixi, no? Dins de posar una petita llavor en algun lloc, no? És que també com a ciutadans entenguem, no? Perquè estem en un món hiperviralitzat, no? Que de repent hi ha un dia que una persona es converteix en la notícia del dia i tots hem de tenir una opinió sobre aquella persona, sobre el que ha passat, però que al final ho valorem amb un fragment molt breu i molt, molt mediatitzat, no? És a dir, que ens arriba com un únic punt de vista i la virulència que hi ha al voltant d'això, no? És molt gran. Llavors, crec que com a ciutadans ens hem de tranquil·litzar una mica, valorar les coses en context, opinar en context i sobretot respectar la vida de les persones, no? Que a vegades oblidem que darrere de les imatges, dels símbols, hi ha persones que tenen una salut mental que pots destruir en tant que col·lectiu, no? Llavors, d'alguna manera, el documental també el que intenta mostrant les conseqüències de la viralitat, aquell vídeo de l'1 d'octubre de la Marta, és tot el que passa després a una persona que pateix aquella situació, no? I crec que això és una mica el que, més enllà de l'experiència de la Marta, doncs ens pot també ajudar a entendre les conseqüències dels nostres propis actes en tant que éssers socials, no?
4: I remarcaria una cosa, perdona, puc fer un apunt? I també el que agreuja el cas és que es veu la instrumentalització de tot plegat per donar un relat. Vull dir que a vegades és simplement, no, que això, vull dir que darrere hi ha un estat construint un relat i sabent que pots estar destrossant una persona o que estàs fent, però tu has de guanyar aquell relat i tant te fa com el guanyes, no? I que a més a més, quan ve de polítics i ve de gent, encara agreuja molt més la situació.
2: I ja per anar acabant, us faig una pregunta que heu de respondre amb una paraula. Sé que costarà molt, però se'ns ha acabat el temps i sé que m'he deixat moltes coses. Sé que us han atorgat el LIC que us ha atorgat recomanada pel Foment de la Igualtat de Gènere i m'hagués encantat parlar-ne, però no dona més temps. La meva pregunta final, per acabar i tancar, si haguéssiu de definir Rebel, el film, amb una sola paraula, quina seria?
4: Revolució.
3: Rebel. Rebel sempre.
2: Doncs, amb Rebel, mai millor dit, acabem l'entrevista d'avui. Moltíssimes gràcies per posar una mica de llum en aquest tema i per enfocar-ho també des d'una altra perspectiva, molt necessària també. Espero que la presentació vagi molt bé i sobretot el dia 3 sereu a Mollà també presentant la pel·lícula amb un col·loqui posterior a les faixes. Així que moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest matí.
3: Moltes gràcies.
4: A vosaltres.
0: I fins aquí l'E59 d'avui dijous 1 d'octubre. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Mollà, Ràdio Castellterçol i Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltes gràcies i ens escoltem demà.

0: molt cansat. I és que no puc opinar, perquè... O sigui, és anar a buscar la merda i anar a buscar el... No sé, és que no sé què dir. No sé què dir, jo no vull parlar del que toquen els collons a Madrid, sincerament.
1: És tot fum. Acaba sent fum del Madrid. Que... Vull dir, no tenen... Han de dissimular el seu mal joc, el seu mal plantejament de fa 2-3 anys, i és fum.
0: Sí.
1: No deixa de ser això. Són ells els que han allargat diverses vegades els 6 mesos aquests per acabar investigant. Per després no tenen cap prova. Nosaltres tenim proves dels 70 anys que porten robant-nos.
0: El que està clar és que sempre és contra el Barça i contra Catalunya, sempre.
1: Sempre.
0: Per tant...
1: Recordem que avui és 1 d'octubre.
2: Sí, en parlarem després. Ho tinc planejat ja, perquè fa 9 anys avui d'aquell partit. Us puc contar com ho vau viure.
3: Jo d'aquest tema, que saps tema que m'encenc sí. ràpid.
2: Sí, sigui, i per això el trec.
3: No, però clar, és el que han dit ells. Cansa, perquè al final... Aquesta setmana, jo sóc bastant seguidor de redes socials i coses d'aquestes, m'ho miro, tinc temps. Un tal Ramon Álvarez de Mont, no sé si el coneixeu, sí. O heu sentit a parlar d'ell, va treure... aquest va per ser el youtuber preferit del Florentino, clarament. Sí, però clarament. Va treure una entrevista amb un àrbit, un tal Tristante Oliva, que va pitar un penal clamorós. O sigui, èpoques que el València podia guanyar la Lliga, etc.
2: Principis del 2000.
3: Exactament, un penal sobre Raúl, que si el veieu és una cosa vergonyosa.

0: curiosa, a l'últim minut, a València van haver fins i tot denúncies i de més, però va treure aquest personatge perquè cantés dient que Negreira pintava molt en el comitè d'àrbits. Diu, nosotros cuando íbamos a Barcelona íbamos acojonados. No sé si va dir, no va dir acojonados, però va dir...
1: Sí, sí,
0: anàvem totalment amb por, exactament. Bé, es va demostrar que aquest àrbit no ha pitat mai al camp del Barça.
2: Un partit li ha pitat al Barça i fora.
0: Fora, al camp del Depor. Al camp del Depor, que va guanyar 2-3, però va expulsar a Mota injustament. Va expulsar a Mota
2: amb
0: dos faltes que es va equivocar. Una la va fer, ara no sé dir-te qui, i l'altra un altre jugador. I li van caure les dues al Mota i al carrer. El tal Tristante Oliva. Intenta col·locar una prova falsa.
1: Això em recorda...
0: Això, oi que ho sabíeu, això? Ho sabíeu. Jo perquè intento seguir les redes socials i veure el que hi ha. Pues això és el que hi ha, que estan buscant per sota les pedres a veure què troben per amagar les seves misèries. Així de clar.
1: A mi això em recorda el dia que expulsen a Juanfran al Bernabéu per dos penals que li fan i que diu que por lo menos tírate bien.
0: Jo tinc aquí el mòbil una carpeteta amb jugades que també n'hi haurien del Barça, segur que n'hi haurien.
2: I tant, de tots els clubs.
0: De tots els clubs, però que són de vergonya.
2: El Barça tampoc
0: són de vergonya, o sigui, de vergonya. Però hi ha 50 i ja em vaig cansar de guardar-ne. De jugades d'aquesta època, Ja no vaig ni més enllà, perquè si vaig més enllà, bueno, èpoques plaza i èpoques d'això, ja no cal ni parlar-ne, que és el que has dit tu abans, allò era... Allò, vosaltres sou joves, però vull dir que... Però jo ho vaig viure bastant, això,
2: Jofre, jove.
0: Era una vergonya, era una vergonya, era una vergonya, era una cosa que no es podia suportar.
2: El penal de Guruceta.
3: El penal de Trampas, de tota la vida.
0: Era molt jovenet i estava al camp i em vaig quedar a quadros veient el merder que hi havia, clar, jo no havia vist mai una revolta allà de gent i grisos i el que vulguis, no? Allò va ser espectacular, va ser tremendo, allò. I el penal, pues, evidentment, 2 metres fora l'àrea. Ja hi som, o sigui, és que ja hi som. O sigui, una cosa esperpèntica. O sigui, el tema aquest em cansa, però que donem-nos en compte que seguiran apretant i seguiran... Ja m'estranyava que no sortís algú comprat a dir, dir una mentida. Tio, no ha pitat mai al camp del Barça. Què estàs dient tu que anaves a collonir al camp del Barça? Si no has pitat mai allà, pallasso. Va, és acollonant, ho sento. Si em voleu censurar, censureu. Però jo dic el que penso, O sigui, del futbol femení penso que és una de les millors seccions que tenim. Ja ho dic
1: I després en parlarem.
0: Ja ho dic d'entrada perquè quedi clar.
2: Hi ha un tio que a mi no m'agrada gens nomenar-lo perquè ha sigut un president que... Bueno, com en Núñez, o pitjor, que és el Sandro Rosell. Però en un judici va dir... La única cosa que podem fer és visionar tots els partits i que 2, 3, 5 pèrits vegin els partits i diguin a on, hem beneficiat el Barça.
4: Ara.
2: I es demostrarà que és el contrari. Ens treuen una lliga al Camp Nou contra l'Atlètic de Madrid amb un gol anul·lat a Messi.
1: Es demostrarà que les que et donen per un costat o les treuen per l'altre.
2: I el Barça no es pot queixar.
3: I la del Betis, el gol fantasma amb
2: el
3: Betis.
2: Mateu
1: Lacoste. O el camp del València, el gol fantasma. Si és que en tenim...
0: Hernández.
2: El Barça està clar que és un club gran. I sempre acaben beneficiant els grups grans, a tots. Però entre el Barça i el Madrid hi ha un abisme. Un abisme. Ja no parlem dels penals a favor d'un club o d'un altre. Dels penals que té a favor el Madrid... o els que té el Barça, o els que té l'Atlético, o els que té el Sevilla, el Betis, o el Racing de Santander.
1: Sí.
3: És la ràbia que ens tenen a Camp Barça.
2: Com a catalans.
3: Com a catalans, és evident.
4: Sí. I que abans ho ha dit el Xavi García, jo crec que amb la Lamine Yamal estan entre cometes acollonits. Jo crec que amb la Lamine Yamal estan...
0: clavada, però clavada,
4: que...
0: absolutament.
1: I a sobre saps que els hi fot molt allà a Madrid, també, que no el poden ni gaudir a la selecció espanyola. Perquè el tenen tan a dins que diuen, hòstia, és que no el puc ni gaudir allà.
0: Ara mateix tenen un trauma que a mi la pilota d'or m'importa poc, però si la guanyen, és un títol, És un títol. És el primer títol.
4: Jo estic segur, ara sí... parlant del passat, que el dia del França-Espanya, uns quants madrilenyos anaven amb...
0: Uns quants anaven amb Espanya.
4: I la majoria anaven amb França.
2: Abans de començar el Mundial anaven tots amb Portugal.
0: Per favor,
2: perquè sí. CR7 és...
4: Sí, sí, és...
1: I després mira com està ara.
3: Clar, al final van tenir...
0: Al final van tenir...
4: Ha tingut una marxada.
0: Sí. Va ser un autèntic terror per ells, perquè al final l'Espanya-Argentina, clar, què fotem ara?
2: Sí. És català.
0: Lamine o Messi, què fem? La... És que era, clar, és la pitjor disjuntiva que es podien trobar.
2: Lamine és català, és del Barça i és musulmà. I això els hi ràbia.
1: Sí, sí.
0: Ai, no, amigo, sí.
1: Tres
0: sèrie,
1: col·lectius sèrie que xurrades, no,
3: els hi fot que trobem ja les solucions, perquè tenim Lamine i no tenen nou, aquest any no fotran res perquè no tenen nou. Pom, Rafinha, saps?
2: Però és que pot jugar Fermín, és pot igual. Fermín, o, el, sí. O el que surt.
4: Gabriel Jesús.
2: Ah, Gabriel Jesús, perfecte.
0: Però sí, és igual. Sí, sí. Però el Rodri, si el Rodri
2: és un saldo.
0: Era la reencarnació del Pelé. Quan anava a fitxar pel Madrid, a la que ha fitxat pel Barça...
1: Era un vell.
0: Tothom sí, l'ha tret, sí. És un vell, és una operació caríssima...
1: Legionat... Ja,
0: tots el votaven pel Ballon d'Or, sí, ningú, aquest no pot guanyar-lo de cap manera, va fer quatre partits bons... És a dir, ja ho veus, el canvi de discurs, és que no s'amaguen, no s'amaguen, no. És claríssim.
2: Va sortir un al Chiringuito l'altre dia que havia fet un tuit que era, sí. Bueno, al Mundial 2010, Espanya va guanyar el Mundial i li van regalar a la pilotadora Messi, que aquest any no torni a passar... i la demanava per Cristiano Ronaldo.
0: Paco García, Paco García Caridad, perla, Paco García Caridad, un perla.
3: Ahir a la nit vaig posar el Chiringuito i estaven seguint l'avió de Cristiano Ronaldo sortint de la selecció.
1: Sí, sí.
3: El Chiringuito.
0: No, i defensant-lo.
3: Defensant-lo.
0: Sí, sí. Anem saltant de temes aquí com llavors.
1: No, no passa res.
0: Defensant un tio que se'n va per la punyetera cara. És que és tremendo.
2: Com no juego.
0: Sí, a l'Edu Aguirre, la...
2: Bueno,
0: no
2: el
0: diré paraulotes.
2: Germà Patí, no, Cristiano?
0: Vamos, que no sé, però jo crec que hi ha algú més que... En fi, és igual.
1: De fet, treballa per ell.
0: És que per collons, té que treballar per ell, perquè és que, vamos, és que l'han dit una gran... L'entrenador, l'únic que va fer, l'entrenador...
1: No ho sé, això no ho sé.
2: Que s'hagi operat per assemblar-s'hi?
1: Això no ho sé.
0: Això ja, jo tant no arribo. Jo
1: això
0: tot,
1: ja es tira por.
3: Com el Vinícius, no? Que l'han canviat.
2: Com el Vinícius, bueno, que l'han canviat.
0: Ja, corren.
1: Això ho diuen.
0: Sí, corre, sí, això ho diuen. Que és un altre, que no és ell. Que no és ell.
1: Que per això no està fi, oi?
0: Que per això no és que no estigui fi, és que no...
1: No em toca
2: una. Hi va haver una pilota a la banda que li van passar i jo ho faig a algú millor.
1: Sí, sí.
0: No, un intent d'arrencada i es queda com clavat. Dic, sí, però què passa aquí, tio?
4: Jo tornant al cas Negreira, jo crec que no s'anya com estirar el xiclet aquest i...
3: És tot palla.
4: I, clar, és que... Jo crec que al final...
1: En 3 anys que ha sortit alguna cosa.
4: Clar,
1: no,
4: Barça,
0: i avui he llegit a l'Esport, no sé si serà veritat o no, que l'Esport també, déu-n'hi-do, eh? O sigui, era culer i ara em sembla a mi que no sé el que és. Però que la porta... opta a un càrrec a la ECA.
4: Sí.
1: Ara l'han canviat, però sí, l'ECA de tota la vida.
0: Clar, és el Khelaifi, no? El que mana allà. Clar, evidentment, a un club corromput, a un club que se'l busca per tot arreu, no li donaran un càrrec al president, ni li donaran la final de la Champions del 29.
1: Exacte.
0: Que això els ha fet molt mal, també, eh? Això els ha fet molt mal. Atenció, que assenyala el dit avall.
4: El Madrid ha perdut 102-98.
0: Això és el dit amunt, no avall.
4: Vull dir que ha perdut.
0: Cap al nord. Errada.
1: Sí.
3: Posa-la en vol, també.
0: Amb qui ha perdut?
4: El Hapoel de Tel Aviv.
0: Està bé. Partit
4: que no juga a Tel Aviv, òbviament, que juga a Sofia.
1: Volia comentar una cosa, també. Això de les aturades FIFA, que el Xavi abans deia això, que després del novembre n'hi ha una altra. Vosaltres com les plantejaríeu? Perquè a mi, ara, que tallin això, que juguin tants partits, perquè ostres, són 4 partits que et tallen el ritme sencer. No sé si vosaltres buscaríeu alguna altra manera de fer-ho, tot a final de temporada, tot a principi. És que a mi em fot també perquè, hosti, fa 2 mesos que es va jugar un Mundial i ara m'has de parar una altra vegada i després jugaràs 3 setmanes i et faran tornar a parar per 2 partits més amb el calendari com està de carregat. I per la Nations League, que deia el Xavi, la meravellosa Nations League, que si fos un Mundial o una Eurocopa ho puc arribar a entendre. Però per una competició inventada per fer calés, omples més el calendari encara. No sé què en penseu vosaltres d'aquestes aturades.
2: Se n'han fet 5 Nations Leagues en 8 anys. I és un invent.
1: Sí, sí.
2: És un invent. Lo fàcil seria... abans les temporades començaven al setembre. No em facis començar el 10 d'agost.
3: Clar.
2: Fots els 4 partits de la selecció aquesta del país aquest veí, els fots a l'agost i comences la pretemporada al setembre. I endavant.
1: Però ja no pares fins al mes de maig.
3: Jo estic d'acord. Primer de tot, fos al Barça, jo diria, em feu tallar la Lliga, els meus jugadors no venen.
2: O no jugo la Lliga.
3: No venen.
2: Que es plantin.
0: Sí, però hi ha sancions.
3: Sí, però bueno, però si són els equips grans, aquests tenen pes. Tenen jugadors mundials.
1: Home, són 17-18 jugadors per plantilla.
0: S'haurien de posar d'acord tots. Si això ho fa un, si això ho fa un o dos...
3: Tots els grans equips. Jo no vinc. Si em voleu posar a l'inici del calendari, les posem a l'inici del calendari.
1: La que em sembla pitjor és la del mes de març. La del mes de març és criminal.
4: Això que diu el Jofre, jo faria estil NBA. Aquells sí que tenen força, aquells equips.
0: No, perquè és privat, coi. És privat.
4: Els jugadors de l'NBA no van a jugar ni un partit amb selecció, ni un.
3: I si es lesiona el 100% integrant, sembla.
0: I trec un tema. Vull dir, jo de les poques coses que considero que el Madrid no estava mal plantejat, era el tema de la Superliga. El tema de la Superliga amb els equips millors d'Europa. El que passa és que ningú s'ha apuntat al carro per acollir un nivell, per el que sigui. Això era un NBA, en futbol. Mm. Evidentment, sí. Cap jugador anirà a cap selecció, perquè els jugadors són nostres i els paguem nosaltres. Aniran, si de cas, i si volen, com els Jocs Olímpics, els de bàsquet, etc.
1: Sí, però aquí després ja s'hauria de moure la llei, perquè per llei ja estàs obligat a anar amb la selecció, i si no hi vas,
0: Laporta,
1: et sancionen.
0: I a Laporta ho va veure, que això no era una mala idea.
1: Espanya,
0: eh?
1: Sí, em sembla.
4: Espanya i Malta, o així.
2: Espanya i Albània, potser. Oh,
4: sí, sí, un d'aquests.
1: Que t'obliguen a anar-hi per llei, que si no hi vas, et poden...
3: Et retiren la llicència.
4: Sí.
2: Però poden sancionar fins a uns quants anys d'inhabilitació.
0: Ni Alemanya tampoc no et poden sancionar.
4: No.
0: I a Brasil, ni res d'això. M'estranya Brasil, però...
2: No, hi havia dos. Em sona Espanya i Albània o
4: sí,
2: Espanya.
4: Sí, un país d'aquests.
1: Que això és molt fort, també, obligar-te a jugar.
0: Jo, que encara no ho he dit, faria quan, és a dir, acabar la Lliga al maig, fer-la d'una tirada, amb algun dimecres jugant, el que sigui, acabar, i llavors fer, com es fa al Mundial, doncs llavors cada any fer una cosa, el Mundial quan toca, l'Eurocopa quan toca, i entremig Nations League d'aquesta. Quin és el problema? Que nosaltres estem al calendari europeu, no, però el calendari europeu té unes dates, però hi ha altres continents, altres països, que això no ho tenen així. Llavors, clar, què ho fem?
1: Ho has de repartir, no?
0: Clar, aquest és el problema. Si no, ja estaria fet així. Però tot i així, on hi ha més pes de futbol, s'ha de tenir en compte. Està molt clar, això.
2: Sempre ha sigut d'Europa.
0: Clar.
1: I seguirà sent-ho. Sí.
0: Claro, és a dir, i fora, i s'ha acabat. És que és l'única manera, deixar llavors un mes i mig per jugar tot el torneig d'una tirada. Perfecte, com s'ha fet. El Mundial, al final, a mi les seleccions m'interessen poc, la veritat sigui dita. Jo el miro ara perquè quan juga Espanya, quan juga el Lamin, juga el Cubarsí, juga gent nostra, que m'agrada veure com juguen i veure com els fan callar amb aquella gentussa, etc. M'agrada. Però m'agrada veure un Mundial. Partits del Mundial, és emocionant, de més, dura... Val. Però deixar un partit entremig i un partit d'això... És que això no té cap ni peus. No té cap ni peus.
4: Jo estic d'acord amb el Xavi. Jo començaria la Lliga... No tan aviat, no tant el 15 d'agost, poder el 25 d'agost.
0: Encabir-ho de manera...
4: Sí. La faria seguida, el 25 d'agost seguida.
3: I pensa que a l'agost han de fer pauses d'hidratació, perquè fa molta calor.
1: T'anava a dir això. Això és una tonteria veient el país on estàs, perquè, hosti, que ho fas a Noruega, doncs, escolta, juga a l'agost, que no passa res, les temperatures són suaus, però aquí, cony, si hi ha gent que a la grada cada partit han d'aturar perquè es desmaia, hosti, 35 graus a València el Barça va jugar.
4: Jo faria la això que ha dit el Xavi des del 15 d'agost el 15 de maig la final de Champions o el 20 de maig la final de Champions i el 27 de maig començar un mes fins a Sant Joan aquest mes, un any la Nations League aquesta, l'altre any l'Eurocopa, un any la classificació pel Mundial i l'altre any el Mundial.
0: I deixar juliol i agost per vacances i pretemporada.
4: Exacte.
0: I començar l'1 de setembre a començar la Lliga. Les lligues, correcte.
4: Vaja, jo no sé si és molt complicat fer això. Suposo
0: que... Hi ha països que paren l'hivern.
4: Clar.
0: Hi ha països que pel fred paren l'hivern, no poden jugar.
1: Abans dèiem allò dels jugadors, però els jugadors són partícips, també.
4: Però jo
1: són els primers que volen jugar més partits per cobrar més calés, si no ja s'haurien parat ells.
4: Però no oblidem una cosa, Jofre, es va fer un Mundial al mes de desembre, a Qatar.
1: Sí, sí.
4: Es va encabir al mig, no sé com es va... Ja me'n recordo.
1: I l'últim Mundial de 40 i tants equips, o sigui, que al final van pujant partit, ara és una ronda més al Mundial.
4: Però recordeu això, que el Mundial no es va jugar ni el juny, es va jugar al novembre, desembre.
0: Quina aturada va haver llavors? Un mes, mínim un mes, mes i mig, no? O dos mesos, va parar allò.
4: Sí, un mes o cap.
3: Comptant les vacances de Nadal.
0: La veritat és que és veritat, ja no me'n recordo com va anar això.
2: També tenim la Copa d'Àfrica cada dos anys.
1: Et rebenta la temporada.
2: Et rebenta la temporada perquè hi ha equips, no sé, no me'ls invento, però no sé, el Sevilla en té dos o tres.
1: El Villarreal...
2: Li foten en l'aire la plantilla.
1: Sí, sí. Si tens dos o tres jugadors bons que africans, t'han fotut.
0: No, inclús equips de segona, que ara estan amb menys jugadors, sí. Perquè tenen internacionals que se'n van a
1: jugar.
0: Perquè
1: ja no paren, la segona no paren.
2: El mateix Barça femení...
0: El Girona, per exemple, ha tingut moltes baixes.
2: El mateix Barça femení ha estat jugant al Mundial Sub-21 ara, que l'Aixa Càmara, la Serra Jordi va tornar perquè s'havia lesionat, que per això
1: que també
2: s'ha tornat a recuperar i ha jugat algun partit amb el Barça, però hi havia l'Aixa Càmara, hi havia la Rosalia, saps? Hi havia 4 o 5, la Carla Zullià...
3: Jugant a Lliga, clar.
2: Jugant un Mundial Sub-21 que no té ni cap ni peus. Sí. Amb la Lliga començada amb una plantilla que tira de Masia, clar, que tira de cantera...
1: I ara més que mai, després
2: d'aquesta... I ara més que mai, després que hagin marxat, exacte, les que han marxat i que no... Potser no tenien prou calés per
1: això és un altre, posar fitxatges és un a les seccions. Tema, sí.
2: Està muntat tot pels diners. I no parlem de que el Zeferin volia posar que tot fos privatitzat. Llavors què? Qui paga els jugadors?
1: Sí, sí.
2: El club? Que es neguin tots els clubs a cedir jugadors.
1: Però sobre, en els moments importants et quedes sense els teus millors jugadors per lesions, la temporada passada el Barça amb Rafinha, però escolta, contra l'Atlètic de Madrid no pot jugar Rafinha,
0: és especular, però
2: hagués canviat molt la història.
0: Hagués canviat la història. Tot i dos atracaments espectaculars, vam estar a punt de passar, imagina't tenir el Rafinha.
3: Que l'altre dia li piten el penal a la missa. A la missa li piten el pelant que no es va picar a l'Atlético.
4: Ahir.
0: Allò és de vergüenza ajena.
3: De l'Arsenal, no?
2: Minut 85, guanyant 2-1.
1: El de Fermín, dieu.
3: No.
1: El de la mà, el de la mà. Sí, el de la mà de Pubill.
2: El
1: de Pubill.
2: Guanyant 2-1, minut 85. Li passa la pilota i l'altra va plantar i
0: és la penal. Està sota, aquests que es queixen tant. És que això no cal que canvi el reglament. És evident.
1: És aplicar el reglament, no té més.
0: I es passa. I l'altre... Coi, és que no sé què coi tenen que canviar el reglament, però si no l'han canviat.
3: Però tornem a estar cap de carrer. O sigui,
0: sí, vull dir, és que és increïble.
3: És contra el Barça i contra Catalunya, sempre.
1: Ja sí, està, sí. I és així. Abans de parlar d'això de l'1 d'octubre, que fa 9 anys, volia comentar una miqueta això, ara ho deia, el tema del femení. Ahir el vau poder veure, 0-6, al Camp de la Roma. Jo no el vaig poder veure perquè em va pillar l'horari, va ser molt fotut. Però, hosti, 0-6... He vist el gol repetit de Graham Hansen, l'Eva Pajor, que és una davantera, bueno, descomunal.
2: Pina.
1: Sí, jo amb la... He de dir una cosa. Amb la Graham Hansen jo crec que s'ha sigut molt injust i que és una jugadora que hauria d'haver guanyat almenys dues pilotes d'or com a poc, perquè jo fa que segueixo el Barça des de la temporada, potser el femení, des de la 19-20, em sembla. I jo me'n recordo el 2019 ja dir... Ja escolta, aquesta des de l'extrem dret fa coses que em recorden a Messi per com, quan anava cap a dins, quan el primer Messi del Barça, i és que estem a 2026, ho segueix fent.
0: I jugadora fidel al club.
1: Això t'ho anava a dir, ho valoro molt perquè després d'aquest estiu...
0: No com altres, que a mi em sap greu, ja es va provocar que en el seu dia, però jugadora aquells fidel
2: anys,
0: al club.
2: Aquells anys que dius tu no estava ni nominada.
1: Exacte.
2: Ni nominada.
1: I ara, hosti, és que és un escàndol cada partit.
2: També, jo... també la segueixo des de fa molts anys i t'he de dir que l'any passat no va tenir un any massa productiu.
1: No.
2: L'any passat, en veritat, la Hansen, hi havia partits que semblava que no era ella.
1: Però fa 3 i 4 anys...
2: Fa 3 i 4 anys era una màquina.
1: Clar, o sigui, era cada partit.
2: I ara, que ha marxat una Salma Parayuelo, que ha marxat una Mapileón, que ha
1: marxat
2: l'Alexia, ha agafat aquell relleu,
3: el rol
2: i es posa l'equip a l'esquena.
1: Sí, sí.
2: No, Pina fa molts anys que és una golejadora que tot el que toca,
1: exacte,
2: ho converteix.
0: Però és que és una culer total, aquesta noia.
2: Correcte. Però la Graham Hansen ja fa molts anys que es mereix més d'una pilota d'or.
1: Sí, sí. Que no li donaran.
2: Com el Rafinha aquest any.
1: Sí, sí.
2: Igual.
0: Aquest any jugaran a l'Alexia, no? M'imagino.
1: O l'Eva Pajor, no, potser, Pallo. Perquè el Barça l'any passat ho va guanyar tot. L'Eva Pajor... O sigui,
2: màxima golejadora de la fotre... Champions i de la Lliga, no? Si no m'equivoco, o empatada amb la Pina o...
1: La clau de Pina Champions en va fotre molts, eh?
2: Sí, però estaven les dues com
1: estaven
2: molt
1: allà,
2: empatades.
1: Però clar, és que l'Eva Pajor no para de fotre gols. No. O sigui, fot dos anys... Tercera temporada aquesta.
0: I Patrick Jarro, no?
2: Sense
0: ella no aniria.
2: No, sense ella fa molts anys que el Barça no aniria. Vull dir, l'engranatge del Barça d'Alexia, Aitana, era Patrick Jarro.
1: A mi no em sembla la millor capitana, ho he de dir. Però...
2: Segurament no.
3: Si m'equivoco, té un passat espanyolista, no? O no?
1: Bueno, espanyolista...
2: No, bueno, no, en tenen moltes. Alexia, el primer any, juga a l'Espanyol.
0: Mollet espanyol.
2: Marta Torrejón ve de l'Espanyol. I Marta Torrejón té algun any més al Barça que a l'Espanyol, però em sembla que l'Espanyol va jugar com 8 o 10 anys.
1: Home, s'ha de valorar la importància de l'Espanyol en el futbol femení. L'Espanyol femení...
0: Era algú abans que el Barça.
2: Clar, el Barça no,
0: dir,
2: no valoraven això i no...
0: S'ha de dir,
2: ha arribat el moment de posar els diners i posar...
1: El Barça ha fet l'aposta, però l'Espanyol sempre havia sigut un referent en aquest aspecte.
2: Com el Levante, hi havia equips que jugaven molt bé, el Rayo Vallecano. El Rayo Vallecano.
1: L'Atlètic de Madrid.
2: L'Atlètic de Madrid, hòstia, també.
1: L'Atlètic de Madrid, una miqueta més tard, però també, hosti, a mitjans del 2010-2020 l'Atlètic de Madrid era el rival.
2: La seleccionadora espanyola, que ara s'ha endut Vicky López lesionada, o l'ha cridat lesionada, era jugadora del Barça, Sonia Bermúdez.
1: Sí, sí.
2: Vull dir...
0: La jornada se l'ha endut, no ho sabia, això.
1: Sí.
2: Com a mi l'ha cridat. No sé si s'ha acabat enduent o no, però l'ha cridat.
0: Em sona, em sona.
2: Això. I està a les acaballes de la recuperació, però no està. Sí. Vull dir, està lesionada.
1: Tenia un tema, ho havies dit abans, Galata. Avui fa 9 anys del partit... Bueno,
3: no fa molts partits.
1: D'un dels partits més tristos de la història del Barça. Del Barça a Les Palmes, de l'any 2017, 1 d'octubre. No sé com us va pillar, quina opinió en teniu... Com ho recordeu?
0: Jo la tinc molt clara.
1: Jo me'n recordo,
0: no
1: perfectament on estava
0: ja no opino més d'aquest
1: tema. I què
0: tema,
1: vas fer?
0: Perquè és un altre tema.
1: Què en penseu?
3: Sí. Jo crec que al Barça li fan falta collons. Bueno, al president que hi havia.
0: Ara, ja va dir-ho.
3: Li van faltar collons. I ho havia fet un cop a la taula i aquí no es juga i els meus jugadors no surten de la gespa.
2: Totalment d'acord.
3: I és així. I la resta...
1: Que sancionin el que t'hagin de sancionar.
3: Sí,
1: i
3: sí, com més tres pels altres, si cal, però a mi, a casa meva, amb una bandera d'Espanya, amb la data que ens van venir a pagar...
2: Que es troben àvies i nens. Sí, és sí. Que aquell dia, no. Suposo que com a tots o la majoria de codinencs ens va pillar el centre cívic.
1: Sí. A mi em va pillar el centre cívic.
2: Amb les paelles, després d'haver passat tota la nit allà, haver defensat el que van defensar, esperant que vinguessin una mica acollonits, doncs clar que sí, perquè... Una mica
1: l'ambient
2: acollonia de que si venen, bueno, potser si ens hem d'enfrontar, ens hi enfrontem. Però una mica estàvem això. I veure la victòria, perquè en veritat, aquelles hores del partit era una mica la victòria d'haver votat, del poble, a veure com es movia, de que estàvem més o menys tots sencers, amb la pena de que en aquell poble havien entrat, aquell poble havien apallissat. Era un partit que no sabia veure, no hauria d'haver jugat mai de la vida.
3: No recordo si va ser a porta tancada o...
2: A porta tancada.
0: A porta tancada.
2: Van decidir que es jugués a porta tancada. Sí, sí. Aquell va ser el detonant que jo deixés de ser soci després de 14 anys.
1: Van dir, per exemplificar, que el món vegi el que està passant a Barcelona i per això es farà a porta tancada.
0: Van veure un camp buit.
2: Es van equivocar.
0: Van veure un camp buit, un equip que portava la bandera espanyola, com ha dit el Jofre, aquí a la...
1: Sí, sí.
0: O el Pit. El Pit la portava, no me'n recordo.
3: Jo us diré una cosa. Dos jugadors que van voler jugar aquest partit van ser Gerard Piqué i Sergi Roberto.
4: Van voler jugar?
1: Els dos catalans.
4: Però per què?
3: És un ho he llegit.
1: No, van voler jugar.
0: Jo crec que el Piqué...
1: Jo crec que el Piqué i el Sergi Roberto van dir que no. Igual la resta del plantilla sí.
2: Messi va apretar bastant per jugar.
1: Messi va apretar molt. Sí. I Busquets també.
2: Suárez,
1: tots aquests també.
0: Piqué al contrari.
1: Piqué i Sergi Roberto em sembla que no. Perquè, de fet, va sortir plorant Piqué després del partit.
2: Piqué va sortir plorant. Aquesta visió, aquesta notícia del Jofre, no sé, no l'he vist.
0: Puc estar equivocat, jo, també. Jo també penso com tu.
1: Piqué va sortir plorant a la roda de premsa.
2: Fa uns anys i...
3: No, al revés.
0: Jo anava a treure-ho.
3: A excepció de Gerard Piqué i Sergi Roberto.
2: A mi em falla la memòria, però jo crec que...
3: Perdó.
1: Pocs més catalans.
0: Hi hauria més catalans, però no en recordo ara mateix.
1: Sergio Busquets, però Sergio Busquets, saps... També, té l'opinió que té.
0: Cadascú té l'opinió que té. A veure, això, al final...
2: Encara que hi hagués Pedri... Pedri, ni està que de Fuentalvilla, és igual. Això no té res a veure.
0: És el que diu el Jofre, estem a casa i decidim nosaltres. I punt, ja està.
1: En aquell moment el president hauria de decidir.
0: Del president que hi havia? Jo estic convençut que amb el president actual no s'hagués jugat aquest partit.
1: Havia de prendre una decisió i tothom seguir, i punt, ja està.
3: I érem líders?
1: Per això ets president.
0: Anàvem bé.
1: Aquella lliga la vas guanyar bé.
3: Doncs podíem no haver jugat, que ens funcionessin 3 punts.
2: Encara que ens haguessin tret el títol de Lliga. Que se'l fotin al...
1: Sí.
2: On els hi càpiga.
1: Sí, sí, per una Lliga més i una Lliga menys, escolta, que ara que... No te'n recordaries.
2: No ve d'aquí.
1: Exacte. No, la Lliga del 2018 la va guanyar... Pum, felicitats, ja està. No té...
2: Com la Lliga del Covid.
0: És que a mi m'ha
2: robat oi. Si els traguessin
0: alguna cosa i ens traguessin algun títol, és que a mi me la porta bastant fluixa, perquè per mi aquests títols s'han guanyat, guanyat i has disfrutat veient jugar.
1: Això diuen ara...
0: Normalment, quan el Barça guanya un títol, és perquè ha jugat bé futbol.
1: Això es diu ara molt del City, que el sancionaran, i hi ha molta gent diu, no, que li trobaran les lligues i tal... els aficionats ja les han celebrat a les lligues.
3: Correcte. O sigui,
1: les hi trauràs i li donaràs al Liverpool, al United i no sé qui, però els aficionats diran el que vulguis, però el bé que m'ho vaig passar jo quan serà va marcar Agüero l'últim minut de l'últim partit, això ja no m'ho treu ningú.
0: Serà una estadística, ja està.
2: Parlant del City, i volent introduir una cosa que potser no té res a veure, però bueno, l'altaveu que té aquí a Espanya les coses. El City de Guardiola, que va robar, que és el mateix Guardiola que estava a l'època Negreira, resulta que el sancionen des del 2008-2009 fins al 2018. Guardiola arriba al 2016, sí, sí. El primer any no guanya res, el segon any guanya una lliga a 25 punts del segon, i no es diu en cap lloc que Pellegrini, ex-entrenador del Madrid, va estar 3 anys.
1: Sí, sí.
2: I el Calcio Gate, de que el Milan i la Juve els foten avall, ningú diu que Ancelotti i Capello, sí, sí. Ex-entrenadors del Madrid, sí, sí. Estaven allà. Llavors, bé, volia sí, sí. introduir això de com el taleu del país on t'estem.
1: El doble rasero. Sí, sí.
4: Bueno, és que és un Miguel Jofre, l'altra vegada...
2: És que contra Catalunya, contra els catalans.
0: Guardiola és un altre que...
4: Però és que és una cosa, si el City no hagués estat mai entrenat per Guardiola i el Soriano...
1: No es parlaria tant.
4: No es diria res aquí a Espanya.
0: Bueno, es diria en tant en quan ja es vol equiparar això, si hi ha sancions amb el Barça, etcètera. Sempre es busca...
1: Diu, mira, el City el sancionaran i el Barça no, i ja està...
0: per escriure, etcètera, en fi. O sigui, sí, ja sí. Sabem aquesta cantinela. És el que hem parlat abans.
4: L'únic
3: que podem esperar és que el Florentino faci l'ànec i ja està. L'únic que podem esperar.
4: És que...
0: No, jo per molts anys que sigui, eh?
3: No.
0: Actualment, per molts anys
4: ara mateix.
0: Per molts anys que sigui.
4: És que jo sempre torno el mateix. Quan guanyem una lliga, hauria de valtres del Barça per 2 o per 3. És que és així. I els títols, jo crec que els sabrem poc encara. Perquè és que...
1: Sí. Jo estic
4: content
1: d'una cosa.
4: És que els sabrem poc.
1: O sigui, jo crec que tots els d'aquí celebrarem com el Barça guanyen, superen títols de lliga al Madrid. Perquè amb el ritme que portem uns i altres, ara mateix el Barça, si guanya aquesta, serà la 30a, em sembla.
0: Perquè era 6 o 7 encara.
1: I en tenen 36. Hosti, amb el ritme que anem... Em sembla que l'any 90 el Madrid en tenia com 28 i el Barça 9. Li ha remuntat 14-15 lligues amb 30 anys.
4: És que...
1: jo crec que això ho veurem i, ostres, s'haurà de valorar.
4: És que la... Hosti, és que ara el Xavi et dona mare, clar...
2: És que és llegat del Johan.
4: Clar, és tot. Que vull dir... La...
2: Rinus Michels.
4: Podem Johan. Dir, Messi, no sé què, i amals, però és que la pedra filosofal de
1: sí,
4: tot...
1: Sí.
2: Correcte.
4: Que canvia el club és el Johan Cruyff.
1: I una cosa és com a jugador, que com a entrenador acaba de fer.
4: No, jo dic com a entrenador,
1: clar,
4: eh?
1: Clar.
2: I mirem qui entrena avui en dia a nivells grans, a nivells d'èlit, que no només és Guardiola.
1: Tots
2: Guardiola
1: són fills dels fills.
2: És
1: sí,
2: Luis
1: sí.
2: Enrique.
4: Cesc.
2: Cesc
4: està pujant molt.
2: És que tots els jugadors que van sona tenir... En Xiqui ha sigut director esportiu d'un club que encara que hagin tingut els problemes que han tingut, ha sabut fer la feina. Tots els que van sortir d'aquell equip, tots han estat allà donant.
4: I jo diré més, jo estic segur que el Mourinho té aquesta mania al Barça
1: perquè no
4: va fitxar, perquè va haver un moment que jo crec que està a punt fitxar pel Barça.
1: Home, molt a punt.
4: I ell volia, i tenia unes ganes boges d'anar al Barça.
2: Gràcies a Déu, Vaig sentir una entrevista...
1: El Xavi Torres. Sí,
2: correcte.
1: Que ho va dir, sí, sí. Que inclús el van apretar a ell perquè fes campanya a favor del Mourinho.
2: Que el Xiqui es va perdre el viatge d'avió de Madrid a Catalunya a la reunió que tenien Mourinho, el Xavier...
1: I Marc Ingla.
2: I que a última hora la porta va dir no, fitxem a Guardiola perquè m'ho ha dit Cruyff.
1: Sí, perquè m'ho ha dit Cruyff i m'ho ha dit Xiqui. Punto. I es fitxa Guardiola.
4: Sí, va anar al cap d'un duro, eh?
0: Va
4: anar al cap d'un duro.
2: Imagineu-vos.
1: Bueno, un president que decideix el que dèiem abans, no? Escolta, tens una...
0: Es mulla i decideix.
1: Exacte.
4: Bueno,
1: t'equivoques.
3: I ho acaba de fer en Flick, també.
4: Ara anava jo. Fa dues temporades...
0: Aquí vam tenir un gran debat, quin entrenador voleu.
1: Xavi fora.
0: I vam dir unes bajanades, tots plegats. I ell...
1: Sí?
0: S'ha de dir... Sempre amb el Flick i jo, el primer programa, i vaig anar la mà. Primer programa al setembre, eh?
1: Sí, de fa 2 anys
0: ja. Ja es veia, hi havia allò, aquell germen bo, diguéssim.
1: Sí, sí. No com el d'aquest any, que aquest any, és que aquest any anem amb moto, però...
0: Aquest any és sublimat.
4: Jo no ho pensava, Flick, això. Jo, la veritat, és que no ho pensava.
3: I és un malalt del Barça, també.
1: Sí.
4: A més,
3: sempre volia haver vingut aquí a entrenar.
4: La memòria és molt... No ens en recordem, però és que el Flick ve del Madrid, que acaba de guanyar Lliga i Champions, i fitxa Mbappé.
3: Sí, sí.
1: Sí,
4: clar, que... que el Barça de Xavi feia la pena que va fer, ho sento molt. No, però
0: si,
4: que,
0: si, de fet, Xavi, si tireu Xavi, de Maroteca veureu que estarem 50 anys sense guanyar res, de fet, el Madrid serà el Barça.
1: Xavi, t'he de preguntar una cosa, que la temporada passada, la setmana passada no et vaig preguntar.
0: Sí.
1: Què creus que guanyarà el Barça per repassar final de temporada?
0: Que guanyarà el Barça?
1: Què creus
0: ara,
1: que guanyarà aquesta temporada? Què guanyarà el Barça? Si vols et dic què van dir els altres.
0: No, és igual el que van dir els altres. A mi els altres em sembla fantàstic. Jo espero que ho guanyem tot. Jo espero que fem un sextete.
1: O sigui, farem triplet més Supercopa d'Espanya.
0: Exactament.
1: Sí? Vale. Ja està, consta aquí. Carai. Ja està.
4: Carai.
0: Si ens deixen, eh? Sempre l'asterisc. Sempre l'asterisc.
2: Haurem de marcar dos gols més.
0: El que passa és que encara que no ens deixin, jo veig un nivell que, clar, si has de començar a anul·lar tres gols, quatre, no pitar tres penals, clar, se'ls hi pot fer complicat.
2: Pot ser que en comptes de tenir Audis i Peugeots aquest any vagin amb Ducati?
1: No, bé, sí.
2: Perquè van com una moto.
1: Amb la de Yemi, mare de Déu, el primer de tots. Sí, sí. Tenia apuntat per aquí unes coses del Camp Nou, que van comentar la tercera graderia... Que aquest any no s'obre al final, no s'omple. I que ho faran una vegada torni la temporada que ve després d'anar a Montjuïc, amb la coberta. O sigui, una vegada tingui la coberta, posaran la tercera graderia. Jofre, aixecaves la mà?
3: El Barça d'en Vol perd 16-22. O 21.
1: A la final del Mundial de Clubs.
4: Sí. Contra Xavi Pasqual?
3: 22.
2: I contra el Nielsen.
1: Contra el Nielsen. Hòstia, quin
3: problema.
1: Quin porter.
3: Sis avall.
4: És que té un equipàs, eh?
2: És difícil marcar
4: Riquelme. Sí, el Vesprem, és? El Vesprem?
3: Sí,
4: és un equipàs, eh?
1: Sí, doncs, deia això del Camp Nou, la tercera graderia, no sé què en penseu d'això, perquè s'ha canviat molt el plan. A mi em faria gràcia veure el camp ple al final d'aquesta temporada, però es decideix que fins que no hi hagi la coberta, una vegada hagis tornat a l'excursió a Montjuïc i tornis, no s'omplirà el camp.
3: Jo ho trobo bé. Bàsicament perquè ara fem com estem bé, així com estem.
1: 60.000.
3: Posarà la coberta i quan entris un altre cop diràs, tios, quin temple.
1: Sí.
3: I serà així, no ho sé. Jo,
2: quants camps d'Espanya hi ha 60.000 persones en un partit qualsevol?
1: Sí.
0: Madrid i l'Atlètic Madrid, diria.
1: I el del Betis ara, clar, la Cartuja.
0: I el Betis, la Cartuja.
2: Sí, no em sembla malament fer-ho bé.
0: No, més que res perquè veu que tenien que fer final de... O sigui, estaria completa per dos o tres partits de final de Lliga, clar.
2: Per fer-ho per dos o tres partits no val la pena.
4: No.
2: Obrim i obrim bé.
3: Clar. I després suposo que ja et col·locaran en els teus els seients, ja serà tot diferent. Ara vas fent la rotació.
1: Sí. Jo?
3: Ara un dia tens el gol
1: nord,
3: un dia baix, un altre dia al córner, jo... després ja te fixaran els seients.
4: Sí, sí. Jo per això, jo tinc una teoria. Jo crec que tota la temporada 27-28 estarem a Montjuïc.
1: Tota,
4: eh?
1: Jo no crec que posin tant... El Barça li interessa tornar al Camp Nou, ara. El Barça li interessa
4: però
1: molt.
4: Però he sentit algú que fins al febrer no estarà...
3: No ens quedem... No,
4: si sí, ha de ser el febrer...
3: Play, eh?
0: Si començaran, no podrem fitxar. Començaran el primers de juny, no?
2: Sí. Van dir 4 mesos,
1: no? A principi de juny, i de fet, pràcticament tots els pilars ja estan posats per fer la coberta.
3: L'anella està feta tota.
4: Vaig a mirar notícia.
3: I sí, què sí. Anava a dir? I si no tornem al camp, no podrem fitxar Haaland.
2: Haaland vindrà d'alguna manera...
1: Haaland si marxa del City, eh?
2: Haaland vindrà d'alguna manera bastant més barat del que els imaginem que ens costaria.
1: Jo crec que hem de fitxar millor que vam fitxar de la Juventus quan va passar allò.
4: Però jo Julián.
1: Que vam fitxar Zambrota i Turam, hem de fitxar millor.
3: Prefereixes
4: Julián? Julián, Xavi, jo
2: Julián. Julián no.
0: No parles del Julián. Ja sabeu el que he pensat del Julián.
3: Jo regalo el De Jong i porto el Haaland.
2: Clar, totalment.
1: Sí, home, mare de Déu.
2: El De Jong el porto jo al City en cotxe.
0: Ha tret el tema, eh?
1: A les 8:44 ha sortit el nom, eh?
0: Ha sortit el tema. De Jong recuperat, no?
3: Diuen que està a caure.
0: Problema o solució?
2: Amb el meu Marta, que consumeix 10 litres, el porto a Anglaterra jo solet.
1: Sí, sí.
2: Directament.
1: Ompli dipòsit. I amb la gasolina, 2 euros.
2: No, el pago jo, l'avancina la pago jo. És igual, no li cobro el Barça.
0: Qui el volia fitxar? Un equip anglès, no?
3: El City.
1: L'intercanvi
3: amb el Haaland. És perfecte.
1: Dos rossets, oi, un per l'altre.
0: Però el City, si s'acaba confirmant segons quin tipus de sanció, cuidado, que allà saltarà tothom.
1: Però el que deia jo, hem de fitxar millor que el que vam fitxar de la Juventus amb Turam i Zambrota.
2: Sí.
1: Hem de fitxar millor, si passa això. Almenys... Haaland no, però Guardiola és interessant. Guardiola hi ha alguns jugadors.
2: Cherki
1: és interessant.
2: El que passa és que al mig del camp el tenim molt ben posat.
1: Clar.
4: Aquí diu que...
0: I ara amb el De Jong, imagina't.
4: La majoria d'expertos preven que la cubierta tarda entre 6 i 8 mesos en col·locar-se.
0: Expertos, però aviam, d'on són aquests expertos? Comencem
1: perquè, si són de Madrid,
0: perquè, perquè el catastrofisme jo ja me'l coneixo.
3: Potser
0: eh?
3: Són d'una codinenca.
0: Clar, o sigui... No sé. Aquests expertos, a veure, qui són? Noms, noms. No, no, noms no, i procedència, no. Bàsicament.
4: Aunque los expertos... Y...
0: Los expertos, tornem-hi.
4: Expertos sugieren que podria extenderse 6-8 meses.
0: Està bé.
4: Jo sé que Montjuïc està demanat fins al febrer.
1: Home, si comencen el mes de juny, 6 mesos seria el desembre. Ja no seria tota la temporada.
4: Jo vaig llegir al Mundo Deportivo que el Montjuïc està demanat fins al 28 de febrer. Bueno, de l'any 2028.
0: S'han de cobrir les espatlles. Lògicament. Per això és lògic. Això, no?
2: Que han tirat llarg.
0: No crec que sigui indicatiu de res, això.
2: Tampoc em crec que els dos mesos que va dir la porta la primera vegada o els tres o quatre que s'han dit després...
3: Bueno, és que va ser un niu d'ocells, això, eh?
1: La primera tornada al Camp Nou va ser una cagada, realment, eh? S'ha de dir així.
3: La
1: primera tornada
3: no.
1: Al Camp Nou, de no, tornarem aquí, tornarem tal, i cada vegada ho anaves allargant i vas dir, escolta, si no juguem durant tota la temporada al Camp Nou, doncs no juguem, digue-ho, ja està, sí, ho assumim tots, però llavors vas posant il·lusions als culers i malament.
2: Hem de tenir en compte que ningú és perfecte i la porta amb totes les grans virtuts que té i els, per dir-ho d'alguna manera, els pebrots que a vegades posa sobre la taula per dir segons quines coses, també s'equivoca com tothom.
1: Sí, sí. Jo crec que això ha sigut una de les pitjors coses que ha fet.
4: Ara, també s'han passat una mica el Barça amb els preus de Clàssic, que és que són uns preus
1: sí,
4: realment...
1: Per socis, que van dir que hi hauria molt més descompte del que hi ha hagut, eh? Però la més barata que estava, 600 i pico, em sembla, per socis.
2: De 500 llargs a 1.200.
1: A 1.000 i pico, sí, sí.
2: També s'ha de dir una cosa. El Barça, crec, per el que he llegit, és el club que té l'abonament molt més barat de tota Europa.
1: De primera fila europea, sí.
2: De primera fila europea, que tu pots agafar un abonament, em sembla que va des dels 400
1: menys,
2: i alguna
1: cosa, sí,
2: fins als 1.000 o 1.200
1: en zones bones,
2: o 1.400 de tribuna. Tu divideixes entre els 27 partits que tens, sí, sí, entre Lliga, Champions i Copa,
1: a 20 i pico o 30 euros.
2: Entre 20 a 50 i alguna cosa. On vas a veure un partit del Barça a 20, entre 20 i 50 euros?
4: Jo, l'última vegada, em sembla que amb el Covid ja no hi havia Sant Llibre, oi? Em sembla, amb el Covid?
1: No me'n recordo,
4: no hi havia Sant Llibre. L'última temporada abans del Covid, que vaig anar al Camp Nou... No, amb el Covid encara hi havia Sant Llibre. L'última temporada abans de les obres, que jo he anat a excedència, jo pagava 434 euros d'abonament, però amb el Sant Llibre, que no vaig anar al partit de Champions perquè no podia... I després, contra el Mallorca, no sé qui no vaig anar, em van retornar uns 170 euros.
1: Imagina't. O sigui, per 270 euros vas anar tota
4: vaig anar
1: la temporada.
0: Jo tenies gol lateral?
4: Jo tenia gol nord de Segaderia.
2: Vaig
4: pagar 250 euros.
1: Per tota la temporada.
4: I vaig veure quasi tots els partits de Lliga, i vaig anar tots, 19 partits de Lliga...
1: 25 partits.
4: Vas veure 6 o 7 de Champions i l'1 o 2 de Copa.
3: Clar, aquests... avui,
4: 25
3: avui
4: partits
3: sentit,
4: amb 250 euros.
3: Avui he sentit un noi que deia, diu, si tots els socis no van al Barça-Madrid i posem les entrades a 6.400 euros, les entrades per veure el Barça-Madrid, generem 400 milions de beneficis.
1: El soci ho faria això o no? Sí,
3: I
1: ho he vist això.
3: Anem, ens venem i tens la resta de l'any gratis.
1: Sacrificar el Barça-Madrid a canvi
3: què
1: de tenir l'abonament gratis. Saps? Què faria el soci?
2: La qüestió és que...
3: L'abonament gratis.
1: I 400 milions pel Barça.
0: És en si de valor, eh?
2: Jo crec que el que han volgut fer amb aquests preus és premiar una miqueta el que sí que agafa l'abonament de tota la temporada i no només vol anar a un Barça-Madrid i als quatre partits guais de Champions.
1: Sí, sí.
2: Que el que vulgui anar només, el soci que no vulgui un abonament i vulgui anar al Madrid,
4: que pagui.
2: Que pagui.
1: A mi m'agrada molt la modificació que es va fer que et sancionen si no hi vas i tens l'abonament. Escolta, tu has d'anar un mínim de partits si t'agafes l'abonament.
2: Sí,
1: has de demostrar que hi vas pel Barça i no per negoci, perquè també, escolta, era un escàndol.
2: I també per la revenda.
1: Exacte, el dia de l'Eintracht jo hi vaig anar i, bueno...
3: Parlàvem
1: de l'1 d'octubre. Aquest, cuidado, eh? Aquest deixa-la anar.
0: Has semblat
2: una dada que hi havia com 1.000 socis expedientats per revendre.
1: Per revendre, és que era un escàndol.
2: Si no m'equivoco.
1: Era un escàndol,
3: però entre tots ens passem els carnets.
1: Però una cosa és passar-te'l, però l'altra ja és vendre...
2: Sí,
1: de...
2: una cosa és passar-te'l carnet que
1: amb amics o...
0: Clar, som coneguts, amb la majoria.
1: Amics,
0: sí, a veure, saps qui
2: jo
0: va.
2: Jo no puc anar, doncs vés-hi tu, que ets del poble, que ets col·lega...
1: No, exacte.
2: I l'altra és que l'entrada te la foto, em dones 3.000 pavos i
0: et deixo el carnet. No. Ja te'l regalo, és igual. Sí. Ja, és igual, pago un altre, l'he extraviat.
1: Home, hi havia gent que es traia un bon sobresou.
4: A més, l'any passat el clàssic, es van recaudar 15 milions i pico d'euros.
1: En un dia, sí, sí. Clar, perquè sobre era el dia que podies guanyar la Lliga, era...
4: Clar, però avui són molts calés ja, eh? 16 milions d'euros, és un
3: animal. És la nova era moderna del Barça. Jo no sé si és.
4: El?
3: O sigui, l'era moderna del Barça. Perquè...
2: Tot guiris.
3: Sí, sí.
4: Bueno, i de Palcos.
3: Evidentment.
4: Però això fa de Palcos...
1: Ho has de saber aprofitar.
3: Ja, però tu vas al camp i... Mires on mires, sempre hi ha un guiri, tio. No és el culer 100% de tota la vida.
1: No és el tribunero.
3: Amb la sang que et punxen i surt blaugrana.
4: No, no hi és.
3: Guiris a tot arreu, tio.
0: Hi ha volturista.
3: Una entrepada per ni el 10 euros.
2: Això és una altra cosa, que a part de l'entrada a l'abonament, ves, aparca a Barcelona, que són 25 euros si no trobes aparcament, et fots les cerveses sense alcohol, que a Alemanya les venen amb alcohol, que dius, bueno, quina cultura... Que està molt bé que siguin sense alcohol, però bueno, que les pagues a 5 pavos, l'entrepà el pagues a 10 i dius...
1: La botiga també, la nova botiga, ja t'ho han muntat especialment perquè gastis allà...
2: A quan surt un partit? Una persona, ves-hi dos.
3: Que em sembla bé que sigui car, però almenys que sigui car pels guiris, no per nosaltres. Que tinguem el 50% de descomptes i paguem el carnet.
1: Sí.
2: Va, això és el que,
1: que reclamaven molts socis, clar.
0: Ah, és que això és...
4: Amb l'entrepà o algú tens un 10% de descompte?
3: Un 10%.
4: Tens un 10 o...
3: Un 10%, que és misèria. De 134 euros que val una samarreta, què és?
1: 13 euros.
2: Sí, i et cobren 20 o 25 per fotre-li el nom.
1: Exacte, això també és una cosa que s'ha de valorar, que per això està pujant tant el pirateig de samarretes i coses així, que per 20 euros tens una samarreta de Xina... però que la qualitat és bastant semblant, perquè els fabricants, si no són els mateixos, s'assemblen molt, i tens la samarreta, però escolta, aquest estiu ple de samarretes de la selecció espanyola, de la Lamine Yamal, la samarreta blanca aquella, no, que agradava molt i tothom se l'agafava per 20 euros. Doncs això amb el mateix, amb el Barça. Sí, sí. Abans d'acabar, comentar el calendari que li vindrà al Barça. La setmana que ve el tornem a comentar, perquè encara no haurem jugat. Aquesta aturada té tela. Al Barça ara li ve Getafe, al Camp Nou, te'n vas per jugar contra el Galatasaray, camp del Betis, camp del PSG i contra el Madrid. O sigui, aquests són els partits, eh? Tres partits a fora, dos a casa. A casa, Getafe i Madrid, i a fora, Galatasaray, Betis i PSG. Cuidado.
2: Jo firmo... Cuidado. Ens costa molt sempre quan tornem de seleccions. Firmo un empat amb un Getafe que, en el sentit de que sempre és un partit... No.
1: A casa, eh?
3: Ja jugues a casa, no jugues a Madrid.
2: Bueno, si jugues a Madrid, vale. Però en el sentit que sempre ens ha costat les tornades.
3: Sí, sí, sí.
2: I Getafe és un equip que no deixa jugar. Sí, Getafe és un equip...
1: Si no tens el dia, malament.
2: Si no tens el dia, malament.
4: Molt gos.
2: Bueno, si hem de patir en algun partit,
3: o sigui,
2: jo empato amb el Getafe i agafar la moto...
1: Galatasaray, Betis, PSG i Madrid, és que són quatre partits grossos.
2: 3-4 gols per partit. Pam, pam, pam.
4: Firmo empat, vull guanyar tots aquests partits, firmo empat a camp del PSG.
1: Jo també.
3: També està bé.
1: Jo també. Jo he de dir, jo òbviament ho vull guanyar tot, però s'ha de ser realista.
3: Sí, però si tu guanyes a París, fots un cop de puny sobre la taula dient, que hem arribat nosaltres,
1: sí,
3: eh?
1: Sí.
3: S'ha acabat vosaltres.
1: Aquí se'ls acaba...
4: És que...
3: Ja esteu morts.
2: És més important aquell partit que empatar contra el Getafe.
1: A més, amb el marge que tens a la Lliga.
3: Perquè el Madrid punxarà. Però... Jo estic segur que el Madrid punxa.
1: El Madrid té un calendari amb el parit, també, si voleu, el busco.
4: El Madrid el que hem de fer és guanyar-lo al Camp Nou.
3: Sí, sí.
4: Si guanyar al Camp Nou...
3: Però el Madrid, abans d'arribar al Barça, punxa. I això n'estic seguríssim.
4: Però si se'n va al Camp Nou a 7 o 8 punts, ja són molts punts, eh?
3: La Real i Sevilla, sí.
2: Preocupem-nos a nosaltres... i que facin que vulguin el Madrid.
3: Jo ho estic visualitzant.
0: I de Champions...
2: No t'escolti.
0: El Madrid, que té la Roma i el Leipzig, no?
1: El Madrid té...
3: Sí, palla.
1: El Madrid té Villarreal, el Bernabéu...
0: I una cosa, segur que la setmana Champions el Barça deu jugar dimecres i el Madrid dimarts, no?
3: Com sempre.
0: És així? No, és que no ho sé, estic dient...
1: No, el Madrid juga dimecres.
4: Hombre!
0: Oh, hombre! Sí, tenim un dia més de descans.
2: I també, em sembla, no? Hi ha 3 dies entre París i Madrid... Si no m'equivoco.
1: El Madrid em sembla que en té 4, em sembla.
0: No, estic molt sorprès ara mateix.
1: Madrid-Villarreal, Roma-Madrid, Madrid-Sevilla...
0: No, però fins aquí no. Jo vull saber quan juga el Madrid amb el Leipzig.
1: El 21 i el Barça el 25. 4 dies. Per tant, serà dimarts i el Barça dimecres, suposo.
0: El Madrid juga el 21, que és dimarts o dimecres?
2: Dimarts.
0: És dimarts, clar.
4: El 21 és dimecres.
0: 22 dimecres, no?
4: I el Barça juga... 21 és dimecres.
0: 21 és dimecres. I el Barça juga el 20.
1: El Barça, ara t'ho diré.
0: Juga el 20.
4: Amb el PSG.
2: El 20, sí.
3: Sí, a jugar el 20.
1: Sí, sí.
0: Veia el calendari, no he parlat. Amb el Getafe, evidentment, ni un, ni dos, ni tres, ni quatre. Si poden ser
1: el Barça
0: 8,
1: juga
0: 8.
1: El 20, sí, sí.
0: Si poden ser 8, 8. Jo tinc moltes ganes de que el Barça marqui 8 gols. 8. 8 per les vegades que em sento del 2 a 8 i totes aquestes xorrades. 8. Si poguéssim al Madrid ja seria orgàsmic, evidentment,
3: bueno,
0: no? Però,
3: deixaríem a Canaleta,
0: però, clar,
3: segur.
0: O sigui, amb el Getafe li vam fotre 8, 8, perquè el senyor Bordalàs és un... Ja ho diu el nom, d'acord? ¿Vale? El camp de Galatasaray el veig complicat, és un camp molt dur, un sí. camp amb un ambient
1: sí. Turquia,
0: allà, allà potser sí que firmo l'empat. Mira,
1: Betis també ha començat
0: el camp del
1: bé,
0: Betis guanyarem, el Betis juga a futbol i el guanyarem, i on hem de donar el cop d'efecte, a part de guanyar
1: el que dèiem,
0: el Madrid, és el camp del PSG. El camp del PSG hem de demostrar tot el que el Barça està demostrant aquest principi de temporada.
4: És que jo crec que és
0: si
4: un
0: jo
4: partit,
0: ja veig el Barça,
4: partit,
0: encara que no guanyi,
3: sí,
0: que encara que no guanyi, perquè evidentment...
1: Pot, dir, dominant, no, dominant.
0: Dominant, i si juguem com juguem i dominem, podem guanyar perfectament. Però allà vull veure el Barça jo, allà. Aquell és el partit que vull veure el Barça.
1: Va, ens queda ja una miqueta menys de 4 minuts per acabar. Farem el jugador amagat? Ja vam fer la setmana passada, per tant, aquí estem tots, ja, ja sabem com va. Tenim l'Isaac per aquí, també, o sigui que l'Isaac és un expert, ja, eh? Aquí que no us enganyi, des de
0: campió.
1: La peixera, l'Isaac remena.
0: Campió,
1: per tant,
0: campió l'any passat, faltant a diversos partits, eh?
1: Jo començo a cantar i ja em parareu quan vulgueu. 106 partits, 26 gols i 13 assistències, no està malament, en 3 temporades. 3 temporades, 106 partits, 26 gols, 13 assistències... Però aquí hi ha una... És una miqueta de trampa, perquè va arribar el 2017 i va marxar el 2022. Però va jugar amb el Barça 3 temporades. Va arribar el 2017 i va deixar el club l'any 2022. Però va jugar 3 temporades amb el Barça. 3 temporades. Ha jugat a la Sèrie A, Bundesliga i la Lliga. A la Lliga en 2 equips i a la Premier en 2 equips. Sèrie A, Bundesliga, a la Lliga 2 equips i a la Premier 2 equips també. 2017. És un jugador que va ser entrenat per un excompany seu. Un jugador que va ser entrenat per un excompany seu.
4: Javier Saviola.
1: No. Jugador que va ser entrenat per un excompany seu.
2: Aquest arriba el 2003 o 2004.
1: A veure, l'Isaac...
4: Em llenço, però potser vaig seguir arrat de data. Thiago Alcántara.
1: No.
2: Alexis Sánchez.
1: No.
3: Alexis Sánchez.
1: Mare de Déu, aquí, com mosques.
0: Falta sí. alguna pista o no?
1: Sí. Ha guanyat un triplet marcant gols contra el seu propi equip en un equip de quarts de final.
3: Hòstia.
0: Contra el seu propi equip.
1: Contra el seu propi equip en un partit de quarts de final.
2: Vol dir que va venir cedit en algun
1: moment? Tenia una jugada molt característica, que és des de la frontal xutar el segon pal amb la rosca. Xutar el segon pal amb la rosca. Té molts gols així. I última pista, aquesta ja sí. Fitxatge més car de la història del club.
4: Sí.
1: Sí, però ja has cantat, Calata.
2: Ja. Brasiler, oi?
1: Ja has cantat.
2: Brasiler.
1: Ja has cantat.
3: Neymar.
1: No és Neymar. Qui és?
3: Ah, hòstia.
1: Doncs quedarà de cera, sap greu, perquè qui
0: tu
1: canta...
0: Tu pots
4: dir-lo? És... No sap?
0: Tu pots dir-lo.
3: No, perquè ve Neymar.
1: És Felipe Coutinho. Felipe Coutinho, ens va marcar nosaltres els quarts de final.
0: Tu has dit que va marcar 103 gols, és veritat?
1: No 106 partits.
0: Ah, vale.
1: 26 gols.
0: Hòstia, vols dir confós amb això? No. Hòstia, clar, estic buscant un jugador bonet.
1: Ha jugat a la Sèrie A l'Inter, a la Bundesliga amb el Bayern, a la Lliga Espanyol i Barça, i a la Premier al Liverpool i l'Aston Villa, i va ser entrenat pel Gerrard, que va ser company seu al Liverpool.
0: El 2-8, ha tornat a sortir el 2-8.
1: Felipe Coutinho ha quedat desert. Aquesta, us estic enganxant, eh? La setmana passada va ser Cristambal.
0: Cristambal, va, ho sé jo.
1: Queda desert, per tant...
2: Em deixo una massa.
1: Dues setmanes us estic enganxant. Aquesta temporada serà el meu objectiu, que no l'encerteu, que no l'encerteu.
2: La setmana que ve...
1: Calata, Jofre, Xavi, gràcies.
0: A vosaltres.
1: A Pep, fins la setmana que ve.
0: Adéu.
1: Adéu.

I ja hi tornem a ser. Després de mesos de calor, de terrasses, de platja, de muntanya, de vacances més llargues o més curtes, segons el compte corrent de cadascú, de llevar-nos sense despertador i perdre completament la noció de quin dia de la setmana és, tornem. Torna a l'escola, torna a la feina, tornen els horaris, tornen les presses i, sobretot, torna el tal com raja. I mira que ens costa tornar a la normalitat, eh? Perquè durant les vacances un es convenç de que podria viure perfectament sense mirar el rellotge, que no cal córrer, que esmorzar a les 10 és normal, que dinar a les 3, ei, no passa res, i que si un dia no fas absolutament res, tampoc no passa res. Però arriba el setembre, sona el despertador i la realitat et diu: au, espavila, que ja has descansat prou. Nosaltres també hem fet una mica de tot això. Hem desconnectat, hem carregat piles i hem gaudit de la família. Hem voltat per França, hem descobert racons, hem baixat a les profunditats de Gouffre de Padirac. Hem mirat cap al cel buscant un eclipsi amb unes ulleres homologades i hem comprovat una cosa molt important, que també es pot fer turisme sense saber exactament on acabarem dormint aquella nit. Però després d'uns mesos fora de micròfons, tornem amb moltes ganes. I tornem perquè, encara que nosaltres marxem de vacances, Sant Feliu no para mai. Aquest estiu hem tingut de tot. Hem tingut cultura, música, esport, foc, obres, política municipal, festes, canvis i alguna que altra història que ens ha recordat que viure en un poble té una cosa meravellosa. Sempre hi ha alguna cosa per comentar. Un dels grans moments de l'estiu, sens dubte, va ser el 6 de juliol, quan el Tour de França va passar per Sant Feliu. Durant unes quantes hores vam deixar de ser simplement Sant Feliu de Codines i vam ser Territori Tour. Carrers plens, bicicletes, aficionats, comerços, ambient i aquella sensació tan nostra de avui no puc anar enlloc perquè han tornat a tallar la carretera. Però què carai, no cada dia passa el Tour de França pel nostre poble. I el Tour ens va deixar. A més, una d'aquelles imatges que probablement recordarem durant temps, perquè mentre nosaltres estàvem a peu, dret al carrer, mirant, passant el pilot, els corredors pujaven per la carretera a una velocitat que fa patir només de veure-la. I a davant de Can Torret, patapam, caiguda. I no un de sol, eh? Diversos corredors van anar per terra en aquella zona de la pujada de Sant Feliu. Una caiguda que va arribar a afectar a una desena de ciclistes. Que ja és mala sort. Passes pel Tour de França, passes per Sant Feliu i acabes coneixent Can Torret, però des de l'asfalt. I és que nosaltres tenim una cosa que potser no tenen altres ports de muntanya. El nostre paviment també vol sortir a la televisió, i més ara que està asfaltat. Bromes a banda, aquell dia Sant Feliu va viure una jornada especial. El Tour va convertir durant unes hores els nostres carrers en escenari d'una de les proves esportives més importants del món. I just quan encara estàvem comentant el Tour, l'estiu ens va recordar que la natura també té ganes de sortir a escena. L'incendi de Sant Manat i de Caldes va tenir-nos pendents del fum, de les notícies i de l'evolució del foc. Sant Feliu va arribar a estar al Pla Alfa 3 i els serveis d'emergència i l'ADF van estar treballant per evitar que el foc avancés al nostre municipi. Aquells dies van tornar a recordar que darrere d'una festa, d'un concert o d'una notícia també hi ha gent que treballa perquè nosaltres puguem estar tranquils. I si parlem de cultura, aquest estiu Sant Feliu també ha tingut molta activitat. Concerts al Xifreda, molts concerts. També hem estrat espai, Casa de les Arts, recordeu l'últim programa de la ràdio, l'hem fet des d'allà. Un edifici que després de tants anys, sent una casa consistorial, ara té una nova vida. I això, en un poble, sempre és una bona notícia, que els espais canvin, però que continuïn tenint vida. També hi ha hagut canvis en els serveis municipals. Gestió de l'escola

0: passa, que després també la valorarem. Per tant, no em vull allargar més, una presentació fent una ràpida recopilatòria de tot l'estiu. Vull donar pas als nostres companys que ens acompanyen aquí a l'estudi per poder parlar una mica de com anar a les vacances. Pau Ibarz, Moni, què tal, com estem? Des del control tècnic, avui no sé si tècnic 1, 2, 3, 4 o 5, o si quedarà a la reserva. Bona nit, Pau.
1: Bona nit, està molt bé la reserva. Bona temporada a tothom.
0: Què tal? Com anar a l'estiu?
1: De moment començo els mandos i ja ho veurem, ja ho anirem veient.
0: Vull dir, no ho tenim clar, eh?
1: No, no ho sé, no ho sé. La tenia titular, va causar baixa fa dos dies i amb aquesta previsió és difícil fer previsions, diguem-ne.
0: L'estiu, on t'hem anat? On t'hem anat, Pau Ibarz?
1: Hem anat... Ah, sí, perdó, eh? Un segon, que producció en directe us pujo una mica el volum a tots, vale?
0: Sí, gràcies.
1: I així us gradueu una mica, els... cadascú el seu, com a Manlleu.
0: Ma vale? Mare, que és sorda, t'ho agrairà.
1: No, ells ho senten igual. Sí, tu, que més fort.
0: Ah, doncs jo també.
1: En fi, molta Costa Brava, molta Costa Brava. Molta Escala, Port de la Selva, Sant Antoni de Calonge...
0: Molt bé.
1: Tossa, per aquí... I cap avall també, perquè l'eclipsi s'havia d'anar cap avall a veure, eh? Si algú va anar a veure l'eclipsi al Moianès, es va quedar a les fosques.
0: On te'l va veure, Pau Ibarz, on te'l va veure?
1: A Montferri, prop de Valls.
0: Perfecte. Anna Ardau, bona nit, què tal, com estem?
2: Hola, bona nit.
0: Vacances?
2: Doncs on? No, res de vacances.
0: Saps per bueno, què? Sabeu per què?
1: Perquè per què? Fa tot l'any.
2: Perquè tot la setmana que vens anem de vacances.
1: Perquè em fa tot l'any.
2: Que ja ens toca. Les vacances han sigut el carrer Montserrat de Caldes de Montbui i les piscines de Solanes. Aquestes han sigut les vacances. Un dia cap aquí, un dia cap allà. Fer rehabilitació i a les piscines. I ara, la setmana que ve, ens toca anar-nos-en de vacances, que ja ens toca. Després d'uns quants mesos.
0: Baratet.
2: Sí, sí.
0: Mentre
2: evidentment.
0: Mentre tots hem fet vacances a l'estiu, que ens ha costat un ull de la cara, i ara els jubilats van per 4 duros.
2: Ah.
0: Ben fet. L'eclipse, en tot el vam veure?
2: Setmanat. Per darrere de la torre, com es diu? La
3: Torre Herta.
2: Això, allà, des d'aquella carretera.
1: Marimón.
2: Es veia, sí.
3: La Torre Marimón.
2: Això, la Torre Marimón. I es veia molt bé.
0: Això
2: veia...
0: perquè vau buscar el ChatGPT on es podrà veure millor?
2: No, perquè el dia abans anant cap a Sant Feliu, més o menys aquelles hores, vam veure que el sol encara potser el podríem veure més o menys aquelles hores. I vam decidir que l'endemà, doncs mira, anirem allà, a la carretera Setmanat.
0: Perfecte. Ho veu veure bé o no?
2: Sí, força bé, molt maco.
0: Isaac Cobos, bona nit.
4: Molt bona nit.
0: La mateixa pregunta que faré a tots, que serà el mateix que respondré jo, per tant,
4: doncs,
0: la formulo tu i respon per tots dos, que ja ho he dit una mica a la presentació.
4: Aquest estiu, en part, a la regió del Lot.
0: Molt maca.
4: Regió del Lot, a França. L'eclipse el vaig veure des de Rocamadour, pràcticament al costat, o Gofré de Padirac, allà al costat, també. I la resta d'estiu entre Calonge i Tossa de Mar.
0: Bé. Jo el mateix, pràcticament. Em falta la Tossa de Mar i Calonge. Això no ho he pogut gaudir, jo, França i prou. Però bé. Dani, tu el mateix que l'any,
3: no? No hi vas arribar, doncs, aquí. Calonge i Tossa de Mar, no, això no.
0: Bueno, no tinc la sort de tenir segona residència.
1: C'est la vie.
0: Se la vi. Sí, no. Que no.
1: Se la vi.
0: N'hi ha que en tenen una, n'hi ha que en tenen dues i n'hi ha que no en té cap.
1: Se la vi.
0: No. Deixeu-me fer un apunt.
3: No, igual no, perquè allà ha dit el carrer Montserrat de Caldes, perquè és la recuperació del Junoll,
0: sí, sí,
3: i
0: jo
3: la recuperació no hi vaig anar.
0: No, però l'acompanyaves.
3: Jo... Sí, home, clar, l'acompanyava.
2: Bueno, i un cap de setmana que vam poder sortir, això sí, eh?
3: Sí,
2: vam anar cap a...
3: Una escapadeta i s'ha de fer cap a la muntanya.
1: Ja van sortint coses, ja van sortint coses.
3: Però res més, eh? No,
0: ja va sortint...
2: La platja ni l'hem trepitjat aquest any, perquè vam intentar-ho i vam veure que tenim que deixar el cotxe allà a Begur, a 3 o 4 quilòmetres lluny de la platja, i vam dir, saps què? Mitja volta...
4: A Begur. No podien anar a la Barceloneta, eh? A Begur.
2: Bueno, volíem fer un dia de Costa Brava.
0: No,
2: i no vam poder. No vam poder. Vam anar a dos o tres platges.
3: Vam a l'Olimpo.
2: Sí. Vam donar la volta i cap a Sant Feliu.
4: Home, ja que estàveu allà, jo us podia haver recomanat un lloc bo.
3: No, sí, el problema era precari amb aquell lloc bo.
2: Ja era tard.
3: Que també no podíem anar massa lluny del lloc on anàvem.
0: Està molt bé, anar a Begur a ple estiu. És el millor lloc per trobar aparcament.
4: I voler aparcar a primera línia de platja.
2: No, amb aquesta intenció.
3: Digueu que
2: en
3: Begur, i ho heu dit vosaltres, no anàvem a Begur.
2: No anàvem,
0: però hi van acabar.
4: Però si l'Anna que ha dit Begur.
3: No.
2: Sí, ho he dit. Jo he dit a Begur. Sí, però que...
4: El Dani no sap ni on anava. Ahir conduïa, però, clar, amb raó van acabar l'Olimpo.
2: Vam intentar anar a dos o tres platges i no es va poder. Impossible. Cap a casa.
0: Deixeu-me fer un apunt, no sé si vosaltres a la

0: zona on vau poder estar gaudint de l'eclipsi solar i després les notícies que van sortir l'any demà, la inconsciència de la gent sobrepassa els límits. Vull dir, nosaltres estàvem en un punt de, com bé ha dit l'Isaac de França, i hi havia gent que es posava els ulleres, però de cop i volta se les treia, seguia mirant, i deien, no, mires només uns segons, i ja... No, hi havia, amb les ulleres posades, i estaven allà 10 minuts mirant.
1: Sí, no, la gent no...
0: I la gent que va tenir d'anar a l'hospital... Per...
2: Amb els ulls quartejats.
1: Bueno, els ulls, no. Els ulls fotuts, vull dir, és que això és dur. Jo, a veure, de petit jo recordo que algun eclipse o algun eclipse parcial, normalment, perquè el total no recordo, però parcials, que amb un vidre fumat,
2: o amb una radiografia.
1: Amb un vidre fumat, sí. Amb una radiografia miraves
3: la radiografia, el
1: sol. Sí. Però era una certa protecció, perquè amb un vidre fumat realment només veies un punt brillant allà, que era el sol, tapat una miqueta per la lluna, en aquest cas, perquè era l'ombra. En aquest cas, tots hem, crec, que almenys els que tenim certa consciència, hem anat a mirar-lo amb unes ulleres homologades per tal que la vista no se'ns perjudiqui més del que la tenim perjudicada.
0: Que ja és dir.
1: Que ja és dir, que ja la tenim perjudicada.
0: Ja comencem a tenir una edat i ja ens comença a fallar bastant.
2: Presbícia.
0: Ja. Presbícia, sordesa, ho tenim tot. Hi havia una cançó que diu, ho tenim tot. Estic fent un canvi de cascos.
4: Anava a dir, perquè... ja em sí que desenredat. No, anava a fer una foto amb els dos cascos a l'hora
0: posats.
4: Saps
0: què passa? Tenia una cosa, només sentia per una orella. Això em posa molt,
4: molt
0: nerviós.
4: Molt nerviós,
0: I
4: nerviós,
0: anava tocant cables...
4: Eren els
2: auriculars. I ara has canviat de cascos que, mira, i t'has donat compte que continua sentint per una orella i tens un tap de cera, oi?
0: Perquè això, l'any passat...
1: Ja hi eren.
0: Acabar la temporada, ja fallaven.
4: Ja fallaven, eh?
0: Encara estan aquí.
4: Ah, no.
1: Doncs això que deia l'Anna...
0: Ara llançar i...
4: Uns de nous.
1: Doncs això que deia l'Anna acabarà anant molt bé allà a la Torre Manimó, perquè el dia abans vam passar i a l'hora que tenia que ser el màxim de l'eclipse, estava just amagant-se per les dues muntanyes aquelles que parlaven de Sentmenat, just allà s'estava amagant, dic, mira, el veurem perfecte. I sí, just va arribar al màxim, i es va amagar darrere la muntanya, per tant...
2: Nosaltres estàvem a un 98 sí. O així, no era 100%.
1: 99 no. Aquí, 99. Ja. Però enfosquia, semblava que no, però enfosquia. Jo suposo que el lloc que estava al 100% devia enfosquir més. Això el Pau ens ho dirà, que enfosquia més. Devia enfosquir del tot, l'eclipsi. Llavors, on va ser vosaltres, devia enfosquir del tot.
4: Sí, però, clar, és complicat, perquè estàvem en un lloc amb tanta visió...
2: Contaminació lumínica?
4: Panoràmica, diguem-ne. Mm. Sí que es fa de nit. Però no es fa de nit com
1: ens imaginem. No es fa de nit com a les 12 de la nit.
4: Exacte. Perquè al final es fa de nit, o sigui, es fa molt de nit on estàs tu,
1: sí.
4: Però a 300 quilòmetres hi ha llum.
1: Sí, clar, evidentment.
4: Llavors, és com si un núvol tapés el sol,
1: I dura 2-3 minuts, no dura més.
4: Sí,
1: no,
4: va durar, sí, en el nostre cas va durar menys d'un minut.
1: De seguida se'n va, vull dir que és molt instantani, això.
4: Però vull dir que no és l'efecte nit, perquè clar, com que hi ha llum pels laterals, vull dir, a desenes, centenars de quilòmetres, però bueno, però és un efecte molt xulo, molt xulo.
2: I ulleres...
4: en tot cas, va valdre la pena anar fins a la zona on era el 100%, sí, sí.
2: Veu ser previsors comprant les ulleres o veu ser dels que veu pagar les ganes a última hora?
1: No, vaja, a veure, el Corte Inglés d'aquí de Sant Feliu a 2 euros.
2: De proximitat. Ulleres de proximitat.
0: Les heu vengudes per Wallapop, no?
4: Jo vaig anar a una òptica per allò de que no...
1: Per 2 euros no la veig per Wallapop.
4: No timinem les ulleres. I vaig anar-hi, no sé, 2 mesos abans. I tenia...
2: 2 mesos abans?
0: Sí. El Pau és previsor. Té un Excel que surt una alarma. Has de comprar les ulleres pel 12 d'agost.
2: Perquè a Tarragona anaves a alguna cosa de propietat o de coneguts o tenies una reserva?
4: No, vam buscar petits cims o ermites o esglésies o punts elevats del territori.
0: Van fer una trobada geològica amb el Jesús Carné.
4: No,
0: van indicar aquí és el millor punt de, i van anar cap allà.
1: I després van fer una festa de tornada de Germanó.
4: A la PSA, tots junts.
1: Perquè anaven junts.
4: Sí. Això també.
0: És curiós,
4: això també ho vam fer.
0: Com qualsevol tonteria d'aquestes...
4: Perquè el que sí que era inviable, inclús a 2 mesos o 3 mesos és igual d'antelació, era buscar allotjament. Això era totalment inviable. Pel preu, vull dir. Quedaven 2 o 3 i eren preus prohibitius.
1: La propera és a Sevilla, vés a saber quin preu.
0: Sort que el proper eclipsi jo ja no el veuré.
2: No, mentira. Bueno, perquè no et desplaces.
1: Perquè no faràs 1000 quilòmetres.
2: Però després, en les notícies, et diré jo quan serà.
0: Sí, però no han dit que és d'aquí 100 anys.
1: Total, no, aquest any, Sevilla no.
2: I aquest any, Sevilla... aquí... Tens un parcial.
0: Quien va a Sevilla, pierde su silla. Escolta, jo a Sevilla no se me ha perdut res.
1: Pues tu t'ho perds.
2: Pues ja en uns tapeos.
3: Podem enviar uns quants cap allà.
2: Jo puc anar a corresponsal, si voleu.
0: Sí.
1: I fer la transmissió en directe.
0: Estaria molt bé. Estaria molt bé. Doncs, va, feta la presentació del programa, avui farem un programa distès, primer de la temporada, parlarem una mica, farem un resum, com ja heu pogut veure, de què ha passat durant tot el llarg d'aquest estiu, i tindrem diferents àudios de diferent gent que els hi han demanat i podrem, doncs, posar-nos tots al dia. Anava a dir, anem a fer la secció de l'agenda. Suposo que la tenim preparada, no?
1: Evidentment.
0: Doncs vinga. La Falca també.
1: Igual que les notícies del poble.
0: Mira, la pantalla d'Ona Codinenca s'engega ara mateix amb un desplegable i amb totes les notícies picades a mà. És impressionant.
1: És com teleprompter.
0: Sí, sí, sí. És una professionalitat. El que no sé és si tindrem el temps.
2: Sí, sí, ha arribat.
0: Mira, això també està bé saber-ho. És producció en directe, això. Agenda, va.
3: L'agenda.
1: Doncs comencem amb l'agenda. L'agenda que comencem pel dia 2 d'octubre, que és demà. Exactament, el Club de Lectura per Adults amb l'obra Francesca de Barcelona, que es comentarà aquesta obra de Laia Perarnau, que condueix el Club de Lectura, com ho feia la temporada passada, Mercè Carné. En principi aquí diu el dia 3 que hi ha la birrada artesanal codinenca. A mi m'han arribat, diuen que, com que està previst que plogui, i plogui bastant dissabte, que és possible que se suspegui. És possible, però a mi m'ha arribat.
0: Qui ho ha dit que plou?
1: A mi m'ha arribat. Ho diu les previsions.
0: Les previsions? No,
1: que
0: si
1: diu
0: el Pep,
1: dissabte, Tela Marinera diu.
0: Val.
1: Ja ho veurem.
0: Perquè però també, bueno, deien que avui...
1: Ja dic. Si es pot fer, hi ha el dia 3 d'octubre, que és dissabte, tindrà lloc al Bar de Can Xifreda a partir de les 4 de la tarda, fira de cervesa artesana amb la participació dels cervesers artesans Comic Beer, La Barbarenca, Circoco i Birreros Artesanals Codinencs, amb música en directe i food trucks. A les 4 es comença i sobre les 12 de la nit està previst que s'acabi. Per tant, qui vulgui anar a veure cerveses, des de les 4 de la tarda, amb concert acústic, amb Switch of Hits, rock i pop, un concurs sorpresa, em posa 7:45, a les 9 concert de Bastaixos, Iris Fall Rock, i per últim el DJ Carrera, que farà el tancament de la festa. Per tant, si es fa, perquè no plogui es pot fer, perquè si no em sembla que no hi ha opció bé, a Can Xifreda a partir de les 4 de la tarda el dissabte. Passem al diumenge. El diumenge hi ha dos llocs que, com que és primer diumenge de mes, es poden anar a visitar, sí o sí. Per una banda tenim el Museu Municipal de Can Xifreda, que obre de les 11 fins a les 2 del migdia. A partir de 12:15 s'organitza una visita guiada a càrrec de Francesc Garriga. Garriga. Ah, vale. I que qui no l'hagi vist, realment és interessant. I també hi ha, com des de que es va fer la Fira del Rellotge, es pot visitar el campanar i el Museu del Rellotge de Sant Feliu de Codines de les 11 a la 1. El primer diumenge de mes està obert. M'han dit del Museu del Rellotge que ja que podia anunciar això perquè està obert, perquè a més hi ha un QR on es pot inscriure qui vulgui qualsevol diumenge al dematí. Es pot inscriure per poder-lo visitar els diumenges al dematí. Un QR només s'obre si hi ha inscripcions fetes, si no, no s'obre. Però que estan acabant d'ultimar la placa de tots els col·laboradors que han donat quelcom perquè es pugui endreçar aquest campanar i es pugui visitar, i que si algú encara té ganes de constar aquesta placa i vol col·laborar d'alguna manera, que s'adreci a l'Instagram de Fira del Rellotge i que allà podrà fer aquest donatiu, si pot fer-lo.
0: Han de pagar lloguer també del museu.
1: Han de pagar lloguer del museu també, clar. Això també és així. Acte inaugural del curs escolar 2026-2027, això ja serà el dia 7, és a dir, dia 7, que serà el dimecres de la setmana vinent. L'acte inaugural del nou curs completarà amb la xerrada Èxit Educatiu per a Tothom, a càrrec de Miquel Àngel Esombra Gelabert, doctor en Pedagogia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Això tindrà lloc el dimecres 7 d'octubre, a 5:45 fins a les 7, a la sala d'actes del Centre Cívic La Fonseta. Una xerrada per reflexionar sobre com podem construir des de la comunitat una educació més inclusiva i amb oportunitats per a tothom. Es parlarà del paper del món local contra la segregació educativa i abandonament escolar prematur. I a partir d'aquí ja tenim coses de més endavant, que per tant ara amb aquesta primera agenda de la temporada no venen a compte.
0: Perfecte. Diumenge, dia 4. Sant Francesc d'Assís. Jo aquí ho deixo. Sí.
1: Dijous.
0: Si coneixeu algun francès, feliciteu-lo.
3: Fas pica-pica.
1: Dijous, dia
0: 8. Mira, els amics del museu i els amics de l'església em podrien convidar a mi i al meu fill, que i fins i tot el meu pare, Francisco, Francesc i Cesc, ens podríeu convidar a pujar a veure, fer una visita.
1: Per exemple?
0: En honor al nostre sant.
1: Mira, si voleu pujar diumenge, cap problema.
2: La parròquia pot convidar una hòstia.
0: A hòsties, vols dir?
1: Esteu convidats, cap problema.
0: Bueno, doncs, escolta'm, fantàstic. Això és ràpid, eh? Això ha sigut així, pim-pam. Perfecte. Seguim endavant. Jo només feia aquest apunt, que és Sant Francesc.
1: Hi ha coses molt fàcils.
0: No, ja ho veig.
1: Hi ha coses molt fàcils.
0: Que no es poden dir mai, perquè, mira,
3: ja
0: ràpidament...
3: Ja t'has organitzat, ja.
0: Ja tinc el diumenge organitzat. A les 11 del matí?
1: A partir de les 11.
2: Quan a casa et diuen, però no te'n recordaves que teníem una cosa especial per tu i per mi?
0: Justament el dia del teu sant, el sant del teu fill, ara ho fotràs al campanar. Ja m'ho veig, Joni. En fi. Feta l'agenda cultural.
1: Acabada l'agenda cultural.
0: Anava a dir, anem a passar a l'agenda esportiva. Quina mandra.
4: Va,
0: agenda esportiva.
2: Hi ha agenda esportiva?
1: Per què mandra?

0: vols fer algunes declaracions per aclarir això que has
1: Mira,
0: dit?
1: Mira, ahir jo no m'hi havia fixat.
0: Et fa mandra el deport? Et fa mal,
1: no,
0: et fa
1: mandra
0: la llei de jugues? El deport.
2: Per cert, ara que diu deport, tenim la Guardiola encara?
1: Hòstia, és per aquesta.
0: Està allà amagada.
1: Aquesta és grossa, aquesta paga, però... Els 20 euros que hi havia de guitarra ja els podria dipositar directament.
0: Quan haguem de parlar dels, perquè... dels llambordins de la plaça, ja en
1: parlarem. Oi, llambordins
0: de la plaça.
1: No.
0: Què passa amb...
1: Jo no m'hi havia fixat, és culpa meva. Ho heu estat parlant, després ho vaig veure pel grup de Lliga Tu Jugues. I ahir vam fer una mica de reunió prèvia de l'equip i l'Isaac va deixar entreveure una nova puntuació del pàdel. Jo dic, vaig arribar a casa i dic...
3: Jo encara no l'he entès, sort que no hi ha cap...
1: Jo dic, no sé de què parla, deixa'm-ho mirar. I vaig estar... Mare de Déu.
2: Vas entendre alguna cosa de l'explicació?
1: No, no sé què apostar, directament.
2: Però què diferència llavors
1: l'any passat? Un rosco? No ho entenc.
2: L'any passat tampoc.
0: Ja t'ho posarem com els nens de
3: P5
0: i primer, segon de primària.
3: A veure si m'equivoco. Pots posar 9-0, pots posar 7-2, pots posar 6-3, pots posar 5-4, 4-5...
2: Combinacions que sumin 9.
0: I més a veure.
4: Això ha estat, jo ho entenc, eh?
3: Menys el 8-1 i jugo, eh? Menys el 8-1 i el
1: 1-8. Qui collons encertarà això?
3: El 8-1 i el 1-8.
4: Algú? Segur que algú l'encerta.
1: L'únic que jugui a pàdel.
0: Algú segur?
1: I que sàpiga quina alineació jugarà cada partit. Que no ho veieu,
4: el mateix que el bàsquet.
1: Igual que el billar, que només ho encerta. Qui ho encerta?
0: Sí, el que va encertar el bàsquet era perquè sabia l'alineació.
1: No em vagis parlar, perquè l'únic que ha encertat el bàsquet és la Marina i tu.
0: Segur,
2: no,
0: segur.
2: Mentira, mentira.
0: Què dius?
2: El Sergi del Valle.
0: Però si vas anar a dir, sisplau.
3: Ell va endevinar un resultat una vegada.
1: Allò va ser una llatarada. Com...
2: I aquest any se'n portaran 100 punts per fer aquella llatarada.
0: Que algú em rescati.
1: Saps qui el farà? El Litus. Gran, sí. També, professional del bàsquet.
2: Bueno, però li servirà
3: per mantenir... A més, és que és un alè acollonant.
1: Sí, sí, sí. Sí. Amb la pilota és un crac.
0: Si voleu, faig la...
1: No, va, endavant. Explica'ns una mica. Jo de veritat, no sé com agafar-ho, això.
2: Ja que ha vingut que xerri.
0: A veure, comencem per la gent esportiva, o per dir que tu jugues, o per...
2: Passem el temps.
3: Comença per l'agenda. Ja
0: comencem. Passem el temps, diu. Dissabte, a les 4 de la tarda. Atenció, que hi ha canvi d'hora. Això sí que és important. El futbol... El futbol? Senyora, canvia d'hora. O sigui, en comptes de...
1: Només aquesta setmana o ja...
0: Sempre. Es veu que era una petició de fa molt dels jugadors de l'equip, que això de jugar el diumenge a les 12 era una mica
3: una putada pel vermut.
0: Un puteig per fer el vermut o per anar de festa el dia abans. I ara ho han canviat. I com la majoria de grups que de tercera catalana, juguen el dissabte a la tarda. Vale? Quan hi ha els dos equips, el B juga a les 4 i l'A juga a les 6, però, per exemple, la setmana passada, que només jugava el B va jugar a les 6. Però, bueno, igual, en tot cas, dissabte a la tarda és quan
3: hi ha... Una a les 4 i l'altra a les 6, sí. Quan juguen aquí.
2: Acabaran jugant quan els doni la gana.
0: Oi? Per tant, aquest cap de setmana...
1: I si un va amb retard, l'altre comença amb retard,
3: això...
1: i de mentre faran bir resolva.
3: I per això ho publica cada setmana, per saber l'hora que juguen.
0: Exacte, sí, per saber l'hora que juguen. Aquest cap de setmana és l'única setmana normal, a les 4, sènior B, quarta catalana...
2: Estem parlant del masculí.
0: Viladrau, sí, clar. Viladrau, Sant Feliu. A 4:45, bàsquet, només queda el masculí.
2: Només queda el masculí.
3: Femení ja no n'hi ha, ja s'ha dissolt.
0: S'ha desfet. Ha anat uns jugadors a l'Ametlla, no a la transició, s'ha desfet.
1: Sí, bueno, a l'Ametlla, sí, sí.
0: Però sí, sí. A 4:45, de 6, perdó, Premià de Dalt, Sant Feliu. I a les 6, hora habitual, nova hora habitual, del sènior A de futbol, tercera catalana, Sant Feliu, Santa Eugènia.
1: Tercer catalana, eh?
0: Tercer catalana, sí. On eren? No van pujar pas de categoria?
1: No. Estava situant. És tercera i el B...
0: Senyor B, quarta.
2: Tampoc van pujar,
0: no.
1: No, estava mirant que no hagués baixat algú.
2: Aquest any no va pujar ningú. No.
3: Ni baixat, tampoc.
2: Sí.
0: El hockey va baixar.
1: Jo sabia que algú havia baixat, però no.
0: El hockey va baixar per segon any consecutiu i és un valor que algun dia haurem d'obrir.
1: Vale.
0: Diumenge a les 5, futbol sala. Tenim segona divisió femení. Tenim futbol sala femení i s'està muntant un futbol 7, o sigui, un futbol...
1: Com... Futbol sala femení?
0: Sí, hi haurà un futbol femení. S'està muntant. Que seria futbol 7 perquè futbol 11 sembla que no hi ha...
1: Anys enrere.
0: Sí, doncs ara estan mirant si el poden fer. El que sí que està confirmat, futbol sala femení, Manlleu-Sant Feliu. A 6:15, hoquei, tercera catalana masculí, Farners-Sant Feliu. I a 6:45 del vespre, hoquei, primera catalana femení, Mataró-Sant Feliu. En resum, hoquei queda un primera catalana masculí, un tercera catalana masculí i un primera catalana femení. És a dir, ja els dos primers estan a la mateixa categoria, masculí i femení, i hi ha un tercera catalana masculí que també la postarem com l'any passat. Ja està, aquests 6 partidets són els que formen la primera jornada de Lliga de Jugues, ja estan disponibles, hi ha gent que hi ha apostat. Demà ho recordarem com és d'això cada divendres, com fem cada divendres. I ja està. I això, del bàsquet hem canviat...
1: Pàdels, no hi ha res de pàdels.
0: No hi ha pàdels, no sé si... No, crec que no han començat segur.
3: No, no n'hi ha cap.
0: Però sempre comencen més tard.
1: I ara amb el pàdel...
0: I el billar, no sé si... El billar em sembla que sí que ja està en marxa. Pues no, mira, la veritat.
2: Ja és el primer.
0: Però no, en tot cas, no m'han passat calendari segur. No m'ha passat calendari segur. Això, el bàsquet, perdó, m'ho estic mirant així ràpid, eh? Vale, no, aquestes setmanes en principi no jugarien, els del billar no jugarien. Grup D, no, el 10 del 10 sí que juguen. Se m'acaba el cinto, perdoneu. Doncs això, bàsquet, encert exacte de bàsquet, en comptes de 40 punts, ho hem pujat a 100 punts, friolera quantitat de 100 punts, si encerteu el resultat exacte de bàsquet, 100 punts. Vist que l'any passat 40 punts tampoc van servir de bé pel del Valle, no? Que el van encertar. No sé, sí, li vam donar, no sé què li vam donar, una gorra, un buf, no sé què li vam donar al final de temporada.
1: Buf i tampoc no li va bé.
0: Però
1: vull dir... També el del Valle, però nivell, si li donen un buf d'aquells petits...
0: A nivell de rànquing, tampoc és que li servissin de gaire. Però aquest any doblem l'aposta, 100 punts. Que a més, hi ha només un partit de bàsquet
1: ara,
0: per setmana, al principi.
1: Ara,
0: vull dir que
1: és més difícil.
0: És més difícil que... Encara és més difícil que toquin aquests 100 punts, però bueno, nosaltres els pugem.
1: Ja veuràs qui lleparà. Ja veuràs qui lleparà.
0: L'any que ve seran 200, ja us ho dic ara.
1: Jo necessito que algú m'aclareixi el pàdel.
3: Espera un moment, si s'endevina un resultat, ja que he posat...
0: Un dels dos?
3: Sí.
0: Igual, 8, 11 punts.
3: 11 punts i...
0: Sí, sí, els 8 més els 3 del sentit.
2: Vale, el premi és
0: això...
2: a l'exacte.
3: Ja està, ja.
0: Això no ha variat.
2: I
0: els pàdels...
1: Jo no ho entenc, de veritat.
0: Els pàdels...
1: Sí, entenc el que voleu fer, però és una fumada molt grossa.
0: El que volem fer amb els pàdels, dius, eh?
1: Sí.
0: Bueno, això... O sigui, al final, clar, apostar 3-0, 2-1, 1-2, 0-3, són 4 resultats possibles, és una mica una castanya. Llavors, la gent que jugava a pàdel deia és que cada partit té un valor diferent per la federació o per la competició. Podríem apostar a la puntuació real de la lliga. I em va semblar una mica estrambòtic, però quan m'ho van explicar vaig pensar pues, tampoc és tan raro.
1: No és estrambòtic, és estrambòlico.
0: No, és...
1: Estrambòlico.
0: Hi ha 3 partits. El primer val 4 punts. El segon val 3. El tercer val 2.
2: I
0: tu has de dir qui guanya, doncs clar... Si,
1: 4-3-2.
0: 4-3-2. Si el Sant Feliu guanya el primer, ja té 4 punts.
1: 4.
0: El que guanya el segon partit té 3 punts. Si el guanya el Sant Feliu, ja són 7. Si no, són 4-3.
1: I si guanya l'altre, són 3 per l'altre.
3: 2.
2: No, 4-3 sí, sí. I 2.
0: Sí. 4-3 i 2.
3: Si guanya l'altre, són 3 per l'altre. Llavors caldrien 4-3.
1: 4-3.
0: A falta
3: del
0: tercer partit, que val 2 punts.
3: Amb un
1: que seria, podria ser un 5-4.
3: Per si ha de ser un 5-4...
0: No, perdó.
1: No, perdó,
0: sí,
1: un 4-5,
0: sí,
1: perdó.
0: Ah, vale, això, diguem-ho bé. Un 4-5, o un 6-3.
1: Això, de veritat, com no s'expliqui bé...
0: Però si voleu, us posaré totes les combinacions, que tampoc són tantes. Que
1: parlo pel Pep Reclà.
0: Fins ara eren...
1: Això no ho entendrà ni...
0: Eren 4 combinacions de resultat, ara són, pues, què són, 8 o no sé quantes.
3: Sí,
0: no.
3: L'única que no val és la 1-8 i 8-1.
1: L'únic ja
3: és l'única que no val.
2: I llavors puntua pel sentit i el marcador encertat, no?
0: Això puntua igual que el hockey, diguem-ne. 7 punts si l'encertes.
1: L'únic que hi sucarà pa és l'Àlex Smith anar fent paperets, anar fent puntuacions. És l'únic...
0: I 3 punts.
1: Per al que els altres no rascaran ni l'ou i el breu. Però bé, aclarit està.
3: I la puntuació és aquesta, també, per dir el resultat exacte...
0: Sí, sí, 7 punts.
3: 7 punts, la tendència 3 i tal.
0: Sí, sí, sí.
2: Abans de començar la Lliga, si us plau, quin objectiu teniu marcat aquest any jo... de quedar a la... Si us plau, grava aquest punt.
1: Sí, sí, no, és que el meu objectiu és sempre el mateix.
2: L'any passat va ser 20è?
1: No, el meu objectiu és quedar per davant de Dani Fonoll i sí. Pep Acosta. El meu objectiu és aquest. No n'hi ha cap mal, no cap més.
0: Jo, a banda que tinc el costum de gravar tot el programa, cada setmana, no només la part que dius tu, tinc l'objectiu d'anar a sopar a entrenar.
2: Vale. Sí, clar, aquest és comú. Aquest és comú.
3: Jo m'esforçaré perquè això no sigui així.
1: Exclusivament.
3: Bueno, venir a sopar a cantar en anar, però pagant el sopar.
2: Però llavors es pagarà,
1: Us dic un secret, eh? Vull dir, segueixo un any més fent la Lliga, tu jugues, no per les ganes que en tingui,
3: sinó per anar a sopar a cantar en anar.
1: Sinó perquè vull tornar a anar a cantar, anar a sopar, i no vull pagar.
4: Fonoll posant les piles, eh, nen? Que això sí, no pot ser, cada
3: jo
4: any no pot ser.
3: Ja.
1: Jo sóc sincer, perquè ja portem molts anys apostant cada setmana, i això és un rotllo, ja.
2: Jo no conec un altre perdedor.
0: Pots no fer-ho, eh?
1: No, però llavors m'ho he d'anar pagant. Llavors m'ho he de pagar el meu sopar.
4: Molt bona, molt bona. Per això paguem, nen, per això paguem. Ara, ara. Per això dic que posen les piles, ja.
1: Va, feta la repassada de la Lliga, tu jugues, i a l'agenda esportiva anem a fer la repassada del temps, veient què ens depara el cel, perquè cap de setmana.

Hola, què tal? Molt bona nit. Benvinguts a l'Espai del Temps una vegada més, aquí al Telecom Gaja. I per fi podem parlar d'inestabilitat. Per fi podem parlar de tempestes, de temps de tardor. Ja era hora, després d'un estiu realment impressionant el que hem passat. Anem al temps present. Atenció avui, atenció aquesta nit, i sobretot matinada. Atenció si esteu de Barcelona cap al sud. De Barcelona cap al sud, molta precaució, perquè pot caure molta aigua, moltíssima aigua, en poca estona més. Per tant, hi pot haver alguna inundació important en aquestes zones. De Barcelona cap al sud. Barcelona, Costa Central, Costa Daurada, cap a l'Ebre. Atenció amb les precipitacions. Les temperatures no baixaran gaire. De cara a demà divendres, serà un cap de setmana, aviso, molt insegur, amb un temps molt dinàmic, molt canviant i molt difícil de predir. Intentarem predir-lo, però serà molt, molt difícil de predir. Demà divendres, baixarà la temperatura, les màximes de 20 graus, més o menys, i a la nit també baixarà una mica la temperatura, a Sant Feliu, al voltant dels 12-13 graus. Serà un dia molt inestable, també, a tot Catalunya, i a Sant Feliu pot ploure sobretot a la tarda. No crec que plogui molt, entre 5 i 10 litres. Novament, dissabte, la mateixa situació. Jo crec que dissabte serà el dia més inestable cada setmana i serà el dia que pot ploure més a Sant Feliu. Estic parlant de Sant Feliu. Pot ploure bé 15 o 20 litres el dissabte, el dia més inestable de la setmana. Però tot això us ho heu de fer amb pinces, perquè serà un cap de setmana, ja dic, molt difícil de predir. Les tempestes cauran, però és molt difícil de saber a on. I diumenge, jo crec que serà el dia amb menys pluja, plourà sobretot a la tarda i serà una pluja no molt important. Les temperatures tot el cap de setmana quedaran més baixes, les màximes al voltant dels 20-21 graus i les mínimes entre els 13 i els 14 graus. Per tant, anar molt de pressa, un cap de setmana de tardor, un cap de setmana molt inestable i un cap de setmana amb molta pluja a segons quina zona, sobretot cap al Pirineu, cap a l'Ebre, plourà molt. I a casa nostra les pluges poden ser destacables, però molt ben caigudes. Que vagi bé, adéu.

0: feta la repassada del temps, us ha quedat clar, eh?
1: Sí,
0: vigileu, venen tempestes, ve aigua, per tant, veurem si s'acaba de fer el pronòstic o no, i poden salvar la birra o no.
2: Ja seria hora que baixessin una mica les temperatures, per això, perquè començo a estar una mica de fer els...
0: Sí, jo, sí, fins i tot em suen. Vull dir, és que, sí, és que ja arriba un punt que... No, és que és veritat.
2: Ja t'he dit que encara no et posis els calçotets de cotó. T'has de posar aquells més fins.
0: No, m'haig de posar els de caoba, de tofu...
3: De caoba, no, de bambú.
0: De bambú.
3: De caoba, diu.
0: Va molt bé, no te'ls compris mai quan hagis de fer una caminada, perquè, nano, ets unes llagues com els meus peus, que faig un 47.
4: I si no, de vellut.
0: Ara... Ui, què anava a dir ara? Anem a fer la repassada de les notícies del poble, que l'Isaac Cobos ens les té totes desglossades una per una.

0: Doncs bé.
1: Ha fet la feina, Jacobus.
0: Aquest cop...
1: Ha tingut tres mesos i mig.
0: He fet la feina.
2: Està obrint pestanyes com un desesperat.
1: No. És que no li cap. Ha portat la seva taula i tot.
2: Control T.
0: Tres pàgines tinc.
3: Tres pàgines sense comentaris.
4: Per colorets.
3: Perquè si posem comentaris encara la farem més llarga, aquesta. Però bueno.
0: Comentaris.
4: Vinga.
0: Anirem per parts.
1: Per cert, suposo que anunciaràs a tota l'audiència que aquest any hi ha canvis en el programa.
0: Ah, sí?
1: I un d'ells és que t'has compromès que cada... Un cop al trimestre? No.
3: Ai, quina pressió!
1: Què hi haurà? A part de fer la secció plenària, que això, evidentment, ho farem.
2: Això també ho gravem, eh? Com? Això també queda gravat.
1: Un cop al mes.
0: Ah, bueno, aviam, que si queda tan gravat com la secció de l'any passat que ja tenia que haver-hi del concurs, cap problema. Que donem fe. Sí, en principi, aquest any m'han demanat, si us plau, recuperar la secció. Perdoneu, algú havia de dir. I... hem acceptat intentar fer-la trimestral.
1: Vol dir que un cop cada tres mesos tindrem una...
3: És a dir, que en tindrem tres.
1: Una ullada.
3: No, tindrem tres. Un cop cada tres mesos són tres.
1: Intentarem acabar l'últim programa de la temporada, no sé on, amb un...
3: I algú ho havia de dir.
0: Si sabes com me pongo, pa que m'invites.
1: Hauran passat eleccions, hi haurà coses molt, molt interessants aquest any. Radiofònicament parlant, passant coses molt interessants. N'estic segur. Va, repassada a les notícies d'aquest llarg estiu.
0: Llarg estiu que comença des del fi de la temporada passada. Comencem.
1: A on? A Casa de les Arts.
0: A la Casa de les Arts. Comencem. Tots us recordareu. 24 de juny. Primer incendi a Sant Quirze de Safaja. L'incendi forestal es va declarar durant la diada de Sant Joan a Sant Quirze. El foc va calcinar finalment unes 14 hectàrees de terreny, afectant principalment superfície forestal i agrícola. Després parlarem dels incendis i els aglutinem. 26, 27 i 28 de juny. Sant Feliu es bolca amb la recollida solidària per als afectats del devastador terratrèmol de Veneçuela, que ja la majoria ni ens en recordem, perquè ha desaparegut dels noticiaris. Un grup de veïns i veïnes de Sant Feliu de Codines va organitzar amb èxit una campanya d'emergència per recollir material i aliments destinats a ajudar a les víctimes del greu terratrèmol que va saquejar Veneçuela. La iniciativa va rebre una gran resposta col·lectiva per part de la ciutadania que es va volcar a portar provisions i productes de primera necessitat els tres dies de campanya. Aquesta recollida va néixer com a resposta directa a la catàstrofe humanitària provocada pel doble sisme de magnitud de 7,2 i 7,5 que va golpejar al nord del país caribeny el passat 24 de juny. Fixa-t'hi de com una notícia més, igual que una guerra més, llonsis, són notícia...
3: Puntuals.
0: Ningú se'n recorda d'aquestes víctimes...
3: Són temporals i
0: de les ajudes puntuals.
3: I aquest any, ja parlant d'això, perquè suposo que sí. més de terratrèmols i més desgràcies d'aquestes no estan contemplades amb aquest resum, no vaig de mirar, però sembla que no. Però aquí perquè es van moure els originaris de Veneçuela que viuen a Sant Feliu de Codines i van decidir mirar de recaptar tot el possible per ajudar amb aquella gent, perquè després han passat altres desgràcies, perquè aquest any ha sigut un estiu de desgràcies. Mm-hmm. Parlem de l'avinguda al Nepal, parlem d'altres terratrèmols també a Colòmbia, per exemple, a diversos llocs, i no hi ha hagut aquesta resposta.
0: Aquí a Sant Feliu no.
3: Segurament perquè no hi ha hagut tampoc les persones que s'hi han vist afectades directament. Correcte. O indirectament per seus familiars i amics, evidentment. No? Llavors, això sí que va ser una iniciativa d'aquestes persones que van posar en marxa. Jo crec que la gent a Sant Feliu s'hi va volcar en aquest sentit, a donar tot el que va...
0: Molt similar a quan el seu dia es va fer amb la guerra d'Ucrània.
3: Exactament.
0: Però, bueno, que Sant Feliu...
2: Sí, però que són coses que venen i passen. Ja està.
0: Venen i passen.
2: Malauradament.
0: I a dia d'avui...
2: Si no pregunteu els de la Palma com estan...
0: Exacte. Sí, de forma autodidacta, o ets tu el que busques com està aquesta situació, perquè de tots els noticiaris
3: ha desaparegut. No, hi ha la notícia és temporal. El dia que n'hi ha una altra més important, aquella deixa de tenir importància i s'ha acabat. No hi ha més. Però és que és el que hi ha avui en dia. És així.
0: Sí.
3: És així.
0: És el que ven.
3: El que ven és el que passa ara.
0: Sí.
3: I és així.
1: Què més?
0: Continuem.
1: Va.
0: Estem a principi d'estiu. 5 de juliol. Èxit de participació a Sant Feliu amb la campanya Mulla't per l'esclerosi. La piscina municipal de la zona esportiva Solanes va acollir una nova jornada solidària en suport de la Fundació de l'Esclerosi Múltiple. L'acte central de la jornada va tenir lloc a les 12 del migdia, moment en el que els assistents van fer una capbussada conjunta i multitudinària per visibilitzar la lluita contra aquesta malaltia neurodegenerativa. Després de la banyada solidària, els participants van gaudir d'una sessió d'aquagym dinamitzada pel gimnàs Sant Jordi. Durant tot el dia, les instal·lacions van comptar amb un punt de venda de merchandatge oficial i un espai per realitzar donatius. A més, la recaptació íntegra de les entrades de la piscina d'aquella jornada es va destinar directament a la causa i la recaptació va ser d'uns 1.700 euros.
3: La veritat que és un tema que cada vegada té més conscienciació i cada vegada hi ha més gent, perquè jo he anat molts anys, aquest any no, perquè vaig coincidir que teníem concert aquell dia, precisament teníem concert de gospel al final de curs, però els altres anys he anat pràcticament cada any i hem passat de ser quatre a ser una quantitat considerable de gent, i això està molt bé perquè és una malaltia que aquí està.
1: No, i també felicitar la piscina d'enguany, doncs nosaltres que hem pogut ser
3: usuaris
1: habituals l'hem gaudit i disfrutat moltíssim, i repeteixo, tenim una piscina que molts altres pobles la voldrien tenir, i de fet la prova està que hi anaves un dissabte o un diumenge i hi havia una gentada i molta no era d'aquí, per tant venien de fora a poder gaudir la piscina d'aquí. Per tant, doncs, a seguir-la potenciant i a seguir-la millorant.
3: Perquè els preus eren molt assequibles. Llavors hi havia altres piscines que la gent que no era del poble li cobraven bastant més que la gent aquí, que no s'ha produït això. De totes maneres, nosaltres hi havíem anat de dilluns a divendres, rarament hi havia anat al cap de setmana, i de dilluns a divendres estava de conya.
0: Aquest any, socorrista puntual?
2: Sí, en general sí.
1: Força bé.
0: L'any anterior, de tant en quant, ja donava caïneta, oi, a primera hora.
3: I en general molt agradable, amb els nanos, amb tot. Tenia allà, per quan hi anaven els casals i tot, targetes, groga i vermella, per anar avisant quan es passaven, perquè sempre hi ha el que es passa. Però ho tenia molt ben organitzat, la veritat és que ho portava molt bé.
2: Només va haver-hi un cas d'algun dia que algú va... Se li va escapar algo?
0: I flotava per allà?
2: I flotava per allà i van tenir que tancar per la tarda.
0: Bueno, coses de la canalla, o no tan canalla.
2: O no tan canalla.
3: O d'alguna mica canalla.
1: Sí. Què més? Va.
0: Avancem. 6, 7 i 8 de juliol. Incendi forestal a Sentmenat. Després d'afectar unes 171 hectàrees als termes de Sentmenat, Caldes i Castellà del Vallès, va quedar finalment estabilitzat el dimecres 8 de juliol. Els efectius van aconseguir consolidar el perímetre i aixecar de manera progressiva els confinaments, les evacuacions preventives que afectaven les urbanitzacions, com el Farell, Sant Sebastià de Montmajor i Guanta.
1: Jo, deixeu-me fer un apunt que volia fer abans de l'incendi de Sant Quirze, i aquest també.
0: Encara ens en queda un altre, eh?
1: No, però en el moment de que es va produir tant un incendi com l'altre, jo no sé vosaltres, però... tots vam patir, i molt, perquè la massa boscosa del qual abarca aquest territori, això hagués pogut marxar de mare, no us ho podeu imaginar. És que per un moment, de veritat, veia el foc des de darrere el Farell, dic, em recordo el 94. I el 94 cremàvem per quatre llocs a l'hora.
0: Crec que la sort és que avançava lent.
1: No va fer un anava més lent que l'altre.
3: No va fer tanta vent i va haver aquesta sort.
1: I els efectius.
3: Sí, els efectius que hi van estar tots.
0: I tot i que, bueno, sí, en aquest de Sentmenat ja coincidia a nivell a Catalunya que n'hi havia diversos incendis paral·lels i la cosa estava bastant saturada, però tot i així, déu-n'hi-do.
3: Estava bastant tens.
0: Estava tensa la situació, perquè em sembla que també coincidia amb el d'Aragó, potser.
3: Sí, pot ser.
0: I estava tot... A França hi havia també n'hi ha un, tampoc podien vindre a ajudar, o sigui, era un moment...
3: Això potser era un tema que en algun programa, ara amb més tranquil·litat i sense necessitat de que hi hagi cap incendi per poder-ne parlar, es podia parlar amb algú que ja realment estigui ficat dintre d'això i que ens expliqui això de la sisena generació d'incendis que s'està produint en aquests moments. A veure únic que es diferencien dels anteriors i què podria fer la població perquè això no n'és a més, no n'és a més. Vull dir que sempre hi haurà l'inconscient que se li pot fer una costellada al mig del bosc, això sempre hi serà, és evident.
0: Va haver-hi una notícia a l'estiu, no està recollida.
3: Sí, sí, sí.
0: En el Parc Usart van trobar les restes...
3: d'un foc.
0: Van fer unes traces.
3: Sí, vull dir que això sempre hi haurà l'inconscient i això no s'hi podrà fer absolutament res, igual que aquell que no reciclarà la brossa mai a la vida, ja està. Però bueno, d'això sí que es podria fer un monogràfic a algun programa i portar algú que hi entengui i parlar d'incendis, que és el que ens espera d'aquí al futur, perquè el Mediterrani sempre ha sigut un espai d'incendis, sempre,
1: sempre,
3: sempre, des de l'antiguitat fins ara, per la raó que sigui.
4: Nosaltres vam passar, recordes, al cap de, després d'uns quants dies, per la carretera de Sant Quirze cap a Centelles.
3: Aquest encara no ha vingut. Aquest ve després.
0: Aquest
3: encara no ha arribat el dia.
0: Queden pocs dies. Passem del 6 al 14 de juliol.
3: T'has saltat la d'abans, eh? No sé si és que l'has posposat o què, però...
0: No, no.
3: El Tour de França no l'has explicat ni res, eh?
0: Ah... Ai, és que m'ha quedat aquí al mig.
1: Ja l'he explicat jo.
0: L'ha explicat ell el 6 de juliol, disculpeu, m'ha quedat aquí al mig. Sí, sí, no passa res.
3: Que va caure davant de Cal Torret i aquestes coses, ja ho has dit abans.
0: Le Tour. Del 6 al 14 de juliol, Sant Feliu es converteix en plató de cinema amb el rodatge del nou film d'Isaki La Cuesta.
3: No em van voler d'extra.
0: Sant Feliu va acollir les tasques de preparació, gravació i desmuntatge de El fons del llac, la nova pel·lícula del reconegut director Isaki La Cuesta. L'entorn de la plaça del doctor Robert, el bar de Cantalet i diversos carrers van ser escenari d'aquesta producció de gènere amb tints autobiogràfics, que va viure les seves jornades centrades de filmació al municipi els dies 9 i 10 de juliol. La producció, que compta amb Juan Antonio Bayona com a productor, està ambientada a Banyoles dels anys 80, on es va criar el cineasta. Per aquest motiu, l'entorn de la plaça Doctor Robert es va haver d'ambientar per recrear l'estètica d'aquella època. Els punts neuràgics del rodatge van ser el conegut bar de Cantalet i el primer pis de l'immoble, que van servir com a localitzacions per a la trama.
1: Molt bé, Cantalet és ja un referent per la gravació de pel·lícules.
3: Sí, sí, jo crec que ja, també deu guanyar alguna pela amb això, no?
0: És un bon extra, crec que.
1: Li tanquen el xiringuito durant un, dos, tres dies, evidentment que ha de cobrar, si no, a Sant
3: Miquel. Sí, no, no, però vull dir que deu ser un bon... Un...
1: No sé. No, no sé, els honoraris no sé
3: bé,
1: què tal.
3: Deu estar bé.
1: No sé què tal, bé.
3: Veus, tenim aquests llocs ambientats que són que fan història i tal i no els tenim cuidats perquè
1: per
3: es puguin veure i tal.
1: Parlant de cinema i de sèries, heu vist la sèrie de TV3 que fa està al Genesis, el 3CAT, sembla estar penjada?
3: No.
1: La història de Ferran Adrià, us ho recomano. Val molt la pena. Si teniu temps i us va, ara hi ha 4 capítols i t'hi enganxen.
0: Amb manca temps.
1: Bueno.
0: El diumenge a la tarda... No completo ni els anuncis, jo.
1: En vez de dormir, tu mires. Molt interessant. Què més?
0: 14 de juliol. Treballs d'asfaltat del carrer Consell de Cent.
1: Bravo!
0: Obres de reparació del ferm del carrer Consell de Cent en un tram comprès entre l'Avinguda Escoles i l'Escola Bressol. Has perdut clients que ja no et vindran a arreglar aquelles suspensions rebentades.
1: Això l'has dit 14 de juliol.
0: Estàs molt enfadat, jo sé.
1: 14 de juliol, eh?
0: 14 de juliol.
1: Vale, és que estava... Això va ser... L'asfaltat. La pintada va ser abans de Festa Major.
0: Sí.
1: Vale, perfecte. Juliol, setembre...
0: Avancem. Ara sí, Anna. 16 de juliol. Segon incendi a Sant Quirze de Safaja.
1: Ara.
0: L'incendi forestal va començar el 16 i va afectar un total de 97 hectàrees forestals. L'incendi que es va propagar amb molta virulència, amb pes pel vent, va obligar els equips d'emergència a treballar intensament per protegir la zona del Puig d'Olena. Durant la nit es van utilitzar drons per localitzar els punts calents. L'única mesura preventiva que es va mantenir durant el dispositiu va ser l'evacuació del CRAE del Puig d'Olena i els seus infants van ser traslladats a un lloc segur fora del municipi. Finalment es va donar per estabilitzat el 17 de juliol. Hi heu passat?
4: Van passar-hi. Cap d'uns dies després van passar-hi i és que feia pena.
1: Vàries vegades.
4: Però pena. Feia pena, eh? Era molt trist.
1: Jo vaig passar ara fa una setmana i ja comença a brotar la primera herba.
3: Sí, sí, la primera herba.
0: Però passes al restaurant... i gires la curva... Ja al restaurant comença a aparèixer alguna cosa. Sí, sí, però... Es va salvar pels pèls, tot s'ha de dir. Gires la curva...
3: I
0: la imatge, el panorama que t'apareix de cop...
4: Sí, és molt trist.
3: Eh? El carai de Puigdolent el va veure a la porta, eh? Vull dir que...
0: Sí.
3: Et van tenir el temps just, pràcticament.
1: En fi, això és la vegetació que tenim i els boscos que tenim.
3: La majoria propietat privada.
1: Veig que per això, aquí sí que s'ha de dir que ho estan tallant tots els arbres que estan morts. Això veig que
3: s'ha de fer, s'ha de fer, perquè és la Diputació, a més a més, que deu contractar algú perquè ho faci, no ho sé.
1: No ho sé, espero que els altres tres incendis que han hagut també es vegin igual de tractats i que es tregui tota la fusta cremada.
4: Jo aquest matí he anat per la carretera que he anat fins al Parer, i el tram que va abans d'arribar al Parer, perquè allò ja és una finca particular, el del principi que agafa més tocant a la carretera, l'estaven deixant, tallant tot de troncs i ho estan deixant tot molt net. A veure, per prevenir, m'imagino.
1: Bé. Què més?
0: 23 de juliol, municipalització de l'Escola Bressol. L'Escola Bressol Municipal Mestre Gené de Sant Feliu passa a ser gestionada directament per l'Ajuntament a partir d'aquest setembre. El ple municipal va aprovar a internalitzar un servei que des de 2010 gestionava l'empresa Cavall de Cartró. El personal docent passa a ser subrogat i la plantilla municipal, amb 12 professors i 78 alumnes, la cuina i la neteja continuaran externalitzats. Més coses. 30 de juliol, molt breu, un camió s'accidenta al carrer Llorenç Artigas. El camió va impactar amb la façana i la porta del garatge d'un habitatge després de que es quedés sense frens en plena baixada. No van haver-hi ferits, només danys materials.
1: Però la fotografia era maca.
0: 8 d'agost.
1: 8 d'agost, ja estem a l'agost, eh? Aquí nosaltres ja no hi érem.
0: Ocupació frustrada.
3: A vosaltres, que anàveu de vacances.
0: Ocupació frustrada. La col·laboració veïnal va frustrar aquest cap de setmana, l'entrada de dues persones en un habitatge del carrer Josep Rosell. Els veïns van alertar els Mossos, que van comprovar que dues persones havien accedit al pis pel balcó i una tercera havia entrat per la porta. És per això que en les primeres 48 hores són claus. Els Mossos expliquen que si es triga més en actuar, els ocupants poden arribar a constituir aquell immoble com el seu domicili i a partir d'aquí el desallotjament ja requereix un procediment judicial. Les dues persones detingudes, en aquest cas, tenien antecedents per a delictes contra el patrimoni i ja han passat a disposició judicial. 12 d'agost. El ja mencionat eclipsi total. Eclipsi total. L'últim eclipsi total a Catalunya el 1905.
1: Jo no hi era.
0: 1905. El pròxim eclipsi total a Catalunya,
1: va,
0: 2180. No, ja pots anar fent reserves.
1: No hi seré.
0: Entrem a setembre. Compte, que venen curves. 10 de setembre. Suspensió de llicències. L'Ajuntament de Sant Feliu aprova en un ple extraordinari la suspensió de les llicències d'obra a la zona de l'Escletxa durant els pròxims 12 mesos. La mesura impedeix noves edificacions a l'avinguda de la Generalitat i el seu entorn per definir un futur urbanístic de la zona sense condicionants, excepte per les obres menors. El pla busca planificar la transformació de l'àmbit en un eix cívic, un projecte presentat a les subvencions de la Llei de Barris. L'aprovació va tirar endavant amb els vots de Primàries, Junts per Catalunya, l'abstenció del PSC i el vot en contra de Junts per Sant Feliu de Codina. Ara ve un tema que t'agrada. 17 i 20 de setembre, Festa Major de Sant Feliu de Codines. Com la veu veure? Com la valores?
1: Veure? O gaudir?
3: El dijous, res.
1: El dijous...
3: La vam gaudir al teatre.
1: Al teatre, teatre i més teatre.
3: Teatre, recollir-ho, sopar i ja està. I vam veure els que feien el Correbars.
1: I després celebrar-ho.
4: A mi m'ha faltat alguna cosa aquí.
0: T'ha faltat? Sí. Us va agradar?
1: En el pregó...
4: A mi m'ha faltat alguna
1: cosa. En el pregó...
0: Evidentment, focs aquest any no en teníem.
1: No hi era, per tant no vaig poder...
3: L'Anna sí que hi era, el pregó.
1: Gaudir del pregó.
4: Jo vaig estar al pregó.
1: Em consta que en el pregó no van nombrar el següent acte que es feia, que era el teatre. L'ha escrit de l'Ajuntament en el 9-9, només parla de la filada i de la cultura, i ja està. I la fotografia, un nen que es tira amb un tobogan d'aquests inflables, això és la valoració, i ja està. La cultura, el teatre també és cultura, suposo. I
4: jo és que estava acostumada al teatre del dijous i teatre el divendres, sí. I a mi em fa... No sé, em faltava el teatre del divendres, m'ha faltat.
1: Jo...
4: Ja sé que el van fer el diumenge a la tarda, però a mi el diumenge a la tarda no sé. I això de que fessin el sopar, que està molt bé, de la botifarrada, però que en lloc que no és l'habitual i que no hi haguessin focs, no sé, no em va motivar. Aleshores, jo particularment em vaig quedar a casa.
1: Hi havia una sèrie que deia una frase, me l'imaginava més gran. No? Doncs aquest any,
3: sí, me l'imaginava
1: any,
3: més gran.
1: Any d'eleccions...
3: Jo també me l'imaginava més gran.
1: M'imaginava quelcom més.
3: El programa no m'acabava de motivar, no m'acabava de...
1: No, motivar, sí, hi ha coses que...
3: Sí, home, que sí, però no. Però m'esperava més, és com ho dius.
1: Però m'imaginava més gran. No sé per què.
0: Quantes vegades has sentit aquesta frase, oi?
1: Moltes.
0: M'imaginava més gran.
1: Moltes. Moltíssimes vegades. Però sí que m'esperava una miqueta més. Però, bueno, escolta'm...
4: Sí, va estar bé, per exemple, els concerts que van fer el dissabte per la nit, que havien de venir, bueno, van venir les Cocó, però el grup que havia de fer abans...
1: Per mi, les Cocó ja va estar molt bé l'any passat que van venir. Aquest any, per mi, ja...
4: El maco és
1: les
4: novetats amb coses, no? I les sorpreses.
1: Ja haguessin pogut quedar a casa, i si les tornen a fitxar de cara l'any que ve, que les fitxin ja el dilluns.
0: Però ho diu ell.
1: El dilluns.
0: Ho diu ell, perquè... que va estar... Les Cocó les tenia de música ambiental, perquè va estar la xerrameca tota l'estona.
1: No, és que no es podia estar d'una altra manera, perquè, o sigui, la sonoritat que hi havia allà baix a la carpa, o sigui, elles ho donaven tot a dalt de l'escenari, però el so que hi havia allà baix era impossible poder establir...
4: Els que van estar bé, que ara no recordo com es deien, era el grup d'abans, que el que no va comentar és que havia de venir un grup que malauradament el cantant doncs crec que va tenir un accident i van tenir que de manera urgent i aquí l'Ajuntament i la Comissió de Festes va tenir que fer una reacció de buscar una alternativa i en poc temps doncs va poder trobar una solució. I el grup estava molt bé, El grup estava molt bé, he de reconèixer que estava força bé, que era un grup de versions i estava bé. A les Cocó nosaltres particularment ja no ens hi vam quedar.
0: Jo el d'abans no el vaig veure, les Cocó ja l'any passat em van agradar. I aquest any, per mi, crec que és un encert portar un grup que no sé el que ha de costar, però que com a generalment va agradar a tothom. Un grup de versions.
1: Discrepo totalment la teva opinió.
0: Clar, suposo que les teves xerrades que tenies, suposo que volies un to de música suau, tipus chill out.
1: No.
0: I la gent sentadeta en sofàs.
1: Simplement que se sonoritzi bé. I ja està.
3: Sí, bueno, això de la sonorització és...
1: Tu pots tenir un gran artista, un gran monologuista, una gran obra de teatre, que si no se sent bé, és un fracàs. I per mi, en el concert que jo hi vaig ser-hi de Cocó, no estava ben sonoritzat. És la meva opinió. A partir d'aquí, cadascú... No perquè tu agafis el volum i el fotis a dalt de tot, és que estan sonant molt bé. No, ajusta-ho. Perquè se sentia...
0: Era per tapar els errors. Avancem.
1: Doncs,
0: avancem. Doncs. 25 de setembre. Presentació de l'Oncodines. El gran repte esportiu i solidari en aquesta edició tindrà la sortida des de l'Ametlla al Vallès. La principal novetat serà l'estrena de l'Oncodines Bike, una ruta de bicicleta de 107 quilòmetres i 2.700 metres de desnivell, que s'afegiran a les tres opcions a peu de 48, 49 i 80 quilòmetres. Les inscripcions per les curses a peu ja estan obertes. Les de mobilitat BTT s'han obert avui, dia 1. Recordem que l'organització s'ha marcat com l'objectiu d'aquest any 500.000 euros en la lluita contra el càncer. Quina és la teva exclusiva?
1: A dia d'avui, Pau Ibars, corregeix-me...
0: Quants equips tenim?
1: 226 equips inscrits.
0: Dels quals forma part qui? Dels quals qui està apuntat?
3: Espera que et corregeix.
2: Vas salat. 231 a hores d'ara.
1: És que això canvia en cosa de 10 minuts.
2: 231.
1: 231 equips? En menys d'una setmana? Ojo,
2: Sí, sí.
1: Ojo.
0: Cuidao, Iñin.
3: I també es van presentar, per poder recaptar una sèrie de concerts de gospel d'un grup de Gospel Project, de Granollers, que són tres grups, de Palafolls, de Girona, de Granollers, i amb els quals el Sets Veus, Gospel de Sant Feliu, col·laborarà amb algun concert, no sé com encara, però col·laborarem amb algun concert, que volen fer, es volen fer concerts a diversos dels pobles i diverses de les ciutats per on la cursa passarà. A ordre d'un al mes o així, i tot el que recapti va íntegre per l'Oncodinas.
0: Molt bé. Això no estava... No
4: això ho van dir. Van fer la presentació,
0: eh? Ah, val, no hi vaig poder ser.
1: Aquella presentació que el líder d'un equip no va anar. Diguem-ho tot. No hi vas anar-hi.
0: Però s'ha inscrit. Però m'agrada el respecte, el respecte que em tens quan em parles del líder de l'equip.
1: El líder de l'equip que l'any passat va dir jo no hi soc, ja us ho fareu.
0: I així us va anar.
2: En tot cas,
1: si la vam començar i la vam acabar.
2: Si tu has perdut i vols recuperar-ho, ja està, bé, fa dies que està al YouTube penjat la presentació perquè vegis això que diu el Dani del gospel.
0: No em dóna temps de veure anuncis, no estic...
3: Per això l'hi explico.
4: Anuncis no, una sèrie de 4 capítols.
0: Comencem, continuem. 26 Acabem. I 27 de setembre. La gran fira de la carbassa. I dic la gran perquè personalment crec que va ser un èxit.
1: No sé, us hem de trucar a l'alcalde en què li va semblar.
3: Doncs mira, l'alcalde avui s'ha creuat amb mi i m'ha vingut a felicitar.
1: Perfecte.
3: M'ha vingut a felicitar a mi i a tot l'equip per l'organització i perquè li havia arribat que havia sigut perfecte.
1: Li havia
3: arribat. Perquè ell no hi va ser. Ell que els caps de setmana, segons m'ha explicat, després de la festa major, sempre està fora. Aleshores, bueno. Però el fet de que s'hagi adreçat per felicitar per la fira de carbassa em sembla correctíssim.
1: I tant que sí. Només
3: sembla correctíssim i li agraeixo. Li agraeixo perquè al final fas una feina, perquè vingui molta gent.
1: Molta.
3: Que
1: molta.
3: Quan estàvem allà a la fira ens preguntàvem no de on te venia la gent, sinó on te conya parca aquesta gent. És el que ens preguntàvem realment.
4: Bé, però ens consta que han sigut...
3: Han sigut tolerants, així com l'any passat van ser més estrictes amb l'aparcament la policia municipal, i va passar el Llorenç concretament, que després també el tindrem, i va passar a comentar-m'ho que havien que intentat ser permissius, que si el cotxe no molestava, sapien que hi havia la fira, doncs no hi havia hagut cap tipus de represàlia ni cap tipus de sanció, perquè bueno, és una festa que al final engloba moltíssima gent i si vols que vinguin és l'única manera de fer-ho, no? Tenir una mica de tolerància i que la gent pugui gaudir de la festa, i és el que vam intentar de totes, i crec que al final doncs, ho vam aconseguir.
4: De totes maneres, vam tenir, encara que fos mínima representació de l'Ajuntament, la vam tenir.
3: Sí, no, a veure... Va venir inauguració, va venir gent de tots els partits que hi ha al govern.
1: Regidors n'hi havia, fins i tot de fora.
3: I havia un...
4: De qui n'hi havia un?
3: Hi havia regidors.
4: De qui n'hi havia un?
3: Hi havia un congressista i hi havia la portaveu d'un grup parlamentari del Parlament de Catalunya. Vull dir que... Hi havia representació, el qual em sembla perfectíssim.
1: Va creixent, això. Sí. Em torna a donar aquella sensació de les millors edicions de la Fira de Carbassa, on la cua de cotxes arribava a la rotonda de Caldes.
3: Hem de definir un bon lloc per aparcar, perquè els cotxes no tinguin que aturar-se, sinó que puguin entrar més ràpid a Sant Feliu i no tinguin que fer tanta cua. I llavors estaria ja perfecte, perquè a més...
2: Perquè l'èxit de la Fira no estaria en què hi hagi molta cua.
3: Estaria que hi hagi molta gent. Perquè segur que hi ha gent que ha donat la volta quan ha vist la cua.
1: Si hi ha cotxes, hi ha gent.
2: Sí, però vull dir que la idea no és que estiguin parats als 59.
0: Si hi ha cotxes, s'hi menja bé.
1: No.
3: I de totes maneres, parlant amb els paradistes, que a nosaltres ens agrada molt parlar amb els paradistes...
1: Una autèntica ruïna.
3: Això sí, però van dir que havia sigut menys l'ingrés que l'any passat. Que les butxaques estaven més escurades.
2: Jo vaig fer gasto, eh?
0: Sí, no.

0: i productes de la terra.
1: No, no.
2: Dels talls de la carbassa de la motosserra,
1: sí,
2: que el meu petit se'n va encarregar
1: de pillar-ne un,
2: va sortir un puré molt bo. Eh?
1: Perdona, és que la carbassa aquella, la gent molt diu, és que tan grossa no pot ser, no pot ser, té que estar inflada d'alguna manera. No,
2: molt bo.
1: L'únic que passa que una carbassa així petita, a lo millor és més gustosa.
2: Passa que em va sorprendre la quantitat, la quantitat d'aigua que arribava a tindre.
1: Sorrejava les mans. Això és aigua. Per això és, l'altra és més concentrada, per tant, més sucres, té més coses, i llavors és més sabrosa, si vols. Però, en canvi, la més grossa, el que és més aigua, però és carbassa.
3: Com van anar els bunyols?
1: Els bunyols del Ramon?
3: Els bunyols.
1: El Ramon va fer el bunyol perquè no va venir el Josep. Llavors, el Josep em va fer la pastisseria, però no em va venir allà perquè no es veia en cor d'aguantar tota la fila allà.
3: I els del Ramon?
1: Jo els vaig provar, no ho sé. Jo vaig menjar alguna cosa del Ramon que estava bona, però els bunyols els vaig provar.
3: La xocolata, què? Com ha anat la xocolata?
0: Bé, molt bé.
1: Bé.
0: Molt bé, sí, molt bona.
1: A més, hem establert ja cada any que ens el fa una de les escoles. I llavors li donem alguna cosa a la caixa, ja està, donem els ingredients. I la veritat és que va sortir molt bona. La veritat és que vam donar les 300 racions de xocolata com donem cada any.
3: A mi em van renyar.
1: I el pa de pessic de carbassa, que donen totes les
0: pastisseries.
1: Les pastisseries de Sant Feliu fa una carbassa.
0: En general, la fira va anar molt bé.
3: Ni
0: els
3: xocolata,
0: paradistes tots molt bé, i tot
3: ni,
0: va anar
3: ni
0: molt
3: pa
0: bé.
3: De pessic, jo,
0: ni, i els mojitos tampoc, te'ls vas provar.
2: I el plat,
1: però per què, això?
2: I el plat que ens van cuinar,
3: ja
2: també
1: Fargues. Sí, vaig... Allà és on te'n vaig veure, que vaig dir, no, amb aquest
2: allà
1: no li dono.
2: Vaig provar-ho tot. Avancem, que farem salat.
3: Va.
2: Ara sí.
3: Què més?
2: S'han acabat les notícies, però hi ha hagut una gran notícia aquest estiu.
3: Quina?
2: L'evolució de 8 setmanes d'obres de la plaça.
3: No, 8 setmanes d'obres, van descansar alguna, eh?
2: Bueno, 8 setmanes des de l'inici de les obres. Digue-li com vulguis,
1: sí, van parar dues,
2: amb
1: van
2: un petit impàs al mig.
3: Van anar de vacacions.
2: Escoltem.
0: De vacacions.
2: Ara... Ho tenim tot preparat,
3: tot.
2: Perquè ara escoltarem, per un costat, el regidor Manel Rodríguez,
3: sí,
2: que... Estigueu atents, eh? Estigueu atents, perquè tenim una data, aprox, un període aprox, i potser aclareix...
1: Alguna cosa.
2: Alguna cosa que està bullint a les xarxes i diu, ep, calma, que... Escoltem a l'àudio.
4: Molt bona nit a tothom. En relació al projecte de la plaça, sobre el que em pregunteu, us vull explicar que la part de les instal·lacions està pràcticament executada. Segurament falta alguna petita connexió del que serien els serveis a la façana de l'Ajuntament, però la resta ja està acabat. Això que ens permet? Que, com heu pogut veure, ja s'han iniciat les obres de pavimentació. I, a més, avui, 1 d'octubre, també hem iniciat tots els treballs de plantat. Què més us puc indicar? Important, el planning. El planning segueix el seu curs fins i tot quan hem ampliat l'abast del projecte. Què vol dir això? Doncs, per exemple, per tenir-ho molt, molt visual, ens va venir la Generalitat que volia fer una nova xarxa de fibra i l'hem incorporat. Per què? Per evitar haver d'obrir la plaça en els propers mesos. També hem incorporat el soterrament de part de la xarxa elèctrica i hem millorat tot el perímetre de la xarxa d'aigua, no només aquell que estava recollit en el projecte inicial. Què més? El termini d'entrega, com sempre us he dit, és el novembre. No s'espera cap endarreriment en aquest sentit. I alguna preocupació que ens arriba més a nivell anecdòtic, el paviment que estan col·locat està pendent de compactació. Vull dir que quedarà tot enrasat i sense entrebancs. I poca cosa més, continuem. Falta poc més de 2 mesos per tenir la plaça totalment operativa. Gràcies.
3: Ras i cura.
2: Novembre i aquestes suposades rajoles que estan una mica garxes, alguna, falta la compactació.
3: Després les acabaran de adreçar.
5: M'estàs dient que aproximadament quan soni...
2: Quan soni què?
5: Perdó, ara...
3: Ha fallat.
5: Ara ha fallat el Eloi.
3: Anava de guais i sí, diu...
1: Anava bé.
2: Anava a quedar-li
3: es volia quedar
2: bé,
3: amb tots nosaltres.
5: Quan soni això...
3: I l'ordinador li ha dit, xurro.
5: Tindrem plaça nova?
2: Què és això?
0: El Nadal.
2: Ah, teòricament, per les dates...
1: Què és això, diu?
2: Per les dana...
5: Les campanes de Maria Carina. Qui no coneix... O sigui, aviam, Cobos, qui no coneix aquest inici? Està a tots... Està,
1: ell,
5: és que,
1: ell,
5: és que,
1: jo. Coneix ell.

0: Llavors, ara que tenim, es planteja un dilema. On plantaran el con?
1: Ja estan fent faran, les amarres.
2: Faran anclatges ja fixes. Però, ja, aviam, està.
1: Ja han deixat les amarres fetes.
3: Quin dubte tens tu d'on plantaran el con? On el plantaven fins ara?
0: Però perquè feien un forat a terra, però ara que rebentaran la plaça?
1: No.
3: Però què forat a terra? Què t'inventes?
2: Feien el forat a terra.
0: Ah, no?
2: Això era pel pi.
0: Ah, era pel pi, és veritat.
2: Era pel pi.
1: Com que de pi no n'hi haurà més, doncs...
0: Ah, és
3: veritat. Però és que, en tot cas...
0: Ara és com un trípode, és veritat.
3: Però és que, en tot cas, podríem fer un forat al mig de la plaça nova. Per què no?
0: Ah, no sé.
3: En la sorra.
1: Estàs parlant amb un que és vies respiratòries, no
3: l'arquitecte.
2: És saulo compactat, allò no és pedra.
1: Has vist quins forats estan fent per col·locar els arbres?
0: No. He arribat avui a les 8:30 a Sant Feliu.
1: Pues, molt malament.
0: No he vist res.
4: De moment va, queda clar endavant. Que no posaran un pi.
1: Tirem endavant, va.
2: Tirem endavant, si no...
0: Segona part, ara escoltem un àudio del regidor de l'oposició, Pere Pla de Vall, que, a més, lidera el tema de la campanya No ens toqueu la plaça o alguna cosa així, no?
1: Bueno, referent també a l'últim ple.
0: Referent a l'últim ple, que es va donar a conèixer... que des de Junts per Sant Feliu de Codines, concretament el seu cap de llista, Pere Pla de Vall, havia iniciat un contenciós judicial per intentar paralitzar les obres per unes suposades irregularitats. Per lo que s'ha la cautelar de paralitzar les obres es va denegar. Fins aquí sabem.
3: Desestimar, diria.
0: Desestimar? Es van desestimar. Per tant, les obres, com heu vist, no s'han paralitzat, però... Suposo que aquest procediment, aquest contenciós, continuarà. Escoltem el regidor.
5: Es va dir que hi hauria vari...
3: Perdó, evidentment.
1: Mira que li han donat tot
3: no,
1: ben endreçadet.
3: Sí, no, clar, no, però per tres converses diferents. N'hi ha per matar-vos. Perdoneu.
6: Bueno. Hola, bé, molt bona nit. Moltes gràcies doncs, a l'equip de Tal com Raja. Ben retornats a la temporada de ràdio. Ja hem passat a l'estiu, hem passat un estiu, doncs, a la nostra manera de veure-ho, els que ens hem quedat al poble, un estiu a la plaça i a totes les activitats que s'hi venien fent, que ha sigut doncs, molt trist. Doncs, per l'entestament d'aquest govern, doncs, que semblava que la plaça no se n'en recordava, ni llavors, doncs, pel pacte polític que tenen, doncs, a última hora tots correm i fer obres perquè ens arriben eleccions i si no encara no ho acabarem. Però bé, no és cap secret que nosaltres no hem estat mai a favor d'aquest projecte, ens sembla un projecte excessiu, no és el que el poble necessita, no respon al poble que volem. I per tant, doncs, nosaltres hem lluitat molt perquè no es fes tal com s'està fent, val? Doncs, vam demanar una nova consulta, vam recollir 900 signatures, doncs, perquè el procés per tenir el projecte es fes d'una altra manera. El Parlament de Catalunya fins i tot va atorgar als representants dels partits de l'oposició doncs, una consulta que el govern mai ha volgut fer. Es va aprovar inicialment el projecte, es van presentar moltíssimes al·legacions, que no se'n va atendre cap ni una, i nosaltres, doncs tal com l'alcalde els va dir, els representants dels partits polítics, que li demanaven una consulta perquè qui volgués pogués votar que no i qui volgués pogués votar el projecte doncs, que havia guanyat en la consulta que havien fet ells doncs, amb tres idees. Val? I la veritat és que els va acabar dient que això no ho parava ningú, que no ho pararia res ni ningú i en tot cas un jutge. I com en tota democràcia, quan et sembla doncs, que un procés administratiu no ha respost als paràmetres que serien normals en una democràcia, d'escoltar, debatre i no anar amb tantes presses, doncs vam posar un contenciós. Junts per Sant Feliu de Codines vam posar un contenciós perquè aquest projecte no respon, repeteixo, al que creiem que el poble necessita, però tampoc respon ni a la seguretat que requereix tota obra ni a certs paràmetres legals que creiem que no es compleixen. Entre ells, doncs, no es compleix la protecció de la volta. És a dir, quan s'ha fet obres sobre aquest torrent, en els temps moderns, doncs, s'ha protegit la volta amb una xapa de formigó de 40 centímetres armat o el que sigui. Val? Així es va fer a la plaça de l'Escletxa, així es va fer a l'Avinguda Generalitat. Aquí no ho fan. Aquí no ho han fet, hi ha hagut molt moviment i no necessàriament el que pugui passar té per què passar ara de seguida. Vull dir, pot passar en un futur quan ja, doncs, els que ho han fet ja no estiguin al lloc polític representatiu del poble, val? Per tant, creiem que s'ha de preservar sobretot la seguretat de la plaça, i aspectes ja són més menors, urbanístics, de limitar bé el que és zona verda de la plaça amb les zones de pas de vehicles, tant si són de servei com si no, i sobretot l'entrada de la plaça de la Quintana cap a l'esquerra, doncs que inclús les mateixes tècniques del projecte diuen que no és el més recomanable, eh? Per tant, doncs, bé, un jutge haurà de dir com ho veu, assessorat per pèrits, per qui sigui, però la veritat és que creiem que la plaça, doncs, no complert tots els estàndards de seguretat, tant física com jurídica.
0: Doncs ja heu pogut escoltar. Un altre tema. No news, good news?
1: Ah, però va.
0: Què passa amb la variant? Teòricament...
3: Deien que el setembre...
0: Salvador,
1: ja hauria d'estar començant...
2: Deien que ahir...
0: Començaven a finals de setembre. Avui és 1 d'octubre.
1: Què diuen, va?
0: Què ha passat amb la DENC, l'última al·legació que van fer abans de l'estiu? Escoltem, que tenim notícies...
3: Ara sí.
0: Directes des del PSC... i el seu contacte directe amb Jordi Terradellas de la
1: Diputació.
0: Terradas. És que...
1: Me li fot Terradellas, tu.
0: Terradas.
1: Ara anem a sopar.
0: Ara, senyor Terradellas.
3: L'ha sentit a expresident així. Així. Sí.
0: Vinga.
3: Així, pipa.
1: I una pizza al Terradellas.
3: Vinga, va.
0: Escoltem.
3: Escoltem-me.
1: A Laia Jordana, sisplau.
0: Sí.
5: Es va dir que hi hauria variant, i hi haurà variant. Després de més de 25 anys de promeses, al final tindrem la històrica variant de la C-59 al pas per Sant Feliu de Codines, i ja és una realitat irreversible. Ara ja s'ha tancat la maquinària burocràtica, s'ha signat l'adjudicació, s'ha formalitzat el contracte i el projecte ja es troba plenament en la fase d'actuacions prèvies i replanteig sobre el terreny. Fa uns dies hi van haver ja uns tècnics a Sant Feliu de Codines mirant com s'havien d'iniciar les obres, i per tant l'engranatge ja està en marxa i ja podem començar a comptar enrere els 30 mesos d'obres per tenir ja definitivament la variant construïda. Pensem que aquesta variant donarà alternativa al pas de quasi bé 10.000 cotxes diaris que passen per Sant Feliu de Codines, i bueno, que la novetat és que aquesta tardor ja començarem a veure màquines en el propi terreny, i res, que ja s'ha acabat el temps de les paraules i ja comença el temps de la construcció de la variant.
1: Fins aquí, variant.
0: Fins aquí.
1: L'hem vist a prou, la variant.
0: Es veu que si mires darrere dels arbres pots treure...
3: Diuen
0: que hi ha petites personetes amb un barret groc d'obra que ja estan fent cosetes.
1: Comencen a fer
3: els replanteig.
1: Estan fent els fonaments ja del pont que passa per davant de casa meva.
0: Amb la mà, amb rasclet.
1: Viaducte de...
4: Dels arbres de la plaça, per això.
3: Jo crec que hauríem de muntar una càmera al teu balcó, allà mirant cap al torrent.
2: Mira, cap a l'enllà.
1: Mira, massa altra idea. Això ho volia fer jo a la plaça i em van dir que estava sonat. Però quan comencen les obres...
3: Com?
1: Que no sé, quan començaran?
3: Qui et va dir que estava sonat?
1: Un que jo... Un que t'escolta de tant en tant.
3: Perquè jo n'he posat dues, a la plaça de
1: Cabres. Ja. Ah. Però l'enllaç on és?
3: No, fa
1: jo
3: fotos.
1: Jo vull obrir un enllaç públic.
4: És que farem salat.
3: És un timelapse.
1: Anem a escoltar, també hem demanat la valoració del cap de policia, el Llorenç, perquè ens expliqui com anar l'estiu, Festa Major, Fira Carbassa, que han tingut molta feina, i per tant, doncs, també sapiguer la valoració policial, a veure com ha anat tot.
7: Bona nit. Primer de tot, us vull felicitar per l'inici d'una nova temporada, que us desitjo que sigui plena, satisfactòria i amb molta sintonia. Ponent amb la vostra petició de fer una petita valoració de la Festa Major, dir-vos que la valoració és molt positiva i crec que el dispositiu ha sigut eficaç en quant a seguretat i també la coordinació policial que hem tingut amb el cos de Mossos d'Esquadra al llarg de tota la Festa Major de Sant Feliu. Crec que aquest balanç el fonamento en dos, tres pilars. El primer és evident, el de l'absència d'incidents greus de convivència o d'aldarulls o de problemes en viaris de circulació de vehicles. Tot i la gran afluència de públic i el repte de mobilitat que suposaven els talls de trànsit derivades de les obres de la plaça. I també per la gran afluència que les activitats han tingut aquest any per la presència de molta gent i que dificultava molt l'estacionament de vehicles. Els incidents que hagin pogut haver s'han pogut resoldre satisfactòriament gràcies al que penso que ha estat un encert en el dispositiu de seguretat que es va dissenyar específicament per la festa major, no només en les activitats nocturnes, sinó també en les activitats diurnes. L'altre pilar, un dels altres pilars, és la consolidació del control o l'estratègia que hem continuat aplicant en els filtres perimetrals a el que era tota la zona d'oci, a el que és la zona del centre cívic. El desplegament que es va fer de policia local, de Mossos i de seguretat privada que es va contractar va permetre que en aquests controls d'accessos es fes un estricte control per impedir que s'accedís al recinte amb ampolles de vidre, gots de vidre, objectes contundents i, per suposat, qualsevol tipus d'arma que es pogués localitzar. Una de les preocupacions que tenia precisament era aquest, no? I que continuï tenint, evidentment, per tot el ressò mediàtic que hi ha hagut amb l'utilització o troballes de navalles arreu. No? I per tant, es va fer molt d'èmfasi en aquest sentit, per evitar que es pogués accedir a un recinte on es podien arribar a acumular entre 4.000 i 5.000 persones algun tipus d'objecte que pogués provocar una desgràcia. Un pilar que crec que també va servir per tenir aquesta seguretat pública va ser la prevenció. La prevenció amb la presència policial als nostres carrers que van permetre tenir aquesta visualització policial i donar aquesta sensació de seguretat, no? També aquesta proximitat a la ciutadania que en veure la policia per qualsevol esdeveniment, la reacció, la resposta a aquell incident pràcticament va ser immediata. Per tant, la conclusió del balanç ja no és positiva, com ja he fet esment anteriorment, i gràcies a aquesta planificació i prevenció. Crec que la coordinació policial amb cos de Mossos d'Esquadra i les policies del voltant, que no va ser necessari activar-les, però que també van tenir aquesta predisposició a donar un cop de mà, va funcionar i per tant, és el que ha permès que el nostre veïnat, la ciutadania, gaudís d'unes festes tranquil·les i sense percebre també una pressió policial excessiva, crec, al meu entendre, i crec que tot ha anat bé. Que fa la valoració de la Fira Carbassa, crec que ha sigut un èxit de presència de públic. I una cosa que crec que m'ha sorprès gratament, que tota aquesta afluència de persones s'han hagut de desplaçar amb vehicles. I una de les preocupacions era el col·lapse de la C-59 i la ubicació de tots aquests vehicles. La veritat és que va funcionar diguéssim, la publicació que es va fer a xarxes per part de l'organització i també la senyalització que potser pensava que seria insuficient. La qüestió és que vam detectar que tots aquests vehicles que van venir al nostre municipi van estacionar en gran part a la zona de les escoles i ronda d'esports. Llavors, crec que això també ha de servir ja no només per les fires, sinó també per la població que viu tots els dies aquí a Sant Feliu, que moltes vegades ens traslladen la problemàtica en l'estacionament, que no saben on aparcar, que és molt complicat.
8: I és el que he defensat i continuo defensant, que hi ha zones del municipi que no s'exploten, que estan lliures i que es pot aparcar. I del centre a aquestes zones estem parlant de que com a molt són 10 minuts. Estic d'acord de que un arriba a treballar a les 11 de la nit cansat i ara deixa el cotxe a 10 minuts de casa o 15 minuts i, bueno, a molts municipis ja hi ha aquesta problemàtica i bueno, ens hem d'anar adaptant als nous temps. Bé, ara no és qüestió de l'estacionament, però sí que és una cosa a destacar perquè, ostres, crec que ha funcionat i prenem nota per properes edicions. Tot i que també hi ha en marxa amb l'organització i amb altres entitats, com per exemple pot ser Oncodines, que capten molta afluència de persones i de vehicles i s'han d'intentar, doncs, per part de les organitzacions, intentar aconseguir espais fora del nucli urbà per poder estacionar tots aquests vehicles i crear llançaderes perquè puguin les persones apropar-se a aquests llocs on hi hagi l'activitat.
1: Doncs fins aquí la valoració que em fa Llorenç de l'estiu i d'aquestes dues festes importants de Sant Feliu. Primer programa del Tal com Raja aquesta temporada 17a en antena. La setmana que ve més i millor, amb més novetats i més coses i més seriositat que avui ha sigut un dia de...
3: Pretemporada. No? Una mica de pretemporada.
1: Una mica de pretemporada, Hans i Flick.
3: Està una mica hi-ha-ha, diuen.
1: Pau Ibarz, moltes gràcies. En Arnau, moltes gràcies. Isaac Cobos, moltes gràcies. Dani Fonoll, la setmana que ve et prometem doble editorial.
2: No, amb la senzilla ja en dic prou.
1: Perfecte. Gràcies. Bona nit. Salut i ràdio.

0: Benvinguts a la Sobretaula, el podcast on allarguem la conversa una mica més del compte. Avui parlem d'un tema que probablement ens toca molt de prop, que és la festa.
1: Sí, avui parlarem tot el que és sortir, quedar amb les amigues, anar a una discoteca, a un concert, tot el que comporta beure, arribar tard a casa, que sembla que formi part inevitable d'aquesta etapa. Però avui ens volem preguntar una cosa. Realment sortim perquè volem o perquè sentim que ens toca fer-ho?
0: Perquè hi ha coses que tenim molt normalitzades que ens qüestionem. Per exemple, que anar de festa estigui relacionat amb beure alcohol o acabar molt borratxa, que sigui divertit el dia següent d'ostres, que malament anava. O que si no sortim un cap de setmana, doncs per nosaltres és que no estem fent res en la nostra vida.
2: I això ho volem parlar sense jutjar, però també sense fer veure que no existeix. Parlarem de la pressió per sortir, de l'alcohol, dels límits que tenim a casa, de com vivim l'endemà d'una festa i, sobretot, de què significa realment passar-ho bé.
1: Així que volem començar amb una pregunta de reflexió, que és la següent. Quan sortir a festa deixa de ser una opció i passa a ser una obligació? I fins a quin punt hem normalitzat certes situacions que potser no hauríem d'haver normalitzat?
0: Sí, la primera pregunta... la primera cosa que direm és nosaltres quan vam començar a sortir de festa. Nosaltres vam començar a sortir de l'estiu de tercer a quart de l'ESO, quan estàvem de la transició de 14 a 15 anys.
1: Que recordo que van ser les festes del poble del costat i, pues, lo típic, no? I a més jo me'n recordo que teníem unes expectatives superaltes de que la gent de saber com aniria vestida, no sé, i era totalment nou per nosaltres. Jo me'n recordo que va ser hasta ens vam emocionar i tot.
2: Ara ho penso i em fa vergonya absoluta.
0: Sí.
2: Perquè nosaltres... pensàvem que anar a una festa havies d'anar vestida, no sé, com d'etiqueta, literalment. Ens vam presentar a Castellcí, al Parc de Sorra, amb totes amb vestits, que no sé si ara potser és un concepte massa jove, però es deien els vestits de piscina.
1: Sí.
2: Es deia així, no?
1: Piscina. Sí, sí. I de tubo.
2: I de tubo, cada una d'un color diferent. Algunes amb faldilla, que algunes deien... D'altres... Bueno, no. Un espectacle, i arribem allà, i jo me'n recordo de veure la gent, i la gent anava amb dessuadora, texans amples... O sigui, res a veure amb el que anàvem nosaltres. A sobre, jo me'n recordo, va ser com el dia que més m'he maquillat en meva vida, amb sombres als ulls, i coses que ara, a part de que no ho sé fer, però que no m'ho faria per sortir un dia random d'una festa major.
0: Però també perquè abans, per nosaltres, obviant aquesta primera experiència que vam tenir una festa major, per nosaltres abans sortir era com la novetat de, buah, avui sortirem i parlarem amb no sé qui o farem això i veurem, perquè per nosaltres era normal veure i era com, un dia superdiferent...
2: Jo crec que buscàvem molt l'acceptació social, perquè al ser tan petites, i a sobre hem sigut un grup que sempre som tan tancades, ara amb la uni ens ha ajudat a no ser-ho, però sempre érem nosaltres. Llavors era com el pas de dir, veig per Insta que tothom es porta amb tothom, ens toca ara a nosaltres sortir i portar-nos amb tots. Que també és veritat que la festa ens ha ajudat, això.
0: Sí,
2: perquè
0: sí.
2: Hi ha molta gent que, bueno, ara, dia d'avui, coneixes a la gent per sortir de festa i per relacionar-te.
1: Sí, totalment. Però també me'n recordo, la primera festa a Castellcí, com portàvem les ampolles d'amagat, per exemple, o sigui, amagat entre cometes, perquè clar, si tu entres a un cotxe, perquè anàvem amb ens portaven els pares, i només sonava cloc, cloc, cloc, o sigui, molt, molt no era. I me'n recordo, la diferència de com acabàvem les primeres festes, que potser bevies el mateix, o inclús menys, no ho sé. Però clar, les primeres festes, com acabaves amb l'estómac, que el dia següent potser volies morir, però al moment era el millor.
0: Sí, sí, sí. I jo me'n recordo quan ens pujàvem al cotxe després de la festa, que les pares ens preguntaven que si havíem begut i nosaltres no, i estàvem mortes, totes callades, amb la cara, amb els ulls supervermells i tot.
2: Sí, sí. I ara, en canvi, o sigui, dones compte que t'has fet gran perquè o portes tu el cotxe o et venen a buscar els pares i com ja ho saben, en canvi de quedar-te callada tot el camí li expliques la festa, t'ho passes bé i tal. I jo crec que això es nota molt el que vol dir sortir de festa quan ets més jove i acabes de començar a quan ja portes molts anys i ho tens com amb una altra visió. O sigui, normalitzat, no sé si hauria de ser bo dir-ho així, però sí. Però sí, sí. Perquè per nosaltres abans seria això una acceptació... O sigui, estar amb gent i socialitzar, i ara és més estar amb la nostra colla, passar-nos-ho bé i fer el mateix que fem de per si, però sortint i ballant una mica i tal, però que vull dir que ja no vas a una festa pensant vull parlar amb Funalita i amb qui sigui, o sigui, no. Vas tu amb els teus amics, la teva colla, jo crec que canvia molt, depèn de les edats. I ara quan tu vas a la festa major de Sant Feliu, que va ser la setmana passada i per això estem fent justament aquest programa, veies a nens molt petits, però que tu has sigut així, i els veus i van igual vestides que fèiem nosaltres. O sigui, es nota que tothom passem per aquest, com aquestes etapes, no? No sé.
1: Sí, sí. Sí, jo me'n recordo que jo només sortia de festa els primers cops per veure algú del poble al costat. O sigui, el meu plan de la nit era socialitzar amb la gent. Tipo, no anava, o sigui, el meu concepte de passar-m'ho bé canviava molt. Ara jo surto perquè jo el que vull és veure, no, però estar divertida per poder, no parlar, però per poder estar de festa i ballant, sobretot ballar, que és el que més ens agrada. I parlar entre nosaltres, tipus, amb el nostre grup. Ara canvia molt. Abans jo volia parlar amb persones que ni coneixia i realment tampoc m'importava, però bueno, però en el meu moment doncs, volia portar-me amb tothom i estar amb tothom. Però ara tot el contrari, o sigui, ha canviat radicalment. Jo només vull estar amb vosaltres, amb alguns alcaldes que em cauen bé i poc més.
0: És que jo ara surto per... O sigui, jo ara no surto de... O sigui, depenent de la gent. Jo ara surto si esteu vosaltres, si estan els nostres amics i ja està, no surto. O sigui, podem anar a una festa que només estem nosaltres perquè m'ho passaré bé, saps? Ara, però en canvi, abans, jo me'n recordo que abans era si no surten tal, no podem anar. Sí. O si aquests van a no sé on o aquestes van a no sé on, nosaltres hem d'anar allà. No podem anar a l'altre lloc perquè aquella gent estarà allà. I ara tot, res a veure.
2: I creieu que hi ha com una edat a la que dius s'ha de començar a sortir o fins que no tens aquesta edat no està ben vist que comenci a sortir? Clar, no et dic amb 12 anys, però jo ho miro des d'enrere, a part de que ara va tot molt més ràpid, però jo penso que nosaltres també vam anar tard, però alhora vam anar molt d'hora, perquè no deixàvem de tenir 14 o 15 anys.
1: Sí, sí.
2: Però la gent de la nostra edat ja portava des dels 12 o 13, que nosaltres dèiem, ostres, o sigui, nosaltres amb això, que no sé, clar, no sé quins són els límits, això seria una altra qüestió, però nosaltres sempre pensàvem, anem molt lentes amb tot el que fem.
0: Sí, sí. Però perquè la societat està molt avançada, o sigui, no hi ha una data exacta, però tampoc és plan d'estar sortint amb 10 anys, el pitjor que ara hi ha gent que amb 10 anys estàs començant a sortir. Ara és com que ja no hi ha data per sortir. Només hi ha les dates de les discoteques, literalment. 16 i 18, ja està. De festes majors i tal, no hi ha una edat.
1: Però és veritat, perquè jo me'n recordo que... O sigui, quan teníem 12 anys, veiem històries de tothom sortint de festa, que tenia la nostra edat, i dèiem... O sigui, perquè els pares els hi deixen, tot el que comporta el que és la festa, que és beure, acabar malament, no sé, i aparta un poc... O sigui, a Sant Feliu no hi ha discoteca, vull dir-te. O sigui, o t'han de portar, els pares han de confiar en que algú et porti, o t'han de portar ells a les 12... O sigui, amb 12 anys, és molt diferent. Jo vam sortir amb 13, me'n recordo, va ser... quan vam sortir, va ser als 14, 15, a Tosca, i era fins a les 2 del matí. O sigui, era fins a les 2, eh?
2: I anaven els pares cagats de que nosaltres sortíem per primer cop, i em diràs, a la plaça de Mollà, que no hi havia absolutament ningú, i que entraves a dins i no tenies ni espai. Però jo me'n recordo, ma mare estava cagada, però cagada.
1: Sí, sí. I era perquè sentíem que ens perdíem alguna cosa. O sigui, si no anàvem a aquella festa, que hi havia dies que no hi havia ningú. Però si no anàvem, pues dèiem, no, perquè si no vaig, segur que aquest dia serà brutal i sortirà tothom.
2: Pues tot això, ara que ho has dit, és com el concepte nou del FOMO, de que sempre has d'anar a un lloc, perquè si no penses que t'estàs perdent una cosa... que després vas allà i penses, hòstia, podria haver-me quedat a la meva casa veient una pel·li la mar de bé i el dia següent m'hagués aixecat bé sense ressaca i sense replantejar-me la vida, perquè jo cada cop que surto de festa el dia següent penso que sóc no la pitjor persona, però que podria haver fet una cosa molt més productiva o que podria haver aprofitat molt més el dia, i és com que m'estic tota la tarda replantejant la meva existència. I pensant, va, demà canvio, i demà no faig.
0: No vaig absolutament a veure, res. Que també et dic, o sigui, al final sortir de festa ho fa tothom. Ma mare mateix estava a la festa major, saps? Que al final no t'has d'autotorturar per sortir, però sí que és veritat que pues, potser no es plan sortir cada dia. Perquè...
1: O sortir, però també és això de s'ha de veure 100%. Tipus, no hi ha una festa major perquè si no, que serà una ruïna, que no m'ho passarà bé, que tothom estarà, perquè normalment tothom veu, tothom estarà bevent, jo no, i seré l'aguafiestes de tota la festa, saps? De tot Caldes, tot Sant Feliu, cosa que res a veure, perquè de fet la gent ni es dona compte. O sigui, jo puc anar a una festa bevent i a una altra i no veure, i la gent no es dona compte si estic o no estic, perquè com ells sí que ho estan, però realment no saben si tu ho estàs o no. A mi hi ha cops que m'ha passat que el meu germà m'ha dit com anaves i potser aquell dia vaig fer un cubata i ja, o ni eso, o sigui, no.
2: Tenim associat a que tothom ha de beure i dir si surts de festa és per pillar una molt mental i anar fatal, i després no sabem diferenciar el poder sortir i passar-t'ho bé amb beure. Tipo, relacionem que per passar-s'ho bé s'ha de beure. Jo crec que aquí és on està el problema i en el que jo m'incloc la primera, eh? O sigui, jo estic dient tot això com si amb 19 anys encara no capacités, no? Però...
0: No, però és trist que jo em sorprengui quan hi ha gent de festa que em diu, no, jo no bec. I jo, ostres, en plan, és molt trist que jo m'estigui sorprenent perquè la persona m'estigui dient que no beu, quan és la cosa més normal del món.
2: I li busques sortir... un motiu. Exacte. Li busques, tipus, això és perquè et passa alguna cosa, perquè clar, com pot ser que amb 19 anys no surtis de festa per emborratxar-te, o sigui, tens alguna malaltia, et passa alguna cosa, 100%. Sempre és com, que no m'ho crec. I quan et diuen, no, és que no m'agrada l'alcohol, què?
1: Sí, com? Sí, no t'ho creus, no, no. O penses que t'està mentint, o penses que ha tingut una molt mala anècdota amb l'alcohol i que llavors dius, vale, a partir d'aquell dia la pobra persona es va traumatitzar i no vol més. Però és molt... Vaig dir que passa poc, eh? O sigui, passa molt poc que algú em digui no bec. Però quan passa...
0: Tampoc és tan poc, eh? O sigui...
1: Que no begui de per si... Una festa pot passar, però que no begui de per si, en mai a cap festa... Yeah. Jo m'he trobat amb molt poc.
2: Amb qui t'has trobat que no ho hagi provat? A la nostra edat. Provat.
0: Ja, això sí.
2: Tothom ho ha provat, però al final ho provem per pressió social.
1: Sí, perquè el primer trago a ningú li agrada. O sigui, jo crec que el primer trago d'alcohol, de sigui el que sigui, o sigui, no és agradable. Però al final, com que ho fa tothom, tal, t'acabes mig acostumant, el fetge també s'acostuma, tot s'acostuma, i al final pues, acabes bevent a cada festa que vas. Però, vamos, que el primer trago no és agradable.
0: Serà que a mi el dissabte a festa major, després d'haver estat els dos dies bevent, m'agrada beure. O sigui, m'agrada, veig el cubat i dic, és que no vull beure. Però bec literalment per pressió de dir, és que si no bec no...
2: I jo crec que fent això és com que te n'adones que estem dient que estem bevent justament per això, no? Per pressió social, i no hauria de ser així. Però després penso, què collons no bec a la meva festa major?
1: Clar.
2: Però per què ho penso així?
0: Però també et dic que jo puc no beure, però sí que és veritat que jo quan bec m'ho passo molt bé, però perquè al final surt una versió teva que dius, hòstia, és com que ja et deixes anar i tu passes bé. Jo m'ho passo bé.
3: I jo crec que ens pensem que si no bevem, no ens passarem bé i no socialitzarem i coses així, i al final no, segueix sent la mateixa persona, però no sé, beure també està bé.
1: No, això és veritat el que ha dit la Jana, perquè jo tinc la sensació de que si no bec, no puc socialitzar. Perquè com que em farà vergonya o alguna cosa que tampoc és això, perquè és això, la persona segurament sí que ho anirà, llavors no es donarà compte, però jo, realment jo, si no bec una mica, com que no socialitzo amb algú que no sigui amb vosaltres, saps? Perquè penso, a saber què diré, però llavors ja, com que ja si ja vas malament, doncs ja dius, ja no m'importa, o sigui, no m'importa si li caig bé, si li caig malament, no m'importa.
2: Però és que jo crec que també està el problema de que quan tu no veus, es veu tot diferent, eh? Perquè ara que, per exemple, aquest estiu algunes no hem pogut en plan, no bevien per portar el cotxe i tot això, les conversacions no són les mateixes, o sigui, pensa que tu estàs borratxa, la del costat també, i el de dos de davant també, llavors tu no ho estàs, pues la conversa que tenen i les coses que els hi fa riure, potser tu no et fa, és que ni puta gràcia, i estàs una mica també amb pressió de voler parlar amb la gent, però realment no estàs còmode, perquè a vegades les coses que dius borratxa no, o sigui, no t'agraden.
3: Jo crec que també s'ha de veure amb moderació. No estem fomentant l'alcoholisme ni l'alcohol. No. Bevem sempre amb moderació i amb control.
1: Sí, sí, però és molt fàcil dir-ho, però després, clar, entre que a veure que algú em convida, a veure que no sé què, a veure qui va malament, a veure qui va pitjor, però bueno, també et dic, actualment, qui va pitjor són les generacions més petites, perquè jo puc veure amb el mateix que una persona de 14 anys i la persona de 14 anys, el meu va molt pitjor que jo perquè no pot, el meu no està tan acostumat.
2: Però en quin punt en quin punt ja estem normalitzant com a societat el no recordar una nit? Perquè després, el dia següent, dius, ostres, anava molt borratxa, no me'n recordo del que vaig fer, no me'n recordo de la conversació, i sóc la primera que m'ha passat 50.600 vegades. O sigui, de dir, jo me'n recordo d'arribar, de fer tres coses i de marxar a casa, quan realment has estat a la festa 5 hores, 6 hores.
0: Sí, jo de la festa major mateix, que és fa una setmana, per exemple, d'altres festes sí que a vegades se t'oblida perquè no té importància el que va passar, però de la festa major jo sóc conscient que no et puc dir una conversa que vaig tenir, però perquè no me'n recordo per culpa de l'alcohol. Sí, jo sé que vaig parlar amb tal, vaig parlar amb no sé qui, vaig ballar, vaig fer tal, no sé què, però no t'ho puc dir com... O sigui, com quan ho hagués... O sigui, és com si ho hagués fet sense una beguda, saps? Mm-hmm. Que això també és molt trist. De dir, vaja, surto de festa i no me'n recordo de la festa. Quina gràcia mm-hmm. té, llavors.
1: Sí, sí. Però hem supernormalitzat i, a part... És com que queda bé, saps? Que no te'n recordes de la festa. Tipo, com que a veure qui se'n recorda menys, a veure qui és més guai per dir-ho així. Tipo, sembla que avui dia qui més vegi és millor persona, és qui millor fa les coses, qui no sé què, quan en realitat aquella persona, a lo millor, o està passant malament, o veu sense moderació perquè no té control i això no és bo. O sigui, vull dir, està molt bé, no dic que no puguis veure ni un cubat, evidentment, no? O sigui, tots, si volem sortir a festa, ens volem passar bé, però una mica no passa res. Però vull dir que està supernormalitzat veure un muntó, acabar fatal, acabar a lo millor l'ambulància, i el dia següent a la persona no se li dirà, però estàs bé, se li dirà, joder, com anava, saps? Vull dir, és que és molt diferent.
2: I jo crec que en el nostre grup destaquem en que nosaltres sí que sabem gestionar si una amiga va malament. Mm. En el sentit de dir, molta gent arriu de la gent que arriba com a tílics, però nosaltres som molt conscients de que això ja és una barbaritat, és una locura, i que ni de broma fa falta per passar-t'ho bé, ni per molt que estiguis en el pitjor moment de la teva vida, arribes a aquest extrems. Però jo crec que la gent que arriba a aquests extrems és perquè no té realment a un grup al que l'ajudin. Jo mai deixaria que vosaltres o ningú arribeu a aquest punt. Per què? Perquè jo ja sé si jo vaig malament, però també us conec a vosaltres. Mm. Jo reconeixo quan la Júlia ja no pot més i li has de dir para, o quan la Júlia m'ho ha de dir a mi. Quan a mi la Júlia em diu Emma, ja està, jo sóc... Que després facis cas o no, ojo.
1: Otra cosa.
2: Però que tu com a amiga ja veus els límits dels altres i saps quan parar, o si passa alguna cosa, si alguna va molt malament... Tu ets conscient que tu has de parar i el que has de fer és ajudar la teva amiga, si cal, la portes a l'ambulància on sigui, o te l'endús a casa i ja està, s'ha acabat. Una anècdota aquí que ara no em fa vergonya explicar, en el moment sí. Jo fa tres festes majors... Tres anys ja, no? O quatre?
1: No, tres.
2: Tres anys?
0: Sí, pot ser.
2: Quart d'ESO.
1: Sí.
2: Jo anava... I ara veig el que vaig veure a quart d'ESO i aniria com una... En plan, perfecte, però sí, a quart d'ESO, no. I a quart d'ESO vaig pillar una heavy que em van haver de portar, pobra, les meves nenes a casa, a dormir, i jo em vaig aixecar el dia següent i no sabia com havia arribat a casa i em van dir, no, és que a mitja festa et vam haver de portar, o sigui, no vas ni entrar a la música. Mm-hmm. Però això és una cosa que com a grup està molt bé perquè, joder, em veu ajudar, em veu portar a casa, tal, altra gent, deixa el seu amic allà, no és conscient i el dia següent, pues, com a molt, li dirà, estàs bé, què et vas passar molt? Això no és, no és així.
1: No, ni això, perquè jo sé que tenim un molt bon grup, però és que hi ha altres amistats que res a veure, potser el veuen, diuen vaya pringat, i el dia següent, potser és que ni li diuen res, és l'altra persona que ha de fer alguna cosa. O sigui, estic superorgullosa de com som i que a mi no em sap greu haver d'acompanyar una casa perquè està fatal, o sigui, dir-te, un dia pot ser ell, l'altre dia pot ser jo, a mi el que em fa pena són els nens petits, perquè al final són nens petits, o sigui, 13-14 anys, ets un nen, que van pitjor que jo, que veuen, a part, veuen de lo pitjor que hi ha. O sigui, del pitjor que hi ha és el que veuen ells. I com acaben i les amistats que tenen, que cada cop estan pitjors.
2: Sí, totalment.
0: I ara, o sigui, deixant enrere allò dels comes etílics, una cosa que ha dit la Emma, de que ella es veu el que es veu ara a quart, o sigui, el que es va veure a quart ara, això també és molt trist, que som les primeres que ens passa, de que, o sigui, jo ara potser veig 4-5 cubates, que són molts, i vaig bé. O sigui, vaig, com abans anava amb 3, que això és molt trist de dir. És que ara veig, a festa major vam veure potser 8 i tampoc anàvem tan malament, que això és molt trist de dir, hòstia, el meu cos s'ha acostumat a l'alcohol de tot el que surto de festa.
2: Però jo crec que amb això, amb l'edat, canvia. O sigui que si comences tan d'hora, arribarà un punt amb 20 i pico d'anys que ja no podrem més i que amb 2 anirem tombadíssimes.
1: Sí, sí.
2: I també et dic millor, no? Perquè tota la vida així, malament. Però no sé, és que no sé, la veritat.
1: Sí, sí. Però, a part, ara, en plan, també canviant una mica, és quins límits us posaven els pares quan vau començar a sortir? Perquè és molt diferent ara. Ara el meu pare em diu, passa-t'ho bé, vigila, i poc o més. Però, clar, jo abans me recordo que sí que tenia molts més límits. Tipo, era, en plan, tingues supercuidado, et vinc a buscar aquesta hora, sisplau, no et passis, sisplau, a veure què et passes, més d'esto. Jo crec que era molt diferent, a veure vosaltres.
2: Però jo crec que no eren de límits, jo crec que cap n'ha tingut mai, però perquè som un grup que sempre ens hem fet molt de confiar, o sigui, és que mai hem fet, sincerament, mai hem fet res dolent, però no amb festes, amb temes en general, nosaltres mai hem donat una preocupació molt heavy als nostres pares de dir, perds la confiança en mi. Mm-hmm. Jo mai he estat castigada per una cosa important, o sigui, de dir, vaya liada has fet, no? Com podria passar-li a altra gent a la nostra edat, no? Llavors, jo crec que com al límit així no en teníem, però sí que és veritat que, i totalment normal ho veig, a l'inici teníem com moltes restriccions d'hores. O sigui, ja no, a quart d'ESO no ens deixaríem fins a les 6 del matí, però també és el més lògic i el més coherent. Jo també ho faria com a pare i mare, saps?
0: Però era l'únic límit que ens posaven de... O sigui, òbviament, amb 15 anys no estaré arribant a casa a les 6 del matí. A les 4 ens deien, a les 3, 2... Quan vam començar a sortir era a les 2. Llavors ens van deixar fins a les 3 i mitja. De les 3 i mitja vam passar a 4 i mitja. Llavors ja fins que vam arribar a les 5 i mitja, a 6, però ja quan estàvem a primer, segon de batxillerat, que era com l'únic límit. Però els meus pares, a mi sí que és veritat que al final... ets adolescent i has d'experimentar, ells no em deixaven no sortir, ells em deien, vale, surt, et deixo sortir, et dono una confiança, i si et passa alguna cosa, aprens tu, o sigui, però almenys jo confio en tu, saps? Almenys m'estaven donant com aquesta llibertat de jo poder experimentar, que això també està bé, perquè al final, si tu li prohibeixes sortir el teu fill al final acabarà sortint i fent el triple del que hauria d'haver fet si no l'haguessis deixat.
1: Sí, sí, això és veritat.
2: El problema és que molts cops... Tipo, no dius la veritat, és normal, però no dius la veritat. I els pares, jo sé que ma mare no ha sigut conscient de potser les coses que he fet i lo ràpid que ho he fet, saps el que et vull dir? Que potser també tenia tanta confiança en mi perquè com no li dius les coses, que òbviament no li diràs tot el que fas, no?
1: Sí, sí.
2: Però que, o sigui, hi ha confiança amb límits i potser per això els pares, potser amb una altra persona que des del dia 1 pillen que ha fet alguna cosa, ja no tens aquests... ja té uns altres límits, però nosaltres, que tampoc mai els hem dit res ni han tingut una situació crítica, si ara arribes borratxa a casa i has de vomitar i t'han d'ajudar i no sé què, el dia següent et faran una... Bueno, no una xapa, perquè és normal, però et faran una xapa que flipes, però ara ja no és com... que ja no li diràs el que fas o no fas. Vull dir, no sé si m'explico.
1: També dic que aquests límits... o sigui, també s'ha de saber... quan és pare i quan és amic, o sigui, vull dir, els pares no són, o sigui, no són amics, són pares, llavors, clar, tampoc els hi pots dir tot, a part que en 5 hores, doncs, és això, tampoc ens en recordaríem de dir-los tot el que fem. Però crec que també tampoc està malament no dir-los, perquè no els explicaràs tota la nit tampoc, però jo crec que més o menys com saben com són els nostres pares, per això ens donen tanta confiança, i a lo millor si algun dia la liem, doncs, o sigui, s'enfadaran en el moment perquè diran, joder, la tia, però després diran, és que la meva nena realment tampoc és que faci res, o sigui, no es droga, no és mala persona, no pega la gent, vull dir, si un dia et passes una mica, tampoc et passa res, però si això li passa a una altra persona que cada dia acaba fatal, jo sé, a venir la policia, té mals rotllos, té moltes coses, doncs, òbviament, els pares es restringiran molt més. Però jo crec que també depèn molt de la situació de casa i de com ets tu la persona.
0: I també de les teves amistats, o sigui, si jo, el meu grup, fos totalment diferent a vosaltres, els meus pares em dirien on vas, o sigui, si jo estic marxant amb gent que es fuma porros, està drogant, saps que és gent yonqui, em dirien els meus pares, o sigui, tu no te'n vas a festa amb aquesta gent, però sou vosaltres que no trenqueu ni un plat a casa vostra, doncs els hi dona igual al final, saps?
2: I jo ara per finalitzar ja el programa, perquè com ha sigut un tema que ens agrada, o sigui, que és fàcil de parlar i que el tenim molt present, se'ns està passant el temps volant. Jo faria una mini dinàmica que l'hem anomenat situació de festa i faria com dues situacions. Vale. I us plantejo la pregunta i em dieu què faríeu vosaltres en el vostre cas, no? Llavors, la primera situació és teniu una amiga que està molt, molt borratxa i us diu que ella està perfectament. Vosaltres, en aquest cas... què faríeu? Com reaccionaríeu? I també vull que la Jana intervingui una mica, o sigui, parlem totes.
0: A veure, és que el problema aquí és que tu li estàs dient que va molt malament, que pari ja, però segurament ella t'està dient que no i no vol parar. El problema és que tu, per molt que la intentis parar, al final tampoc pots fer res. O sigui, jo evitaria a tota costa que em vagués més, que anés a la barra i tot, però és que al final potser se m'escapa i la veig a la barra i no puc fer res. O la veig amb no sé on, saps? També, o sigui... jo l'ajudaria tot el màxim que pogués, però si ella no em vol fer cas i jo l'estic intentant ajudar, al final, òbviament, estaria vigilant-la tota l'estona, però no puc fer res més si ella no vol parar, saps?
3: Jo intentaria també igual estar pendent d'ella i això, intentar-la ajudar el màxim que pugui, però bueno, al final una persona que va passada de veure també a vegades pues, et pot fer algun zasca que també dius, tampoc m'ho mereixo, saps? A sobre que t'intento ajudar, però bueno, intentaria més o menys ajudar i controlar una mica.
1: I igual, depèn de la situació de com de borratxa vagi. Jo primer li diria. Llavors, si no em fa cas, si m'ho diu bé, si m'ho diu malament, perquè també l'alcohol pues, afecta a com estàs tu i al teu estat d'ànims, si m'ho diu fatal, intentaria relaxar-me i tornar-li un altre segon cop si veig que no em fa cas. Al final, ara que ja som adults, pues mira, tia, o sigui, jo l'estaré vigilant, però igualment al final cada u és com és, i si no vols fer alguna cosa, per molt borxo que vaig, pues mira, pues no paris de veure, saps? Però 100% primer li diria alguna cosa, i si la veig que està pels terres, pues la porto a casa.
2: Totalment. I la segona situació, tothom del teu grup vol anar a una festa, però tu no en tens ganes, al final acabes anant o et quedes a casa però ets l'única que s'ha quedat a casa?
0: Vale, jo amb això, o sigui, és...
2: Sinceritat, eh?
0: No, no, sí. Jo, quan... O sigui, abans, quan era més petita, hagués anat 100%. Perquè, de veritat, jo no era incapaç de no sortir sabent que les meves amies sortien. I quan estava de viatge, les meves amies sortien, era horrible, perquè jo volia estar i... Però sí que és veritat que ara... Sí que, o sigui, si no tinc ganes, no vaig i punto. Però a vegades potser no vaig perquè no puc i sí que em fa ràbia. Però quan no tinc ganes, la veritat que ara hi ha arribat un punt que dic, bueno... Em fa una mica de FOMO, el que hem dit abans, em fa com cosa perdre'm algú xulo, però és que si no em ve de gust, al final...
3: Jo la veritat que sóc igual, si no em ve de gust no hi aniré. Després potser la rebenteixo, però no acostumo a anar als jocs perquè m'obliguen o alguna cosa, perquè tampoc ens obliguem a anar, aleshores. Si a una no li ve de gust, no hi vaig, ja està, aleshores. Però bueno, després segurament me'n rebenteixo, però chill.
1: Jo la veritat que... O sigui, és molt difícil que jo no tingui ganes de sortir a festa. La veritat és molt difícil, però... Sí, és que és molt difícil, la veritat. Mai, crec que mai m'ha passat. Llavors, els dies que no vaig és perquè treballo el dia següent i no vaig, i alguns dies tot i així hi vaig, o sigui que no em passa. Jo sóc l'amiga que incita, llavors, pues, nada.
0: Jo això de que no vaig ho he dit, que com si no n'hi de cap, però he faltat a una perquè no podia, perquè, o sigui, no, a una perquè no volia, perquè no tenia ganes de veritat, i crec que a una altra perquè treballava, però ja està. O sigui, que no he faltat a moltes.
2: Jo és que som un grup de 9 persones, llavors, a part de que jo també sóc de les que mai falta... Si a una festa aneu 4 i jo no puc anar o no em ve de gust, doncs no aniré perquè som 4, però sincerament, si aneu les, en plan, aneu les 8 i jo sóc l'única que em queda a casa, probablement aniria sense ganes i un cop allà ja em sorgirien, però de mi casa sí que sortiria, perquè pensar que a les 8 esteu fora, que després quedarem i seré l'única que no,
1: sí, sí.
2: Llavors en aquest moment jo sí que em trobo a la pressió de dir he d'anar.
1: Mm-hmm.
2: Vale. Doncs no sé si teniu alguna reflexió final.
0: No, jo no. La veritat que tot el que hem dit em sembla bé.
1: Sí, sí. La cosa és aquesta, que a veure, s'ha de controlar molt la data en què comences, els límits que tens, a part tu saps els límits que tens a te casa, a part, i això que és...
2: I sí. Conèixer quins són els teus límits i fins on tu pots... No has d'arribar al màxim per dir, vale, fins aquí puc. No. Tu has de saber parar quan toca, i això ens ha passat a tots de no saber i ens segueix passant, però no s'ha de convertir en un hàbit d'aquest passi a cada festa.
3: Doncs jo crec que ja és hora de recollir la sobretaula.
1: I esperem que hagueu passat una bona estona amb nosaltres i que, sobretot, si alguna cosa hem après avui, és que no cal beure si no et ve de gust. Si et ve de gust, sí, però si no, no cal. Sortir o fer el que fa tothom per sentir que formes part de la festa.
2: Perquè potser la millor nit no és la que més recordem, sinó aquella de la qual ens en recordem.
3: Ens veiem a la pròxima sobretaula. Ciao.
2: Adéu. Adéu.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: De més enllà, amb Jordi Garcia. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De més enllà, amb Jordi Garcia.

Salut i alegria per tothom, assenyades amigues i assenyats amics, aventureres i aventurers del planeta musical que us embarqueu amb nosaltres aquesta setmana per descobrir nous i al·lucinants paisatges sonors. Bé, en realitat avui, més atàvic que nous. Salutacions i abraçades de Belén Losada, sempre a punt pel cop de mà i d'un servidor davant del micròfon, aventurers del planeta musical que us conduirem avui, durant dues hores, en una edició ben especial on les músiques ancestrals seran les úniques protagonistes. Arrencarem a Barcelona amb el debut discogràfic d'una gran amiga grega que interpreta meravellosament els sons de Macedònia Occidental. Tot seguit cap a Alemanya, geogràficament, i entre Grècia i Turquia musicalment, amb un virtuós multiinstrumentista. I des d'aquí fins al final de l'edició, un viatge al·lucinant per algunes contrades africanes a través de sons ancestrals de diversos pobles i ètnies de la mà de dos dels etnomusicòlegs que al nostre entendre estan entre els més importants dels nostres dies, un de rus i un d'estatunidenc. Amb ells farem tres visites sonores a Tanzània, dues a Kènia, una a Ruanda i Burundi i una última a l'arxipèlag índic de les Comores. Anem ja, doncs, amb la presentació íntegra, perquè és molt bo i no és gaire llarg, de Protanixin, debut discogràfic de la música grega resident des de fa uns anys a Barcelona, Estela Papalamprou, una bona amiga a la que vam conèixer personalment poc temps després que aterrés en terres catalanes i que, coses del destí, s'ha aliat amb la nostra estimada Araceli Zigan, de Mapamundi Música, per donar vida a aquesta obra majestuosa que ens transportarà a la terra dels ancestres de Papalamprou.

hem escoltat de forma consecutiva Protanixin, Icor, Epien, Son, Parhar i Seranta Mila, tres joies de Protanixin, òpera prima de la cantant grega resident a Barcelona, Estela Papalamprou. A Estela la van conèixer a Can Balmes, el centre d'operacions de l'Ateneu dels Arts de Palautordera, quan un servidor punxava en un festival de músiques d'arrel. En posar una peça dels seus compatriotes Ebri Tiki Zilla, Estela s'hi va acostar molt emocionada de sentir, quan només portava unes setmanes per aquí, una música de la seva terra tan especial i alhora desconeguda per les nostres contrades. Després, sempre a Can Balmes, Estela va cantar diverses vegades com a col·laboradora del projecte de la Huerta de l'amic DJ Panko, i allà es va cimentar aquesta relació personal que tenim amb ella. Quan Araceli Zigan de Mapamundi Música ens va informar que editava el primer àlbum de Papalamprou, vam ser nosaltres els que ens vam emocionar en veure que dues grans amigues encetaven juntes aquesta aventura musical. Protanixin conté sis cançons tradicionals del Pont, que arriben al present a través de la veu, la llengua i la memòria. El debut de la cantant grega inclou peces interpretades en grec pòntic i construïdes al voltant del so essencial de la veu, la lira pòntica, l'angion tulum, el dabul i el bendiri, tots instruments tradicionals autòctons de la regió pòntica. Nascuda i criada a Grevena, a la Macedònia Occidental, Papalamprou va créixer en una regió on coexisteixen diverses comunitats musicals i lingüístiques. Les tradicions epirotes i macedònies, la cultura balaca romanesa, el llegat muntanyenc de la comunitat Kupatsarai, a la qual pertany Estela, i la música i la parla dels grecs pòntics establerts arreu del nord de Grècia. Dit això, celebrem i abracem des de més enllà el disc Protanixin, del qual tot seguit n'escoltarem les tres meravelles que en resten, Tictonies, Trigona i Zampasin. Per cert, que el debut de Papalamprou no podia ser millor. Número 1 del mes d'octubre en la llista de Transglobal World Music Chart.

després de la primera presentació discogràfica d'avui, per a nosaltres molt i molt especial, per la confluència de dues estimades amigues en el projecte, anem amb la segona presentació. Geogràficament des d'Alemanya, però musicalment molt a prop d'on hem començat aquesta edició. The Sound of One Man Listening és un treball del talentós multiinstrumentista, compositor i productor Uli Eberhard, músic en els darrers anys, en els darrers 10 anys, s'hi ha capbussat en el territori de les tradicions modals i rítmiques de la Mediterrània Oriental, concretament en regions dels actuals estats de Grècia i de Turquia. És cert que les composicions de Eberhard són originals, tan cert com que totes elles sonen atàviques, sorgides de les profunditats del temps, una mostra fefaent de l'amor i la passió que Uli sent per aquelles músiques d'arrel que han estat la seva font d'inspiració principal durant l'última dècada. Al marge de The Fate, el seu principal projecte unipersonal, que habita en espais de fusió amb base electrònica, amb el disc en solitari The Sound of One Man Listening, Uli Eberhard comença a explorar territoris sonors que no li eren desconeguts, però que eren només un dels molts ingredients dels seus projectes personals previs. Anem amb dues composicions fantàstiques del nou àlbum del músic alemany, Usa que es tanquina i Cyclic Pause.

The Sound of One Man Listening. Aquest és el nou disc del compositor, productor i multiinstrumentista alemany Uli Eberhardt. Artista versàtil, bregat en diversos territoris, sigui en format unipersonal o com a col·laborador d'altres músics, que amb les 11 composicions de l'àlbum que avui ens ocupa, ens convida a visitar espais sonors eminentment tradicionals de terres helèniques i anatòliques. Per a la interpretació d'aquestes peces, Eberhardt ha utilitzat el llaüt àrab, el lapta, també de la família dels llaüts, el hackbreak, una mena de cítara utilitzada en el folklore del sud d'Alemanya i a Suïssa, i la mandolina octavada. Això en quant a instruments de corda. I en quant a percussions, Uli fa servir tambors de marc, tamborello i pandero de penya parda, un instrument ancestral de la província de Salamanca que en les darreres dècades, pel seu so tan característic, s'ha expandit lenta però inexorablement per contrades ibèriques i més enllà, com comprovem avui. Us deixem uns minuts amb altres tres delícies de The Sound of One Man Listening, el nou disc del músic alemany Uli Eberhardt, Usaktek Burus, Kurkuna i Podnia Teron.

0: Arrels, el temps de les músiques ancestrals ha de més enllà.
1: Avui tornem a tenir un programa ben especial. Tocava en aquesta ocasió la nostra secció temàtica i periòdica de Sons Ancestrals i, de fet, aquest està sent el centre de gravetat del programa al complet. Hem posat ja l'indicatiu de la secció Arrels perquè amb el que us mostrarem fins al final del programa farem un viatge per contrades africanes a través de sonoritats que, en alguns casos, es van gestar fa mil·lennis en el si de diversos pobles i ètnies. D'aquestes músiques tan antigues i viscerals en diem en ocasions hardcore ètnic, un concepte que ens vam inventar per definir aquelles músiques primigènies que, de fet, són l'autèntica llavor de tot el que escoltem en el segle XXI, però que en ocasions poden sonar esquerpes a les oïdes poc entrenades. D'entrada farem tres visites a Tanzània de la mà de la discogràfica moldava Antonovka Records, dirigida pel rus Anton Apostol, qui ja ens havia enviat temps enrere alguna proposta atàvica enregistrada fora del seu territori natural, les contrades que van formar part de l'òrbita soviètica euroasiàtica. Comencem amb dues peces del disc Tangauriti Music from Tanzania, obra enregistrada pel grup Fahari Ja Tanga Cultural Taarab. El taarab és un gènere musical que va sorgir al segle XIX a l'illa tanzana de Zanzíbar, influenciat per músiques africanes de l'Orient Mitjà i de l'Índia. Encara que segueix sent tradicional, avui en dia el taarab sovint incorpora instruments musicals moderns i les cançons es canten sempre en swahili. Us deixem amb dues peces estupendes del disc Tangauriti Music from Tanzania del grup Fahari Ja Tanga Cultural Taarab. Kasha, Langu La Samani i Mazoea Jana Tabu.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Escoltes, Icar.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: Escoltes ICAT.
1: Stop playing with them, riot.

0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.